0: Week.
1: Aquest és el programa d'informació i de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home m'encanta,
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: open.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
5: No el pots treure?
4: No, és divertit, un fueguito.
2: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
5: sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
4: Home, i tant.
5: Igual la Sergi ens en tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Mouth.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que els Estats Units i l'Iran s'han atribuït aquest dilluns atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada el ministre d'Afers Estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
1: La fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas de les mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, l'exministre que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar més contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
3: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
1: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
3: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment dels centres, comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes del temps de flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han decretat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
4: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
3: Els treballadors en vaga reclamen millores salarials i laborals.
1: Esports. L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que van baixar a segona i el Girona a 2.
3: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça. Diumenge que ve al Camp Nou.
1: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
3: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol del partit d'anada, amb transmissió en aquest cas de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
1: I el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps tindrà dues cares. El matí serà assolellat amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures al migdia baixaran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Espluga de Francolí veuran sortir el sol a les 6:48 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 9 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita de la cantant Adele, que fa anys avui, i diu: l'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa.
0: L'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa. Molt bé, està molt bé. Avui felicitarem Adele. Posa bé el micro, no preocupis, Lara. Mou el micro, que m'encanta, m'encanta el so de micro. Mira, exacte, mou-lo bé. Bé, avui li donem corda al dimarts amb un artista escandalosament únic.

0: Rafael és escandalosament Rafael i més enllà de ser una estrella de la música també és un artista que abraça les noves generacions. De fet, el millor exemple és aquesta col·laboració que va fer al costat del Bisbi, de David Bisbal. És i serà una de les figures més icòniques d'Espanya, més de 6 dècades, 60 anys, que es diu aviat, amb una trajectòria impecable. Segurament, un dels grans secrets de Rafael és el seu estil personal i, evidentment, per acabar-ho de reblar, la seva veu. Avui engeguem el matí amb Escándalo, una cançó publicada l'any 1992. És un dels èxits més emblemàtics de la seva carrera. És una cançó que parla d'un amor intens, controvertit i viscut sense por del que diran. Expressa un sentiment, doncs, desbordant, gairebé obsessionant, que desafia les normes socials i celebra la llibertat emocional. Escándalo, de fet, no només va revitalitzar la seva popularitat als anys 90, sinó que també es va convertir en un clàssic imprescindible del seu repertori en directe. Si aneu als seus concerts, encara avui és una de les cançons més aclamades pels fans i un exemple clar de la capacitat de Rafael per reinventar-se i mantenir-se intacte al llarg del temps. Talent, passió, constància i, sobretot, gires, gires i més gires. És un artista que fins ara sembla no tenir aturador i segurament aquesta és la clau que resumeix el llegat del seu èxit. Avui fa anys Rafael i per això avui li dediquem l'arrencada del programa. Alerta, perquè bufarà 83 espelmes. I sí, Rafael segueix en plena forma. I nosaltres, com cada dia, prometem fer un programa escandalosament animat, amb una hora de ràdio optimista i sense por del que diran. Perquè nosaltres, com Rafael, som dels que no ens falta l'energia, malgrat que siguin les 5 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Molt bé, de dimarts. Escandalosament feliç, com
2: has
0: sempre.
2: Has vist molt l'escàndol aquest matí, veig.
0: Sí.
2: Ah, això està bé. Amb el Bisbi, eh? L'hem presentat com a Bisbi. No, no, dic perquè generen riures aquí l'estudi.
0: La Lara amb una mica de tos encara.
3: Que ja no.
0: És que ahir tenia molta tos.
2: Va, ahir sempre. La Lara sempre té algun problema relacionat amb el constipat, però vaja.
3: Això és veritat.
2: D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, que tenim altres temes que parlar, que no de la salut de l'Ana García.
0: Què passarà a partir de les 6, va?
2: Doncs mira, avui donarem dades sobre sensellarisme. Atenció a les dades que avançarem i en parlarem i molt a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Albert Sales, que és investigador de l'Institut Metròpoli i una de les persones que més en sap en aquest país de sensellarisme. També parlarem amb la Fundació Arrels i farem una mica el debat a l'hora amb aquestes dades que avançarem. Després anirem a Esplugues, on segueix l'atenció al municipi després de l'assassinat que hi va haver fa 2 dies, i parlarem amb Fernando Simón, veu coneguda, que ara fa dies que no el sentim. Precisament coincideix amb aquest brot d'antivirus que hi ha en un creuer que arriba a les Canàries i que serà interessant sentir les reflexions de Fernando Simón. Després, a partir de les 10, parlarem amb diferents alcaldes del món rural i del Liceu, que desplega la nova temporada. I a les 11, amb Sergi Pàmies, parlarem d'innovació.
0: Pàmies parlant d'innovació, m'encantarà escoltar-lo, a veure què tal.
2: La teràpia boomer de cada dimarts a partir de les 11.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, Matines.
0: Com vas tu de tos?
4: Jo bé. Jo bé, sóc...
0: És que m'encanta aquest efecte.
4: No sóc jo aquest, eh? No puc tossir i parlar.
3: Jo tampoc, eh? Sí, clar.
0: Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Doncs mira, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
0: Home, mare meva.
5: Ho expliquem, és un sopar que organitza la directora editorial de Vogue, Anna Wintour, que diuen que és qui va inspirar el personatge que interpreta Meryl Streep al Diable Vesteix de Prada. Que, per cert, no hi era, Meryl Streep.
0: No hi va anar, Meryl Streep?
5: I no hi ha anat mai.
0: Caramba, no li deu agradar, no fa pinta de que li agradi a Meryl Streep.
5: Igual és que és la mateixa persona que l'Anna Wintour.
0: També, també t'ho dic. Doncs... O Anna Wintour traient-se la mascareta i que aparegui Meryl Streep, ella, també podria ser.
5: No podria ser. En tot cas, aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Pura ostentació econòmica en un moment en què Bezos està retallant personal i acomiadant molta gent a les seves múltiples empreses. A més, només pots assistir si et conviden si tens la sort que et convidin i si tens la sort de poder pagar...
0: I que no tothom passa per la catifa vermella, que anar a la Met Gala no et garanteix en cap cas que passis per les escales que...
5: En tot cas, la primera passa és que paguis els 100.000 dòlars que val el cobert, són uns 85.000 euros. És per això, segurament, que el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha decidit no anar-hi, entraria en contradicció amb aquesta austeritat que propugna i amb aquesta intenció de fer accessible la ciutat de Nova York a tots els habitants. I Bezos també genera polèmica per la seva proximitat amb Trump, cosa que també posa en qüestió a la pròpia Ann Wintour, que sempre s'ha declarat antitrumpista. I ara anem a l'important, a la red carpet, als vestits.
0: Ara.
5: Els oients, busqueu Bad Bunny, que hi ha anat...
0: Ui, ho faig ara mateix.
5: ...directament disfressat d'avi.
3: Mm-hmm.
5: Beyoncé ha anat una mica més enllà i portava un vestit semitransparent que reproduïa una mena d'esquelet.
0: Val.
5: Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa...
0: Estic flipant amb Bad Bunny.
5: Sí.
0: Però és que, a veure, però que la gent no s'imagini que va vestit. Va caracteritzat d'avi, eh?
5: Disfressat, absolutament.
0: Disfressat, és a dir, porta una perruca blanca, sí, una barba blanca...
5: Una mica avi de la Heidi.
0: Sí, home, sí, està bo, eh? A Bad Bunny li queda bé, la veritat. He de dir-te que el look aquest m'agrada.
3: Està doncs... estupendo.
0: Sí.
3: Sí, sí.
5: Doncs això, Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa el cos d'una maniquí. Kylie Jenner portava un vestit que simulava que estava a mig pujar, de manera que la part de dalt li quedava, diríem que despullada, però portava una mena de cotilla que simulava el color de la seva pròpia pell. I atenció, Madonna, búscala, búscala.
0: A veure.
5: Ha aparegut amb una mena de vestit de vídua, amb un tocat que era un vaixell de vela.
0: Ah, sí, ara l'estic veient, sí.
5: Una mena de trompeta a la mà.
0: Sí.
5: I, a més, ha necessitat que 6 persones l'ajudessin a desplegar un immens vel de color gris.
0: Mare meva, quina ostentosa.
5: Família Adams, tosa,
0: sí. No està gaire guapa, Madonna.
5: No, és que aquest vestit...
0: No està gaire guapa.
5: Només se li veu la cara, també, pràcticament.
0: No, està com avorrida, no? És com sí, un look una mica avorrit.
3: Una mica bruixat.
0: Doncs ja tenim avui feina perquè repassarem alguns dels looks de la Met Gala, que avui serà dia per repassar-los tots i posar-los i nota. Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, quan passa un minut d'un quart de 6, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè gairebé 30.000 persones han visitat l'exposició Open Arms, una missió contracorrent al Palau Robert de Barcelona. La mostra aborda la creació de l'ONG, que continua salvant vides de persones al mar. El missatge del seu fundador, Òscar Camps, és clar. Tant de bo Open Arms pugui deixar d'existir. Això voldrà dir que ja existirien vies d'immigració legals i segures.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber de què parlarem poc. Marta.
3: Doncs atenció, perquè això potser us interessarà, a concursos de migdiades que estan organitzant a Seul, a Corea del Sud. Allà doncs, es veu que treballen molt i molt, hi ha negocis de 24 hores, hi ha llargues jornades laborals i el que ha decidit l'Ajuntament doncs, és organitzar un concurs per pal·liar la son, que és el principal problema. Els requisits per accedir al concurs. 1. Anar amb un vestit d'una vella dorment o de príncep.
0: Sí.
3: Pots treure això?
7: És que fa por.
3: Fa molta por. Sembla, no sé,
7: sí, un llop enfadat.
3: Sí. Molt enfadat, a dins d'un bosc. Vale. A veure. Ho traiem, no?
0: Va, però sí, però explica'm.
3: No, perquè em despistes. S'ha d'anar cansat, evidentment, i amb l'estómac ple, perquè així, doncs, no m'agrada. Vinga.
0: Va, però què s'ha d'anar amb l'estómac ple i què més?
3: I ja està, i anar-hi cansats. I ja es veu que ja sabem els guanyadors. Primera posició, un home de 80 anys, que evidentment doncs, segur que estava cansat, i l'altre en segona de la vida. I en segona posició, un home de 37 anys, que es va quedar això, en segon lloc, que treballava moltíssimes hores i va dir, escolta, vaya a dormir.
0: És que m'encanta posar-vos efectes mentre
3: no,
0: expliqueu les coses.
3: Aquest no.
0: No passa res. No t'agrada aquest... el pet, no t'agrada el ronc. Què vols que et posi? Un poni?
3: Home, doncs preferiria un poni o uns ocellets a un ronc
0: però
3: així desagradable.
0: Però si estàs parlant dels somnis, Marta, què ja, de fer?
3: Però és que fa molta por.
0: Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí.
3: Jo ara us he preparat un efecte estupendo, eh? Atents.
0: A veure,
3: atents.
0: Ja ho ven bé per si no sona bé.
3: Exacte, atents. A veure, avui la bona notícia és pel propietari del lloro perdut a Lleida. La Guàrdia Urbana ha trobat l'animal i el petit lloro de color verd ja és a casa amb el seu amo.
0: Anem a escoltar l'efecte que ha preparat l'Ara García del lloro. Oh!
3: quin bon lloro.
0: Quin lloro, m'encanta.
3: Aquest cap de setmana, els agents de la policia local van trobar el lloro i van fer una crida a les xarxes socials per localitzar el seu amo. I posaven, feien un cartellet, no, a les xarxes, sí, que deia: si n'ets el propietari, truca'ns o vine a buscar-lo a comissaria amb el número identificatiu. Doncs bé, finalment, amb ajuda ciutadana, han pogut localitzar el propietari i ara, doncs, l'ocell ja és a casa seva.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, entre efectes i notícies, a aquestes hores del matí també volem saber quin motiu tenim per sortir del llit. Tot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és que els treballadors de comerços locals puguin atendre la clientela en català. A Figueres, una desena de negocis s'han adherit a la iniciativa Comerços Aprenents, un projecte perquè el seu personal aprengui la llengua. Són comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'estació. Aquesta iniciativa parteix del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la nostra particular revista per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
3: Batega amb Charlize Theron. L'actriu ha passat pel podcast estatunidenc Call Her Daddy i ha dit que prefereix tenir llibertat sexual completa a tenir una parella estable. Ha explicat que ha descobert els rotllos d'una nit als seus 40 anys i ha confessat alguna cosa més. I don't have many of them.
9: No tinc gaires rotllos d'una nit. Pot semblar que sí, però no. Quan n'he tingut, sempre he pensat. Ho hauria d'haver fet quan tenia 20 anys. He descobert aquesta llibertat als 40. Només he tingut tres rotllets d'una nit. Recentment, però, he mantingut relacions amb un noi de 26 anys i ha estat realment fantàstic. No ho havia fet mai abans i està bé, d'acord?
10: Great, okay.
0: Charlize Theron, que en té 50, 40?
3: Doncs no.
0: 50, no?
3: Jo crec que Charlize... 50, no,
0: deu tenir com 50 anys. Doncs mira, descoberta...
3: Que bé, tu.
11: 50 justos.
0: 50 justos, eh? Els rotllets d'una nit.
3: Que bé, me n'alegro per ella.
0: S'ho passa bé. Guapíssima, per ser, a l'entrevista. Guapíssima. Esteron, que no es pot ni aguantar. I alerta, perquè el cor també batega amb Kiko Rivera. Vamos a la playa que hace calor. Quítate el top, quítate el top, quítate el top. Mare
3: de Déu. Ara, de Charlize Theron a Kiko Rivera, eh? Quina bajona.
0: A veure, Marta, explica'm això.
3: Espera.
0: A veure, quiero ver tu cuerpo como se mueve, que no me entregue. Hay que seguir el top. No esteu veient a Marta Viana, que està rient, a feliç d'escoltar Quítate el top de Kiko Rivera, que això és el que és més preocupat de tot.
3: Quin gran tema. Ah, no, Kiko Rivera, estaria pensant de sotmetres a una, a veure si ho llegim bé. Vasovasostomia. Que es veu que és una intervenció que reverteix la vasectomia i el que faria, doncs, seria reconnectar els conductes per restaurar la seva fertilitat natural i poder tenir així descendència amb la seva nòvia Lola García.
0: És a dir, que Kiko Rivera es va fer en el seu moment la vasectomia i ara s'ha fet la vasovasectomia.
3: S'ho està pensant.
0: És a dir, tornem a enxufar els tubos.
3: Enxufem els tubos i a veure
0: no,
3: què passa.
0: Favor, no.
3: Vol tenir fills o amb la Lola García, que és la seva nòvia, i es veu que Isabel Pantoja, que és l'àvia, estaria encantadíssima amb aquesta idea i que el seu entorn més proper diuen que recolzaria 100% a això que s'està pensant Kiko Rivera.
0: Doncs vinga, la vasovasectomia, que també podrien dir reconductes, o no sé...
3: Reenxufada.
0: Reenxufada, m'encanta. Hola, senyor doctor, vinc a reenxufar-me.
3: Que no ho faci.
0: Quins sons deixa la ràdio, Lara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora Esportiva, vam parlar del futur d'Alexia Putellas. Diumenge va marxar plorant del Camp Nou al ser substituïda i s'han obert totes les especulacions sobre si va ser el seu últim partit a l'estadi Blaugrana.
12: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
13: És que Alexia té un més un, és a dir, un any més de contracte que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra.
0: 7 minuts, 6:15. Marta, què passava un dia com avui?
3: Doncs mira, Canalies, un 5 de maig del 2016, el Rolling Stones va dir a Donald Trump que deixés de tocar les seves cançons durant la campanya presidencial. Sí. De fet, la banda va emetre un comunicat dient que el candidat presidencial dels Estats Units no tenia permís per utilitzar precisament aquest tema que estem escoltant. És una cançó que va sonar molt i molt i va ser un dels èxits del 1969.
0: És que el cert és que hi ha hagut moltes bandes, molts solistes que han demanat a partits polítics, la gran majoria d'ells, ells no, amb els quals no hi acabaven de congregar gaire, que deixessin d'utilitzar les seves cançons.
3: Sí, sí, Taylor aquesta... Swift em sembla que també...
0: Sí, i tant, i tant. I ara estava pensant aquí que crec que Coque Malla també li va demanar no sé si el PP o Vox que deixés d'utilitzar la de No puedo vivir sin ti.
3: Ai, sí que em vol sonar.
0: Et vol sonar,
3: em vol sonar, em vol sonar.
0: Aquestes hores encara. Cap allà a les 10 jo crec que potser et sonarà. Mira, va, moment de connectar-nos amb els astres, perquè com cada dia volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
10: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 5 de maig, tenim un cel intens, amb Mart en quadratura a Júpiter i Mercuri en tensió amb Plutó. Hi ha ganes d'anar més lluny, de fer més, de conquerir nous espais. Però alerta, una cosa és tenir empenta i l'altra és passar-te de frenada. Avui convé no confondre impuls amb impulsivitat. També poden aparèixer converses intenses, veritats incòmodes o paraules que toquen punts molt sensibles. Així que digues la veritat, però no des del control, la pressió o l'obsessió. Canalitza la força, no la malgastis.
0: Avui dimarts, doncs, haurem de canalitzar la força i no malgastar-la. Per cert, confirmem que Coque Malla va dir-li a Vox.
3: A Vox, que havia utilitzat aquesta, la cançó de No puedo vivir sin ti. L'havia utilitzat en un míting a Vista Alegre i després va dir, ei, pareu de fer això perquè... Perquè no.
0: Doncs tema resolt. I avui volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
3: Avui fa anys el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que bufarà 60 espelmes. També suma un any més el tenista Carlos Alcaraz, que avui en fa 23. Que jove que és Carlos Alcaraz.
0: Sí.
3: Molt, eh? També... Ui, m'he quedat parada, pensava que en tenia més.
0: Ho diu la que en té 40, també t'ho dic.
3: Però 23. En fi. També celebra el seu aniversari el cantant britànic Craig David, que en fa 45, i de cantant britànic a cantant britànica. Adele també ho farà espelmes per celebrar que ha arribat als 38 anys. I ja que hi som, aprofitem per felicitar a tots els matiners i matineres que avui, 4 de maig, també feu anys. A celebrar-ho com cal, que la vida és curta i s'ha de gaudir.
1: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Ho estava comentant ara mateix la Lara. És una d'aquelles artistes imprescindibles. Avui fa anys ella, Adele, que ha arribat als 38. Li posem una mica de ritme al matí amb aquesta que es diu Rumor Has It.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem una radiografia de persones sense sostre que viuen en tendes de campanya a Barcelona. A partir de 11:15, repassarem la programació de la nova temporada del Liceu. Francesc Garriga, a la tarda, entrevistarà Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Al Catalunya Nit ens visitaran Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, directors de la companyia de dansa urbana Dynasty. Juntament amb l'actor i coreògraf Pau Llimós, parlarem de la proesa d'haver-se classificat pel Mundial de Hip-Hop Internacional d'aquest estiu als Estats Units.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem, com sempre, els titulars del matí, pendents de la fràgil treva de l'Estret d'Hormuz.
3: Després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, que és una operació per escortar militarment els vaixells atrapats a l'Estret, i la resposta de Teheran va ser una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units i Oman, països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
2: Tot i aquesta escalada bèl·lica, els contactes entre Washington i Teheran continuen.
3: El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i a

0: que celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Però el president d'Ucraïna ja ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin.
1: I a Madrid, recta final del judici pel cas de les mascaretes.
0: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos. Ho nega tot. Nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i també haver beneficiat les seves empreses amb la compra de material sanitari durant la pandèmia.
2: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
0: Ábalos, a més, diu que és una víctima d'una conxorxa mediàtica i qüestiona el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Demà es faran els al·legats finals i el judici quedarà vist per sentència.
1: En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
0: Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no constaven antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació.
1: Ja són 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina.
0: I que podria arribar a les Canàries. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus, recordem-ho, transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
3: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
1: I avui és el Dia Mundial de l'Asma. Sabem que el 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
0: Ho diu la Societat Catalana de Pneumologia. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 han estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Es calcula que al món l'asma afecta fins a un 10% de la població.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts, entrant de repant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: Què tal, Maria Fernández Noguera, també? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Cop d'ull a les portades de la premsa, agafeu aire, respireu. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, Canalies, amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda, el que sembla, l'altre, el que es descarta, és el que diu l'Ara, els Mossos ho desvinculen del terrorisme.
6: La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí i, encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil.
4: Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família, la portada i unes declaracions del rei Felip VI, en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
6: Per acabar, l'Ara exposa els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou i El Mundo explica que l'Atlètic vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014. Davant el Chelsea.
1: I avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya i sobre la declaració d'Ábalos al Suprem.
6: Així és, l'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul fet per la patronal Foment del Treball, que xifra en 60.000 milions d'euros el forat, diu la Vanguardia, acumulat des del 2009.
4: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar favorint Catalunya per davant d'altres territoris.
6: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombés la proposta per fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
4: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
6: Canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico, Ferran Boiza.
4: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima

0: d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
1: El director adjunt del periòdico subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
0: L'editorial del Mundo també és pel cas de les mascaretes, però en altres termes critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
1: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per conèixer la dimensió real de l'organització criminal, són paraules textuals, que va operar al voltant del ministre, de l'exministre Ábalos.
0: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre Ábalos. L'editorial és per l'estat dels embassaments.
1: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluges que ha quedat obsoleta.
2: 6:02 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dimarts. Bon repassem dimarts. També la premsa digital. Un rei espontani.
3: Sí, un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa.
2: M'encanten aquestes notícies. Ell arriba allà a la plaça central.
3: Vinga, sóc rei.
2: Sóc el rei.
3: Quasi, quasi. Llegim a La Vanguardia que el 2019 va organitzar-se ell mateix, fins i tot una coronació en una església amb capa, corona i tot el que et vulguis imaginar. El País va pensar aleshores que era una excentricitat.
2: Ah.
3: Però... per un buit legal, l'home s'ha anat quedant en parcel·les. Hi ha un buit legal que, si no hi ha un propietari a Suïssa
2: d'un
3: immoble, tu el pots reclamar.
2: Ah?
3: Doncs bé, aquest noi s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Loughner, diu que no vol desafiar l'Estat, que és un rei simbòlic.
2: Molt bé, escolta.
3: Espavilat, directe...
2: Rei no ho sé, però propietari, sí. De moment no li ha anat gens malament. Novetats, alerta sobre la Boqueria de Barcelona.
3: Sí, el director del mercat vol que els barcelonins que comprin passin a ser del 15% actual al 50%. Actualment, cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els paradistes insisteixen que no són un museu.
2: Uns serveis mínims de màxims.
3: Perquè al País Valencià també hi ha vaga a l'educació, comença la setmana que ve de manera indefinida. Doncs bé, la Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims en aquesta vaga d'educació. Argumenten que ho fan pensant en la selectivitat que està aquí a tocar. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegiu-me a Punt Media.
2: Què és el que passa? Fa temps, fa bon temps, fa mal temps, arriba el vent, Marc Jurado pel Port de la Selva destapat i avui està sense veu.
0: Ja hi justejàvem una miqueta, però la veu aguantava, avui els mocs no gaire.
2: Vinga, fem una última estirada, almenys fins les 6, no
0: te preocupes.
2: Quin temps ens espera avui, Marc?
0: Mira, David, parlem de moltes coses, eh? Parlem de sol, de boira, de núvols, de ruixats. Avui un dia més caldrà aprofitar el sol de primera hora, aquesta primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia, però, creixeran les nuvolades. Aleshores es carregaran ruixats i tempestes al Pirineu.
2: Doncs vinga, millora't i cuida't aquesta veu. Marc, també moment de repassar alguns apunts culturals. Ja sabeu també que aquest programa s'emet a l'emissió conjunta per ICAT i precisament hem de parlar d'ICAT, Marta.
3: Sí, perquè avui és el desconcert. A partir de les 9 del vespre arranca la Sala Apolo aquesta doble celebració. Recordem que aquest any celebrem els 20 sí. anys d'ICAT i també els 10 anys del desconcert. Hi haurà molta festa aquesta nit. Hi haurà noms com Mamaduixa, Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus, Sidoní. Tots aquests els podreu veure a la Sala Apolo, però si no podeu venir, perquè no ho ha aconseguit, doncs les entrades ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
2: Felicitats, doncs, als companys d'ICAT per aquests 20 anys i també per aquests 10 anys del desconcert. I alerta perquè tenim més coses. Ai, quina cançó tan bonica, per favor.
3: Sí, per favor.
2: Oh. Canta-m'hi, Marta.
3: No. Tu em dius canta i jo ja m'espanto.
2: Alerta perquè neixen nous festivals.
3: Sí, vam parlar la setmana passada que naixia Camins del 10 al 18 de juliol a Manresa, on hi actuaran artistes com Sopa de Cabra, Rosario, Joan Dausà, Luz Casal o Sergio Dalma. Doncs bé, avui bones notícies perquè es posen a la venda les entrades. Per tant, si voleu veure un d'aquests grups que, o artistes que hem dit, del 10 al 18 de juliol, atents avui al matí perquè ja podeu comprar les vostres entrades.
2: I alerta, hem de parlar també de Bob Marley. Bob Marley, no Bob Dylan. Espera, ja he rectificat. Bob Dylan. Bueno, a veure... Aquí, en aquesta emissora, a la que algú té un lapsus...
3: No, però em fa gràcia,
4: no,
3: perquè
4: però ha sigut com,
3: posa
4: com...
3: Bob Dylan.
2: Doncs jo he llegit Bob Marley.
3: No, sí, sí.
4: Però no ha sigut un retret de l'error, sinó la il·lusió de pensar que hi havia novetats sobre Bob Marley.
2: Ah, val, perdó, jo t'he llegit malament. No, doncs estem parlant de Bob Dylan, no, Marta, mira, precisament ni de Bob Marley tampoc.
3: No, estem parlant de Bob Dylan. No m'emboliqueu. A veure.
2: Què?
3: Però hem de parlar del Bob Dylan cineasta i no el músic.
2: Ah.
3: Espera, que jo ara no havia llegit la següent frase.
2: Clar, és que clar, si t'ho estava, si estava deixant
3: sí,
2: bé...
3: Sí, sí, tens tota la raó, culpa meva. Aquesta tarda, a la seu d'Ender Rock Llibres, al carrer Mallorca 221, presenta el llibre Dylan i el cinema, filma la llegenda, és un llibre d'Àngel Quintana, i ell mateix doncs, explica què és el que més l'ha fascinat i què ha volgut destacar en aquest llibre.
5: Veure com es configura la imatge de Bob Dylan, és a dir, tinguin en compte doncs, la idea de les màscares. És a dir, Bob Dylan és algú que al llarg de la seva vida doncs, ha adoptat diverses màscares i com aquestes màscares es van marcant de forma progressiva doncs, la seva personalitat. I és aquí una mica la deriva del llibre, intentar preguntar-nos qui hi ha doncs, darrere del pseudònim de Bob Dylan, és dir, qui és Robert Zimmerman, i fer un recorregut.
3: I una cosa més, no sé si t'agrada la Calòrica i l'Este de Teatre,
2: sí.
3: Són les dues grans companyies de teatre del moment, doncs atents i ho deixem aquí al que explicarem avui a partir de les 6 del matí. Per tant, bones notícies.
2: Molt bé, doncs ho escoltarem a partir de les 6, a veure què és el que ens ha d'explicar la Marta al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles m'envia un WhatsApp dient Dylan. Sí, Selles, ja està, ha quedat tot clar.
4: Aquí, quan es parla de Bobs, saps per si sigui Bob Dylan, Bob Sinclair, Bob Esponja, Bob Almanetes...
2: Bob Pop.
4: Bob Pop, exacte. Què fa tant d'hora el Jordi Selles?
2: No ho sé, noi, no ho sé.
4: Hola, bon dia, Jordi.
2: En tot cas, bon dia, doncs, el Jordi, que és un tio que no para, doncs, deu anar a l'aeroport o vés a saber. Una abraçada des de la ràdio. M'està escrivint, per tant, ara ho sabrem. I cap on movem el dial aquest matí? Jan Soteres, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari de Rafael, movem el dial al 2009, quan la periodista Silvia Coppolo entrevistava el cantant al programa El Secret, de Catalunya Ràdio.
7: ¿Qué es importante en la vida?
8: Uy, hay muchas cosas importantes. Algunas tienen prioridad sobre otras. La familia tiene prioridad. El trabajo.
7: ¿El trabajo?
8: El trabajo es una cosa... sobre todo, yo creo que el trabajo es que... Vivir sin trabajo y sin aliciente... El trabajo es el aliciente, ¿no?
7: Lo que empuja o lo que arrastra,
8: empuja,
7: ¿no?
8: No es cuestión ya de dinero, es el trabajar, el ser útil en una cosa. Cada uno elegimos una faceta de la vida, ¿no? Entonces, realizarse en eso es importantísimo.
2: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Mèxic falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
9: Bona nit, matiners. El 5 de maig és una data molt important per la història de Mèxic, perquè el mateix dia de 1861 van derrotar l'exèrcit francès a la Batalla de Puebla i a la ciutat de Puebla se segueix celebrant cada any. És una de les festes més patriòtiques del país, amb un fort caràcter identitari de la cultura mexicana i amb un gran pes per les activitats gastronòmiques i artístiques, però també amb una llarga desfilada militar. El 5 de maig és també una data molt celebrada per la població d'arrels mexicanes dels Estats Units, tot i que cada cop hi ha més veus que denuncien que a l'altra banda de la frontera solen caure en estereotips i es desvirtua així la festa. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Mèxic cap als matiners de Catalunya Ràdio.
2: I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell Mayol.
4: Doncs mira, avui amb dades que avancem de sensellarisme, que en parlarem a partir de 9:15 a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Interessants aquestes dades que us avançarem. Després anirem a Esplugues, on ahir va haver un minut de silenci. L'alcalde d'Esplugues, amb qui parlarem a les 9, reclamava que no s'aprofités l'assassinat de fa dos dies per generar odi al municipi, i parlarem del brot d'entavirus que està revolucionant un creuer que va cap a les Canàries, amb la persona que millor en sap de virus de
2: sens dubte.
4: No sé si del món,
2: però
4: que és Fernando
2: bastant,
4: Simón.
2: Eh?
4: Recordem que és aquella persona que ens havia de salvar d'un virus, d'una epidèmia mundial, i gairebé mor ofegat per una amb ella, que és una escena que no recordarem. En parlarem amb ell a partir de 2:15. Després parlarem amb diferents alcaldes de municipis rurals, perquè avui el govern aprova una mesura per millorar-ne l'habitatge. De la temporada que s'estrena al Liceu, avui tindrem l'home clàssic Albert Galceran i el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gomar. I després amb Sergi Pàmies parlarem d'innovació.
2: M'encantarà avui el Pàmies,
4: com Celles, sempre. El Celles, que ja sí. està en aquesta hora.
2: Sants, és a Sants, m'ha dit el Celles.
4: O viatjant o treballant, que en el seu cas sovint és el mateix. Que ens escolti a partir de les 11, perquè serà interessant.
2: Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, preparat per la dada Maiol. I la Marta on és? La Marta avui no vol participar,
3: no
2: la dada Maiol? A veure, tu ves fent que la Marta estarà escoltant segurament. A veure... Dada Maiol!
4: Avui que parlem del creuer de l'Entavirus, una dada sobre creuers.
2: Sí? Oh, heart will go on.
4: Every night. Espera, que tenim a Celine Dion. Bon dia. Bon dia, Celine. Com estàs?
10: Every night in my
4: com
10: dreams.
4: Com va la gira?
10: I see you, I feel
4: tens
10: you.
4: Tens alguna relació amb Bob Dylan, Bob Marley, Bob
10: no,
4: Almanetes?
10: No, no.
4: Va, en concret, quantes persones viatgen en creuer cada any?
2: Espera, un moment. Ostres. Oriol, podem canviar la sintonia de, si, tenim la, una sintonia de Maiol perquè si hem d'escoltar My Heart Will Go On tota l'estona morirem,
3: ah,
2: perdó, tornem-hi, tornem-hi. Sí, ja, però no, no, però que hem de despertar la gent.
3: Tens raó.
4: Va, va, va, fer una broma.
2: Va, va,
4: va, quants milions de persones, ja us donaré una pista, viatgen en creuer cada any?
3: Arreu del món, eh?
4: Arreu del
2: moltíssims
4: món.
2: Moltíssims milions, moltíssims milions. Molts, molts milions, no ho sé ara.
4: Molts milions no és una xifra concreta.
3: Tampoc tants, potser.
2: No? Jo diria 50 milions.
3: 45.
4: Que l'oient noti la cara de dubte.
2: Sí.
3: 40-45.
2: No, més. Home. Sí, home, segur. No? Maiol, resol, no,
3: jo crec
2: no
3: que
2: sé.
3: No supera els 50,
2: 25,
3: segur.
2: Diu la Sara.
4: 37,2 milions l'any 2025. Repartits en quants vaixells?
2: No tants, no
4: creuers
2: tants.
4: A, creuers al mar.
2: 10, no? 10, 10.
3: 10?
2: Més?
3: 300.
2: Què va? 200. Sí?
3: 200, 300.
4: Home, com vols ficar 37,2 no, milions de persones en 10 vaixells?
3: 1.000 potser tampoc, però...
4: Hi ha 360 vaixells que us semblaran pocs si us acosteu un dia qualsevol al port de Barcelona. El destí sí. preferit mundial és el Carib, seguit del Mediterrani, i per cert, si teniu curiositat, el creuer més gran és l'Icon of the Seas, de 365 metres, i saps allò de quedem a coberta? Doncs n'hi ha 20!
2: De cobertes?
4: 20! Quedes a coberta i no saps on quedar. És horrible, és que tots són problemes.
2: Busca que porta un clavell vermell a la solapa.
4: Exacte, hi ha 7.600 persones a l'hora i caben en aquest Icon of the Seas.
2: Doncs vinga, seguim navegant fins a les 6 del matí amb el nostre capità Maiol Roger i tot l'equip dels matins.
4: I els violinistes del Titanic.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
14: Frena el feixisme espanyol i català.
13: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
15: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
13: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
14: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
13: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Hola, Anna.
16: Hola.
12: Amb Ricard Ostrell.
16: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
12: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
17: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les Dones i els Dies.
12: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
18: En un món de respostes simples, et portem la solució.
19: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
18: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
19: 12.
18: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
20: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
12: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Els matiners som un programa per emmarcar.
10: Sí,
3: a quina hora et lleves, Roger?
21: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn, perquè tinc tres feines.
2: A veure, explica'ns bé això.
21: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al Port de Barcelona.
2: Molt bé.
21: Perquè estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
3: Vale.
21: I a les 6 seria per fer de periodista.
2: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
21: Jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
2: Uau!
22: Ja que t'has de llevar...
23: Sí.
22: Fes-ho amb els matiners.
2: Avui que és dimarts 5 de maig. A veure, Sara Llobet, pots entrar a l'estudi, sisplau? No em facis
3: fer. Entra, Sara.
2: Sí. Vine cap aquí, va, no em facis perdre temps de ràdio, va, que anem molt malament de temps. No, tens molta feina, no, perquè m'estàs dient, avui t'has de dir, Sara, és 4 de maig, és 5 de maig, ens hem equivocat. Vine cap aquí, sisplau, va, un moment, però digues hola, bon dia, que la gent escolti, un moment, va. No, vine, va, ràpid, que si no, després se'm tira el temps a sobre. Sara Llobet, per favor, seu un moment, home. Per favor, Sara Llobet, una de les grans productores del Matí de Catalunya Ràdio, per molts anys, que avui fas...
3: Tinc molta feina.
2: No tens molta feina, ara has de fer la trucadeta que tenim ara al matí.
3: Si només fes això.
2: I ja està. Quants anys fas?
24: 33.
2: Com et sents amb 33
24: Estupenda.
2: Anys?
24: Estupenda, sí? Serem els 34.
2: Estàs veient que ja mica en mica vas cap als 40?
24: No. Estic més a prop dels 30,
3: clar,
24: nen.
3: Sí, té 30 anys.
24: És que...
2: Escolta'm, a quina hora vas néixer?
24: De matinada, com si...
2: De matinada,
24: de
2: clar,
24: matinada,
2: és que clar,
24: de matí.
2: De
3: veus com diu el Ricard Ostrell que tinc feina, que he d'anar a treballar?
2: És el seu aniversari.
3: Veus?
2: Sí, ell, per, veus? Saps què passa ara? Com que això ho volia fer ell i ara li he fotut.
3: Perfecte, doncs
2: gràcies,
3: apadeu.
2: Sara, que gràcies. Tinguis un fantàstic dia. Vinga, va, moment de repassar alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Alerta.
3: Alerta.
2: El que ha confessat Sílvia Pérez Cruz, que ha visitat la Torre d'Alba Riera. Ha parlat de Rosalia. I ha explicat una cosa que m'ha deixat més que sorprès.
25: Jo et somia... que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com morente.
26: Això era el teu somni,
25: I li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves, posaves una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadí. I l'altre, clar...
26: No m'ho crec.
25: I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa... els últims mesos. I dic, uau, la pell de
26: munició.
25: I allò va ser molt bèstia, al cap d'uns dies, mesos, em va trucar i estava comprant carn per fer un assado, me'n record. Sílvia, no, què he estat pensant? Aviam, no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal.
26: S'ha de creure en les senyals divines.
25: Digo, això és una senyal, és que estiguis tan connectada, jo vaig connectar amb el seu, la seva búsqueda artística d'aquell moment, clar. I jo no tenia ni puta idea.
2: Fortíssim.
3: Uau, és tan mística.
2: És que és molt fort.
3: És molt fort.
2: Sílvia Pérez Cruz és estupenda, va venir Col·lapse, i és una artista
3: fantàstica
2: i meravellosa. I quina connexió amb
3: molt
2: Rosalia,
3: fort.
2: Per favor, que somia tot el que estava preparant l'artista.
3: Era una senyal, clarament.
2: Sí.
3: Vull dir...
2: I per senyals, la gran cita. Els que l'esteu seguint a TV3 ja podeu gaudir de nous capítols a la plataforma 3CAT. La Lara i jo estem totalment enganxats.
3: Ara dimarts és el millor dia.
2: És el millor dia perquè els pengen de 3 en 3. I ara resulta que hi ha hagut algunes parelles que ja s'han format al concurs. Algunes coincideixen amb la IA, és a dir, que la intel·ligència artificial els ha donat una altíssima compatibilitat, però n'hi ha d'altres que no, que diguem que han connectat amb persones que la IA no hi està gaire d'acord en tot això. Què han fet? Portar a les persones amb qui sí haurien d'haver connectat.
3: I és fantàstic.
2: I els participants estan una mica collonits.
27: Segons l'algoritme, no sou la parella guanyadora i la vostra parella ideal era la finca, però potser us va passar parat. Jo sé que ja heu tingut moltes cites, però crec que us falta tenir una cita més. Abans de prendre la gran decisió, és hora de conèixer la vostra parella perfecta.
28: No m'ho crec. No m'ho crec.
27: No, estic avullant un entorn.
28: No m'ho crec, tio.
2: Per tant, veurem què és el que
3: això
2: passa.
3: Això ho farà trontollar tot.
2: Jo no puc més, és que no puc més. És a dir, arriba les persones amb qui tenen una altíssima compatibilitat i que ja han conegut. Els que seguiu la gran cita ja sabeu de què va, els que no, jo us ho recomano perquè està molt bé.
3: Que són la seva parella perfecta, en teoria.
2: Exactament, per tant, atents a la gran cita i a aquests nous capítols. Han fet una col·laboració fantàstica de Tiets amb Estopa, és una cançó que ens empeny ja pràcticament fins a les 6 del matí. Aquesta es diu Camila.
29: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila,

0: Aquests i Estopa amb Camila. I tenim l'home del temps més rumbero d'aquest programa, que és l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs?
1: Em son per culpa vostra.
0: Per què?
1: Perquè m'he enganxat a la gran cita.
0: Home...
1: I vaig estar fins a altres hores de la nit.
0: És que una cosa té el programa és que enganxa des del primer capítol.
1: Sí, eh? Sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí,
1: tant i tant.
0: Podries anar-hi a participar a la gran cita.
1: No m'hi veig, no m'hi veig. Però sí que t'hi veig a tu, eh?
0: No, jo... No estàs ben informat, eh?
1: Ah, potser no he arribat encara al capítol. Què passa, que fas algun camí o alguna cosa?
0: No,
1: vaig
0: que
1: pel tercer
0: que...
1: capítol, eh?
0: No, home, que dic que la gran cita són per solters.
1: Ep!
0: No dic res més.
1: Tenim exclusiva aquí. Molt bé, m'alegro molt. Enhorabona.
0: Alerta que entra l'ostrell. Tira ja.
1: Va.
0: Amb la previsió del temps que tenim 30 segons.
1: Vinga, que avui farà sol una estoneta, amb boira també al matí, i a la tarda tempestes, una altra vegada. Més tempestes fortes, una altra vegada apareixen el Pirineu, Prepirineu, també el Prelitoral, i a partir d'aquí es poden desplaçar gairebé en qualsevol punt de Catalunya. I avui baixa una mica més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Però el Ricard la farà pujar, i tu també.
0: Ui, el Ricard sempre fa pujar la temperatura. Ostrell, bon dia.
2: Sí, clar. Bon dia.
0: Què vol dir, sí, clar?
2: Sí.
0: Home, una miqueta de ritme, aquestes hores del matí. Cordomí, que vagi molt bé el dimarts. També una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, va, que arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb un home de temperatura alta, Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimarts. Fins demà.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: tu.
1: Els experts amb Roger Seró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Tu dec tot.

cos no em fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc,

0: si és que em diuen bomber a mi i em ve al cap el Marc Castellnou, que sabeu que és el meu bomber preferit de capçalera, què passa? Perquè si no diu Sergi, és boníssim.
1: Perquè sempre que parlem de bombers has de parlar
0: bueno, perquè
1: Marc
0: si és el millor bomber del món es diu i no passa res, ell és el cap
1: però
0: de
1: ho has comprovat, ja, han fet un curs i han dictaminat que és el millor?
0: No, però ho dic jo, que l'he sentit parlar i si ho sentissis parlar, si el sentissis parlar també ho diries.
2: Graf és el festival de còmics, no?
0: No, és el grup de forestals dels bombers.
2: Ah, no,
0: ho coneixia. I, no, doncs és molt interessant. Després et portaré un compte, aviam si n'aprens alguna cosa, que és molt interessant. En tot cas, ell és un savi a nivell mundial en matèria d'incendis i ell, jo d'ell vaig aprendre tot el tema de les cremes controlades per evitar els incendis aquests de setena, vuitena generació, que són devastadors, i si tu fas cremes controlades, doncs això va molt bé per poder-ho mantenir.
2: Això és el dels tallafocs o el dels rostolls?
0: No és tallafocs i són cremes més enllà del rostoll, són cremes importants, controlades.
1: És el que feia la natura durant anys i panys?
0: Sí, però de manera, insisteixo, controlada, és a dir, saber on comença i definint-li on ha d'acabar. Però el que he llegit és que no és una cosa que s'hagin inventat els bombers catalans després de molt estudiar, que és veritat que són els més savis perquè han estudiat moltíssim, però resulta que hi havia els pobles indígenes americans que molt abans que els bombers catalans ja van ser pioners a nivell mundial pel que fa a les cremes controlades. Perquè sabeu que Califòrnia és una de les zones en què últimament justament aquests incendis tan importants han assolat ciutats senceres, i de fet va ser molt conegut, em sembla que era l'estiu passat o l'altre, que hi havia tots els actors de Hollywood que es van quedar molts d'ells sense casa perquè els van arrasar els incendis, les seves mansions a Beverly Hills i aquestes zones. Doncs resulta que justament a Califòrnia els bombers d'allà han arribat a un pacte des de fa un parell d'anys amb les comunitats Chumas, que eren la comunitat autòctona d'allà, que era experta en aquest tipus de cremes controlades. Les practicaven, de fet, de manera sistemàtica fins que els governadors espanyols les van prohibir al segle XVIII i des d'aquell moment es va practicar una política de prevenció d'incendis que era tot el contrari, no deixar cremar absolutament res. I és molt interessant perquè s'ha fet aquesta recerca, s'ha descobert doncs, que els Chumas tenien raó, no? I s'ha descobert que era tan important justament fer aquestes cremes controlades que, a més, en el seu cas, hi havia un intrínsec lligam amb el tema cultural, perquè sabeu que el foc també és tot el tema de regeneració,
1: purifica, no?
0: Purificació, exacte. I, per tant, en el seu cas, doncs, era produir, reduir l'acumulació de combustible sec, perquè és el que fa que no hi hagi grans incendis i tu redueixes la massa forestal, però també aquesta pràctica està demostrat que augmenta la germinació, fa que creixin noves plantes, i això tot plegat en els Chumas els reconnectava amb la terra, perquè era com un moment com de renaixement.
1: O sigui, ara, un cop més els espanyols la van anar a liar.
0: A liar, tal qual, És ben bé que sí. I sí, sí, ara doncs ja fa temps que, fa un parell d'anys, que fan aquestes cremes, a més fan una gran celebració, és a dir, els Chumas han recuperat aquesta tradició seva de fer aquestes cremes controlades, però com un acte també cultural més enllà de mediambiental.
1: Com una mena de falles de Pirineu.
0: Sí, una mica així.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ens portes compte sobre incendis.
1: Sí, us en porto un parell perquè, malauradament, el 2020 va deixar de publicar Marc Castellnou al seu compte de Twitter, que era molt pedagògic i il·lustrador. Sí que és veritat que hi ha en Jordi Castellví, que per mi és un digne successor, perquè també ha anat a xerrar les seves...
2: Tots estiuen igual, Castellnou, Castellví.
1: Ah, mira, si tens raó, veus. Doncs seguiu-lo també, tot i que fa també poques publicacions. I, en canvi, ens han quedat un parell de comptes que sí que... És que és un tema que dona per molt, el tema dels incendis, trobo, perquè té l'espectacularitat de les imatges per un cantó, també té el tema de la preservació del medi ambient i
0: el
1: gent
0: drama.
1: Que coneix molt el territori, el drama també, però ara parlava com més d'aquesta idea de la protecció del medi ambient,
0: sí.
1: De la preservació del territori, del conèixer exactament l'orografia, no? I alhora també un punt de ciència, o un punt important, de ciència per tot el tema de prevenció i, per tant, divulgació també, i tot aquest tema que els incendis de diferents generacions, de com això s'ha evolucionat al llarg del temps, què s'ha de fer per prevenir-los, etcètera. És un tema que dona per molt, trobo. Vull dir, tu, un compte de la policia, trobo doncs, que té un recorregut molt més curt, no? Però el tema dels incendis dona per molt. I per tant us volia recomanar...
2: Home, entre policia i bombers...
1: Clar, no hi ha color,
2: sempre,
1: no?
2: Home, si
1: no, és que no és comparable.
2: No.
1: En tants aspectes. Però bé, així com sigui, volia recomanar-vos un compte de Twitter que es diu Incendis i un altre que es diu Incendis Forestals. Recordem que el del Marc Castellnou es deia Incendi, però ja us dic, no hi publica res des del 2020, però Incendis o Incendis Forestals sempre ens adverteix, fa una mica aquesta funció tan divulgativa com també doncs, de fer-se ressò d'incendis d'arreu del món i com els han abordat, i per exemple també doncs, ens expliquen, també ens en donen imatges espectaculars, és clar, però també es fan ressò doncs, de diferents reportatges que fan, donant veu als bombers i a l'explicació de com apaguen i com preveuen els incendis que poden venir, com seran els estius que venen. Ens parlen també de meteorologia, de com afavoreix o desafavoreix l'evolució d'un incendi, i sobretot recullen, perquè és una cosa que no és només d'aquí, és a dir, a tot el món, tota aquesta mena de seguiment de tot aquest tema, perquè ja us dic, dona per molt i se'n pot aprendre molt. Es diuen Incendis i Incendis Forestals, i els teniu tots dos a Twitter.

0: Pau, que tu tenies apuntat anar a veure Ginestar divendres i Dan Peralbols, que sentim, que també era divendres.
1: Sí, sí, sí, jo vaig fer doblet. Allà vaig dir divendres, dia complet a Girona.
2: Bona tria, Dan Peralbols i Ginestar.
1: Home, és que
2: nous treballs.
1: En l'espai temps jo havia d'anar allà.
3: Però no us ha passat que jo només mirant Instagram gairebé és com si hagués anat a aquests concerts, perquè tothom del meu entorn havia anat a aquests concerts, però tothom,
1: I mira que eren dos públics molt diferents, A mi això és el que em va impactar més.
3: Trobes? Sí. Doncs mira que jo trobo que estic enmig, vull dir que jo pogués pogut anar
1: no,
3: al concert
1: i tu també.
2: Tots aquí,
3: exacte, hauríem pogut anar tots nosaltres.
2: Sí, sí, sí.
1: Però bé, ara hem de desenvolupar com anar aquella tarda, perquè jo vaig sortir molt contenta, però és veritat que sensacions sorprenents. És a les escales de la catedral, perquè no tingui ubicat on es fa l'estrena, almenys aquest any s'ha fet allà. Alguns concerts també eren a la Mirona, però en fi, que aquests dos del divendres eren a les escales, i clar, és molt impactant perquè tu tens totes les escales de la catedral de Girona, s'està ponent el sol, l'escenari està baix, tu estàs a dalt, vull dir, que és com un escenari molt, molt xulo per poder fer una estrena d'un disc, perquè tothom en té moltes ganes i estàs molt a temps.
2: Totes les escales plenes?
1: Sold out els dos concerts.
2: Wow.
1: Sí, sí, sí. Llavors, clar, aquí cadascú de les escales la juga una mica com li dona la gana. És veritat que Ginestar no és un grup tant d'improvisar i a més s'han currat una gira que l'hauran de fer molts escenaris diferents i per tant no tenien tant de marge, però Dan Peralbo i el Comboi van dir, nois,
2: què voleu?
1: La casa per la finestra, el directe del nostre espai de confort, perquè ells és que res els pot agradar més que un escenari.
3: Cert.
1: Així que van començar el concert baixant per les escales amb aquesta cançó. Però aquí ja es van notar els nervis.
2: Fas,
1: sí, perquè ells l'actitud la tenien, però de cop i volta com que no els acaba de sortir la lletra, vull dir, però amb una espontaneïtat que ja els coneixeu, que a mi m'encanta.
2: S'han d'aprendre que és nova, que són noves cançons.
1: La qüestió era baixar per les escales i ja està, saps, entre el públic. I llavors, bueno, ells baixen escales, el seu públic és un públic molt entregat, que ja coneix molt el directe del Dan Peralbo i que ja, és que els és igual el que facin, que tu estàs allà ballant i animant.
3: Tens ganes de veure'ls amb ells i ja està, no?
1: I fins i tot en Dan, quan van pujar a l'escenari i es van col·locar, diguem-ne, en el lloc on toca per fer tot el concert, el vaig veure emocionat. O sigui, plos a l'escenari ja des del minut zero.
2: Només se'l pot estimar, el Dan.
1: Sí, llavors van tocar aquesta primera cançó del disc, així com per entrar en calor, però de cop, clar, van anar passant cançons i ens van anunciar que hi hauria cançons que saltarien del setlist, perquè si fan un disc nou, doncs n'han de treure de velles. Fins que en Dan decideix que de cop i volta està nostàlgic i que així, improvisadament, o si no ho era, ens ho vam creure tots, els diu als músics, nois, ja sé que això no està preparat, però ara farem 10 minuts de les cançons que han saltat perquè jo les vull tocar totes.
3: Oh.
1: I llavors van començar a cantar temes com aquest.
4: Cosa fina, fina, la rutina és drogaïna, ina, que s'escampa la retina.
1: I això va ser prou aviat en el concert, és a dir, no va ser allò que dius al final i ja va tothom embaladíssim, t'inventes coses, no, o sigui, des del primer minut com jugant molt a improvisar amb el públic i ja et dic que tenia un públic que li seguia absolutament tot.
3: Clar.
1: A mi el que també em va agradar molt i em va sorprendre és que les escales de catedral, que, clar, tu tens el teu lloc assignat, hi ha com uns coixinets a terra amb el número del seient que et toca, entre cometes, però no deixa de ser una escala, vale? Llavors, clar, en un concert com el de Dan Peralbo de rock, des del principi estàvem tots drets ja, cantant i saltant.
3: Clar.
1: I hi havia un moment que ells mateixos van dir, bueno, qui vulgui que vingui aquí davant? I clar, hi havia tot de hooligans de Torelló i de la comarca, m'imagino, amics seus, que va haver-hi com una rua de gent baixant per les escales davant de l'escenari.
3: Ai, no prendrà mal, perquè és que allò amb aquella baixada
1: bueno,
3: també...
1: Bueno, jo pensava, potser la seguretat o la policia dirà que cadascú està al seu lloc,
2: endavant,
1: com si fos el Covid.
2: Sí, sí.
1: Allà es van quedar. I llavors això, doncs com aquesta sensació també de suport de la seva gent que anaven, bueno, totalment trambòlics, com és normal. Jo, si fossin els meus amics, també hagués quedat a les 3 de la tarda per començar-me a fotre cerveses.
2: Molt bé, molt bé.
1: A tot això, el disc nou, que és el que ens interessa.
2: Ara,
1: vale?
2: Com sonava?
1: Sonava molt bé. A mi una de les meves preferides del disc és el Comboi i tenia moltes ganes de veure-la en directe i no va de celebre, ja t'ho dic ara.

0: Aquesta va ser l'escola dona més joc i a més aquí hi ha en Dan, es va tornar absolutament boig. És que jo de veritat pateixo per la salut d'aquest noi.
1: Sí, és que jo també patiria, perquè fa patir molt l'escenari aquest noi. Ho dona
0: perquè
1: tot tant.
0: És que exacte, és que porta 5 minuts saltant, tirant-se pel terra, tirant-se al públic, cridant com un boig, que dius, és que l'hauran d'ingressar. Sí. Bueno, i en aquesta cançó va ser un dels exemples més evidents.
2: És que és molt veritat. O sigui, ara vaig a fer de Fran Lluís. Andant per Albo és molt veritat. O sigui, es deixa anar molt pel feeling, no?, que té amb la seva audiència.
1: És que no ho pot evitar, jo crec. O sigui, és el seu, jo crec que ho està desitjant i arriba allà i ho dona tot perquè
0: està
1: és el que
0: com
1: necessita.
0: Una cabra. Va baixar de l'escenari, no sé, mitja dotzena de vegades. I també va deixar pujar a gent del públic a l'escenari amb aquesta cançó. Qualsevol persona. Clar, jo aquesta història no la sabia perquè he anat a alguns concerts d'en Dan per Albo, però no et suficients com per saber aquest lore, ¿vale? Però hi ha un noi que es veu que és de Sant Boi, però un xaval tipus de 17 anys. Bueno, no sé si 17 anys, però 18 acabats de fer. Que és molt, molt fan d'en Dan per Albo i es veu que en un dels concerts que van fer, no sé si a Girona o algun lloc també del nord, el tio va fer autostop des de Sant Boi per anar-hi, ¿vale?
1: Ostres!
2: Collons. I que estem parlant dels primers concerts, et devia ser menor. Perquè,
0: sí,
2: clar,
0: sí,
2: si ara
0: no sé,
2: tot just té 18...
0: Molt jove, aquest noi. Clar. És que no sé quants anys té, però t'asseguro que era molt jove. De fet, el meu col·lega, que estàvem allà al concert, deia, deu ser el germà petit. I dic jo, a mi no em consta que hi hagi un germà petit, però bueno.
2: No ho sabem.
0: Total, que el tio és tan fan que realment jo entenc que en Dan digui, mira, puja a l'escenari, acaba de cantar-la tu, aquesta cançó, i fa un espectacle... Bueno, aquest noi, a més, entregadíssim a la causa. Cap tipus de vergonya, eh? Vull dir...
1: Bueno, clar, si és així per en Dan, què vols?
0: Bueno, jo vaig flipar amb la història aquesta de l'autostop i vaig dir, mare de Déu, és que el públic d'aquest grup està tan sonat.
1: Com el mateix grup.
0: Com el mateix grup. I no van parar de sorpreses ben bé fins al final. I pots venir a dinar, quedar-t'hi per sopar, pots fer veure que t'excita el pla, podem dissimular. Ja per últim, anècdota. És que concert farcit d'anècdotes, que ja sé que sempre en donen moltes, però clar, imagino que aquest encara ho era més d'especial per ells. Van mirar a les entrades de la web d'estrenes qui era la primera persona que havia comprat l'entrada perquè s'havia fet sold out d'aquest concert abans que traguessin el disc d'aquest últim disc.
1: Sí.
2: I van trobar qui va ser el primer
0: qui
2: que
0: era,
2: va comprar-la.
0: I van dir, estem tan agraïts per haver fet sold out un concert que no sabíeu ni com seria perquè no hi havia el disc encara fora, que volem fer-li un regal a la primera persona que va comprar l'entrada, que a més em va comprar 6 de cop.
2: Era en Tino Peralbo, el pare del Dan.
0: No, era una noia random que es deia Mireia. Home. Illa. I clar, bueno, illa, meravella. Bueno, tot el públic, allà quasi pràcticament mantejant
2: no
0: aquesta noia.
2: No seria la filla del president? No, eh?
0: No crec, però vull dir que va ser un moment molt divertit de dir una persona random del públic, que crec que no eren ni amics ni res d'en Dan, de cop
2: bé,
0: i volta, doncs tenint aquest moment de
1: protagonisme total.
0: A mi em va agradar molt,
2: canviem de concert que no ens donarà temps.
0: Exacte, anem al concert també de Ginestar.

0: havia molts nervis, vale? Perquè el concert, sí, ja us ho dic així com també des de la intrahistòria, de dir, aviam, aquesta gira nova està molt currada, ells han treballat amb molta gent diferent per intentar millorar el directe, tant a nivell d'escenografia com de coreografia, com de cant, vull dir, ja són un grup consolidat, no pots anar pels puestos amb un pal i una canya, vale? Vull dir, ja la gent et segueix des de fa molt de temps i estem tots molt pendents de vosaltres perquè aneu a grans festivals, també. Tot el que hi havia una mica de nervis, vale? I a més, el públic era molt diferent en el sentit de que, clar, una mica més tard, ja eren les quarts d'onze, a les cales de la catedral, com ja com aquest punt de solemnitat, tothom estava assegut al seu seient, no feia pinta que allò hagués de passar com a mandant, que se'ls va desmadrar tot la segona cançó, sinó que estaríem molt més d'estona asseguts. I jo, de fet, bueno, jo potser també perquè ja anava animada de l'altre concert, pensava, quin puto avorriment, col·lega, però no pel grup, sinó perquè la gent era com, podeu cantar, podeu aixecar-vos, ja, podeu picar de mans.
1: Vas engrapar la gent per no fer-ho?
0: No, vaig jo a fer de com es diu això, d'animadora. O sigui, vam ajuntar-nos uns quants.
1: Vinga, som-hi tots amunt.
0: I vam dir, bueno, és que això, si algú no comença a picar de mans, clar, i algú no comença a moure els braços, i algú no comença a aixecar-se, no ho farem ningú.
2: Puc entendre que el que no havia anat andant venia allà a sentir un concert de Ginestar, a escoltar, i també, vull dir que també és una manera de viure un concert, i és una música que
0: bueno,
2: pots...
0: Bueno, ens van fer seure un parell de cops, jo, us em fa molt de greu, però, nois, o sigui... Ja sé que volia anar a escoltar i sobretot amb un nou disc encara no et saps gaire les cançons.
1: És a dir, si però... el concert del Dan era més de cervesa, més guarro, aquest era més de gin tònic.
0: Era de copeta de vi, però tampoc et pensis perquè no es podia veure. Tampoc. Bueno, es podia veure, però no hi havia cap barra, entén-me, saps? Total, que clar, l'únic moment en què teníem l'oportunitat d'intentar animar la gent, perquè les cançons segur que se les sabien, era quan van tocar potser una de les més antigues que tenen, que sapigueu que això és el més vell que escoltareu al nou directe de Ginestar, i no és gens vell, és del 2021.
1: A veure, clar, no és que sigui vell, però és que han tret tantes cançons després d'això.
0: És que clar, que elles del pop, tio, no poden parar de treure coses noves i que a més a més triomfen prou com per deixar-les al setlist. Exacte. Per tant, més enllà d'Estimar-te com la Terra, que evidentment no la deixaran de fer, que sapigueu que han anat saltant tot lo de suposo que l'amor és això. Hi ha gent que li sap greu, aquest dato.
2: Home, clar, però és que no es pot tocar tot. Però sap greu amb un grup que t'agrada.
1: El moment Llanterna va ser el moment que van tocar Pau o no?
0: És que el moment que van tocar Pau era un moment molt especial perquè era el primer cop que tocaven Pau en directe en un públic, que la Júlia li cantava al seu germà, i a més hi havia tota la seva família perquè era aniversari de la Júlia i la Maria.
1: Ostres,
0: bueno, un far de plorar.
2: Clar.
1: Tidua,
2: Oh, que bonic.
1: Tidua, flor de pell, aquesta
0: cançó.
1: Al mig
0: de les escales van baixar el públic. Que una de les novetats també és que baixen un parell de moments del bolo al públic. No faré spoiler perquè hi pugueu anar i pugueu deixar-vos sorprendre, però s'han animat a baixar amb la gent a cantar en alguns moments del bolo, que ens crec
2: bueno,
0: que és molt important.
2: I no sé si ho comentaràs, però no ho estàs dient, lo de l'outfit em va encantar.
0: Sí, es van molt ben vestits, van molt guapos i
1: com,
0: també...
1: Com van?
0: Bueno, aneu-nos a veure i ho veureu. Però sí,
2: van vestits per l'ocasió.
0: Tot, en tots els aspectes està molt canviat el seu directe. Ja per últim, novetat important, que sapigueu que aquesta cançó que posarem ara no la fan en absolut d'aquesta manera.
1: La fan punky? Sí, jo crec que sí,
0: No us faré gaire spoiler.
3: Oh, canvien la lletra i posa algun nom en concret.
1: La lletra és aquesta.
0: No, la lletra és aquesta.
1: Però clar, Tidua, ser punky, t'estimo tant. Sí, me l'imagino així.
0: Un dels millors moments del concert per mi.
2: Ah, mira, us crec.

0: tu i jo.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
3: És la gran cita al programa de dating del 3CAT. Laia, tu que deies, vaja, arrufaves el nas en arribar a les primeres informacions, però ara llegeixes les reaccions tot de coses bones.
4: És que només llegeixo reaccions bones, sí? M'estic preocupant, de veritat.
3: Per què?
4: Dic.
3: Per què?
4: Bueno, perquè potser ho hauré de veure.
3: Ah, sí.
5: Però bueno, molt millor jo, no?
4: Sí. En tot cas, el que us volia recollir és l'última que he llegit, és de la Joan Bordeus, crític cultural, un tio que parla de filosofia, vull dir, em mereix un respecte i atenció, perquè diu coses. De fet, el titular de l'article que escriu a núvol.com és La teoria de l'Ulceida de l'amor arriba al 3CAT, crítica de la gran cita. Per tant, podeu sentir les seves paraules ponderades al voltant d'aquest programa. Primer, fa tota una locubració al voltant de com són els programes de cites. Diu, són com una cursa nuclear entre el nostre desig d'autenticitat i els límits elementals de l'empatia humana. Perquè veieu que no és una crítica,
5: no,
4: com de dir.
5: No, perquè el tio domina molt. Sí, ell escriu assajos de filosofia.
4: Totalment. Totalment. Per tant, m'agrada molt aquesta aproximació, d'acord? I llavors ell diu això una mica, que els... El que volem és, diu, mirem els realities desitjant que els participants siguin prou forts per resistir la violència de la nostra mirada, però prou febles perquè arribi el moment màgic en què les capes de performativitat es relaxin i experimentem alguna mena de contacte amb el que, a falta de cap paraula millor, anomenem veritat. D'acord? Ho situeu? Ell de fa aquesta aproximació.
6: Ara està explicant una mica a l'engròs com són aquest tipus de programes.
4: Sí, quines són les aproximacions amb què ens hi adrecem els espectadors?
6: Clar, és que fins ara el referent era, jo què sé, First Dates de 4,
4: clar,
6: no?
4: Clar, clar,
6: que clar, a veure, vull dir, no sé si l'heu vist aquest, però...
4: Doncs mira...
5: No, però... O sigui, First Days, per mi sí que es queda molt en aquest pla superficial que diu el Joan, de tot és molt artificial,
6: moltíssim,
5: perquè no et dona temps de conèixer les persones. Però, per exemple, tant que critiqueu la Isla de las Tentaciones... Quan un cop passat el primer capítol, que li cau a tothom la careta, allò és el més semblant que et pots tirar a la cara, a la veritat, en el sentit de que aquelles persones són així de veritat i te les
4: sí,
5: creuen.
4: Sí, però no està molt estrafet allà, és a dir, no és una exageració.
5: Sí, el càsting sí que està fet amb un tipus de persona molt concret, però això no vol dir que aquelles persones no siguin així de veritat.
4: Vale, que t'entenc, però sí que és veritat que el càsting és una mica com de buscar l'espectacularitat extrema, no?
5: Bueno, estan buscant un tipus de persona que...
6: Sensacionalisme, sí.
4: Clar,
5: que s'ha de portar i tal, però són així.
4: Doncs mireu què diu en Joan de la Gran Cita, diu, i la veritat és que la Gran Cita, el nou programa de TV3, és un artefacte que té molt d'ofici a l'hora de jugar amb aquest vaivé entre la performativitat i l'autenticitat, i ho fa dins d'un entorn de fantasia prou convincentment confortable, perdoneu, perquè no patim per la vida dels participants quan les càmeres deixen de gravar. Això també està bé, és aquest punt de, que no fa tanta vergonya aliena.
6: I que no
4: també
6: queden en evidència, no?
5: De ganivet a la Isla de les Tentaciones, que sí que és veritat que agafen gent tan desequilibrada,
4: això
5: que la mínima que els hi passa alguna cosa et penses que es tiraran per un pont.
6: Exacte, i després...
4: Bueno, clar, i que estàs
6: endavant amb la resta de la vostra vida.
4: I que els
6: vida.
4: Acabes veient com a víctimes, no? Perquè són al final utilitzats per aquesta espectacularitat, no? En canvi, sí, està bé que aquí siguin persones que saps que amb un cert criteri, que saps que s'hi han portat allà perquè han volgut i que no van tan enganyades com alguns d'altres llocs.
5: Bueno, i que no tenen problemes mentals. Ja t'ho dic ara.
3: Podríem dir que no és speed dating, com l'exemple que ha dit el Sergi de 4, que és una cosa una mica més... Els permets conèixer tu millor a ells com a participants, i entre ells també es coneixen una mica millor, que no pas un super fake.
4: Sí, exacte. Diu, la idea és que veurem un programa de cites en tres fases. La formació de les parelles entre un grup de 100, l'evolució de les relacions seleccionades i la decisió final sobre si continuen juntes un cop acabar el programa.
3: Almenys aquest moment final de tornaries a quedar amb ell, tornaries a quedar amb ella, sí que existeix, eh?
4: Ja exacte.
3: Però són tres fases.
4: Sí, sí,
6: és
4: sí,
6: que
4: sí.
6: Jo aquests First Dates els veig més com gent que volen anar passar per allà per a veure si aconsegueixen

Val molt la pena. Diu, la gràcia de la gran cita és que ens ofereix una oportunitat per rebejar-nos en aquesta fantasia autocomplaent durant una estona, però que gairebé tots els participants expliciten un cert grau d'autoconsciència respecte als límits i les contradiccions d'aquestes il·lusions romàntiques.

0: els experts. ICAT.
1: Laia, ens aturem sobre les aigües.
2: Sí, perquè aquest divendres parlàvem d'avions, avui és el torn dels vaixells, perquè al nostre país tenim un aire ben contaminat. De fet, estem amb els hospitals plens de criatures amb bronquitis i adults també, perquè sabeu que l'aire contaminat doncs mata moltíssimes persones i és el responsable de moltes morts prematures cada any a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona. Doncs avui ens fixem justament en la capital, on hi ha el port, perquè sabem que el port de Barcelona és un dels més contaminants d'Europa i en concret és on els ferris emeten més emissions perjudicials tant per la salut com pel medi ambient. Qui en dona les dades és el Consorci Europeu que es diu Transport and Environment, que monitoritza l'impacte ambiental del transport. I a diferència d'estudis anteriors, aquesta vegada les dades analitzades han estat sobretot de l'impacte dels vaixells de passatgers que s'aturen al port de Barcelona més enllà de les mercaderies. En parlem sovint, els creuers són un gran problema per aquesta ciutat i per la seva contaminació. És molt difícil posar normatives que els aturin. I és que els ferris que atraquen en ciutats portuàries, com Barcelona, però també com Dublín o com Nàpols, doncs són responsables moltes vegades de més contaminació atmosfèrica tòxica que no pas tots els cotxes que circulen en aquestes ciutats. És a dir, de què serveix posar distintius ambientals els cotxes que poden entrar a les ciutats i després donem barra lliure als creuers per atracar els nostres ports i fer tota aquesta contaminació que no deixem fer als cotxes. L'estudi assegura que els vaixells que naveguen per Europa són, a més, en general, molt vells, molt contaminants, i això complica que puguin modernitzar la seva maquinària i adaptar-se doncs, a nous tipus de combustible que contaminin menys. La contaminació principal d'un port, d'aquests vaixells, és per òxid de sofre, que això és fruit de la combustió dels combustibles fòssils com el carbó o el fuel oil, i són unes emissions que són molt perjudicials per la salut respiratòria i que causen pluja àcida i provoquen, a més, l'acidificació dels ecosistemes. A més, com us deia, a Barcelona els vaixells emeten 1,8 vegades més òxid de sofre que tots els cotxes que circulen per la capital. No serveix de res a prohibir l'accés dels cotxes quan mantenim els vaixells contaminant d'aquesta manera. Sí que és veritat que en un futur que es preveu entre a mig i llarg termini, sembla que aquests ferris, aquests creuers, aquests vaixells haurien de poder transitar amb energia elèctrica, amb combustibles que no fossin fòssils, però de moment encara no està passant això i, per tant, la contaminació és ben present i o limitem l'accés dels vaixells al port o els obliguem a canviar el combustible. I de moment això no està passant i se'ns està contaminant.

0: Sintonia del dilluns de Fúria amb la Laura Grau. Avui tema vagues de mestre i tema gent que diu vaga ok sempre i quan no m'afecti a mi.
1: Crec que avui toca, per qui hagi viscut sota una pedra, a fer una mica de resum de com està la situació mentre a la d'estudis del costat estan entrevistant a la consellera d'Educació. Bueno, això és tenir esperit crític, no? Vull dir que podeu posar-vos una estona a la consellera d'Educació a Catalunya Ràdio i jo mentre estan aquí explicant-vos la versió dels mestres, sobretot els que estan organitzats en els sindicats majoritaris.
2: Exacte, complementant aquí.
1: Sobretot perquè em preocupa una mica que hi hagi bulos, que hi hagi fake news i que hi hagi malentesos amb la situació dels mestres ara mateix, perquè penso que és una situació potser una mica complexa d'explicar i que és molt fàcil que hi hagi gent que s'agafi al mantra i a la tendència de dir, però ja veu fer vagues al març, però ja es va arribar a un acord amb els sindicats no majoritaris, que en el seu cas són UGT i Comissions Obreres, amb la Conselleria d'Educació, amb el Departament d'Educació, i crec que s'ha d'entendre el per què ara aquests mestres tornen a convocar vagues durant el proper mes i mig fins a final de curs, perquè no estan encara satisfets amb l'acord al qual s'ha arribat
3: no
1: amb el Departament.
3: Ens queixem per vici, no, la cosa no va per aquí.
1: Això ho haurà de jutjar cadascú. Jo el que vinc és explicar-vos el que jo veig al meu voltant, que tinc un 90% de tot el meu entorn, que són mestres que estan d'acord amb aquestes vagues i que tenen l'argumentari molt clar de per què els sembla necessari continuar amb aquestes protestes. A partir d'aquí, cadascú jutgi. Però jo penso que algú ha de fer de portaveu d'aquesta gent perquè, bueno, per l'estrany motiu que sigui, els mitjans de comunicació aquesta setmana estan molt avasats a llançar un missatge de que això no acabarà de funcionar i de que el departament ja ho ha fet tot bé. Per tant, anem a intentar fer una mica de contrapunt. Per començar a dir que hi ha un calendari de vagues que el podeu consultar a la web i a les xarxes socials dels sindicats que les convoquen, que són la USTEC, la CGT i la Intersindical, en què hi ha un quadrant molt bonic de colorins amb horaris, que si alguna cosa sabem fer els mestres són horaris de colorins, en què es pot entendre perfectament que no són 17 dies de vaga com s'ha anat escampant arreu. No són 17 dies en què el personal educatiu no anirà a cap centre de Catalunya. Hi ha 3 dies de vaga unitària, el primer és el dia 12, si us ho voleu apuntar, i després hi ha un calendari de zones en què cada zona té 2 dies de vaga més. ¿Vale? Per exemple, si sou del Baix Llobregat, tindreu 2 dies més de vaga. Si sou de Girona, seran 2 dies diferents més. Està repartit per territoris perquè així es pugui, d'alguna manera, descentralitzar el que és l'acció de protesta, que no hagi de patir tothom alhora durant tants dies seguits, perquè també és impossible a nivell
2: justament,
1: de militància.
2: Justament més per tenir en consideració els damnificats, no? És a dir, tant que es diu que no es té en compte els damnificats, les famílies, doncs mira, perquè les famílies ho pateixin menys, es fa dosificat per territoris.
3: I que tot i això hi hagi un ressò.
1: Sí, perquè jo crec que hi ha mestres que estan tan emprenyats que ja els agradaria fer 17 dies de vaga, però també hi ha un punt que logísticament és impossible, hi ha d'haver uns serveis mínims i també hi ha d'haver un seguiment del final de curs.
3: És que és el final de curs, clar.
1: I que la gent no pot sortir cada dia de la carretera al mateix lloc, per tant s'ho han repartit d'aquesta manera.
2: I Laura, si bé és veritat que els mitjans de comunicació trobo que hem sentit poc aquestes reivindicacions aquests últims dies, també t'he de dir que a les xarxes socials no paro de veure gent coneguda de tots els àmbits de la societat dient, pocs em semblen aquests dies de vaga.
1: És que hi ha qui diria vaga indefinida, però clar, aquí la gràcia de la democràcia també sindical és que hi ha unes assemblees on es decideix com s'han d'organitzar aquestes vagues, i si hi ha sindicats majoritaris en què hi ha moltíssims mestres afiliats que decideixen que cal fer aquests 17 dies de protestes que inclouen 5 dies de vaga, diguem-ne, per cada zona, o sigui que cada damnificat de l'educació, diguem-ne, cada família tindrà l'afectació de 5 dies de vaga, doncs bueno, serà per alguna cosa, no?
4: Mira, el nostre oient Salva, perquè quedi ben clar i ben gràfic, acaba de compartir al grup de WhatsApp dels experts
3: el calendari
4: de colorins amb el seu lema no acabem el curs sense condicions dignes, i on s'assenyala el que acaba de dir la Laura, que no són 17 dies de vaga, sinó que està organitzat i repartit en tot el país.
1: En territoris i amb tipus de protestes diferents. També hi ha 2 vagues especials del 03, per exemple, que és un col·lectiu que ha quedat molt arraconat a les vagues anteriors perquè bueno, funciona una mica diferent, no, el seu interlocutor no és el departament, sinó que moltes vegades és l'Ajuntament o el Consorci, però igualment són un sector que està també molt, molt castigat i que fan una feina increïble a les escoles bressols.
4: Mira, una mare, que no pas una docent, una mare, l'Emmanuel, que porta el seu fill a un col·legi de Rocafonda i ens porta la pancarta que diu Rocafonda, diu prou, concentració, amb el dibuix d'un altaveu, i diu mai hi ha vaga suficient, s'ha esfondrat el sostre d'una escola per l'estat de merda de l'edifici.
1: És que clar, estem aquí,
4: diu,
1: eh?
4: Diu, és en vaga on es mouen les coses.
1: Bueno, estem aquí i la següent cosa que va passar la setmana passada, per si algú no n'ha sentit parlar, és que el departament va sortir a dir que una de les mesures que se'ls havia ocorregut per afrontar aquesta situació era fer un pla pilot on hi hauria policies de paisà presents, no sap de quina manera, perquè després han dit que no entrarien a les aules. Jo penso, i què faran? Una ronda per la porta de l'escola?
3: Sí, no, diu, no, se'ls cridarà. Diu, és que si ja se'ls cridava ara, no venien?
1: Ja venien ara, però
3: home,
1: bueno.
3: Entenem que sí.
1: Presència, no sabem de quin tipus, va. De policies de paisà en escoles d'alta complexitat de diferents llocs del país. Han
2: com
1: fet un pla
2: si
1: pilot.
2: Com si s'arreglés amb policia les coses. És
1: sí,
2: que
1: veritat... bueno, jo què sé, el seu argument és que per millorar la convivència, per innovar, és que aquest tall d'innovar a mi em va flipar, el 324.
2: La veritat, eh?
1: Una persona del Departament d'Educació dient que era una mesura innovadora i que no estàvem acostumats a innovar, que havíem d'obrir la ment perquè no podíem donar les mateixes solucions a problemes que no s'havien resolt. I és com, bueno, quines solucions heu donat fins ara? Que no han funcionat perquè tampoc n'heu donat gaires de solucions. Bueno, és igual, a mi em posa nerviós aquest tema. I, de fet, ja hi ha 4 centres d'aquests del Pla Pilot que ja han dit que ells no en volen saber per res.
2: Que no els volen venir a pintura, aquests polis.
1: Doncs això, que hi ha hagut aquest tema de posar policies de paisà, que també ha sigut una cosa que ha fet saltar molt les alarmes, de dir, però aviam què coi està passant en aquest surrealisme que estem demanant a les manifestacions del març, recursos per poder atendre la diversitat a les aules, és a dir, vetlladores, psicòlegs, integradors socials, i a més de retallar-nos aquestes figures, ens en poseu unes altres que ningú ha demanat i que són intimidatòries també per molts nois i noies d'instituts, en què sabent el racisme institucional que es pateix als carrers, en què hi ha policies que et paren al metro sense cap tipus de motiu, només perquè ets racialitzat, o que et desnonen de casa teva, que estiguin després a l'institut fent una funció, en teoria, de mantenir la convivència, a mi no em sembla que sigui lògic en cap sentit.
2: I perquè no deixem els polis pels adults i deixem els infants amb educadors, dic jo, proposta així.
1: No, i que
2: així.
1: Hi ha situacions en què pot ser necessari que vingui la policia, però ja els trucarem, no fa falta clar, que hi hagi una figura clar. De mediació, o no sé què estan dient des del departament, en una escola. Bueno, a mi em sembla una cosa una mica surrealista. Després, una altra cosa que va passar la setmana passada en instituts, és que de veritat és que arriba un punt que ja era un ritme que no es podia seguir. Hi va haver unes manifestacions en un institut de Valls, concret, l'Institut Narcís Oller, en què els alumnes es van revoltar contra els mestres, en contra de les vagues dels mestres, perquè aquests mestres d'aquest institut van decidir que el mínim que podien fer per intentar ser coherents amb els seus principis era no fer cap activitat extracurricular, que no és obligatori fer-la, tampoc és un dret de l'alumnat. Les fan tots els mestres perquè els encanta la seva feina i de bona fe se'n van de colònia, se'n van de viatges de finals de curs i se'n van a les graduacions. Però no és obligatori, en cap cas.
2: No, i és veritat situació... que si no tens les garanties de poder atendre l'alumnat amb normalitat dins el centre, imagina't fora, no?
3: Totalment.
1: Bueno, i que ja vas prou apurat intentant fer classe, que és la teva obligació, imagina't a sobre agafar-te un divendres a la tarda per anar a una graduació dels alumnes de segon de batxillerat, que segur que es moren d'il·lusió, però, nois, estem aquí estirant més el braç que la màniga. Bueno, doncs els alumnes d'aquest centre, en lloc d'empatitzar amb les protestes dels mestres per la seva situació diària
2: i
1: de
2: donar-los
1: col·lapse...
2: I donar-los suport, no?, amb les seves reivindicacions, que és el que ells serien els principals
3: beneficiats.
2: Que hi
3: ha
1: molts estudiants
3: pares,
1: que sí que ho fan.
3: Que hi vagin 5 o 10 pares, que es posin d'acord...
1: I... Això pot muntar una AFA perfectament.
3: I l'AFA pot organitzar-ho.
1: Una sortida de PortAventura, que ho munti l'AFA, que ho muntin els propis alumnes, fins i tot, que quan Exacte. Jo anava al cau hi va un any que ens va ploure molt per Sant Joan, que era una festa que ens encantava, i vam dir que, mira, que ens trauríem de la màniga el 15 d'agost, fer Santa Mariona, i vam muntar una festa a uns nens de 16-17 anys. No costa tant, No. És mirar-te els packs d'entrades de PortAventura, distribuir una mica els busos, mirar com podeu guanyar diners, perquè si no pot anar tothom, entenc que també hagis d'haver un extra job, vens pastissos pel carrer, no, i ho hem fet tots,
3: No, ho dic perquè també, fent-ho d'aquesta manera, potser hi ha pares que s'adonarien que anar de colònia o de viatge no és tan divertit com es pensen, que diuen, a sobre?
1: I els no
3: hem de pagar
1: fàcil.
3: Nosaltres els profes que hi vagin de viatge, jo he sentit això, I penses, però és que vosaltres sabeu
2: com
3: pringa un professor en un viatge. És
1: que
3: no ho has estat adolescents i no ho anat de porta a porta i fet balcòning i aquestes coses que es fan.
1: Perquè... Es fan responsables de 20 xavals, a les 4 de la matinada segurament va bé en un viatge final de curs.
3: Màxima.
1: Bueno... Aquests nois fent una manifestació que mai cap protesta estudiantil ha sigut tan mediàtica, jo flipant perquè tot el dia les notícies hi havia aquests xavals parlant, casualitat o no, que el seu portaveu fos un noi de Joventut Socialistes de Valls. Bueno, després va sortir un comunicat que deien que es desmarcava, o sigui que parlava en nom dels estudiants i no de la Joventut Socialistes.
2: Gràcies.
1: Pot el president del Parlament de Catalunya parlar en nom de només d'ell a títol personal quan va als llocs? Jo penso que no. Per tant, aquest noi doncs, potser s'hauria d'haver pensat dues vegades. En tot cas, que està passant tot això i que els mestres tenen aquestes vagues organitzades més que res perquè els acords als que es va arribar amb Comissions Obreres i amb UGT al març no els semblen suficients ni a nivell de recursos, que com diem, encara no s'ha arribat a un acord de com s'augmentarà en aquest personal educatiu necessari per aplicar la inclusió real a les aules, de baixada de ràtios, que tampoc els sembla suficient, perquè que hi hauria una ràtio de 20 alumnes, ja es va dir bueno, fa milions d'anys amb l'última reforma educativa i no s'ha implementat, vull dir que es digui, que s'escrigui en uns papers, no vol dir que després es porti a l'aula, la realitat, i també per un tema de sous, que és el que costa més d'entendre socialment, perquè si ja sabem que els mestres són gent que generalment tenen unes condicions superiors a la gent que treballa al sector privat, però això no vol dir que no es puguin queixar perquè no els hi han pujat el sou en 8.000 anys, m'entens? Vull dir que si ells es queixen perquè volen unes condicions millors, no vol dir que tu hagis de dir, oh, no us podeu queixar perquè jo estic fatal, doncs tu també queixa't i organitza't, que per això m'he hagut de veure un altre dia del treballador a manifestacions que tampoc han tingut tant de seguiment. Si realment estàs tan disgustat, t'organitzes amb la gent de la teva empresa i també et queixes, vull dir. No vas a boicotejar la gent que realment vol tenir una qualitat de vida millor.
4: El nostre oient Antoni diu, dijous tenim vaga a l'escola Bressol, i diu, la principal damnificada és la meva mare, però ella està encantada de tenir el meu fill un dia amb ella. Li hem preguntat quina pel·li, quins dibuixos mirarà, i ens ha dit cap, que és massa petit per veure pantalles.
2: Molt bé.
4: I ha dit, a jugar al parc amb l'àvia.
1: Ara. I si són ja una mica més grandets, a sortir al carrer també amb els seus, amb els seus mestres.
3: Mira, les vagues de l'escola Bressol, el dijous 7 de maig, de 0 a 3, el dimecres 20 de maig també de les escoles Bressol.
1: Doncs això, també molta família donant suport als mestres, perquè s'està jugant molt amb el discurs d'intentar enfrontar-les amb el col·lectiu, dient que, clar, que són molt insolidaris perquè això s'ho menjarà la conciliació familiar. Tio, jo crec que la situació és prou crítica com per tirar d'avis, tirar d'hores extres de feina o el que sigui per intentar donar suport al col·lectiu i que això es pugui remuntar d'alguna manera, perquè és les generacions del futur les que ho patiran.

0: Dimarts a les 9 del vespre arrenca una nova edició del Desconcert, una de les més especials perquè celebra 10 anys de vida, i Dan Peralbo i el Comboi seran un dels artistes que tornaran a pujar una vegada més a l'escenari de l'Apolo. També hi haurà Lil Dami, Senyor Chen, Alosa, Mama Duixa, Gavina MP3 i, per exemple, també Ferran Palau. Un bri de sol i l'arc de Sant Martí, un cel vermell. Els qui tampoc es perdran el Desconcert són Sidoní, la Jules, Gravo, Saxeni, Mazzoni o la Flashy.
1: Sense casquet, aquí anem volant. Apaga la llum, que estem activats.
0: A l'escenari també hi pujarà Pastora, Hipnosi, Jung Rajola, la Pound Gang, Kelly Azaia, la Llum, l'Ecoc o la Venus. I per cert, que tenim incorporació d'última hora perquè la finalista d'Eufòria, Monique Macon, se suma al cartell. La festa, recordem-ho, comença a les 9 de la nit a la sala Apolo. Uau! I de fet, si veu demanar invitacions, reviseu el mail, i pels qui no, doncs, no hi pugueu anar, sapigueu que el Desconcert s'emetrà en directe a iCat i en vídeo també a la plataforma 3Cat. Seguim la ruta de concerts, fent parada a Roda de Ter, on aquest cap de setmana se celebra la 9a edició del festival Encanta. La Maria va ser la primera confirmada del festival Encanta 2026. Dimecres, la cantant valenciana hi presentarà el seu segon disc, el primer de llarga durada, Rubina, que es presenta com un viatge íntim de pèrdua, cura i renaixement. El concert començarà a les 8 del vespre al Teatre Eliseu. L'endemà dijous, al mateix escenari i a la mateixa hora, Ferran Oriols hi presentarà el seu segon treball en solitari, Darrere dels Horts. Divendres serà el torn de l'Abril. Ens vam besar entre les pàgines d'un llibre, ens vam besar, coberts després de lluna plena, ens vam besar. L'escena musical valenciana està produint més talent musical que mai, i una de les artistes que ho està petant allà on va és l'Abril. Divendres presentarà el seu últim disc, Instruccions per estimar una cirera, també al Teatre Eliseu a les 8 del vespre. L'endemà dissabte, Gavina MP3. En aquest cas, Max Codinac hi presentarà Sempre i per Instint, un disc que va publicar a principis de novembre, i qui tancarà la 9a edició del Festival Encanta serà l'Aranà, el duet format per la catalana Anna Sala i la eivissenca Lara Magrinyà. Per cert, que un parell de dies d'abans, divendres, l'Aranà s'estrenarà a Barcelona. Serà dins del centre Artesà Tradicionarius. Doncs bé, si voleu gaudir de tot aquest repertori de concerts de Roda de Ter, podeu comprar entrades a la web del Teatre Eliseu. Seguim amb més concerts. Dijous, el segon concert de L'Último de la Fila.

finals d'abril, Manolo García i Quimi Portet van iniciar, després de 30 anys, nova gira de l'Último de la Fila. Diumenge passat, doncs, van fer el seu primer concert a Barcelona i dijous faran el segon. L'espectacle permet reviure les cançons del grup, que han marcat diverses generacions, entre mitjans dels 80 i finals dels 90, i aquest segon concert es farà a l'Estadi Olímpic i encara queden algunes entrades a la venda.

0: Segurament la majoria de vosaltres ja ho haureu notat. Aquesta és la veu de Joan Miquel Oliver, membre fundador del grup Antònia Font, que arrenca nou projecte en solidari. Tot just ve de publicar el seu nou disc, Ruïssos, un dels treballs més esperats del mallorquí. Dijous, dins del Festival Empremtes, el presentarà a l'Apolo de Barcelona a 8:45 de la nit. Si voleu anar, encara queden entrades i obren portes una hora abans. I parlant de l'Apolo, Triquell actuarà l'endemà divendres. El cantant de Sant Quirze del Vallès presentarà el seu segon àlbum, Paco Deluxe. El concert començarà a 8:45 de la nit, forma part del Guitar BSN i encara queden entrades a la venda. El proper concert de Triquell aquest 2026 serà a la Festa Major del seu poble el 7 de setembre. Per cert, que a Barcelona aquest divendres hi actua Pablo Alborán.
1: Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo y no nos...
0: Pablo Alborán torna a Barcelona amb una nova gira al Palau Sant Jordi. El malagueny presentarà el seu últim disc, Kilómetro Cero, i per aquest concert les entrades estan exaurides de fa temps.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AiCat.

0: l'Aurora. Comencem aquesta nova hora ben aviat, les 7 i 2 minuts. Som els experts d'ICAT i us despertem cada dia fins les 10 del matí aquí amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimarts a Desconcert.
0: Avui és 5
1: Ai,
0: de maig.
1: Sí?
0: Avui, oients, ens veiem a les cares a l'Apolo i algun oient que està dient prefereixo posar cara als altres oients que no pas algun grup que no conec. M'estranya que no els conegueu tots perquè són bastant casats. Casats i solters. Bastant coneguts i bastant punxats en aquest programa. Són les 7 i 2, com us dic, i sí, és dilluns 5 de maig, i per començar ens interessem pel temps. Eloi Cordomí, quin temps fa?
2: Fa fresca, tenim també molts bancs de boira a les comarques de l'interior, avui farà sol durant el matí també a moltes altres comarques, però amb inestabilitat i per tant també amb previsió que creixin tempestes. Avui es formaran al voltant del migdia el prelitoral i també el Pirineu i el Prepirineu, i a partir d'aquí poden desplaçar-se pràcticament en qualsevol punt de Catalunya. Seran tempestes localment fortes també, amb alguna calamarsada, i avui en temperatures que no passaran dels 20 a 23 graus.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, i recordeu-ho, avui celebrem els 20 anys d'història dedicat als 10 anys del Desconcert. Ens veiem a partir de les 9 a la Sala Apolo.
3: Vinga, que és la vostra clica i la vostra clica surt a matar.
4: Però ara vindran els Manel a ensenyar-vos a rimar.
5: Si tot just...
0: I recordeu que podeu seguir la festa, el concert sencer, en directe pel portal 3CAT. Farem una programació especial també aquí a ICAT a partir de les 8, amb la prèvia del Desconcert, ja des d'allà, des de la Sala Apolo. A les 9 començaran els emparellaments impossibles de formacions del país a l'escenari de l'Apolo, allà al Paral·lel barceloní, i fins les 11 de la nit. Els que vingueu ens veurem les cares d'aquí poques hores. Com és habitual, el Desconcert reunirà tot de músics de l'escena, des dels més emergents fins als més veterans, amb tota mena d'instrumentalització i tota mena, ho dic això per la gent que està dient aquí al grup de WhatsApp dels experts, i trobo a faltar guitarres al Desconcert. Mireu bé el cartell, que hi haurà molta guitarra, hi haurà la Viking Band, hi haurà bateria, hi haurà el que vulgueu, i també tota mena d'estils.
2: Les guitarres han tornat per quedar-se, ja
0: tant.
2: Ho sabeu.
0: Veureu La Salosa, Dan Peralbo, Ferran Palau, Flashy Ice Cream, Gavina Poneva 3, en Gravo, la Jules, en Kelly Zahia, l'Ecoc, en Lildami amb el senyor Chen, la Llum, en Mamaduixa, en Masoni, la Monique Meacón, els Pastora, la Peung Gang, el Saxedi, el Sidoni, la Venus, Hipnosi, uah, i Llum Rajola.
2: Catallaco.
0: Ja podeu començar a especular amb quines seran...
1: No s'acaba mai, aquest
2: no,
1: que
2: no, no.
0: Bueno, l'he dit tot, l'he dit tot.
2: Podeu començar, sí que
0: podeu
2: sí
0: començar que a emparellar, a fer els emparellaments impossibles, a veure si, qui, si algú de vosaltres n'encertarà algun.
2: Jo.
0: Digues, qui creus que anirà amb qui? Ara serà una mica extrem, no em diguis els més similars.
2: Val, doncs Masoni amb la Peung Gang.
0: Vale, guai. La Peung Gang sempre és xocant, sempre que ha aparegut, òbviament, i sempre serà xocant amb qui els emparellin, eh?
2: Sí.
0: Perquè algú m'està dient Peung Gang amb Lil Dami. No, ja, de fet, tenen cançons junts, aquests. La gràcia doncs... és que no us espereu.
1: Jo dic Saxeni amb Alosa.
2: Oh, que bo, també, aquest.
0: La pregunta del dia, oients, què n'espereu d'aquesta nit? Quins grups teniu més ganes de veure? Amb qui els emparellaríeu? I els que no, digueu-nos des d'on seguireu la festa. I si teniu records de desconcerts passats, ens escriuen els oients al nostre grup de WhatsApp com en Salva, que diu a casa som fans de la batalla de Peung Gang amb Manel, amb el Jo Competeixo, que sentíem fa uns moments. Ara us estem punxant de fons a un dels moments més celebrats de l'any passat, el Paraules d'amor de les al·lèrgiques al polen.
1: Ai, sí.
0: I en Salva li respon al Toni, que ell també és molt fan de la cançó de Manel i Peung Gang, Jo Competeixo, i cita, enfollo la Katy Perry comptant bitllets i mirant Tom i Jerry. Diu, no ha envellit i forma part ja de la música catalana, aquest vers.
2: Bé, que els... diu, no ha envellit gaire bé, eh?
0: No,
2: cal dir-ho, eh?
0: Bueno,
2: no ha envellit
0: fet...
2: gaire bé, és veritat, és una cosa...
0: Jo em sumo al moment d'aquesta cançó on els Manel fa la tira d'anys, els deien els Peung Gang, tots ells amb cabells, els deia, d'aquí uns anys sereu tots calbs. I és curiós com els grans, els Manel, els van dir els petits, els Peung Gang, i tenen raó, han encalbit, no, els joves han encalbit molt més ràpid.
2: Mira, és veritat.
0: Mira fotos actuals.
2: És veritat.
0: Més comentaris. La Magda diu, seguiré com sempre per la ràdio i faré el xafarder pel 3CAT per veure les cares i les vestimentes. Per la Magda, avui el Desconcert és com la Met Gala.
2: És veritat.
0: Veure com vestirà cadascú. Diu que altres anys ho ha seguit per la ràdio i després faig això de veure el vídeo per posar la cara a molta gent que només conec de veu, els artistes, els cantants. Xaleu molt, ens desitja la Magda. En Jordi Casas, oient històric des de 2012, i diu que ha vingut als Desconcerts de l'Apolo dels anys 2016, 18, 22 i 23 i el de Manresa del 24. Diu, els meus millors records, en Jair Domínguez quan va cantar amb l'Òscar Andreu, Vaya Vaya quan el van emparellar amb els Manolos, i també The Tietz i la Dharma, fent en aquest cas el Coti per Coti, però instrumentats per la Dharma.
2: Ara després farem un resum en top 5 dels millors moments i alguns d'aquests hi sortiran. Ja
0: diu
2: veureu.
0: Que avui té moltes ganes de veure l'Osa, d'en Peralbo, Peung Gang i Masoni. Peung Gang surten a totes les travesses, eh? No es penseu que venen de l'underground. En Carles diu, tinc més ganes de posar cares als oients dels experts que no pas als grups. En Rocky, que és el primer cop que ve, ens pregunta perquè, clar, ell es pensava que cada grup es casca un concert i diu que acabarà a les 3 de la matinada. No. Acabarà,
2: no,
0: les,
2: acabarà
0: a les 11.
1: És tot molt de dia entre setmana, feiner, que demà tots a treballar.
0: Moderació catalana.
2: Exacte.
0: Pensa, Rocky, que tu que no has vingut mai, i de fet és, crec que és l'oient més jove ara per ara, encara que 17-18, eh? Sí, està guanyant. Sí,
1: sí. No facis tard perquè a les 11 ja tots fora. Vull dir que això no es pot anar, s'ha de ser puntual.
5: I t'empenyen, eh, per marxar.
1: Sí.
0: La casca és una altra cosa, sí.
5: Clar, clar,
0: la Marta diu, serà el primer any que vinc, ens veiem aquesta nit. Diu, altres anys us he seguit per la ràdio o per la tele i m'encantaria que em parellessin d'en Peralbo més a l'Osa.
5: Sí.
0: Jo prefereixo emparellaments més extrems, eh? Clar. Peu un gang amb l'Osa i...
1: Home, d'en Peralbo i l'Osa és bastant extrem. Pensa que una cosa és a full de revolucions i l'altra és una cosa tranquil·leta,
5: sí, però les de més guitarra.
0: Les de l'Osa, quan l'any passat es van deixar anar amb la CRG...
1: Sí, és veritat, però igualment va ser sortir de la seva zona de confort. Per tant, voldria dir tornar això.
0: La senyoreta Su diu, aquesta nit vinc, serà el segon cop que vingui al desconcert. La Thaís diu, vull veure d'en Peralbo i Ferran Palau. I en Ferran diu, jo només he estat a desconcerts descentralitzats, però sempre us he seguit en directe, i he dit algun cop que crec que la cançó Josep Maria, de Sexànimes Batlana, és una cançó molt de desconcert.
1: Sí,
0: però vaja, la van crear conscientment i trobo molt xulo que els grups s'ho facin seu i l'esperit del desconcert hagi transcendit, més enllà del que muntem cada any i pat a l'Apolo, i que els grups s'emparellin i facin les seves composicions. I com a moment memorable, diu l'any de Maria Jaume i Pol Bordes fent un remix de Bona nit dels Pets, que diu, trobo que l'haurien d'enregistrar.
1: Sí,
0: i també se'n recorda de l'any que la Ludwig va fer un popurri de les cançons de la Xana. Que em va molar, aquest moment.
5: És veritat, va ser molt guapo. El Sergi
0: estava a tope.
5: Sí, tant.
0: Més respostes en format àudio.
6: Què n'espero d'aquesta nit? Doncs no canta gaire, precisament, perquè crec que faré pujar la mitjana d'edat notòriament i és el primer desconcert que vinc. No conec pràcticament cap grup i els únics que em sonen, que no vol dir que els conegui, és gràcies a Valdros. Com vagi la cosa? Improvisar.
7: Ostres, recordo molt la cançó Jo competeixo dels Manel i la Pau Gang.
8: Que quan tingueu la nostra edat, dos o tres, no cal dir noms, sereu completament cap.
7: De fet, la tinc a la playlist de Spotify. M'agrada molt quan surt un contrast molt èpic.
9: Aviam, bon dia. Doncs mireu, ja que pregunteu el que ens agradaria, avui hi ha una efemèrdida.
10: L'efemèrdida!
9: Avui és l'aniversari de Rafael, el gran Rafael. Què passarà? Què misteri habrá? Puede ser mi gran noche. Va, que et moria que vinguera aquest, eh? Màquina. Grande Rafael.
10: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
11: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
12: Sí, tio.

0: Són en Iung Rajola i el Sexeni, que ens canten famós català, tant l'un com els altres. Tant Iung Rajola com Sexeni seran aquesta nit amb vosaltres, oients, a la Sala Apolo, en aquest desconcert, celebrant els 20 anys d'ICAT. Ja veurem amb qui emparellen cada una de les formacions i quina versió s'han tret de la màniga per cantar en directe. Tenim oients també que es pronuncien, com la Raquel, que diu: bon dia, sóc molt nova aquí en aquest programa, però vindrem tres amigues.
1: És
0: molt nova, però ha aconseguit ja quatre invites.
1: Bé.
0: Diu, sembla que també sóc nova al món, perquè pràcticament no conec cap grup.
1: Però com pot ser?
0: Poc pareu atenció a les cançons que punxem,
2: eh? Home, tant. Poc ens escolteu,
1: eh? I tant.
0: Anem al tema que ens havia promès en Sergi fa escassos instants. Estem esperant amb ganes que siguin les 9 de la nit i que arrenqui aquest desconcert. Els qui no vingueu a la Sala Apolo, recordeu, des de casa el podreu seguir en directe a través d'aquesta emissora. Però, com us hem dit, aquesta edició és ben especial perquè celebrem els 20 anys d'ICAT i els 10 anys de desconcerts. Per tant, ara és el moment de fer el nostre particular
3: Top 5
0: amb els millors moments d'aquests 10 anys de desconcert, que una mica vosaltres ja esteu omplint també responent a la pregunta del dia.
1: I alguns els heu dit, per exemple, en el número 5, en Jair Domínguez i l'Òscar Andreu versionant a Camela.
4: Escúchame, comprendelo, es imposible nuestro amor, porque
1: he vist el vídeo i s'hi pot veure en Roger Saró al costat del Jair Domínguez i l'Òscar Andreu ballant de forma suntuosa. Sí,
0: a l'escenari.
1: Sí, a l'escenari, damunt de tot. Era l'any 2018.
2: No tens cap record, no?
1: Saps què passa? Que era com acabava aquell desconcert. Acabàvem fent una mica l'I Will Survive. Lo. I se't veu a tu al costat, però primera fila.
0: Quin any, dius?
1: 2018.
0: Val, recordo. L'any.
1: Era la cançó Sueños inalcanzables, i així acabava, com diem, aquest desconcert, que abans també ens havia deixat un altre gran moment. Era els Amics de les Arts versionant els Rage Against the Machine.
2: Sí.
1: Cridant com molt fort. Com
2: sí, van cridar molt fort aquell dia.
1: Anem aquí
2: molt
1: a partir la pana. En el número 4, Ginestar i Joan Dausà. Els germans Serrasols es van unir-se al Dausà l'any 2022, convertint el Jo Mai Mai en una cançó punk, com se'n diu, que tot feia pensar que acabaria amb en Joan Dausà saltant damunt del públic. Però no va ser ell qui va acabar saltant.
5: Us juro que saltaria perquè us tinc confiança. Però de veritat que tinc el genoll una mica tocat. Jo veig que el Pau està dubtant.
6: Sí o no? Sí o no? Tothom em mira i ningú veu!
1: Exacte. Va acabar saltant en Pau Serrasolses.
2: I el vam recollir, el vam recollir.
0: Clar, és que els concerts s'hauria de fer, això.
2: Sí.
1: Va haver un moment que es va fer una mica el buit allà mig, el Pau no ho veia clar, però sí.
0: Bueno, ja quan li fas un Jo Mai Mai he fet crowdsurfing, en Pau haurà de veure.
1: Exacte. En el número 3, els Tiets i la Dharma.
7: No vull saber res, intento no clavar-te la mirada.
1: A veure, ara ja tothom ha acabat fins al monyo del Goti per Goti, però penseu que l'edició del 2023, la cançó dels Tiets tot just començava a ser un èxit.
0: Clar, era abans de l'estiu encara.
1: Totalment. I aquell moment viscut amb la Dharma, fent ballar sardanes a tot l'Apolo, en els quals hi van prendre per nosaltres amb una rotllada.
0: I la gent, els passos els sabia, la gent, els llargs i els curts.
1: Absolutament.
2: Va, que t'esperaves.
1: Va acabar rotllo Dharma, saps? Allò, una mica de rotllo
2: escà, molt bé.
1: En el número 2, Alosa i Svetlana. L'Apolo va esclatar l'any passat amb la unió de dos dels grups del moment, Svetlana i Alosa, que ens van regalar aquesta versió frenètica de la CRG, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu de l'any passat d'ICAT, eh? I és que no era per menys. Veurem si alguna de les d'enguany esdevé la cançó d'ICAT.
2: A veure, llista tal.
1: I
2: això
1: sí, ho hem dit per activa i passiva. En el número 1, la Peungang i Manel.
8: Canteu, tu, canteu, gangster, aneu de faques amb putredors, tots són una vista sòrdics, precoces, ejaculadors,
1: no sentiu la gent com flipava veient els Manel en aquesta tessitura tan trapera i tan estranya, eh?
2: Espectacular.
1: Era el desconcert de l'any 2017 davant d'un públic totalment entregat. Veurem si algun dels moments que es viuen aquesta nit a l'Apolo s'afegeixen als històrics del desconcert.
0: Esperem que siguin bones sorpreses i, com diuen Sergi, algunes o moltes de les cançons es converteixin en mítiques o cançons de l'estiu o cançons com vosaltres, oients, anys després esteu responent a la pregunta del dia, que perfectament les recordeu anys després d'aquesta dècada de desconcert. Recordeu, a partir de les 9 a l'Apolo, a partir de les 8 al programa especial previ que podreu sentir aquí a ICAT i els que estigueu allà entremig, sobre el parquet de l'Apolo, ens veurem les cames i comprovar les cames, eh? I els rostres,
1: però, i els braços,
0: però sobretot les cames i els avantbraços i els vostres outfits, eh? De seguida parlem de la Met Gala, això sí. Ara Robbie Williams ocupa l'antena d'ICAT des del seu últimíssim disc, It's Okay Until the Drugs Stop Working. Són les 7:17 d'avui dimarts.

0: Cat, 20 anys, 20 programes.
1: Hola, sóc la Txell Bonet del Cabaret Elèctric i us he de confessar que estic molt contenta que tota la gent que va passar pel mític programa actualment són fars culturals, són persones que porten projectes, que creixen, que són potents. I una també de les coses més maques era el fet d'entrevistar artistes que deien: quan feia aquest disc pensava en el moment en quan vindria a presentar-lo al Cabaret Elèctric. I és que estem parlant d'un programa, com deia, mític de la ràdio pública catalana, com el Lloro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, o la Nit dels Ignorants.
2: Cabaret Elèctric, un programa pels que tenen els peus a terra i el cap als núvols.
3: Home, i Cat no existiria sense el Cabaret.
0: Montse Virgili.
3: Va ser el primer programa pioner de cultura en aquesta casa i records preciosos, tots. De fet, jo crec que una de les coses més divertides va ser durant molt de temps tenia Joan Colomo cantant cançons sobre l'actualitat.
4: Vens a cantar-nos una altra cançó i avui has vingut, podríem dir, amb un tema temporal, no?
5: Sí,
4: la calçotada.
5: M'agraden els tomàquets, m'agraden els pebrots.
3: Una cosa molt bonica i que sempre recordo amb gran alegria.
5: Són sens dubte els calçots.
6: Et sona? És ICAT.
0: ICAT, 20 anys, 20 programes.
7: A 7 i 21 minuts al matí, oients, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala. Per qui li vingui totalment de nou, és aquesta gran trobada de gent molt famosa i molt rica, però que paguen una gran entrada i els fons es destinen, doncs, a finalitats solidàries per les quals hi ha hagut polèmica. La qüestió és que cada any hi ha un motiu, hi ha com un dress code, una temàtica en els quals actors, actrius, cantants, productors i famosíssims, doncs, configuren o encarreguen el seu outfit.
8: No em diguis que tot ara anirà cap a l'Ais.
7: No, perquè el lema a mi és el que m'ha agradat menys els últims anys. El lema era Fashion is Art, i m'ha semblat com molt vaga.
9: Ai, sí. Una mica blanc, no?
7: Sí que molts personatges han tirat directament cap a les arts plàstiques o escultòriques, que això està guai, però clar, art em semblava una mica general.
8: Sí.
7: El que he fet primer és anar directament, que sí que ho ha patat, a mirar quin vestit s'ha posat
8: això.
7: La Rosalía.
8: I què?
7: No només mola, no només porta un quadre a sobre,
8: una senyera?
7: No només sembla un quadre, quasi. Porta un quadre de Dalí perquè
8: Home.
7: Ho vegi tot el món.
8: Molt bé.
7: Mira, acosteu-vos al meu monitor, és la Rosalía ahir mateix a Nova York, on porta el Crist aquell de Dalí.
8: Hosti, que guapo!
7: Zenital.
9: Sí. Home, mira, m'agrada i tot.
7: És que, a més, la forma de la creu, la forma dels braços extesos clavats al fustó curt, acaben donant forma al vestit, i a més, amb un maquillatge i una mirada hipnòtica que li dona aquest to, si voleu, místic. Ja sé que és el rotllo que porta la Rosalía últimament.
9: Sí, però moderadament
7: sí,
9: místic.
7: Sí, perquè si sou fans de la sèrie Evangelion, que ja ho és, també us sembla una mica, eh? Per mi no és perquè sigui la catalaneta, per mi trobo que és el vestit que més m'ha agradat.
8: És el Crist de Sant Joan, sí, crec que es diu aquest quadre.
7: És el que es veu com molt des d'amunt.
8: Molt xulo,
7: Sí, superguai.
9: Home, i si demanen art, ha de ser això. Vull dir, no hi ha ningú que s'hagi senyit millor a la premissa que ella, en tot cas.
7: Bueno, art dir als altres, que n'hi ha molt artístics,
9: Bueno, doncs no deu haver-hi ningú.
7: Començo per la polèmica. Els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Tot plegat enmig d'un moment delicat per l'empresa perquè estan retallant milers de llocs de feina. Els mecenes d'aquest any han provocat cancel·lacions, com ara tota aquesta gent que a l'última hora han dit no vindré. Nicki Minaj, Zendaya, Meryl Streep o l'alcalde mateix de Nova York que ha passat d'anar-hi.
9: Home, és guai l'alcalde de Nova York.
7: Sí.
9: Sempre el seu equip. Si ell no hi va, jo tampoc.
7: Per la catifa vermella hi han passat noms com Bad Bunny, que anava caracteritzat d'avi, però quan dic d'avi és que anava amb bastó i caracteritzat com si fos, no sé, el Polònia. Que, sí, en un primer moment no l'he reconegut, però Bad Bunny anava d'avi. O, per exemple, la Beyoncé amb un vestit semitransparent que semblava una mena d'esquelet però d'animal molt gran. Us dic els que més m'han molat. La Sabrina Carpenter clarament anava vestida d'art perquè el seu vestit estava fet amb cel·luloide. O representava que eren cel·luloides, a pel·lícula de cinema.
8: Val. Vigileu que això crema molt,
7: La Madonna anava, jo li diria, de barco. Tenia una, més aviat al seu cap, tenia una estructura, que és un vaixell, i li baixaven per tot el cos, en lloc d'un vel, unes veles. Val?
9: Però això no és artístic, perdó que et digui, molt més la Rosalía.
7: Perdó que et digui, la majoria de dones portaven un vestit normal i els homes tots igual, un vestit negre camisa blanca.
9: Així no es va ensenyir a la premissa.
7: A la Lisa, de les Blackpink, la sentim aquí, els experts, alguns matins, jo diria que anava de medusa barra deessa hindú de quatre braços, perquè té els seus braços, que té de fàbrica, i dos braços més que li agafen el vel. Jo al principi m'he pensat que els reals eren els de dalt. Vale? Aquesta cantant de Blackpink, amb quatre braços. La Cardi B, jo la defineixo com que va vestida de puré de patata barra ram de flors, però ram de flors d'ahir la nit ja trepitjat, del 24 d'abril al matí, com uns bonys, però divertida. La Katy Perry va vestida d'esgrima, amb la màscara d'esgrima, però la reixeta com pel costat, així que estic clar que no veia res. La Sisa, que també la punxem aquí sovint per despertar-vos, jo trobo que anava de ginesta o de calèndula, ho dic pels tons groguents.
9: Ostres, molt bé.
7: De les floritures. I en Sam Smith, que sí que el posem aquí sovint, jo pensava que era un cantautor una mica, doncs, com un cantautor, l'home més extrem. A mi em recorda el Jafar de l'Adin, amb una mica de Cruella de Vil, sent un dàlmates, i una mica flapper, amb una ploma al cap. Vale?
8: Està bé, aquest, bueno, mira.
7: Per mi, dels més guais, ja ens direu què us sembla, qui s'ha senyit o no. De fet, estic mirant la web de Vogue, que hi entro un cop l'any, la web de Vogue, on hi ha un clic a cada foto que diu: trobes que ha seguit el leitmotiv o trobes que no? I quan anar jugant a sí, no, que és el que feia la Laia, doncs ja pots jugar clicant.
8: Vale, i allà hi ha vots dels més celebrats o no?
7: No. He anat per ordre una mica d'arribada, però de fet ja m'he mirat abans d'entrar al directe com a 200 fotos de famosos. Deixem-me descansar.
8: Sí,
7: que m'he agafat una mica com les més espaterrans. A les 7:26, digueu-nos què us sembla, el vestit de la Rosalia, perquè jo m'he llançat una mica a la piscina dient, no sé, un quadre de Dalí, però Sergi m'ho confirmava.
8: Totalment. És
7: el Crist de Dalí.
8: És molt guapo.
7: I és molt, molt intel·ligent com a la forma de la creu, li dona forma al vestit, i com aquell mar, aquella cosa sorrenca del fons del quadre es converteix en la part de baix del vestit.
8: I a més, va unit una mica aquest esperit una mica religiós en el que s'ha encomanat ara mateix a cantar.
7: És el seu olor. Seguim ara amb un artista també de les locals, també de les que ens agraden, que està enlairant-se encara, que és l'Ester, que anant valenciana, ens canta Des d'aquí dalt.

0: Escoltes iCat.
1: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
2: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
1: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
2: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
3: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a iCat et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.
4: Pausa.
8: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly i Zaya, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la iCat o mira-la a la plataforma 3CAT.
9: Amadíssims enemics, si algú...
10: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglas, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
11: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
12: Un minutet passa de 8:15. Atenció, actualització. Actualització, perquè ja diem sempre que els oients experts sou vosaltres, els experts de veritat, i en Gerard, un oient que sembla que s'ha entès en Belles Arts, ens replica i ens diu que en Bad Bunny, aquest vestuari que portava ahir la nit a la Met Gala...
13: No era d'avi.
12: No és només que anés de senyor gran i que es caracteritzés com un avi. Recordeu que el leitmotiv era Fashion is Art. Ens diu en Gerard, el que fa en Bad Bunny és portar un vestit que representa un personatge d'un quadre del pintor francès Henri Rousseau, que per cert és un pintor xulí. I ho hem buscat i efectivament és un pintor del segle XIX francès.
13: Caram.
12: Doncs en Bad Bunny que s'ha agafat aquesta inspiració per anar vestit no de vell, sinó que volia també transformar la seva cara i assemblar-se a un personatge d'un quadre en concret. I la Thaís que diu que el quadre de Rosalía li sembla horrible.

0: Dia.
1: Bon dia.
0: Ens hem d'actualitzar avui, que és dimarts, dia 5 de maig. Què cal saber?
1: Doncs que hem de seguir parlant un dia més de la guerra a l'Orient Mitjà, perquè després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Recordem que Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, l'operació que va néixer per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret. Doncs bé, la resposta de Teheran sobre aquesta operació ha estat la d'una onada de míssils i de drons contra els Emirats Àrabs i Oman, que al final doncs, són els països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Tot i aquesta escalada bèl·lica, les negociacions entre la Casa Blanca i Teheran continuen. El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i afegeix que només quan s'aconsegueixi això es podrà parlar del programa nuclear iranià. Mentrestant, continua també el pols entre Rússia i Ucraïna. Putin ha decretat una treva unilateral per divendres i dissabte perquè no vol que Zelensky li esguerri les celebracions, amb parada militar inclosa, del Dia de la Victòria, que és quan Rússia celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre Alemanya nazi. Doncs bé, Zelensky ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin. Més coses. L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic. De fet, va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries perquè Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats i 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
2: Déu-n'hi-do, quina angoixa. Ara mateix està dins aquell creuer.
3: Totalment.
2: Tot i això, la moralina podria ser, Laia, no aneu mai en creuer, no?
3: Sí, jo volia... Aquest matí ho he pensat, va dir, no ho diguis això perquè ara també sí. Sap greu.
2: És que, avantatgista, clar, però bé,
3: no és això, però sí que és veritat que en el fons no deixa de ser un context totalment tancat i hermètic i, clar, qualsevol problema que hi hagi ja no només mèdic, costa d'escapar.
2: Totalment.
1: I a casa nostra, els Mossos han detingut una veïna de Salt, el gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi. Els fets van passar ahir a la tarda. Segons els primers indicis, la dona, de 31 anys, hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no consten antecedents entre tots dos i, de fet, ara els Mossos doncs, han obert una investigació.
0: 4:05, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: Doncs mireu que Corea del Sud organitza concursos de migdiades.
2: Ah, això m'agrada.
1: Ja que sí?
2: A veure.
1: A Seul, per exemple, hi ha negocis de 24 hores i llargues jornades laborals i l'Ajuntament doncs, ha decidit organitzar un concurs de migdiades energètiques per pal·liar la son, que és el principal problema que pateixen els ciutadans. En aquest concurs, els telèfons estan totalment prohibits, només hi ha silenci i, de fet, els requisits per accedir al concurs és anar-hi en pijama o roba còmoda, anar-hi cansats i també amb l'estómac ple.
2: Una migdiada en pijama és molt top,
1: eh? Que sí, està llarga, Se m'ha de les mans, això.
2: Home, una mica.
1: Doncs el guanyador no és qui dorm més estona, sinó qui més es relaxi. De fet, el jurat ho comprova amb indicadors que mesuren i calculen el ritme cardíac. Aquest concurs el va guanyar un home de 80 anys i en segona posició va quedar un oficinista de 37.
2: Fantàstic.
0: Les 7:36, el titular d'Esports.
1: L'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens, un cop tancada la jornada 34 a primera. La victòria del Sevilla davant de la Reial Societat per 1-0 fa que l'Espanyol quedi ara a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2. El Barça, per cert, ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar en vol charter el mateix dia de partit amb la tornada després de la final a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general sense entrada inclosa.
2: Serà complicat, omplir aquest estadi. Molt lluny, molt car.
0: I ara, primera hora, una mica de solet, però això no vol dir que no arribin pluja segons avanci el dia.
1: Exacte, aprofiteu el sol de la primera meitat del dia. També, de fet, hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia creixeran les nuvolades. Aleshores, descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les precipitacions seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al massís del Port al Montsià.
0: I unes altres velles conegudes de Crab Apples, que ens canten 30, ara sí, amb més cançons en castellà.

0: Així sona Els Experts.
1: Estic cantant a la meva ciutat.
2: Bravo. Fet, així que començava, maco. Però...
3: El... Una mica obvietada, també. Oh, és que, a veure, penseu que tècnicament, no és la seva ciutat, aquesta noia és la seva Sarrovira. Sí. Podríem entendre que està blanquejant dir el meu país? Ja. Jo crec que no gosa dir el meu país. No li compro. Era molt bonic dir, avui, o sigui, la parla Catalunya, em sembla que no s'ha pronunciat cap vegada.
1: Gràcies, Barcelona, t'estimo molt. Gràcies per sostindre.
3: És que dius sostindre. El monument on li posareu, a la Plaça Catalunya, o...?
2: Sí. Anem a la crònica del concert.
3: Encara no era ja això, ja, la crònica.
2: Escalla!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7 i 41 minuts, és l'hora del compte. Laia, et sorprendrà, o potser no, perquè estàs molt atenta, però jo mai em pensava que amb tanta tonteria que trobem a les xarxes s'hagués generat en els últims anys un bif tan clar entre dos faccions, els medievalistes i els il·lustrats, no?
3: No conec els il·lustrats.
2: Bueno, els de l'època... posterior, no? En plan, hi ha aquesta cosa ja més, com diria, més científica, més humanista. Doncs els il·lustrats que els tracten els medievalistes com si fossin uns endarrerits i els medievalistes tracten els il·lustrats com uns il·lustrats, per no dir uns estúpids.
3: Doncs a mi m'he de dir que m'arriba molts comptes i molta gent defensora dels medievalistes, sí. I en canvi els il·lustrats no en tinc gaires, ja me'n recomanaràs.
2: M'arriben dels dos bàndols, ja.
3: Sí, un dia vam parlar de romànic català, no? Que serien medievalistes. Avui parlem d'un altre, que és medievalismes, a Instagram.
2: Aquest també em surt, eh? A mi m'agrada tota fase de la història. Bé, la meva preferida és l'imperi romà, ja abans que res.
4: Ens ha quedat clar algun dia.
2: Però aquest també fa temps que em surt, que es diu tal qual, aquest compte d'Insta.
3: Medievalismes, el porten Gabriel Sánchez. Té gairebé 15.000 seguidors, poca broma. I efectivament ell no serà amagat, divulgació del patrimoni cultural. I efectivament
2: medieval.
3: En els seus... Cultural, diu ell. Ah. Ell diu divulgació del patrimoni cultural.
2: Amb l'edat mitjana va morir la cultura.
3: I en tot cas, ell fa tant coses, diguéssim, més dins de Barcelona, per exemple, com se'n va pel territori i se'n va a destacar, doncs, des del petit capitell a grans edificis, tots en el seu context històric.
2: Ho dius com si Barcelona hi hagués més coses romàniques.
3: Bueno, n'hi ha, en tot cas. Jo pensava, justament pensava que no n'hi havia pràcticament, i en canvi et destaca en algun moment també coses de Barcelona, se'n va buscar tal edifici una mica amagat.
2: Ja saps que jo em fixo molt als capitells.
3: Exacte. Mira, si voleu us he posat el vídeo que va fer quan va anar a Sant Salvador de l'Entorn.
5: Per fi he parat amb el cotxe i he pogut visitar una ermita molt especial. Mil vegades he passat per aquesta carretera i no hi havia manera de parar i pujar fins aquí per veure Sant Salvador de l'Entorn.
6: Es troba totalment encastada sota una bauma. És de caire popular i data del segle XIX, tot i que s'hi aprecien restes de...
3: Veieu, aquí, per exemple, se'n va anar fins a aquest lloc i comença a explicar-nos una petita visita guiada, no?
2: Molt xulo, molt bé.
3: Però altres dies, per exemple, ens fa un recull. En té un, per exemple, molt xulo, que el trobo bastant interessant. 5 carrers empedrats encantadors. I és veritat que quan mires les fotografies són precioses, eh? Per exemple, un és el Conflent, l'altre és aquí a Pedralbes, al monestir de Pedralbes a Barcelona,
2: sí.
3: Però un altre és el Priorat, a Torroja de Priorat, o un altre és a Vulpellà, que el Baix Empordà. Ell ha seleccionat, no?, uns carrers empedrats que considera, doncs, els més bonics.
4: A Vulpellà, jo diria que hi he estat.
3: És que és la zona que està a Empordà bastant turística.
4: És per allà per a Tallada i tot això.
3: Sí, jo diria que sí.
2: Creieu que la Rosalía ha dubtat fins l'últim moment en si portar el Crist de Dalí al seu vestit o un pantocràtor del Pirineu?
3: Potser sí.
4: O un mira. Carrer empedrat, vés a saber.
3: Mira, no sé, també se'n va a llocs a fora de Catalunya, eh? Hi ha un dia que va visitar una església al cor de Londres, que també va trobar, i llavors explica la història, com va patir amb els bombardejos de Segona Guerra Mundial, etc. Vull dir que el tio és molt viatjat i fa sempre aquest punt de vista de història de l'art, que a mi m'encanta, i trobant perles on no sempre nosaltres les veuríem, no? M'encanta.
2: @medievalismes, si el voleu seguir a l'Instagram. I ara seguim amb més música, amb la Maria Jaume, i també amb una capella, una església, la de Santo Domingo, del seu poble. Vull saber...

0: Cat, 20 anys, 20 programes.
1: Bits per minut, amb Òscar Broc.
2: Hola, sóc l'Òscar Broc, el presentador, director, selector, creador...
3: Bueno, vale.
2: ...del programa Bits per Minut d'iCat. És el programa dedicat a música electrònica. Diria que és l'únic que tenim a la casa dedicat a aquesta mena de música, música de ball. I la veritat és que és un programa que jo, abans de fer-lo, mai hauria dit que s'arribaria a fer en aquesta casa. Flashback. Jo col·laborava als experts. Un cop sortint dels experts, després d'una sessió que vaig fer en la qual posava música electrònica, em vaig trobar el Carles Aledo, que és el director d'iCat.
4: Aquesta nova temporada d'iCat.
2: I el Carles em va dir, escolta, tu has de fer un programa de música electrònica amb nosaltres. I em vaig quedar a quadros, no havia fet un programa en la meva vida, no havia presentat mai un programa de ràdio, i li vaig dir sí.
1: Bits per minut, amb Òscar Broc.
2: I va ser la resposta correcta, perquè ja portem uns quants anys amb aquest programa i crec que hem aconseguit trobar-li un punt meravellós.
1: Et sona? És iCat.
0: iCat, 20 anys, 20 programes. I els 20 anys els celebrarem aquesta nit en directe a l'Apolo, en aquesta desena edició del Desconcert, i com cada mes de finals d'abril, principis de maig, celebrant l'aniversari d'iCat enguany amb xifra rodona. Des del 2006 fins enguany estem amb vosaltres i aquí en directe cada dia als experts que us despertem fins les 10, amb la companyia també dels nostres oients, com en Ferran, que diu que Vullpellac és al costat de la Bisbal, volia concretar on era aquest poble.
5: Molt bé.
0: I la Thaís, que diu que el vestit de la Rosalia d'ahir a la Met Gala de Nova York li sembla horrible.
5: Caram.
0: Diu, aquesta il·lustració d'un Cris de Dalí sembla d'aquells bolsos o vanos que venen per turistes.
5: És veritat, una mica sí.
0: Saps aquella gent altament culta que es compra una samarreta de Da Vinci?
5: Sí. Bueno.
6: És que tot depèn si tu mires com un vestit o com un quadre. És a dir, jo no m'ho posaria mai, però si vas a mirar com si fos un quadre, doncs a mi sí que m'agrada.
5: A mi és dels quadres de Dalí que més m'agrada, aleshores, clar.
6: Clar.
0: D'altra banda, també dir-vos i dir-te, Laia, que moltes artistes i cantants molt més famoses que la Rosalia han portat un vestit bàsic, per així dir-ho.
5: I la Cardi B és horrible, eh?
0: No han seguit el leitmotiv.
6: Partint del tema, també, que potser no calia ni anar-hi, no? Si hi ha un Jeff Bezos per allà al mig d'aquestes coses.
5: Mira com la Meryl Streep.
0: Bé, no, de boicot també n'hi ha hagut bastant, en aquesta Met Gala.
6: Molt bé.
0: Bé, la resta de vosaltres podeu seguir opinant.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: L'alcalde de Nova York, per cert, no hi ha anat, que no es volia trobar amb Jeff Bezos.
6: Clar,
0: bé, els teus dies és...
6: El meu és 25.
0: Vale. La cançó de les 10, oients, heu de decidir quina cançó ha de culminar el programa d'avui. Aquí mateix, al grup de WhatsApp, teniu penjada l'enquesta amb les 4 cançons que us llença en Sergi, inspirat en...
1: La Famèrdida.
5: Un 5 de maig, com avui, del 2013, es publicava el disc Essència, d'Espencat.

Era el penúltim disc d'aquesta banda de Xaló a la Marina Alta, que tot just farà una dècada deixava els escenaris sense especificar per quant de temps. De fet, aquest era el treball que contenia una de les cançons més emblemàtiques dels Aspencat, segurament la més coneguda d'aquesta formació, Quan caminàvem. Avui ens hem fixat en com continua la frase, caminàvem pels carrers de València. I us proposem quatre cançons que ens parlen d'aquests carrers i de la capital del País Valencià en general. La primera és dels Aspencat, ja la sentiu, la segona és de la Gossa Sorda.

0: A diferència dels Espengat, la Gossa Sorda sí que ha tornat. De fet, té concert aquest 23 de maig a Cunit. De la Gossa Sorda us proposem la cançó Camals Mullats, que ens parla dels carrers de València a la matinada, una València mullada per la pluja. Oh. D'aquí els Camals Mullats. És aquella del t'estimo, t'estime, t'estime. Oh. Més cançons
1: que
0: dedicades...
1: Que de samarreta se n'han fet, eh?
0: Home, i tant. Més cançons dedicades a València. Okay.

0: Aquesta us l'hem punxada molt,
1: no,
0: els tres
1: no parlis,
0: mesos.
1: No parlis.
0: És Lladres de Sobretaula, cançó perpetrada per Malifeta, Abril, La Raïz i Zo, que també va comptar amb la col·laboració de Tito Pontet, Ciutat Jara o Los Chicos del Maíz, que ens parla justament de l'afectació de les pluges als carrers de València i sobretot de la incompetència dels governants a l'hora de gestionar la catàstrofe.
2: València despertant-se.
1: Sergi, molt bé.

0: I acabem amb la Mireia Vives i amb Borja Penalba, mentre la Laia s'està tocant. El duet ens va regalar...
1: València Negra!
0: Una cançó plena de referències a la cultura pop de la ciutat, amb una lletra que ens deia coses com: en els carrers del teu cor he vomitat matinades, m'he begut la nit a glops i he besat dolces errades. Que bonica!
1: És que és poesia pura, aquests dos.
0: Quatre cançons que ens parlen dels carrers de València. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Espencat amb Quan caminàvem, La gossa sorda amb camals mullats, Malifet Abril, La raïf i Zo, entre d'altres, amb Lladres a sobre taula, o la Mireia Vives i en Borja Penalba amb València Negra.
2: Crec que hem convertit nosaltres mateixos la cançó Lladres a sobre taula en un hit, perquè és la que va guanyant, però només dos vots per sobre d'aquest clàssic, que és Camals mullats, de la gossa sorda. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu quina cançó valenciana voleu que culmini al programa d'avui dimarts, dia 5 de maig. I seguim parlant del País Valencià.
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Vinc de la pena i també de la festa. Les portes obertes, sopar a la fresca.
2: Oients, avui atents al miniquiz d'aquí una mica més de mitjoreta, perquè tenim per regalar dos còmics que són novetat i trobo que podríem coincidir, Laia, que malgrat ser autors locals, que això és guai, crec que ens trobem tant el que tu ens portes com el que es porto jo amb els còmics que més ens han agradat d'aquesta temporada de ràdio. Vale?
1: Doncs mira, sí.
2: Regalarem el de l'Albert Monteys, el nou, després sentirem les seves paraules. Ara, però, el que ens ocupa és el diari de Guillem, el que tinc ara a les mans, just pocs dies després que s'ha commemorat el 33è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i justament, doncs, com us dic, amb aquesta coincidència, ha arribat a les llibreries també fa pocs dies el diari de Guillem, aquesta biografia en format còmic que publica Sembra, que dic biografia, però, Laia, digueu tu bé, que tu te l'has llegit, és la seva vida, és el seu cas, és el final de la seva vida.
1: És el final de la seva vida, a partir de testimonis escrits d'ell ficcionats, és a dir, no és veritat que siguin d'ell, això ho sabreu al final del llibre, perdoneu que ja us ho he dit, però crec que és interessant, però ho hauria pogut ser. És a dir,
2: és el diari de Guillem, que no té per què ser el seu diari.
1: Exacte, el que hauria pogut ser.
2: S'ha escrit d'aquesta manera, en forma de dietari personal.
1: Exacte, en forma de diari personal secret dels últims mesos. Recordem que Guillem Agulló mor amb 18 anys, per tant, jo diria que això parteix a partir dels 14, més o menys, amb esquetxos de la seva vida, que ens permeten conèixer un Guillem Agulló diferent del que coneixíem fins ara, o si més no, molt més profund. O també tenim molt més context, perquè sí, tots coneixem els fets del seu assassinat. Sabem que Guillem Agulló militava en diverses organitzacions juvenils de l'esquerra independentista com Maulets, i que per això el van assassinar un grup de feixistes. Però potser no sabíem alguns detalls, doncs, de la seva vida d'un adolescent o d'un jove qualsevol de la seva edat, no? I, per exemple, doncs, veiem, doncs, com li anaven els estudis, com li costaven, com tenia altres interessos, com encaixaven uns grups i en uns altres no, com anava definint la seva personalitat i la seva ideologia política, què el movia, per què s'anava amb uns i no amb els altres, per què donava tanta importància, doncs, a la reflexió i a l'estudi, i llegia molts documents, estaven amb els seus companys subscrits a revistes angleses per entendre el moviment Sharp, per exemple, o, per exemple, també com vivia l'esport, perquè ell era gairebé, hauria pogut ser nedador professional si no hagués tingut un accident que va tenir... Era molt atlètic perquè era nedador, i ell hauria, de fet, tenia opcions d'anar a les Olimpíades de l'any 92 a Barcelona. El que passa és que va tenir un accident i va haver de deixar, a més a més, d'un dia per l'altre, la natació. És una cosa que també va afectar moltíssim a la seva vida, i això també veiem que el marca, no?
0: Ja veuríem si hagués volgut representar Espanya, no?
1: Bueno, ell va anar ja com a representant d'Espanya en alguns... Va guanyar el campionat d'Espanya, perdona, surt això, eh? Surt com vivia tot plegat, no? També, al final, les parelles que va tenir, la seva vida sentimental, més o menys, ja veiem esquetxos, però sí que és molt interessant, per exemple, una cosa que jo no havia imaginat. A mi recordo perfectament la pel·lícula, que segur que heu vist, La mort de Guillem, del Marquès Marcet, que explica molt aquest episodi concret de la mort i el judici, però tot el que és l'anterior, l'abans, jo no el tenia tan clar. I m'ha agradat molt llegir aquest còmic perquè et dona tot el context de societat absolutament polaritzada i una situació molt violenta als carrers de València, com aquests grups, que ells eren realment pacífics, estaven molt amenaçats perquè es movien els grups de feixistes amb una impunitat. Són gent que sortien amb bats de beisbol a caçar, que deien ells, nazis directament, que sortien a caçar gent de, tant, i com deia el còmic d'en Guillem, diu, tant se val si trobaven, doncs, catalanistes, com si trobaven homosexuals, com si trobaven negres, era igual. L'important era anar com a la cacera de víctimes per poder-los apallissar. I en una d'aquestes batudes és on va morir assassinat Guillem Agulló, i que no va ser una casualitat, que no va ser una baralla, perquè realment hi havia grups de feixistes que actuaven amb total impunitat de la policia i de l'Estat, i això va tenir conseqüències com la mort de Guillem.
2: es titula El diari de Guillem, amb text de César Martí i dibuixos de Daniel Olmo. Aquesta novetat en còmics que us regalarà ara al miniquiz l'editorial Sembra.
3: Així sona Els Experts.
5: Hem de parlar de Disneyland Paris.
0: Exacte, Euro Disney, home, és el seu negociat, tot el tema Disney.
1: Ja no es diu Euro Disney,
2: Com es diu?
0: Disneyland Paris.
1: Ah, sí? Com es diu?
0: Disneyland Paris.
1: Jo dic Euro Disney tot el dia.
2: L'Albert que diu, nois, el canvi de nom del parc d'Euro Disney a Disneyland Paris va ser l'1 d'octubre de 1994.
1: Jo hi vaig anar, per tant, puc parlar amb coneixement de causa.
6: Sonido, sonido, mi rajita.
1: És veritat que han obert un parc al costat, que em sembla que a sobre va com de Ferrari o d'algun... No, que és el de Porta Ventura, de Ferrari. És igual.
3: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Ens aproximem a les 8 del matí, oients, avui festa grossa. Avui, 5 de maig, celebrem una nova edició del Desconcert. Celebrem els 20 anys d'ICAT i ho fem amb músics de l'escena i amb vosaltres, oients, tots amb invites, els que les hagueu aconseguit. Ens veurem avui les cares a partir de les 9 a la Sala Apolo, al Paral·lel barceloní, a partir de les 8 amb el programa especial en directe des de l'Apolo. I allà mateix amb els artistes, Alosa, Tamper Albo, Ferran Palau, Flasi Ice Cream, Gavina, Pune B3, Gravo, Jules, Calisaia, Lecoc, Lil Dami, amb el senyor Chen, Lluma, Maduixa, Masoni, Mònic Macon, Pastora, Peu Gang, Saxeni, Sidoni, Venus, Hipnosi i un Rajola.
1: Respira, Roger, que hi ha massa artistes.
2: Tots sempre emparellats de forma sorpresiva i en versions que a hores d'ara no podeu conèixer. El que podem fer ara és la cançó que com a artistes us oferim nosaltres cada dia. L'escrivim amb el nostre cervellet i la musiquem amb IA, dedicada al Desconcert.

Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Arrenquem nova hora dels experts, ho fem amb Ginestar i amb aquesta cançó, Què passaria? I nosaltres que anem avançant i ara parlem de premis.
1: Es pronuncien els oients com en Raúl Cereto amb un gif que diu, tot exclamant, It's the day! Perquè sí, avui és el desconcert, eh? Per qui es desperti ara a les 8 en punt, avui 5 de maig celebrem els 10 anys del desconcert i els 20 dicat avui a la Sala Polo. Per fi us veurem amb molts les cares, els que sigueu nous oients, i amb d'altres, i han de saludar pel xat, que també vindreu avui. Doncs amb aquesta èpica seguim parlant de nosaltres del 3CAT, perquè rebrà el Premi Nacional de Comunicació Digital, un guardó que se li atorga per haver-se consolidat com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya rebrà el Premi Nacional de Comunicació Televisiva pels 60 anys d'emissió en català i RAC1, el de comunicació radiofònica, per haver superat el 1 milió d'oients diaris. Una fita històrica de la ràdio en català. Altres guardonats són Esther Vera per la consolidació del diari Ara, que dirigeix com una de les capçaleres de referència del país, el diari de Sabadell per ser una referència del periodisme local català, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa audiovisual local per com contribueix al prestigi dels serveis públics de salut de tot Catalunya i el Banc de Sabadell per la campanya de màrqueting i comunicació al llarg del procés d'OPA per part del BBVA.
0: Sí, li donen una mica per subsistir, no?
2: Una mica sí. A tot això, el Premi d'Honor serà per Justo Molinero, per tota la seva carrera al capdavant de Ràdio Teletaxi.
0: Sí, em sorprèn que no li haguessin donat ja.
2: Ja, també tens raó, eh? Una emissora que també ha funcionat com a eina de cohesió social. Els Premis Nacionals de Comunicació s'anunciaran oficialment després de la reunió d'avui del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i es lliuraran el 19 de maig al Teatre Principal de Sabadell. The Times has 7,000 pages
1: detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. I seguim parlant del gremi i ens servim també de la ficció, perquè això és un fragment d'aquella pel·li The Post de l'any 2017. És la pel·li del Tom Hanks, no? És
0: aquesta,
3: I la Meryl Streep.
2: Tu creus que la veu d'en Tom Hanks i la d'en Trump s'assemblen una mica, el to, el timbre?
0: Una mica.
1: Bueno, perquè ja estan més rugalloses que fa anys. Però
2: no, són una mica nasals, no?
1: Una mica, però simpatia molta per un i...
2: Sí, no, era una qüestió purament de to.
1: Sergi, recorda'ns, tu que t'encanten les pel·lis de diaris. És aquella que era un diari encara petit i que la Meryl Streep era com la propietària, una mica senyora rica, i dubtava si seguir fent senyora rica i seguir el corrent o destapar un escàndol de veritat. No?
0: Totalment.
2: A mi m'encanta aquesta pel·li.
0: Penseu que era una editora que estava totalment al marge de tots els grans editors dels diaris americans, justament per això, pel fet de ser dona, sobretot, i la tia, amb dos parells ovaris, va dir, escolta, vaig aquí a trencar una mica una llança en favor del periodisme i a mostrar, doncs, a tot el que estava fent malament els successius governs americans durant la guerra del Vietnam, que era amagar una mica totes les morts que s'anaven succeint.
1: Allò era la guerra del Vietnam, el que explicava aquesta pel·lícula, basada en fets reals, eh? Doncs tornem a l'actualitat i a la realitat, perquè el Washington Post segueix excel·lint, acaba de guanyar un premi Pulitzer.
0: Sí, els premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari el Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic. Per què? Doncs per fer una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla. S'han acomiadat un terç de tots els treballadors, més de 300 periodistes. Qui en té la culpa? Pam! Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, que recordem que va comprar el diari i de moment, doncs, ja ha acomiadat un terç de la plantilla. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip de The New York Times. Per què? Per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític, i també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. Ja veiem com tots els premiats han tingut el mateix denominador comú, la nefasta gestió del president dels Estats Units.
2: Home, és que si vols fer bon periodisme i vols revelar la veritat als teus conciutadans allà en aquell país, suposo que és urgent doncs fixar-te en què fa Trump.
1: Aquest premi Pulitzer que s'endú a la Washington Post, i ara permeteu-me que torni al digital de la revista Vogue, perquè vull insistir en el vestit que portava la Madonna, que ara entrarà sonant de fons. La Madonna, ahir la nit, a la Met Gala de Nova York, que us he dit, anava de barco. I mira, Sergi, porta un barco al cap i totes les veles es deixen anar...
0: Que li han d'agafar les altres mamones,
2: sí,
0: perquè, clar...
2: No m'agrada gens.
0: Sembla una núvia negra.
1: Sí, la Madonna, a diferència d'altres convidats, portava fins a 6 de les seves serventes o acòlites que li recollien aquest gran vel que serveix com a veles del seu barco.
0: Sempre serà una diva.
1: I ens quedem amb la seva música, Hang Up.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 10 minuts del matí d'aquest dimarts, 5 de maig, us parlem ara de la periodista i escriptora bielorussa, la Svetlana Alexievich, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, que recuperarà el personatge de l'home roig en el que serà el seu proper llibre, que confia tenir enllestit ja l'any vinent. De fet, jo tinc molt bon record d'aquesta Fi de l'home roig, un llibre que publica Raig Verd en català, us el podeu pillar, un llibre extens, profund, sobre les últimes dècades de la Unió Soviètica i també de les conseqüències de la seva dissolució a nivell polític i també molt a nivell social i personal. Doncs ara podem sentir les seves paraules en una entrevista aquí, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, en què l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge centrat en el final del règim soviètic i que apareixia en aquest llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Aquest és el títol sencer del llibre que us acabo de dir. Ara, però, se n'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden moltes coses per explicar.
2: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna, que la seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.

Segons Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin ni acceptin la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Lukashenko no entregarà el poder sense sang i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüenc Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Baron, van rebre ahir a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement de la seva trajectòria. Els tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. Alexievich ha preguntat en el seu Parlament en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans, les seves paraules recents. I per cert, preocupació per un altre Premi Nobel, en aquest cas de la Pau, una altra dona, la Narges Mohammadi, Premi Nobel de la Pau iraniana, empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones al seu país i contra la pena de mort. El seu germà, que està exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de patir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la seva germana, Premi Nobel de la Pau, està en perill a Iran i que necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.

0: Les 8 i 12, oients, si sou dels que enyoràveu la festa dels súpers, que es va celebrar fins l'any 2018 a l'estadi de Montjuïc, ara podreu reviure-la en un format ampliat en un esdeveniment que també se celebrarà a l'Anella Olímpica.
1: Aquesta nova festa s'anomenarà 3Cat en viu i es reunirà en un espectacle musical en Titó, en Mic, els Beta i tots els personatges del Súper 3 el cap de setmana del 30 i del 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Durant dos dies, l'imaginari infantil de referència consolidat amb personatges tan coneguts i animats pels més petits, doncs ocuparà l'escenari principal de la plaça 3Cat en viu amb un espectacle musical. Les invitacions gratuïtes per tota la programació estaran disponibles a partir de les 10 d'aquest mateix matí d'avui. De fet, 3Cat en viu tindrà propostes que van molt més enllà de l'univers infantil. S'hi podran trobar 4 escenaris diferents, amb espectacles, amb ràdio, amb podcast en directe, tot plegat de l'univers de 3Cat, a més d'activitats pel públic jove i adult. A més, els assistents adults podran viure en directe programes clàssics com el Polònia, com l'APM o la Trava amb si pots, activitats relacionades amb el programa Crims o referències a nous formats com la Travessa.
2: Home, que t'agrada a tu.
1: Sí, a veure si se'ns avança alguna cosa de la propera temporada. I al Palau Sant Jordi, dissabte 30, hi haurà una edició especial del Foraster i diumenge 31 se celebrarà el concert d'Eufòria amb les veus de la darrera edició i amb la guanyadora del concurs, l'Aina Machuca.
0: I més música per despertar-vos aquest matí de dimarts, ara, als Tiets, acompanyats dels Estopa, amb el seu flamant... Mira, ja truca, ja despenges, la Camila.

0: Així sona Els Experts.
1: Este viernes se estrena firme en el documental sobre el terrorismo callejero que incendió las calles de Barcelona en octubre de 2019.
2: ¿Cómo?
1: 2019.
2: Jo parlo en català.
3: 19 de gener, com avui, de l'any 1942, naixia la cantant Janis Joplin. Janis Joplin.
4: Què diu, ara? Què diu?
3: He dit Janis Joplin, és Janis Joplin, eh? Però bé, en fi.
4: Vale.
5: Que és l'actor de films com Cara a Cara, Com ahir.
6: Sí, seguro.
5: City of Angels.
3: Con Air.
5: Con Air.
3: La de l'avió.
7: ¡Casi!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Se degullase a ses espías, coas uñas longas de gata.
3: Les 8 i 17 minuts al matí, ja ha entrat per la porta de l'estudi dedicat la Laura Grau. Bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Un dimarts més, avui, amb cançons a reivindicar, avui posem a la palestra les filles de Cassandra, aquest duet gallec, que per cert jo vaig tenir el plaer de descobrir a Galícia, de casualitat, en una festa major, estaven tocant, i em vaig quedar a veure el concert de la Baix, i a l'acabar encara vaig anar a parlar amb elles, i vaig dir, m'ha gustat molt.
9: Doncs jo avui no la toco gens, i tinc moltes ganes que m'expliquis qui són les filles.
3: Sí, explica qui són. Mireu,
5: a veure si us sona això.
9: Va.
5: Aquesta i l'anterior són les que se'ls van viralitzar més en aquest duet gallec, que com molt bé deia el Roger, són dues noies molt joves, la Sara i la Maria, que van decidir doncs, que s'ajuntaven per fusionar una mica el que és la tradició i l'electrònica, eh? Ja ho veieu.
9: Ja m'estan cantant, ja d'entrada.
5: Sí, sí, és que està tot bé d'aquest grup, vale? Llavors, són dues ties molt joves, no fa gaire que van començar. De fet, avui no faig ben bé cançons infravalorades, sinó grup infravalorat,
3: perfecte,
5: en general, perquè
3: bé.
5: És un grup prou recent, o sigui, és una banda emergent, però que penso que des d'aquí a Catalunya els hem de mirar molt perquè tenen un rotllo que en realitat aquí nosaltres estem replicant molt clarament amb Melosa, amb Gregotecno, amb totes aquestes coses que fusionen una mica tradició i modernitat.
9: Un
5: vale?
9: Nastallat, un altre retenic.
5: Nastallat, exacte.
9: Dijous,
10: la Maria,
9: no,
10: també.
9: Us en parlarem de Nastallat.
5: La Sandra Montfort, és
9: per
5: com
9: exemple.
5: Molt aquest
9: sí.
5: Estil.
9: Sí.
5: Però en gallec. I clar, també és una cosa de dir llengua minoritzada, també recolzem-la i també programem-les aquí perquè segurament som el mateix tipus de públic, no? Llavors, bueno, elles es diuen filles de Cassandra, que ja d'entrada el nom a mi em crida l'atenció perquè Cassandra, doncs ja sabeu que és aquest ésser mitològic, no?, del món clàssic. Que
3: és, és la que va dir, el cavall de Troia hi ha gent dintre i la gent borratxa van dir, què dius?
5: Calla!
3: A fregar, dona! Que és el que li passa a aquests personatges femenins de la cultura clàssica.
5: Exacte, sí. Que era una visionària i ningú li feia cas. I jo crec que és exactament el que passa amb aquest grup, que són unes visionàries i no és que ningú els hi faci cas perquè crec que cada cop creixeran més, però sí que m'agrada que portin aquest nom. I de fet, tot el seu primer àlbum, que es diu Acrópole, a cada títol té relacionat un mite grec amb els noms i amb la lletra, per tant, ja d'entrada a mi això em funciona moltíssim, però és que a part les cançons són boníssimes.
8: Destruiron Troia por no creernos como siempre.
3: És que l'últim disc no l'havia sentit jo, ara.
5: Aquest és el primer, eh?
3: Ah, val. Doncs no la tenia present, aquesta cançó.

0: Adiós, és que jo em poso ja a pell de gallina només d'escoltar-les així gravades.
1: És molt guapa aquesta.
0: El directe és un puto espectacle. Jo les he vist dues vegades, les vaig descobrir com el Roger de casualitat al Festival Cruïlla de l'any passat, que jo també s'ha de dir que anava en un entorn i en un ambient que ja animava que t'agradés això.
1: Val.
0: Però, tot i així, vam sortir tots flipats d'aquell concert dient, mare de Déu, el que acabem de veure i no ens ho esperàvem, perquè em sembla que era el típic entretemps que estàs esperant per veure un grup més gran que ja vens de casa pensant que el vols veure, no? I és com, bueno, què fem amb aquesta estona morta? Anem a l'escenari petit del Cruïlla. I tocaven elles...
2: Va, anem a veure aquesta fricada, no?
0: Bueno, alguna cosa havíem escoltat, perquè també som un perfil de gent que ja ens agrada a casa fer-nos la playlist de tots els grups que no coneixem per tenir-los una mica tocats, i sí que alguna cosa ens havia agradat, però és que, clar, el directe jo vaig al·lucinar perquè són quatre noies, o sigui, la Sara i la Maria, que són, diguem-ne, les vocalistes, però van amb sempre dues o tres músiques més, amb les panderetes i amb un joc de llums i de ball, fins i tot, molt, molt potent i molt acompanyat d'aquesta electrònica, que també sentiu, que és una música que també et convida molt a la festa.
2: Home, i tant.
0: Llavors, jo vaig dedicar-me a perseguir-les per tot arreu que pogués. T'has de dir que aquí a Catalunya no és que tinguin moltíssims bolos, però de tant en tant van venint, perquè jo penso que els hi passa això, que se senten molt representades amb el tipus de cosa que fem aquí i viceversa.
1: Sí, jo crec que aquí tenen un públic important, dintre de... fora de Galícia, per dir alguna cosa, segur que és els llocs on en tenen més.
0: Exacte, i van anar al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Veus?
0: On jo penso que es van fitxar per tots els llocs on ara us explicaré que van aquest estiu per aquí a Catalunya. I el Mercat de Música Viva de Vic, tot i ser un concert de mostra, diguem-ne, a les 12 del migdia, en un lloc que feia una calor espantosa perquè tocava una solana increïble al setembre, jo ho vaig gaudir, tu. Jo estava allà a primera fila pensant, sisplau, 8 hores d'aquest concert. No només tenen cançons seves pròpies en gallec, sinó que també tenen alguna versió curiosa com aquesta.
3: Mari Carmen, Mari Carmen, tu filla està a la teva web.
2: Home.
3: Mari Carmen,

0: Ja ho veieu, a elles els agrada molt experimentar també amb els sons, amb gots trencats, amb crits, amb xiscles, amb sorolls del vent, de la pluja. A mi això em funciona moltíssim, també m'agrada molt, i em recorda una mica el que fa a nivell de producció la Valeria Saurí, la Venus.
1: Sí,
0: que tampoc és una mala col·labo, això, vull dir, apunteu-vos-la, noies.
2: Per cert, heu reconegut que és Mari Carmen de la Pegatina, aquesta cançó que està en Barcelona amb les filles de Cassandra.
3: Tu filla està en l'after.
2: Exacte.
0: Clar, una altra cosa que fan molt és també lletres, evidentment, feministes. No des d'una cosa molt... no sé com dir-ho, molt evident i molt cansina, no?, d'aquesta cosa tan... que ara ja ha passat una mica de moda, que podria haver relacionat molt amb un roba estesa del 2015, que en aquell moment era molt necessari, però que ara hem canviat una mica el discurs o la manera d'explicar-lo, i elles això, agafen històries i agafen tradicions gallegues també, intenten reflexionar sobre com això ha estat masclista sempre i s'ha d'anar canviant, no? Però és d'un punt de vista molt festiu també, que no és una cosa de la pena i de del victimisme, sinó de l'empoderament. També han comptat amb elles, doncs, arrel d'aquesta clara definició feminista, per fer bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Nevenka, aquell pel·li documental
1: regidora, no? De la història de la regidora aquella del PP... Ai, no, perdona, socialista...
0: Era del PP, exacte.
1: Que van abusar, sí.
0: I que era protagonitzada per la Mireia Oriol i van fer una de les cançons de la banda sonora.

0: aquest documental, bueno, documental, sèrie documental, el vaig veure per pur interès per la història de la Nevenka i de cop i volta sento les filles de Cassandra i dic, són elles, no m'ho puc creure. Bueno, aquestes sorpresetes que són agradables. Mm-hmm. Llavors, les ties van explotar al màxim l'àlbum aquest del 2023 d'Acròpole, però jo pensava, venga, noies, a treballar, doneu-me coses noves.
1: Mandanga nova, va.
0: I l'any passat, el 2025, van treure un petit EP amb quatre cançons que es deia Hibernarse.

0: Home, qui es pensés que anaven avall, malament.
1: No,
0: perquè
1: és que,
0: això
1: més,
0: ha incrementat decibels, eh?
1: Total, i tenen molt talent en combinar els dos moments, saps? Un moment de màxim silenci, que se't fot la pell de gallina en directe, de només una solista cantant una melodia supertranquil amb la pandereta, tal, i cada cop i volta peti i et foti un pelotazo d'electrònica que et s'aixeca tota la platea. M'encanta.
2: Controlen molt, tots aquests canvis de ritme, això és guai.
1: L'escenografia, el vestuari, les mirades, són dues ties molt expressives. Bueno, de veritat, aneu-les a veure.
3: Les Tartar Elena es podrien accelerar de tant en tant, no?
1: És que és una mica Tartar Elena moda...
0: Sí. Speed.
1: Sí,
3: perquè
1: festiu.
3: Jo les he vist fora de l'escenari i són unes quarguistes, saps? Vull dir, no crec que els hi costés massa.
0: És veritat.
1: No,
0: bueno,
1: seria una molt bona col·laboració, també.
0: Potser ens sorprenen un dia d'aquests.
2: Saps que em recorda ajuntar també a la Lídia Sanz, una mica? La Lídia Sanz també té aquest punt, no?
0: Sí.
1: És que d'això, aquí tenim tot de referents semblants en català i crec que és perfecte pels nostres cartells. Aquest 2026 han tret un altre treball sencer, un bon disc amb les seves 11-12 cançons, que es diu Tertúlia, i que és un àlbum conceptual, que a mi això sempre m'agrada molt. Ho fa molt el Jorge Drexler, també, i ho fa molt artistes així com que tenen aquesta tendència. I és un àlbum... totes les cançons estan relacionades amb el fet del parlar, no? El treure les cadires a la fresca i parlar al carrer, del safreig...
0: Això que feien els nostres avis i àvies, eh?
2: Sí.
1: Exacte. I la primera que van treure així com avançament es diu Saïra Fresca.

0: Pero es bella, sí, que moito ayuda.
1: Además que o pinchazo que di yo cura.
2: Mica de campana de l'església, allò Rosalía Lux, també, com una cosa eclesiàstica. Bueno, és que m'encanten, ja ho esteu notant, no?
3: I amb la Maria Jaume també podríem fer alguna cosa, ara que estic pensant, eh?
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: en el seu últim disc,
2: prou.
3: Sant Domingo Forever, que incorpora també campanes i sons de totes les festes del seu poble, de Lloret de Vistalegre.
2: Sí, coses folklòriques.
3: Sí, també té aquest punt.
2: A Tertúlia, ja us deia, tot va sobre el parlar i el xiu-xiuejar, i també tenen una cançó que es diu Cuchicheo.

0: estaria escoltant les tot el matí. Llavors ja us deixo amb l'última, que és una mica el single d'aquest disc Tertúlia, que es diu efectivament Tertúlia, i us convido a que, sisplau, a casa li feu una bona escoltada a tota la discografia de Filles de Cassandra, que tampoc és tan llarga, vale? Vull dir, ja us dic, són dues ties molt joves, van començar el 2021-2022, tenen aquests dos discos, aquest petit EP, i penso que estaria molt interessant que us miréssiu el calendari perquè tenen algunes actuacions a Catalunya. La primera és a l'Ambassat a Sabadell, d'aquí res, 15 dies, perquè aquest cap de setmana estrena el disc Tertúlia a Galícia, a casa seva, però és que gairebé la següent parada ja és aquí. Per tant, anem a fer-los i veure que aquí les volem, que volem que les programin més, i que abans que programar grups en castellà, que ja se'n programen molt, jo, sincerament, prefereixo que em programin a les ties que canten en gallec.
1: Mira, clar que sí. La Maria José ja n'era fan i ja les coneixia. L'Esther, una altra via, les acaba de descobrir. Diu, m'han encantat aquestes gallegues, emoji d'acord, les buscaré. I diu que forma part d'un esbar, no diu el nom, Sergi, li pregunto de quin esbar.
2: Per favor.
1: Sí. Diu, amb el grup que ballem danses del món, m'encanta buscar dansa tradicional amb aires electrònics. I diu, de fet, amb la música de la Lidia Sanz, ballem un parell de peces, de la Losa també, i diu que ara s'hi posarà a investigar les filles de Cassandra, a veure si els serveix per un ball de...
0: Segur que sí.
2: Al nostre esbar tenim peces també de l'Osa i de la Lidia Sanz.
1: Guai. Digues, Estel, com es diu el teu esbar, que m'encanten, que tenen noms tots ells molt rimbombants.
2: Doncs, si et sembla, acabem amb Tertúlia, aquesta cançó que ens deies. Hola,

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts en punt. Mira, Sergi, respon al nostre oient, l'Estel, que diu que no forma part ben bé d'un esbart, sinó d'un grup de dansa que es diu Passar el Pas. Això és una sola paraula.
2: Em sona moltíssim.
1: Doncs Passar el Pas, a banda de ser el seu grup de dansa, també és un pas propi de les danses que elles fan de la Mediterrània Oriental, ja sigui de Grècia, de Bulgària, d'Europa de l'Est, i diu que també ballen coses catalanes i gallegues i que ara esbrinaran si les filles de Cassandra tenen alguna munyeira que elles puguin adaptar.
2: Aquesta gent crec que és de Sant Celoni, de Granollers, de l'Estel. Les Serres, ara, ja.
3: Ah, sí? No els conec, doncs. Pas al Pas?
1: Busca-les, Pas al Pas, que és el nom d'un pas i també el nom del grup de dansa tradicional d'aquesta oient, l'Estel. Gràcies per escriure'ns. Ara passa ja un minut de 8:45, amb l'Anna Closa. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Repassem els titulars de la jornada. Avui, que és dimarts 5 de maig, què hem de saber?
4: El crim d'Esplugues reobre el debat polític sobre la seguretat. El govern defensa que no té cap relació amb el jihadisme, mentre un centenar de persones es van concentrar ahir davant l'Ajuntament del municipi de el Baix Llobregat per condemnar l'assassinat. El detingut hauria de passar a disposició judicial en les pròximes hores. En clau internacional, hem de seguir parlant un dia més de la guerra a l'Orient Mitjà, perquè després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Recordem que Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, l'operació que va néixer per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Doncs bé, la resposta de Teheran sobre aquesta operació ha estat la d'una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs i Oman, que són els països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Mentrestant, continua el pols entre Rússia i Ucraïna. Vladimir Putin declara un alto el foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per aquest divendres i dissabte, que vol que serveixi per evitar atacs contra la desfilada militar de dissabte a Moscou.

0: ficats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic. El creuer va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries perquè Cap Verd, que és on havien de fer escala, els ha prohibit l'entrada. Al passatge, per cert, hi ha 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals resideixen a Catalunya.
1: Les 8:33. Anna, què no t'esperaves saber avui?
0: Doncs mireu, a la Xina s'han posat de moda els xumets per adults. Els xinesos l'utilitzen per combatre els problemes d'ansietat, l'estrès laboral o fins i tot la relacions personals complicades. Es veu que els carrers estan plens d'ofertes de xumets que van de l'euro en 20 als 60 euros, Atenció, 60 Hosti, euros.
2: Un xumet de 60 euros, no sé.
3: Sí, sí. La menjar pipes no els funciona, vull dir, és més barat.
1: És que has d'apretar més.
2: I els dentistes no sé si estaran gaire d'acord, perquè transforma tota la mandíbula, clar.
0: I s'ha d'anar molt en compte si els utilitzes per anar a dormir, perquè et pots ofegar.
2: Hosti, clar.
0: Vull dir que s'ha d'anar molt en compte amb això. Ostres. Doncs, de fet, les botigues en venen milers cada mes. Els psicòlegs ho relacionen a que quan la persona adulta doncs passa per un moment d'estrès, busca d'alguna manera doncs tornar a l'etapa infantil, perquè és quan se sentia més còmoda i segura, i això doncs ho aconsegueixen amb aquest xumet.
2: Home, millor el xumet que no pas s'aferrin a la teta de la seva mare, no?
0: Vull dir, sí,
2: que, tant per tant.
1: No, però l'OMS diu que pots aferrar-te tot el temps que vulguis, no?
2: No ho sé,
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs Sergi, es pot.
2: Ah, doncs sí. Doncs endavant.
1: Bé, el titular d'esports.
0: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts, se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a un gol de l'anada.
1: I malgrat el sol que ens està entrant ja a l'estudi i ruixant els clatells, no hem de descartar pluges, oients, per avui.
0: Aprofiteu el sol de la primera meitat del dia, perquè a partir del migdia creixeran les nuvolades, aleshores descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i les precipitacions seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins al massís del Port al Montsià.
1: I ara el Siderland, la banda barcelonina, que potser alguns vau descobrir fa un parell de Benidorms Fest i que ara ho estan petant amb el seu tu-tu-tururu. De seguida el minicuís, oients, no guardeu el mòbil.

0: 012. La millor resposta.
1: Va tot bé?
2: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
1: Això és violència masclista.
3: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3cat en viu. A cavall.
5: ICAT celebra 20 anys d'història.
6: 20 anys descobrint nous grups.
7: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
8: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
9: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
10: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
11: I això és només l'inici.
12: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
13: Que aquest any també en fa 10.
14: Doble celebració.
15: Doble festa.
16: Marina, 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
17: 20 anys d'història.
18: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
19: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa.
20: Dues hores de programa.
19: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
21: El Firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El Firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per ICAT.
22: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Mini quiz.
1: Sintonia del mini quiz. Hora de jugar, són les 8:41. Avui regalem còmics. Si voleu jugar, ja sabeu com fer-ho.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: Laia, avui a efectes de calendari, en què t'has inspirat per configurar el mini quiz d'avui?
3: Doncs que avui és el dia del desembre.

0: Aquesta és la cançó que els Stay Home es deien allò de Going to Apollo like Han Solo, eh?
1: Exacte. Què passa? A mi sempre m'ha fet gràcia aquesta rima, mira. Doncs mireu, efectivament, el concert d'avui...
0: A mi m'agradaven l'època del balcó, els Stay Home. De la Terrasseta.
1: Ah, clar, la Terrasseta.
2: El Terrasseta, sí.
1: Ah, doncs té lloc a l'Apollo, el nostre desconcert, aquesta mítica sala de concerts del Paral·lel de Barcelona, on hi han tocat bandes tan mítiques com Janelle Monáe, GZA, m'ho explica ahir l'Albert Miralles, que aquest és un dels Wu-Tang Clan que va cantar en solitari a l'Apollo, per tant, una fita històrica. També els Beach House, la Ronnie Spector o Solomon Burke. Vull dir que tenim
2: entre
1: aquí...
2: Entre molts, moltíssims.
1: Sí, entre moltíssims, però he com agafat uns hits, val? Sí. En una sala que va obrir les seves portes, la sala Apollo, com a sala de ball, no sé si ho sabíeu, l'any 1943. Però no era una sala aïllada, sinó que s'incorporava a un complex d'oci que hi havia allà, en aquella cantonada, encapçalat per un parc d'atraccions que s'havia inaugurat fins i tot abans de la Guerra Civil.
2: I que no és ni el del parc d'atraccions a Montjuïc.
1: No.
2: És un pretèrit que hi havia abans.
1: Sí, era un conjunt d'atraccionetes. Tampoc tenia la mida d'un parc com el de Montjuïc, però sí que era un conjunt d'atraccions que s'havia inaugurat abans de la Guerra Civil, va haver un petit peron amb la Guerra Civil i després hi va tornar. Tenia una muntanya russa subterrània, tenia uns autòmats d'aquells tant de l'època, també una pista de patinatge, tenia moltes coses. Però també hi havia, hem dit, un complex d'oci on hi havia aquestes atraccions, també hi havia la bodega Apollo, que tenia aquesta part de bar, però també un escenari de cantants així com de segona fila, també la cosa ja més nostrada, no? I a les acaballes de la seva vida, les atraccions del parc es van anar substituint primer per pinballs i després per màquines de videojocs. Va anar evolucionant la cosa. Però bé, el que va sobreviure més és la sala de concerts, que la coneixem avui en dia, i la resta, doncs, ha desaparegut malauradament. Però d'aquesta sala de concerts, que d'això us volíem parlar concretament, té un terrat que als anys 50 era una sala més on també s'hi feien activitats i s'hi disputaven, sobretot, competicions i espectacles esportius. Doncs la pregunta que us farem avui al Mini Quiz és quins espectacles i competicions esportius podíem veure al terrat de l'Apollo actual?
2: Hosti, fots unes voltes al Mini Quiz, Laia.
1: Però que no t'ha agradat el que has après ara, aquesta estona?
2: He après moltíssim. Aprenc de tot, gràcies a tu.
1: Doncs mira, ja us dono quatre opcions. Quins eren els esports que es podien veure al terrat de l'Apollo, als anys 50, perquè us feu una idea. Opció A, boxa, bàsquet i hoquei patins. Opció B, bàsquet, esgrima i gimnàstica. Opció C, tenis taula, alçament de peses i tir de precisió. O opció D, ciclisme, bitlles i bàdminton.
3: 638-68-45-65 638-68-45-65
0: A, boxa, bàsquet i hoquei patins. B, bàsquet, esgrima i gimnàstica. C, tenis taula, alçament de peses i tir de precisió. M'encantaria veure el senyor Turc amb la mala butxaca fent aquí el tir de precisió. O D, ciclisme, bitlles i bàdminton. Avui regalem dos còmics, un que us recomana la Laia, un altre que us recomana el Roger. Tenim la biografia, una nova biografia de Guillem Agulló i el nou còmic de l'Albert Monteis, que a la següent hora de programa sentirem les seves paraules. Aneu participant si voleu guanyar aquest pilot de còmics mentre sentim aquest clàssic de The Weeknd. Va, Laia, aquesta només amb la tornada em pots dir el títol.
1: Ui, jo amb això sí que no navego una mica,
0: Vols jeroglífic?
1: Sí, sisplau.
0: Llums encegadores.
1: Ah, Blinding Lights.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Oients, avui ens trobem a l'Apolo a partir de les 9 en aquesta desena edició del Desconcert. Recordeu que ens podeu seguir també aquí en directe a partir de les 8 en un programa que farem especial des de l'Apolo mateix, allà des del parquet de la sala. Laura, a quina hora arribaràs, més o menys?
2: Jo a cap, em sap molt de greu, nois.
3: Què dius ara?
2: A veure, no sabia que era obligatori això per contracte, tinc un sopar. Bueno, però veniu després del sopar, o aneu a sopar després? Si només és de 9 a 11.
3: És que és a Horta, el sopar, tio. No acaba de venir de pas.
4: A Horta?
3: Sí, a Horta.
4: Clar, és que és molt lluny.
1: És la Laura, que porta estoneta. La sang al cor.
2: Mira, fem una cosa. Vens de 9 a 10 i te'n vas al sopar una mica més tard.
3: M'ho pensaré, nois.
2: Gràcies.
3: No tingueu cap tipus d'esperança, però...
2: Una estoneta.
3: Si no m'ho expliqueu demà, també té la seva gràcia.
2: Et treu el cap.
4: Demà ho expliquem tot, eh? Això sí.
3: Descobrir les col·labos i tot això.
4: Qui avui no pugui anar a l'Apolo o no pugui sentir-ho pericat, vosaltres tranquils, que demà us farem el millor resum de tot el que va donar-se al Desconcert.
2: Bueno, i si no podeu venir a l'Apolo, doncs podeu recordar com era l'Apolo fa molts anys.
3: Oi, està gravat, no? També, en directe, això. No es pot mirar després.
4: Oi, tant.
3: I tant, doncs ja està.
2: Bé, doncs el que us dèiem, l'Apolo no és un escenari nou, sinó que té molts anys. De fet, abans de la Guerra Civil ja hi començava a haver cosetes per allà i després va aparèixer doncs, aquesta sala de concerts. Hem fet memòria d'aquesta sala mítica de Barcelona i és que el terrat de l'Apolo era als anys 50 una sala més de l'equipament on s'hi feien sobretot competicions i espectacles esportius. Us preguntàvem quins, si eren boxa, bàsquet i hoquei patins, bàsquet, esgrima i gimnàstica, tenis taula, alçament de peses i tir de precisió o bé ciclisme, bitllet i badminton. Doncs potser us sorprendrà, però la resposta correcta era la A. A l'Apolo també s'hi van acollir espectacles de boxa, partits de frontó, partits de bàsquet. Tot plegat es jugava això, a la pista del terrat, on es feia sobretot patinatge sobre rodes, perquè hi tenia la seu l'Apolo Patin Club, un club d'hoquei patins que va arribar a competir a primera divisió durant la dècada de 1950. Déu-n'hi-do el que s'hi feia a l'Apolo abans que doncs, hi anéssim tots a ballar. Hem rebut 130 respostes, de les quals 116 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 116.
3: Doncs vinga, avui farem el número... 67.
4: 67. 67?
2: 67. El 67 és la Raquel, que té un número 4 en 45.
4: Felicitats, Raquel.
1: Felicitats, Raquel.
2: Enhorabona.
1: Ara t'escrivim i et direm com fer-te arribar aquests dos còmics. Univers, d'Albert Monteis, i el diari de Guillem, de César Martí, i dibuixos de Dani Olmo. Són les editorials Sembra i Mai Més qui us regalen avui aquests dos còmics al Minicuí. Seguim amb més música d'aquella així, així.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: I avui punxem aquí a la secció Worse Than Ever un tema de la Katy Perry. I haig de dir que a mi em fa mal el cor perquè la Perry ens ha deixat tamacles, eh? Com per exemple X aquel. D'altres més nous com Roar. Temes que ens remeten als focs artificials. O aquella cançó que es deia Last Friday Night. Però, ai las, va arribar l'any 2024 i la publicació del seu àlbum 143. I el disc diríem que no va ser el millor de la seva carrera. Ho diem perquè va ser designat pitjor àlbum de la seva discografia, pitjor àlbum del 2024.
3: Però què vol dir pitjor? Qui dona els premis a pitjor?
4: Diverses revistes van fer un top i estava encapçalant-lo a tot arreu. I també diuen que és del,
3: a veure,
4: dins del top 10 de pitjors discos de la dècada dels 20.
3: Té molt hater, la Katy Perry. Jo crec que no s'ho mereix. Ella és una diva del pop i a més dona molt d'espectacle.
4: És
3: que això
4: el
3: jo crec
4: xarango
3: que és
4: mundial?
3: Tampoc tant, jo crec que
4: és
3: no.
4: És buos mundial?
3: És que per mi no, saps? Vull
2: no,
3: dir, per
2: no,
3: mi, per
2: però
3: jo crec que està molt per sobre.
2: Que té, vaja, no sé,
3: crec
2: per sobre.
3: Que
2: per sobre de xarango.
3: Sí, de xarango.
2: De xarango no. Sí. Bueno, a nivell mundial, però equivalent.
3: La tia sap com fer el show. Jo crec que això és molt millor que ser, que tenir moltíssim talent musical. Per exemple, ahir a la Met Gala va anar vestida amb una mena de màscara metàl·lica que s'ha fet viral, demà us ho explico. Però, o sigui, s'ha de saber cridar l'atenció amb una mica de gràcia. Jo penso que la Katy Perry ho sap fer.
4: Jo sóc bastant fan de la Katy Perry. El que passa és que és veritat que les cançons d'aquest disc no són les millors que ha fet, per exemple...
1: Abans d'això, pots anticipar sí o no el vestit de la Rosalía? Sí o no? Ja està.
3: Sí, per mi sí.
1: Sí. Vale, continuem amb el Bower Sanguer.
4: Doncs cançons com, per exemple, la que sonarà avui, Gimme Gimme, que són avorrides a matar amb lletres com Dona'm, dona'm amor, deixa de fer-me perdre el temps, gatet, gatet, vols venir a festejar aquesta nit? Tripi, tripi, papa, porta'm de passeig, si vols el meu cos has de fer-me volar al cap. Acompanyada del raper 21 Savage, que li diu, jo sóc com Amazon perquè tinc tot el que busques.
3: És que clar, sí. Uf.
4: A veure.
3: Apuradet.
4: Oi que sí?
3: Doncs sí, no. Però hi ha coses tan pitjors.
4: La Bower Sanguer d'avui, aquesta.
3: Va.
4: Gimme, gimme.

0: és ICAT.
1: ICAT, 20 anys, 20 programes.
2: Hola, estimats experts del nostre cor, som l'Aina Ostrell
3: i en Frank Lluís Giró.
4: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Un programa full focus, escena musical catalana.
5: Nota de veu.
6: La meva vida és la meva sort.
2: El millor de fer-lo, doncs compartir 2 hores de ràdio amb l'Aina, que és guapíssim. Per favor, quedem-nos-hi allà.
3: I un moment que recordem, doncs jo diria que coincidim a dir que podria ser, per exemple, el dia que vam anar a la gala dels Premis Enderroc.
7: Bona nit, escena musical catalana.
8: Bona nit a tothom.
3: Que vam fer programa des d'allà, que vam poder fer safareig amb tots els artistes, que aquí el Nota de Veu ens encanta, i també perquè vam poder donar un premi.
7: El millor disc de rock és per Calavento.
3: Una experiència increïble.
2: I tot l'auditori de Girona dels Premis Enderroc et va cantar per molts anys.
3: Gràcies a tu, Frank.
2: Endavant.
3: Va ser brutal.
2: Com treballar ICAT. Brutal.
0: Et sona? És ICAT.
1: ICAT, 20 anys, 20 programes.

0: més estima dels Mishima per anar encarrilant musicalment. Al final d'aquesta hora, en dos minutets, i seran les 9, per tant, hora d'obrir aquest moble que fem servir bastant.
1: La confessió.
0: I a través de la reixeta del confessionari veig que hi tenim... Bé, és igual perquè és anònim, no?, els pecats i tot això.
2: Molt bé, que quedi l'anonimat.
0: Sí, però en qualsevol cas, Laura Grau, avui tens l'oportunitat. Què tens per confessar?
2: Bueno, doncs una confessió molt recent, de fet. Jo les vaig produint cada cap de setmana per donar-vos contingut. Que és que divendres passat vaig anar a les estrenes de Sis de Girona, ja us ho vaig explicar ahir, a veure d'en Pere Albo i Ginestà.
3: Sí.
2: I el meu plan era anar al concert i després marxar cap a casa meva. Per tant, vaig deixar el cotxe en un aparcament, que ja us dic ara, pels oients dels experts, exclusiva, secret spot, normalment hi ha lloc, que és a darrere del Palau de Congressos, de l'Auditori de Girona, que hi ha com una mena de carril on els dimarts i els dissabtes hi ha marcat, però la resta de dies no, per tant, es pot aparcar. Jo pensava, demà és dissabte, però és igual, perquè jo marxaré. Pel motiu que sigui.
4: Quin motiu va ser?
2: No vaig marxar de Girona.
3: Ai, que et vas embolicar, i una cosa porta l'altra, i jo no volia, no m'han liat, i d'en Pere Albo, i mira.
2: En tot cas, em vaig llevar a Girona.
4: Sí.
2: I em vaig adonar d'aquí de dissabte.
4: Se't va endur el cotxe a la grua, no?
2: Jo vaig pensar que se m'havia endut el cotxe a la grua, però vaig dir, bueno, anem a comprovar-ho, no fos cas, perquè el dipòsit està sal, no està aquí al costat. Anem a comprovar-ho i el meu cotxe està entre dues parades de calces, perfectament col·locat.
4: Si no, podies treure d'allà.
2: Clar, és que el problema és que jo primer em vaig alegrar i vaig dir, hòstia, que guai, no se m'ha portat el cotxe a la grua, no hauré de pagar els 200 i pico euros que et costa la grua.
4: Sí.
2: Però de cop vaig haver de fer una gestió que va ser pràcticament pitjor, que va ser conduir pel mig del mercat.
3: No.
2: Molestant a tothom.
3: Esquivant les calces.
2: Pel mig del Parc de la Devesa.
4: Hòstia, de veritat, eh? El que no li passi a la Laura.
3: No, això és de mi.
2: La multa me la van posar igual,
4: I tant.
1: Que ja són les 9! Una hora i plaguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Vaig a bar en bar, vaig de festa en festa.
1: És en Guillem Bautista, ben animats per començar aquesta nova hora de ràdio. Són les 9 i 2 minuts, avui és dimarts 5 de maig. Avui, oients, ens veiem les cares a l'Apolo, al desconcert. Celebrem 10 edicions de la festa anual que fem a ICAT i, a més, aprofitem per celebrar els 20 anys d'ICAT, perquè vam començar un any 2006. Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger Saró.
1: Bon dia, Laura Grau.
2: Molt bon dia.
1: Bon dia, Sergi Vives.
3: Bon dia a tothom.
1: Recordeu, a partir de les 8, avui, programació especial amb una prèvia des d'allà, des de l'Apolo, i des de les 9 fins les 11, tot aquest reguitzell d'artistes que passaran fent emparellaments impossibles i versions inesperades. Demà a primera hora també us farem un recull d'aquests millors moments. I aprofito aquestes dades per donar les gràcies al nostre oient, l'Albert, que ha fet una cosa que ens ha agradat molt. També val una mica com a confessió, crec, que l'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
3: Sí,
1: és veritat. Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes. Ens va demanar quan vam començar, quins dies de pandèmia no vam celebrar-ho, i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no.
3: Ens ha comptat.
1: I per un munt de columnes on, descomptant la pandèmia, els caps de setmana i els festius, ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que avui, 5 de maig, avui dimarts, anem pel 2.997.
3: Un moment.
2: Ostres!
1: Per tant,
2: això vol dir que aquesta setmana no tenim temps ja de preparar cap celebració.
1: Bé, el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
2: Som-hi!
1: Felicitats.
2: Caram.
3: Ara què? Com ho fem, ara?
2: Ara no sé com ho farem,
1: doncs,
2: això.
1: Doncs el dilluns vinent, 3.001, i anem tirant.
3: Molt bé.
1: La resta de vosaltres, si voleu demostrar que sou tan bons oients com l'Albert, que és difícil, ja sabeu on participar, també.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aquí mateix teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres, oients, cada dia decidiu quina cançó culmina el programa a partir de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida.
3: Un 5 de maig, com avui del 2013, es publicava el disc Essència, d'Espencat.

0: Era el penúltim disc d'aquesta banda de Xaló a la Marina Alta, que tot just farà una dècada deixava els escenaris sense especificar per quant de temps. De fet, aquest era el treball que contenia una de les cançons més emblemàtiques dels Espencat, segurament la més coneguda de la formació, Quan caminàvem. Avui ens hem fixat en com continua la frase, caminàvem pels carrers de València, i us proposem quatre cançons que ens parlen d'aquests carrers i de la capital del País Valencià en general. La primera és la dels Espencat, aquests els recordes força?
1: Home!
0: Els vas viure, era la teva època de joventut,
1: aquest any
0: eh?
1: Quan es va fer aquell tren d'aquella tendència de què feies el 2016, doncs escoltar Espencat com una boja.
0: Doncs la segona és la Gossa Sorda, que també s'haurà

0: A diferència dels Espengat, la gossa sorda sí que ha tornat. De fet, té concert el 23 de maig a Cunit. No sé si hi aniràs.
1: No, jo vaig decidir, diguem visionària, diguem Cassandra, que m'esperava que realment fos l'últim, perquè ja veia que això no seria l'últim ni de conya. Aviam si podia anar.
0: I és molt possible que hi puguis anar, no?
1: Algun festival o altre els enganxaré, perquè després han pujat a tots els carros.
0: Exacte. Doncs de la gossa sorda us proposem la cançó Camals mullats, que ens parla dels carrers de València a la matinada. Una València mullada per la pluja, d'aquí els camals mullats. Més cançons dedicades a València.

Aquesta us l'hem punxada molt els darrers mesos. És Lladres de Sobretaula, aquesta cançó perpetrada per Malifeta, Abril, Larraït, Zo, que també va comptar amb la col·laboració de Tito Pontet, Ciutat Jara o Los Chicos del Maíz, que ens parla justament de l'afectació de les pluges als carrers de València i sobretot de la incompetència dels governants a l'hora de gestionar la catàstrofe. I acabarem amb la Mireia Vives i amb Borja Penalba. Vale.

0: dels grans.
1: El millor d'aquesta cançó és que de cop i volta es converteix en una mena de cúmbia.
2: La de Kempes i Carreter, la de Semper i Mendieta, la de Pérez i el Piojo, la de Saura i Espanyeta.
1: Doncs sí, la Mireia i en Borja, que ens van regalar una cançó plena de referències a la cultura pop de la ciutat amb una lletra que ens deia coses com en els carrers del teu cor, he vomitat matinades, m'he begut la nit a globs i he vessat dolces errades. Que bonica aquesta cançó.
3: Són uns artistes.
1: Quines lletres.
3: Així és.
1: A veure, quina votes, perquè avui no t'ho hem posat fàcil, eh?
3: No?
1: Quan caminàvem despencat, camals mullats de la gossa sorda, lladres de sobretaula de l'Abril, la Raïd, Zo i companyia, o València negra de Mireia Vives i Borja, Penalba. Quina votes?
3: Va, em quedaré espencat per la nostàlgia, però és que totes em semblen bones, eh?
4: Home, són totes avui extras.
5: De fet, molt a frec a frec guanyen aquesta votació lladres de sobretaula i només 3 vots enrere els camals mullats de la gossa sorda. Espencat i Mireia Vives i Borja Penalba ja bastant més lluny, però teniu una estona per votar. Entreu al nostre grup de WhatsApp i decidiu-vos a quina cançó és la que més us mola i és la que voleu que avui tanqui el programa. De moment seguim, que encara és aviadet, 9 i 8, últimes mandres amb vosaltres. Ara en Catriel i en Paco Moroso des d'Argentina ens canten el seu Gu Gu Gaga i ara de seguida la Laura ens parla del nou documental, la nova sèrie documental de Carles Tamayo.
3: Boníssima, eh? Estic impactada.
5: Has vist els dos primers, ja?
3: El primer només.
5: Ah,
3: estic guardant el segon, encara.
5: Dos, ja, sí.
6: I Paco Moroso!

0: Escoltes ICAT. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou, irrepetible.
3: Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
4: 012, la millor resposta.
5: Confirmat, m'han robat el mòbil.
6: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
5: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
6: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
5: Tens raó.
7: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
8: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
9: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
10: Les 9 i 13 minuts, oients, ja s'ha estrenat la nova sèrie documental, la nova sèrie d'investigació de Carles Tamayo, aquest investigador, documentalista, youtuber, periodista català, que seguim des del principi, des que feia vídeos a YouTube i s'infiltrava a llocs, com ara sectes, i ara ja ha fitxat per Televisió Espanyola, per tant, penseu que a RTV teniu... Hi ha moltes pel·lis que estan a plataformes pagant, però RTV Play estan gratis, i a més fan producció pròpia.
11: Encara du la samarreta amb el logo dels Jocs Olímpics de Barcelona?
10: I la gorra al revés, la camisa de quadres? No.
11: Home,
10: s'ha
12: d'actualitzar l'estètica de la gent.
10: Com que ell li agrada fer una mica el gonzo, li agrada fer-nos enriure, posar el dit a la nafra, ens mostra el seu dia a dia, com és el seu estudi, els seus companys, a la seva productora, hi ha un maniquí on té posada la gorra, la samarreta i la camisa, es veu una mica de fons. Però no, anem al tema, Laura, perquè si en Carles té una virtut, és que a mi em fa riure molt quan toca temes terribles. I el primer, penseu que s'han penjat dos capítols, ja aniran apareixent més, el primer toca el tema que preocupa més a les persones humanes d'aquest país, que és l'habitatge, i veureu casos terribles i tristíssims, i com la gent que fa negoci no se n'amaga, no, Laura? Vull dir,
12: mira, tema molt encertat i molt arriscat per un primer capítol, perquè penso que amb tots els que tenia per triar i tots els que anirà fent, segur, en aquesta sèrie documental que es diu Si no s'ha ido de las manos, cada setmana treu un capítol, potser el de l'habitatge, per tal com està el tema de calent, des de la televisió pública se'l podrien haver o estalviat o posposat per més endavant. I ell, suposo que també per la tossuria que té Carles Tamayo, que ho és i molt de tossut, va dir, no, això el primer, perquè és que això serà una bomba.
11: I vaig al moll de l'os.
10: Jo vaig pensar exactament la mateixa. Començaré amb el primer capítol, que és el que pot apel·lar més gent.
12: Totalment, artilleria pesada. Us explico més o menys com funciona la dinàmica d'aquests documentals, perquè és que a mi és el que em sembla més de geni i de tenir una ment absolutament privilegiada, que és que té un rotllo semblant als seus vídeos, si alguna vegada n'heu vist algun, infiltrant-se a sectes, no? Que ell vacila molt a la gent que està dintre. Sí. O sigui, ell realment, la seva manera d'infiltrar-se és que tu, com que ho estàs mirant com a espectador, sabent que s'infiltrarà, ho llegeixes tot irònicament i pensant, els està vacilant a la cara, però ho fa amb prou intel·ligència i prou gràcia com perquè la gent que està realment fotuda d'all no creu que els estigui vacilant. O sigui, ells es pensen de veritat que és una persona interessada en la seva activitat i que vol unir-se al seu plan, no?
10: A banda sectes, també s'ha infiltrat en piràmides d'aquestes de Crypto Brothers, sí, gent que fa ayahuasca de forma descontrolada,
12: òbviament. És que per mi tots sectes.
10: Sí. I en aquest cas, el greu és que és una cosa legalíssima, que és fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge.
12: Exacte, o sigui, ell el que intenta fer en aquest primer capítol és crear un fons d'inversió.
10: I el crea, no us penseu que s'ho inventa.
12: I el crea.
10: Va un notari.
12: Un fons que es diu, ni més ni menys, perquè ningú sospiti res, que Voltor en Voltor.
10: I la gent no ho pilla, perquè
12: la
10: clar...
12: La gent no ho pilla, perquè la gent és imbècil,
10: com
12: també.
10: Com es diu, Laia, aquella fira immensa que fan a Fira Gran Via?
12: De District.
10: Sí,
12: de District. Intenta entrar a The District per publicitar el seu fons d'inversió I com que ell es diu Scarlett Tamayo i clar, la gent al final sap qui és, doncs no el deixen entrar. Bueno, escolteu una mica el tràiler perquè jo crec que ja ho explica.
4: Aquí empieza el tràiler. Un fondo de inversión ha conseguido 14 pisos y dos locales por 110.000 euros el piso.
13: Tremendo chollo, ¿eh?
14: Baratísimo.
13: Quintuplicas o sextuplicas las ganancias con el mismo inmueble.
14: Correcto.
15: Una cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar.
16: Se están alquilando habitaciones por 500, por 600, por 700 euros.
4: ¿Por qué no podríamos conseguir nosotros pisos a una tercera o a una cuarta parte de su valor si nos convertimos en un fondo de inversión?
13: Ya tenemos nuestro fondo buitre, Voltor and Voltor.
4: Voltor and Voltor.
17: Si quieres convertirte en pez, tienes que ir a bañarte con los peces.
10: Sí que se'n va a una fira de Màlaga, a Espanya.
12: És que és increïble.
10: I allí sí que la fira d'habitatge de Màlaga, que és la gran festa de l'especulació, amb,
12: allà sí que el deixen
10: amb menjar
12: entrar
10: i beguda, fer paradeta, Stan, Voltor and Voltor, la seva companya de producció fa com de venedora, de comercial, fa conferències.
12: No, però és que ho heu de veure perquè o sigui, hi ha com un contrast molt fort entre la ficció i la realitat. És a dir, ell està intentant incidir en la realitat, investigar una cosa de la realitat, que és el negoci de l'habitatge, i que és cruíssim i molt dur de veure, perquè és que sents aquests... És que, bueno, els insultaria directament.
18: Ja, tinc moltes ganes de posar-te amb ella.
12: Aquests voltors autèntics buitres de la dignitat humana parlant de persones que viuen en pisos llogats com si fossin, bueno, mobles, ja, bitxos, ja, no? Sí, com sí, ells venent-se entre ells pisos que ja estan llogats. Per tant, hi ha veïns allà que estan pagant un lloguer i en Carles i el seu equip van a buscar aquestes persones i a preguntar-los, vosaltres sabeu que s'està venent aquest edifici? I la majoria de llogaters no en tenen ni idea. Se n'entenen per ell que els hi pica el timbre i els hi diu, estic fent un reportatge, us vinc a dir que us estan venent l'edifici per aquest preu i que us faran fora de casa perquè és que el seu objectiu és rendibilitzar. Que és que fan servir tota aquesta mena d'eufemismes per dir que volen treure més pasta d'aquell immoble i per tant faran fora els veïns per pujar els lloguers. I és que és aquest contrast entre aquesta realitat tan crua i evidentment una part molt còmica que a mi em fa molta gràcia, que és ell performant que realment és un inversor immobiliari en una fira d'inversors.
18: Que ell és un dels xungos, no?
12: Exacte, per intentar extreure doncs, informació de com funciona aquest negoci i també treure declaracions molt bèsties de gent real que es dedica a això, dient doncs, el que heu sentit, com les coses valen, el que la gent està disposada a pagar. Fa com una mena de padrinatge amb un tio que és com un expert inversor immobiliari que l'ensenya.
10: Li fa de coach.
12: Exacte, l'ensenya i li diu doncs això el que tu has de fer si vols vendre més barat o més car, és això, l'altre. De fet, és la persona que li ha de comprar l'edifici que ell... Bueno, o sigui, que li ha de vendre l'edifici que ell vol comprar, no? I li va dient, home, però a mi em sap una mica de greu per la gent que viu allà, perquè clar, jo he anat a parlar amb ells i hi ha una senyora de 92
11: anys. Això Tamayo,
12: eh? Sí, sí, sí. I a mi em sap greu que aquesta gent se n'hagi d'anar de casa seva.
11: Què li respon?
12: Que és perfectament legal, sí, fins i tot sí, que és ètic.
11: Que és ètic, eh?
12: Sí, que el problema, doncs, és que la gent està vivint per sobre les seves possibilitats en un espai on els lloguers són massa alts
10: i
12: per ells.
10: I aquestes persones s'han de readaptar al mercat i, com ho diu Albert, crec que és despertar.
12: Reubicar-se. És a dir, anar-se'n a viure a la puta Xina d'on sigui que treballa o que han viscut tota la vida perquè, clar, no es poden permetre viure al centre de Barcelona.
10: Hi ha una cosa, a banda d'aquest moviment purament capitalista, n'hi ha un altre que no era prou conscient i ara he après, que és això que es diu que sempre, com més capital tens, més pisos pots comprar, per tant, menys gent pot comprar pisos, per tant, més gent ha de viure de lloguer i si vius de lloguer no pots estalviar per comprar-te un pis, però a banda d'això...
12: És que és el mite de Sísif.
10: A banda d'això de l'oferta i la demanda, és que si tens prou capital per comprar un edifici sencer, si fas una divisió, que pots fer a mà, cada pis et surt per un terç del que li costaria a un individu. Clar. És a dir, compres un edifici sencer i et
12: passa una divisió. No, és que hi ha una conversa molt divertida.
18: Però estem perdent el temps, no? O sigui, hauríem d'estar associats, o sigui, el sindicat de llogateres comprant edificis des d'allà, fent una cooperativa.
12: El raonament del Carles Tamayo al principi del vídeo, que evidentment ell ja sap que li sortirà malament, però és una mica aquest raonament de persona lumpen del carrer que diu, què he de fer jo per fer-me ric? Ah, fer un fons d'inversió, no? Anem a intentar-ho, deu ser fàcil. I lo fort és que te n'adones que poder sí que ho és, si ets una persona sense escrúpols.
10: Clar.
12: Llavors,
10: clar,
12: escolteu un tros de la conversa amb aquesta mena de seu coach inversor que representa que li ha de vendre l'edifici, perquè és que, pell de gallina, el convenciment amb el que ell diu i troba lògic fer fora gent de casa seva per treure més rendiment d'un edifici.
4: Ahora paga 400 euros. Se le va a subir a 1.000 euros y no puede pagarlo por el sueldo que está cobrando. ¿Sabes? O sea, esa persona se puede...
19: La gente se suele centrar en que los pisos y las propiedades están subiendo mucho. Y cuando tú estás en una posición en la que estás en el centro de una ciudad en la que el alquiler es muy caro, tú tienes que tener un poder adquisitivo correspondiente a la zona en la que vives. ¿Es justo? Creo que sí.
4: Imagínate que, por ejemplo, una de esas familias es un albañil que cobra 1.300 euros al mes y ahora le vamos a subir a 1.000 euros al mes. Esa persona se tendrá que ir, pero su lugar de trabajo está en esta zona.
19: No por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a tot el mercat.
12: És que és flipant, és que més ella està molt convençuda del que està dient.
18: També
12: és que no
18: el
12: veus ni mala persona en aquest noi.
18: Et diré una cosa, o sigui, el capitalisme juga això. És a dir, al final de què ens sorprèn? O sigui, el problema que tenim és que hem acceptat un sistema
12: totalment
18: social i econòmic que diu que si no fas això, ets tonto i no sobreviuràs.
11: El que passa és que dins aquest sistema creiem que hi havia un sentit comú o una ètica.
12: No, hi ha un factor d'empatia humana, que és el que busca tota l'estona, Carles, anant a picar els timbres.
18: Però que no hi és, perquè estan parlant d'un sistema econòmic que l'única premia és fer-te cada cop més ric, i no fer-ho és anar en contra del sistema econòmic.
10: Insistim que una de les tesis d'aquest documental és que és totalment legal, i hi ha una cosa que no hem dit, que hi ha mil que no direm, però perquè no tenim temps, però una és que hi tenen excepcions fiscals immenses.
12: Sí.
18: Bueno, sobre això, clar.
12: És això, que la gent que està invertint en aquests edificis no van mai a picar el timbre de la gent a qui tenen els pisos llogats, perquè és que tu només veus un minut dels 80.000 fragments que et posa el Carles Tamayo parlant amb els veïns, una senyora que viu en un baix terrible de 85 anys, que és que ja només de veure una senyora així vivint en aquell tipus de baix penses és que això ja no és digne per una persona gran, que l'estan volent fer fora de casa seva per poder reformar el pis i posar un lloguer més alt. És que només de veure aquest fragment de vídeo, tu com a persona que estàs jugant a aquest negoci...
11: Violenta, sí.
12: Penso, com pots no tenir ni una part del cervell connectada a l'empatia?
18: No, està clar que no. O sigui, han desconnectat, han posat en dos canals diferents. Una és l'empatia i l'altra és el seu sistema econòmic i, diguéssim, de rendibilitat. I, per tant, no es troben mai aquests camins.
12: Bueno, i per no parlar ja del fàstic que fot la fira aquesta immobiliària de Múrcia,
18: bueno,
12: que veus tothom allà menjant pernil, cervesa... O sigui, ells van allà a fer la festa major. No, és que és flipar-la. I és que, a més, no parlen ni de negocis a la fira aquesta. O sigui, la gent va allà com a fer el pica-pica, saps? A xerrar... Ja t'ho diuen, ells diuen, no, és una feina molt agraïda, perquè a més de fer feliç a la gent que es vol comprar pisos, no? Perquè ells es pensen que fan això, vens aquí a la fira i mira, et fots les botes. Bueno, de veritat, mireu-ho, perquè és que fot la pell de gallina tant per la part dolenta, que és horrorós, i tant de bo faci que molta gent obri la mirada, perquè tinc la sensació que encara hi ha moltes persones de classe treballadora que es creuen el discurs de que es mereixen el que tenen i de que els especuladors tenen tot el dret a fer-ho, i també que hi ha una part de conya que... penso que t'enganxa molt i que dius, mira, és que com a mínim riem-nos-en perquè...
18: I també que ens hem de donar que les normatives i les lleis estan mal fetes perquè permeten tot això. És a dir, el que s'ha de fer és canviar les normatives perquè tot això no sigui permès.
12: Sí, perquè també se'n parla.
18: No ens en podem refiar que aquesta gent siguin bones persones un dia per l'altre, perquè és evident que això no passarà.
12: Però és que això ho va dir la ministra de Treball. Això surt en el documental. El dia que la ministra de Treball o de no sé què diu... No, és que els propietaris han de tenir empatia amb els llogaters, no?
18: No, això no passarà.
12: Que és com, depèn de que l'empresari li doni la santa gana de dir, ai, pobres, no els hi pugem el lloguer.
11: Ho podem veure, ho podem recuperar a RTV
12: Play,
11: Plus,
12: sí,
11: no?
12: Sí,
11: Play.
12: És gratis.
11: Perfecte.
12: I aprofitar per dir que és una pena que no s'hagi pogut fer això des d'aquesta casa, perquè es parla la meitat del documental en català, perquè l'equip que fa aquesta producció són tots catalans i estan a Barcelona. I a mi, de veritat, que em sap un greu que no us ho veu
18: imaginar. I per què no s'ha fet des d'aquí?
12: Doncs no ho sé, li preguntem als nostres jefes.
11: Deixa'm recomanar una pel·lícula que va més o menys en consonància tot plegat, que és quan va esclatar la crisi immobiliària a nivell global. Es diu The Big Short, La Gran Apuesta, una pel·licularra que narra una mica tot plegat. I també es veu com la gent sense escrúpols s'anava enriquint.
18: No, clar, és que no és una història
11: sense
18: nova.
11: Sense veure que tot se n'anava en orris, I era així fins a les últimes conseqüències.
10: El segon capítol, que està penjat també, tracta sobre la desinformació, les fake news, i s'agafa dos fets d'actualitat que són la Gran Apagada i la Dana de València. I a partir d'aquí se centra... És una qüestió potser més abstracta, que és com es difonen les mentides.
18: El tractament informatiu, no?
12: La manera d'explicar-ho.
10: El no tractament, la xarxa, sí.
12: Carles Tamayo, geni figura fins a la sepultura, t'ho dic. Aquest noi, doneu-li ja tots els premis que se li puguin donar.
18: Sí, aquí sempre hem estat molt fans.
10: Aquí el vam entrevistar abans que fos famós. Era un trist youtuber i feia risses a Twitch. Bé, oients, mireu aquesta sèrie de docus que mola bastant. Són dos quarts menys
12: 5. Adéu, Laura Grau.
10: Adéu, Laura Grau. Demà t'expliquem què tal el desconcert.
12: Molt bé.
10: I ara en Dani Six i Lizkit, que necessitem una mica més de música per acabar-vos de despertar. Ens canten Tantes.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
2: Com et diu?
3: Ja em dic Juliet.
4: D'on ets?
3: Jo sóc xinesa.
2: Jo sóc del Marroc.
5: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
6: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
7: Benvinguts a Català Fàcil.
5: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
8: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
9: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
8: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
9: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
5: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
8: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
9: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
10: Així sona Els Experts.
11: Avui anirem amb el número 76.
12: Doncs el 76 és un usuari...
13: Comor?
12: És un usuari... Que es diu...
14: Què ha passat aquí? Heu baixat un fader de velocitat.
15: Molt ràpid.
10: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
14: Uns segons perquè siguin 2:15, hora d'actualitzar-nos amb ritme amb l'Anna Closa. Bon dia.
16: Bon dia.
14: Què hem de saber per avui, que és dimarts, dia 5 de maig?
16: Que un nou vaixell ha sortit de l'estret d'Hormuz, escortat per als Estats Units. La missió de Washington per intentar reobrir aquest pas estratègic per al comerç de petroli ha generat una escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran, que posa en perill la treva. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra. Mentrestant, a Ucraïna, almenys 5 persones haurien mort per atacs russos amb míssils i drons hores després de l'anunci de Putin d'un alto al foc per aquest divendres i dissabte. El president rus pretén evitar atacs contra la desfilada militar de dissabte a Moscou i Zelensky ja ha fet una contraproposta i és que l'alto al foc comenci aquesta mitjanit. Més coses. Israel ha de decidir aquest matí si allibera o prorroga la detenció dels dos activistes de la Global Summit Flotilla que va detenir en aigües internacionals la setmana passada. Els seus advocats defensors denuncien que els maltractaments infligits pels guàrdies de la presó on estan detinguts han continuat. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut eleva a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic. El creuer va sortir de l'Argentina i podria arribar a les Canàries perquè Cap Verd, que és on havien de fer escala, doncs els ha prohibit l'entrada. Al passatge hi ha 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals resideixen a Catalunya. I us acabo explicant que, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència, els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment judicial que els afecti i sense límit d'edat. Està previst que avui s'aprovi la reforma al Consell de Ministres, que també impedirà que condemnats per delictes contra la infància treballin amb menors.
14: Les 9:31, Anna, qui no t'esperava saber avui?
16: Doncs mireu que Corea del Sud organitza concursos de migdiades. A Seül, per exemple, hi ha negocis de 24 hores i de llargues jornades laborals i doncs l'Ajuntament ha decidit organitzar un concurs de migdiades enèrgiques per pal·liar la son, que és el principal problema que pateixen els ciutadans. En aquest concurs els telèfons estan totalment prohibits, només hi regna el silenci i, de fet, els requisits per accedir al concurs és que els concursants doncs, hi han d'anar amb pijama o amb roba còmoda i han d'anar cansats i amb l'estómac ple. El guanyador no és qui dorm més estona, sinó qui més es relaxi. Això el jurat ho comprova amb indicadors que mesuren i calculen el ritme cardíac. Aquest concurs el va guanyar un home de 80 anys i en segona posició doncs, va quedar un oficinista de 37 anys.
14: I molt el bé. Titular d'esports a aquesta hora?
16: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club laurana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense l'entrada inclosa. I a la Lliga de Campions masculina, aquest vespre se sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares després de l'empat a 1 a l'anada.
14: I quin temps serà avui?
16: Doncs avui, un dia més, caldrà aprofitar el sol de la primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona i a partir

És aquesta nova versió imaginativa del Camins de Sopa de Cabra amb la companyia de la veu femenina de la Su. La sentiu aquí xiuxiuejant al final d'aquesta cançó retitulada com a Camins, Somnis i Promeses. Són les 9:35 i parlem de més lectures.

0: Tenim a mans l'últim còmic del dibuixant català Albert Monteys, un nou volum de la seva sèrie Univers, i si em permeteu, puc deixar anar el tòpic, Laia, aquell
1: sí,
0: de...
1: Sisplau.
0: Espera, no l'he dit encara.
1: No.
0: El de... No valorem el que tenim a casa. Perquè, clar, l'Albert Monteys és un tio proper, afable, que he entrevistat, crec que 24 vegades a la meva vida, i potser no he estat prou conscient fins ara que aquest còmic seu últim que tinc a la mà, de relats de ciència-ficció, és potser el millor còmic que he llegit aquesta temporada. De setembre fins ara. Crec que és el que més m'ha agradat. També dir-vos que s'ha publicat simultàniament en altres llengües força globals, com ara l'anglès i el castellà. És a dir, que cas sí que se li fa. Doncs Univers, d'Albert Monteys, són relats de ciència-ficció amb els seus temes habituals del gènere, que són la condició humana i els dubtes sobre el futur, amb el toc de comèdia que sempre hi afegeix l'autor. Habitualment ja eren relats curts, però en aquest nou volum ha exprimit aquest repte narratiu de fer-ho breu i ha publicat històries d'una sola plana o d'una sola pàgina o d'una sola vinyeta on s'inclou tota la informació necessària. M'ha semblat com llegir Borges, però una mica més de risses, no? Portant a l'extrem el format del microrelat. Són històries que podeu deduir de la ciència-ficció actual, històries de temes com ara com vivim l'amor en el món de les xarxes socials, com ens en relacionem o com destrossem la natura, com ens en relacionaríem amb altres civilitzacions si hi contactéssim, o si poguessis tirar enrere en el temps una mica de res al passat i canviar un error, algun detall, què faries? O si et poguessis congelar per veure el futur, 1000 anys, tu creus que en despertar-te, Laia, diries que maco, ha quedat tot plegat.
1: No, no, fa gent de bona pinta.
0: Històries com aquestes amb zas, una vinyeta sola. Tots aquests temes amb aquest exercici extrem de compressió que ha fet l'Albert.
2: No hem d'oblidar que jo vinc del món de l'humor gràfic, amb la qual cosa quan em poso a fer Univers em poso a fer històries més llargues, no? Però l'humor gràfic bàsicament consisteix en explicar una idea en l'espai més breu possible. I durant 18 anys és el que vaig estar fent el jueves. Amb Univers vaig començar a fer històries més llargues perquè em venia de gust, però tenia una pila d'idees sueltes, tenia una pila de conceptes que no em donaven per una història de 30 pàgines, però que sí que podia desenvolupar fent servir precisament les eines que havia estat desenvolupant durant tota la meva carrera. Vaig enfocar la història ciència-ficció com si es tractés d'un microrelat. I em semblava precisament, i em segueix semblant, que aquest tipus de relat tan breu deixa molt espai al lector, que això és una cosa molt, molt agraïda, no? Jo crec que per això us ha agradat tant aquest

0: número, perquè tu omples tot el que l'autor ha deixat lliure, no? Com explicaria aquest tipus de història al lector que no ha llegit mai Univers? Doncs jo intento fer això, Star Wars era una vinyeta, no? Com l'explicaries? I que a més tinc un xiste i que a més si em pots treure inclús una certa reflexió després de la lectura, però en comptes de fer-ho amb 20 pàgines, amb 30 o amb 400, no? Intentar-ho concentrar en una o dues pàgines o en una vinyeta.
1: El emperador fue derrocado hace más de 30 años, pero el imperio no ha dejado de existir.
0: I també venia d'una certa crisi creativa que tenia. En comptes d'haver de triar una història, doncs en vaig triar 30 diferents o 40 i les vaig tirar totes endavant.
2: Sí que s'ha permès l'Albert Monteys, al vell mig d'aquest volum, incloure una història mitjana o una història llarga que m'ha molat perquè és encara més meta que les altres. Perquè els protagonistes d'aquesta història són els habitants d'un petit poblat inventat, d'un planeta inventat, però que parlen en termes narratius tota l'estona. Parlen de la premissa, de les trames narratives en què es troben, de la dimensió dels fets que ocorren, de quin veí del poble és més personatge protagonista o és més secundari, o aquell secundari ara és més protagonista, o les dinàmiques sentimentals que tinc a la meva parella són satisfactòries o hi ha incoherència en el nostre nus que estem mantenint? És com quan ara s'ha posat de moda dir que això que m'ha passat era cànon a la meva vida. Doncs aquest poble parla així tota la vida, amb termes narratius. Per exemple, li pregunta a la seva parella allò de en què penses? I ell respon, és que no puc revelar la trama.
0: Precisament per aquesta crisi creativa, aquest moment de la pàgina en blanc, no?, que tenia, en el qual no em decidia per res, no sabia per on tirar, una de les estratègies que vaig decidir agafar va ser llegir-me un manual de guió. Purament és una cosa en la que mai he cregut massa, i tot i que el manual no em va semblar molt útil, i era un dels manuals més prestigiosos que hi ha, sí que em va venir la idea de què passaria, no?, si aquest manual de guió fos el text sagrat d'una societat que visqués aïllada en un planeta allunyant. I a partir d'aquí sí que vaig començar a tirar del fil. A mi em passa molt que començo a fer les històries sense saber molt bé de què van, no? I clar, la ficció és la nostra mitologia i és la nostra religió en molts sentits, no? A moltes idees que tenim, no? El concepte d'amor romàntic que tenim ve de la ficció, no? Moltes idees que fem servir el dia a dia venen de la ficció. Seria transportable a qualsevol altre gènere literari? Jo crec que sí, segurament. Al final és una història molt meta, no? Que és una cosa molt agraïda en tots els sentits. Parla de la ficció en general, no? I la ficció en el cinema, en el còmic i en la literatura per posar inclús en els videojocs, tot i que tenen especificitats del llenguatge, la ficció occidental sobretot funciona d'una manera molt semblant.

0: Felicitats a la nostra oient que avui s'ha endut aquest premi al miniquiz. La resta, doncs, que tingueu més sort demà i aneu-lo a comprar a les llibreries. Univers d'Albert Monteys publica l'editorial Mai Més i a mi m'ha encantat. I, per cert, l'Albert Monteys, que sempre passa el mateix, que comences parlant de qualsevol tema i acaba parlant de jocs de taula. Saps que és un entès, que en té mil a casa.
1: Ah, no sabia.
0: Bueno, de fet, és il·lustrador de molts jocs de taula, un gran jugador, gran entès en el tema, i per acabar us vol compartir a quin joc està viciadíssim ara. Pren nota, Laia.
2: És un joc que es diu Arcs, del dissenyador Colin Werle. De fet, és un gènere de jocs que a mi m'agrada molt, que són els jocs de conquesta espacial, un joc en el que el tauler és el cosmos i tu representes habitualment a una espècie alienígena o a una civilització i, bàsicament, has de conquerir el cosmos competint amb altres civilitzacions. Hi ha una pila de jocs d'aquest gènere, però l'últim que he jugat i que m'ha entusiasmat i que vull jugar molt més si puc és aquest Arcs, que, a més, fa servir com a mecànica bàsica la mecànica de la brisca, la mecànica de joc de bases, tan coneguda i tan senzilla, no? És un joc que t'explica amb 45-60 minuts que estàs jugant una història completa de l'auge i caiguda d'una civilització espacial.

0: Fins a una dècada enrere hem anat amb els Lost Frequencies, que ens canten Reality, ara que ens separa només un quart d'hora del moment en què us direm adeu i fins demà, però tenim temps per fixar-nos amb els concerts que tenim ja aquí a la vista. Si somebody gotta do it, està sent el duet, calentant per fer culet, de mitjà mítico, do it. Dos per dos, gat i gos, perquè, malgrat, avui celebrem el desconcert amb vosaltres, celebrem els 20 anys dedicat a l'Apolo. Sé que hi sereu molts de vosaltres que heu anat demanant invitacions i els que no, que ens seguireu des de la prèvia, que fem des de les 8 del vespre, allà mateix des del parquet de la sala Apolo. Però si mirem encara més endavant, Anna, és que tenim aquí una nova edició de la Fira de Música Emergent i Familiar, per tant, la Fira de Música de Vilaseca.
1: Sí, déu-n'hi-do, a més la que tenen preparada per aquests dies de Vilaseca. Si ordenem els concerts per dies, dijous, Lil Dami i Senyor Chen al matí faran un espectacle pensat per tots els públics, petits i grans, en dues sessions. Al vespre serà el torn de Cristena i del grup Oc Déu, que presentaran el seu últim disc, Gràcies Molt Amable, fins aviat, al Castell de Vilaseca. Pel que fa divendres, ja veureu que és un dels dies més potents de la FIM.

0: Qui seran els ponis que divendres presentaran la seva versió per a tots els públics al Castell de Vilaseca. I, per cert, aprofito per dir-vos que els ponis seran dissabte també a l'Hospital Clínic de Barcelona. Tornant a la programació familiar de la FIM, divendres també hi haurà Rigui per Xics i De Paper. Pel que fa a les altres actuacions musicals, a Vilaseca també hi serà l'artista valenciana Naina, per exemple. Ni amants, ni amigues, ni parella, no érem res, que van passar d'un casi algo a ser casi res. I quan... A banda, també hi seran la publicitat i la guanyadora del Sona Nou de l'any passat, la Chloe Riumbau, al migdia, i a la nit, actuació de la Uineta. Dissabte serà el torn d'un dels caps de cartell de la Fira de Música Emergent i Familiar. La FIM també comptarà amb els lleidatans Saxeni, que presentaran el seu nou EP amb només música. L'artista d'origen nigerià instal·lat a Lleida, Kelly Azaia, també passarà per Vilaseca amb el seu primer disc en solitari, Odaro. Macac Macuca també serà, Sorgen o els tarragonins Sodi. Dissabte la programació familiar quedarà a càrrec de l'espectacle Tra Tra Tro de Filomena, i de fet tots aquests són alguns dels artistes i espectacles que hi haurà a la FIM, però el cartell és molt més llarg i podeu consultar la llista al web fim.cat. I de la FIM passem a les festes de maig de Badalona. Les festes de maig van començar la setmana passada. Fins ara hi han passat Saxeni, Alosa, Mishima i Guillem Roma, entre d'altres. Pel que fa als concerts d'aquesta setmana, divendres serà el torn del grup d'Aigua Freda, els Catarres, que presentaran el seu últim disc per a caigudistes i els seus hits més sonats, i també hi actuarà l'andalús Álvaro de Luna. L'endemà dissabte l'escenari l'ocuparà un dels badalonins més internacionals, Juan Magán, i de fet tots aquests concerts, per cert, seran gratuïts i es faran al Passeig Marítim de Badalona. Si tornem als concerts de divendres, una de les actuacions més destacades és la de Morat a Girona. I com estan? Ara, però no, dime dónde están. I com estan? Ara jo soy el que reparte el banc. Aquest serà l'únic concert que l'artista de l'Hospitalet de Llobregat farà a Catalunya aquest 2026. De fet, és un dels concerts més esperats de l'escena musical, perquè fa més de 2 anys que Morat no trepitja un escenari català. L'última aparició seva va ser en un escenari, el concert solidari organitzat per Act4 Palestine al Palau Sant Jordi. Morat, doncs bé, aquest divendres serà al Palau de Fires de Girona, dins de l'Ítaca, i encara queden algunes entrades de la venda. A Girona, per cert, divendres també hi actua Gagolé.
1: Vull tenir-te sempre a prop, si vaig de copilot, ficar la pota i preguntar-te encara queda molt, i és que ara tant...
0: Serà a la sala Montsalvatge de l'Auditori a les 8 del vespre. Martí Galant presentarà Copilot, un àlbum que aprofundeix en la importància de la figura del copilot, una persona que no està al centre de l'acció, però que és essencial perquè el pilot compleixi el seu objectiu. Per aquest concert encara queden entrades i les trobareu a la web de l'Auditori de Girona. Parlem ara de Guillemino. Jo...

0: Fa un parell de mesos, R&B, divendres l'estrenarà al Cafè del Teatre de Lleida. Guillemino compartirà escenari també amb l'Eduard Gené, que també estrenarà el seu nou projecte, Cardener. La nit del sol català a Lleida començarà a les 10 de la nit. Divendres, a Reus, hi toca el legendari grup barceloní liderat pels germans Ricky i Albert Gil.
1: Hemos tenido mucha suerte. La gente que nos protegió.
0: Són els Brighton 64 que en els propers mesos tancaran la seva exitosa trajectòria de 40 anys. Aquest concert s'havia de fer al febrer, però finalment es farà aquest divendres al Teatre Fortuny. Promet ser molt especial perquè d'una banda presentaran el seu nou disc Se Traspassa i de l'altra el grup ja ha anunciat a xarxes que a l'escenari hi seran tant els membres de Brighton 64 com també el públic. Així que si els hi voleu dir adeu, doncs divendres tindreu oportunitat de fer-ho a Reus. Trobareu les entrades al web del Teatre Fortuny. I aquest cap de setmana a Lleida arrenca la Festa Major de Sant Anastasi.
2: Caminant al teu costat em sembla.
0: Dissabte hi haurà concert de Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals. Serà a les 8 del vespre a l'escenari Festes de Lleida. A 2:15 de la nit serà el torn de Sexy Zebres, que presentaran el seu disc Bravo, i després Mamaduixa.

0: Maduixa presentarà el seu disc més madur i personal, Tothom té raó. Ho farà a la una de la matinada. La festa continuarà diumenge amb l'actuació de Selva Nua, a l'escenari Glorieta, a les 9 de la nit i tot seguit concert de Durruti, T'estimo. I a l'escenari Festes de Lleida, a 2:15, 31 FAM.
1: Hi ha hagut un avís, un segon avís. Dins el club estan baixant el cul sense permís. Un segon avís.
0: Tot seguit serà el torn d'Auxili, que continuen amb la gira Feu que rebente Tour. Els d'Ontinyent doncs, saltaran a l'escenari a la una de la matinada per després donar pas a Banda Neon a 3:15 de la matinada. Deixem de banda Lleida i marxem fins a Premià de Dalt.

0: Fets seran els caps de cartell de la cinquena edició de l'Endofest, el festival que té com a objectiu la visibilització i la recollida de fons que es destinaran a l'estudi de l'endometriosi i, en general, doncs, per conscienciar sobre aquesta malaltia ginecològica.
1: I més música en directe avui aquí a ICAT. Avui, en directe des de les 8, podeu seguir la prèvia del desconcert que celebrem des de la Sala Apolo. Celebrem 10 anys al desconcert, 20 anys d'història d'ICAT i sobre l'escenari podreu veure i sentir aquí ICAT en directe a l'Osa d'en Peralbo, Ferran Palau, la Flashy Ice Cream, Gavina.mp3, en Gravo, la Jules, en Kelly Isaia, l'Ecoc, Lil Dami amb el senyor Chen, Llum, Amaduix, Amazoni, Monique, Macon, Pastora, Ponguenc, Sexen, Isidoni, Venus, Hipnosi, Llum, Grajola...
2: Mira, és que veniu i ho mireu.
1: Que entre vosaltres els que més ganes teniu de veure són la Ponguenc, a jutjar pels comentaris que hem anat rebent al llarg de tot el matí. I també sembleu bastant emocionats.
3: Què n'espero d'aquesta nit? Doncs no canta gaire, precisament, perquè crec que faré pujar la mitjana d'edat notòriament i és el primer desconcert que vinc. No conec pràcticament cap grup i els únics que em sonen, que no vol dir que els conegui, és gràcies a Valdros. Com vagi la cosa? Improvisar.
4: Ostres, recordo molt la cançó Jo competeixo dels Manel i la Ponguenc.
5: Que quan tingueu la nostra edat, dos o tres, no cal dir noms, sereu completament cap.
4: De fet, la tinc a la playlist de Spotify. M'agrada molt quan surt un contrast molt èpic.
6: Aviam, bon dia. Doncs mireu, ja que pregunteu el que ens agradaria, avui hi ha una efemèrdida.
7: L'efemèrdida!
6: Avui és l'aniversari de Rafael, el gran Rafael. Què passarà? Què misteri habrá? Puede ser mi gran noche. Va, que et moria que vinguera aquest, eh? Màquina. Gran de Rafael.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. La
8: 6 minuts i seran les 10 del matí. Avui és un dia important, és el dia D, dia de desconcert, i avui ens veurem les cares i hem dit també que ens veurem altres coses.
1: Laia Vidal, bon dia.
2: Bon dia, Roger Seró.
1: Bon dia, Sergi Vives.
8: Bon dimarts de desconcert.
1: Sí, és dilluns 5 de maig.
9: No!
8: I quan deia que ens veuríem les altres coses, era així.
1: És dimarts, no?
8: Sí, sí, sí. En fi, passem a l'altra, perquè mentrestant hem fet confessions com aquesta de la Laura, que ens ha dit que es va deixar aparcat en un lloc inhòspit el cotxe el dissabte, i ho va fer no sé per quin motiu.
10: Vaig deixar el cotxe en un aparcament on els dimarts i els dissabtes hi ha mercat
2: per comprar sardines, jo segur que ho sabeu.
10: Jo pensava, demà és dissabte, però és igual, perquè jo marxaré.
11: Sí. Seguro.
10: Pel motiu que sigui, no vaig marxar de Girona.
2: Ai, que et vas embolicar!
10: En tot cas, em vaig llevar a Girona i em vaig adonar d'aquí de dissabte. Anem a comprovar-ho i el meu cotxe està entre dues parades de calces.
9: Però coño!
10: Perfectament col·locat.
8: Si no, podies treure d'allà.
12: Ai, pobre!
10: De cop vaig haver de fer una gestió que va ser pràcticament pitjor, que va ser conduir pel mig del mercat.
2: No!
9: Cuidao!
10: Molestant a tothom.
2: Esquivant les calces.
13: Calcetes que posen Monday, Tuesday.
8: El que no li passi a la Laura.
2: No, això és de mi.
10: La multa me la van posar igual,
14: I gràcies i ànimos.
8: Sí, hauríem de fer un top. Jo crec que la Laura és qui té les confessions més estranyes.
2: Bé, tu també estàs allà, eh?
8: Sí, sí, sí. I un oient ens ha fet recompte dels programes que portem. N'havíem perdut el compte. I atenció, perquè s'acosta una dada molt, molt, molt rodona.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
8: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre el compte dels programes.
9: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
8: 3.000 programes el divendres!
15: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
8: Vinga, doncs, de cop i volta ens hem trobat amb feina. Amb feina perquè, clar, haurem d'analitzar...
2: No tenim ja marge per tot això.
8: 3.000 programes el divendres. Escolta, tot el que ha donat d'així els experts en aquestes temporades, eh?
1: Oients, gràcies per ser-hi.
8: Gràcies, oients.
1: Els que vingueu avui a l'Apolo, ens veiem allà d'aquí unes hores. Els que no, sé que ens escoltareu en directe aquí a ICAT. I demà fem una mica de comentari de la jugada post-ressaca amb els millors moments del desconcert. Fins demà, Anna, Sergi, Laia.
8: Adéu-siau.
2: Adéu, Roger.
1: I els oients que han triat avui per acomiadar-nos aquesta cançó. Avui teníem quatre cançons valencianes i només a l'entrada m'imagino que són els Lladres de Sobretaula.
8: És Lladres de Sobretaula amb Malifet, Abril, Larraí, Zoe i companyia.
1: L'hem convertit en un hit. Adéu, oients. Fins demà a les 6.
8: Adéu.
2: Adéu.

les 10:02. Seguim en aquest dimarts 5 de maig posant més música després de la Rosalía. Ara una amb Maria Jaume. Sonen ses campanes.

Una que sacseja l'escena musical del país, Güineta, des del seu primer àlbum, i divendres passarà per la FIM de Vilaseca. Ara és el torn per Almos Monde.

0: A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
1: Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
0: Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonademagia.cat.
2: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
3: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
2: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
3: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026. Escoltes ICAT.

és l'Olivia Rodrigo, que ahir va anunciar un parell de concerts a Barcelona el proper mes de maig del 2027 al Palau Sant Jordi. I les entrades es posaran a la venda aquest proper dijous a partir de les 12 del migdia. I d'altra banda, doncs, Olivia Rodrigo aquest divendres oferirà també un concert privat a Barcelona. Avancem ara amb Blau Mood.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
2: La Sala Bec presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: A-ICAT.
1: A-ICAT.
3: Why wait to say, at least I did it my way.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Quin número de temporada, per cert?
0: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza. Són...

0: enganyar-te.
1: La Ludwig van, especialistes en crear cançons amb ànima, i de les novetats també anem a posar-te a Malcolm Todd. És el Breath.

0: gaudint de la música de Miso Extra en aquest matí de dimarts 5 de maig. Núvol a la ciutat de Lleida i a punt per gaudir amb Catriel i Paco Amoroso.
1: Paco Amoroso!

0: la llum que el meu DJ controla.
1: Són la Flash i Ice Cream, que aquest vespre estaran al Desconcert d'ICAT. Concert que podrà seguir en directe per ràdio i a través de la plataforma 3CAT a partir de les 9. I abans de les 11 hi posem també l'Albert Peiró amb l'última cirera.

Energia necessària per avançar en aquest dimarts amb la proposta dels Clima, és la seva metge, i també tenim per aquí a Charlie XCX.

Aquí teníem una de les catalanes més internacionals, Pat Gial, amb una de les joies d'aquest darrer treball, Un coro, ja, i tenim ja les 11:08.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: És en Matu qui ens fa viatjar fins a Dinamarca, avui en un dia de recuperar jersei i jaquetes.
1: Comença amb parefa.
0: Ells però... es trauen el biquini, són fades.
1: En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres...

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

Dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant. Amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig acursant-se a distància navegant a màxima velocitat. Ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'n covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

La reina de l'Afrobeat i també del viral Water la tenim preparant nou material. I de Tyla anem a recuperar la veu de Mac Miller amb aquest tema de Thundercat. She knows too much.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: L'ICAT al dia d'avui només el podem començar d'una manera.
2: Avui és festa grossa a ICAT, avui és el desconcert dels 20 anys d'ICAT d'en Peralbo, que l'any passat ens va regalar aquesta versió del Take Me Out de Franz Ferdinand. Serà un dels noms destacats d'aquesta edició, però n'hi haurà molts més.
0: Com per exemple Monique Macon, Lil Dami, el senyor Chen, la Jules, Sidoní, Gavina MP3, Llum, Venus i la Flashy Ice Cream.
2: I precisament ja sabem amb qui farà parella el duet sabadellenc. Serà una parella que fora del desconcert seria bastant improbable de veure. Així ho avançava la mateixa Flashy Ice Cream amb un punt d'humor ahir al Pausa.
3: Col·laborant amb una parella il·lustre també de l'escena catalana. Yes. Del mateix rotllo que vosaltres.
4: Molt similar.
3: Molt similar. O sigui, gent del rap.
4: Calcats.
5: Sí.
3: Què es diuen?
5: Alosa.
3: Alosa, iguals, iguals.
6: Igualitos. Alo... Apaga
0: la
6: luz, que estamos
0: activados. La Flash i Alosa seran una de les parelles de la nit. La resta, secret d'estat, fins a les 9 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
2: Al cartell recordeu també que hi tindrem Pastora Mama Duixa. Estan allà. També Saxeni, Kelly Azaia, Jung Rajola, Masoni, Ferran Palau, Le Coq, Hipnosi i La Pont Gang. Estem aquí, vull demà estem allà, estem aquí,
0: mai ens sabem anar, no ens vam pagar per cantar castellana. I, no es... I com a mestres de cerimònia, ja ho sabeu, en Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell del Nota de Veu d'ICAT, li hem preguntat a l'Aina què podem esperar del desconcert i ens ha dit això.
7: Passaran moltíssimes sorpreses que no esteu preparats per viure, convidats molt especials que no consten al cartell que hem vist fins ara, i com no pot ser d'altra manera, un bon pastís. I com que avui celebrarem una gran festa d'aniversari, per què no deixar-vos caure un regalet d'abans d'hora? I és que, va, faig un petit spoiler. Tres dels grups que tocaran el desconcert interpretaran una cançó inèdita.
2: Si vau demanar invitacions, reviseu el mail i per als qui no hi pugueu anar, doncs sapigueu que el desconcert s'emetrà en directe a ICAT i en vídeo a la plataforma 3CAT.
0: Heu de saber que les portes de l'Apolo s'obriran a les 8 del vespre. Recordeu, el desconcert és a les 9 i a les 8 també a ICAT ens hi posarem amb la prèvia del desconcert per explicar-vos tot el que estigui passant aquella hora a l'Apolo i també per saber com encara en aquesta gran festa d'aniversari els artistes.
2: Sí, demà us explicarem els millors moments del desconcert a l'ICAT al dia.
0: Parlem ara de teatre perquè dues de les companyies més exitoses del moment, La Calòrica i T de Teatre, uneixen forces per crear un espectacle conjunt, Les Dones Piñero.
2: Serà una comèdia sobre la família i les dones obreres i sindicalistes dels anys 80. El text anirà a càrrec de Joan Yago i la direcció d'Israel Solà, tots dos de La Calòrica. Sobre l'escenari, Esther López, Júlia Truyol, Xavi Francesc, Marc Rius, Àgata Roca, Marta Pérez, Mamen Duc i, per exemple, també Carme Pla.
0: Encara queda una mica, això sí, per veure-la. S'estrenarà el 3 de febrer del 2027 al Teatre Poliorama. Això sí, les entrades es posen a la venda avui.
2: I quedem-nos al Poliorama perquè aquest estiu s'hi podrà veure La Truita amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes.
0: També serà una comèdia que explora els vincles familiars i les relacions de parella. El punt de partida és una trobada familiar que es capgira quan la filla demana un canvi en el menú per Emma Vilarassau, però també és una obra sobre la soledat.
8: Hi ha com tot una part més realista, més quotidiana del sopar, i després hi ha tot una part que són monòlegs, a vegades a públic, a vegades no, però molts d'ells són el pensament dels personatges. Crec que això és el que la fa tan especial, perquè explica aquella petita soledat que tenim tots en el nucli familiar.
2: A més d'Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, entre el repartiment també hi haurà, entre d'altres, Sara Espígol, Júlia Bonjoc i Miranda Gas.
0: I acabem recordant-vos que el Teatre de Sarrià de Barcelona i ICAT us conviden a l'estrena de L'instant i les deixes del somni Foix per ell mateix. Es tracta d'una lectura dramatitzada sobre el poeta J.B. Foix a càrrec dels actors Manel Barceló i Rosa Renom, acompanyats pel pianista Jordi Masó, que interpretarà peces de Frederic Mompou, contemporani de Foix.
2: L'obra s'estrenarà el dimarts 19 de maig al Teatre de Sarrià. Podeu aconseguir la invitació doble a la web d'ICAT contestant a una senzilla aquella pregunta. Teniu temps de participar fins dimecres 13 de maig a les 10 del matí.
0: Això és tot per avui. Nosaltres ens hi posem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
5: Escoltes ICAT. Mom, can you tell us a story? Yeah, something exciting. Please? Pretty please? Yay! Who the fuck is this? Hit me on the gram at 6. Saying Jada Grace trying to dip.

persiana baixada, però festa, eh? Assegurada amb Saxeni, un dels grups que avui farà tremolar l'escenari de la Sala Apolo, el desè aniversari del desconcert d'ICAT. Recordeu, en directe a partir de les 9 del vespre a la sintonia d'ICAT i també en vídeo a la plataforma 3CAT. Seguim amb Chris Patrick, Alihub.

música d'una altra de les bandes que descarregaran el seu directe avui al desconcert dedicat a l'Apolo, el Nervi Guitarrero d'Hipnosi, donant pas ara a la tendresa des de Terres de Ponent de la Bru

0: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
0: Els oients sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. A ICAT.
5: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.

Recapa pels mostrant de nou el seu arsenal musical, demostrant que continuen molt en forma amb la nova cançó 30 i més que aquí dedicat amb la intensitat i el talent dels Igloo.

0: Aquí teníem un altre dels atractius del desconcert d'ICAT avui a l'Apolo, els Afrobeats de Eli Saya, qui va ser la veu principal de Coerce durant gairebé una dècada.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I aquí seguim de ruta pel nostre territori, compartint ara la fusta mallorquina de Maria Heine amb Ninja.

0: ICAT celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
0: 20 anys d'història.
12: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
13: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

segur que serà un dels moments memorables del desconcert d'avui a l'Apolo, quan pugin a l'escenari els divertits, roquers i, sobretot, molt benvinguts, Dampel avui al comboi. 10 minutets i la una del migdia, King Gotje fa també aquest tros de cançó de Reis. Skin and Bones.

El Desconcert 2026 ja és aquí. La boira m'atrapa. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Amb el Roquer Sodi hem arribat a la una del migdia i amb el ritme de Mimi Web anem planificant una hora més d'aquest dimarts. Ben motivada, eh? Avança la seva carrera amb l'Ice Club.

0: falta les paraules. Hi ha silencis que fan més.
1: Només amb tu, la cançó del voltatge emocional, amb les veus de la Júlia Blum i Gerard Taledo. I al teu costat seguim des de Cat, compartint el ritme de la reina del dance de night, Dua Lipa.

Aquí estàvem, calent enja motors pel desconcert dedicat avui a l'Apolo, amb aquestes dues veus, que caça molt bé perquè són germans, compartint i celebrant les coses senzilles amb la nova música del Ginestar. Gairebé un quart de dues, vinga, més coses per seguir celebrant el desè aniversari del desconcert dedicat al talent de Mama Duixa amb 15 segons. Estàs cinc

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Amadíssims enemics.
3: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

Estic baixant des de Catal de Mars amb la barqueta de Minibus Intergalàctic, una altra de les noves bandes que treu el cap a l'escena local. I emocions a la fortes amb el nosso de l'òrbita discotequera d'Aluki Khalid.

la banda musical del Talent Inquiet d'en Red, Borrisol confessant els seus pecats i la felicitat que va cara, però sona bé, eh? Amb l'energia festiva de Quilòmetre Zero.

Una altra cançó amb la ironia i energia irreverent de Catriel i Paco Moroso, l'aclamada parella del moment, demostrant un cop més la seva capacitat creativa. Va que el dimarts avança i cap amb el ritme de Meghan Trainor, buscant estabilitat emocional i econòmica amb Richmond.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: El Desconcert 2026 ja és aquí. La boira m'atrapa. Aquest dimarts 5 de maig des de

A la Sala Apolo de Barcelona celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.

0: Enganyar-te.
1: Doncs mentint, però atrapant-nos, de nou. Aquí teníem una mostra més del bon fer de la Ludwig Van. I ben motivats que seguim amb la cançó fantàstica i vitalista d'MGK, Times of My Life.
2: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

5 minuts i les dues al migdia. Aquí teníem Cançó de Primavera, una altra història amb el personal intransferible toc, Rigoberto Bandini. I amb un ritme i un estil que ens recorda Stevie Wonder, així és com sona aquest tema de Thundercat amb el ja desaparegut raper Magnum.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dimarts i avui dimarts hem convidat una persona a que tots coincideixen a dir que és un paio ben amable i que porta la broma sempre per davant. Ens consta, a més, que és un bon treballador, un bon currante, i prova d'això és l'imponent currículum que arrossega des que va debutar l'any 1994 en una pel·li que no hem vist. Ha fet, en efecte, cinema, teatre, televisió i també comèdia. Ha actuat, ha dirigit, ha escrit i ara el tenim a TV3 amb un nou format que veu del mític Digui Digui i que vol fer del que ha de fer la tele pública, servei públic. Avui, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tinc un tema sobre la taula.
1: Ojo.
0: No sé, o no sabrem, si el que diu el nostre convidat serà veritat, mentida, mig seriós, mig broma o tota la vegada.
1: Pues que ja es ben bé que la vida és això, eh?
0: Sí,
1: surfejar totes aquestes coses.
0: És veritat, ens en sortirem. Vinga, som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a la resistència, a la gent que fa de resistència dels accents diacrítics. Sou grans persones. Benvingudes a pausa.

0: persona que ocupa el sofà de convidats avui dimarts, dia 5 de maig, per cert, dia gros a ICAT, perquè avui és el desconcert, ens veiem tots a l'Apolo a partir de les 9, després en parlem una miqueta més. La persona es diu Roger Coma, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, en pausa.
0: En pausa?
1: Ho intento.
0: Vens de treballar?
1: Sí.
0: Sí, estaves treballant ben bé fa una hora, hora i escaig.
1: Sí, estava gravant una seqüència del com si fos ahir, un exterior, que
0: un sempre exterior.
1: Són molt oxigenades.
0: Sí. Hi havia una pilota pel mig, això ho podem dir? És l'espoiler que vaig. Una pilota.
1: Sí, hi havia una pilota. Uns anys xutant una pilota que ha sigut una miqueta, hem hagut de repetir unes quantes preses.
0: Sí, perquè el nen havia d'encertar.
1: Sí.
0: Bé, deia això de l'humor, Roger, perquè sí. D'ençà que tu i jo ens coneixem,
1: sí.
0: Encara no sé si el que m'has dit a les entrevistes és cert o està tot passat pel sedàs de l'acudit o, com deia fa un moment, és tota la vegada.
1: És tot cert, és completament cert. Excepte una vegada que em vaig inventar en una a les lectures, que hi havia aquella secció interior de... I vaig dir que m'agradava molt fer esqueixos per plantes, cosa que l'àvia de la meva parella d'aquell moment li va fascinar i es va enamorar de mi immediatament i era mentida, i per tant ho vaig haver de sostenir. I ara amb el temps m'ha acabat agradant fer esqueixos d'arbres i
0: vale.
1: Amb pèls.
0: No era un error, era esqueixos, no? En realitat,
1: no.
2: Dic, mai lectures haurà fet... per l'ecologisme tant com aquell dia.
0: Increïble. Però què feies parlant d'esqueixos?
1: No sé.
0: Per on vas sortir?
1: No sé. Em van fer una pregunta. Sempre has de ser eloqüent, tenir anècdotes, i aleshores vaig pensar que la meva idea és completament gris, anodina. Digues alguna cosa que tingui un cert interès. Tira.
0: Té una frase que va dir Roger Coma, no fa gaire. Érem a la sala Villarroel, vaig anar-lo a veure, i vaig anar-hi amb la meva parella. Llavors, amb en Roger vam quedar que després de l'espectacle ens trobaríem un momentet allà al hall,
1: sí,
0: o a la Hombra, una de dues.
1: Sí,
0: és l'acudit del meu avi, que sempre l'he de repetir. Ens trobàvem al hall. Llavors va sortir Roger,
1: sí.
0: Li vaig presentar a la meva parella, la Marta, xarauts, Marta, i en Roger va dir, ets tu la seva parella, ho sento. Vale? I vaig pensar,
1: sí.
0: La broma sempre va per davant.
1: Sí.
0: L'acudit,
1: bueno,
0: l'humor...
1: És una demostració de confiança, per exemple,
0: sí.
1: No?
0: Però això ets així amb tothom?
1: Cada vegada intento fer menys bromes perquè jo utilitzava molt la broma com a mecanisme de defensa.
0: Sí.
1: És una persona que, doncs, trista i vulnerable, i aleshores he utilitzat, sí, no
0: però
1: sé...
0: Però ho ets
1: sí,
0: de veritat, trist i vulnerable?
1: No, doncs suposo que tinc una dificultat per mostrar-me tal com sóc, suposo, no? Sóc una persona vergonyosa molt, i crec que de la vergonya, doncs, n'he fet el meu modus vivendi, que crec que vas a buscar l'oposat a parlar un grinyoles, no? I aleshores, doncs, fer d'actor, doncs, m'ha servit per trobar determinats recursos i armament per protegir-me.
2: És un patró que repeteix, eh?
1: Sí.
2: Que han vingut altres actors que també han dit, mira, jo sóc una persona vergonyosa i talladeta i
0: tot i això, pujo a l'escenari, actuo, em poso a la pell d'altres persones,
1: sí.
0: Per tant, no he de ser jo una estona.
1: Sí, bueno, i sí, trobes uns codis de joc on t'és permès enfadar-te perquè no t'atreveixes a enfadar-te a la vida real. Ara ja sí que m'enfado molt, vale, de gran, però d'això bueno, m'atrevia a enfadar-me. I aleshores, doncs, aquí està permès i està codificat i tot està dins d'uns límits. Fes-ho. I aleshores et sents protegit i t'atreveixes a fer coses que la vida no t'atreveixes a fer.
0: Que no se't pot inculpar.
1: Exacte, és el personatge que ha parlat.
0: És fantàstic.
1: Sí.
0: Hi ha una altra cosa, això que deies de l'humor per superar certes barreres socials o digue-li com vulguis,
1: sí.
0: Que és una cosa que no sé per què, ara no em demanis una tesi, però em ressona bastant de la catalanó. Com si els catalans fóssim una mica així.
1: No, jo crec
2: que els catalans som una mica losers.
1: Estudia tot, no?
0: És que potser el loser. I el comediant,
1: sí.
0: L'humorista, ja lliga molt.
1: Sí, és el pallasso. Ha de fracassar i encaixar aquest fracàs i mostrar, ensenyar el cul sense voler, no? En aquesta dicotomia hi ha l'humor.
0: Ja, i creus que el català té un humor peculiar en aquest sentit? Com de defensa, d'autodefensa?
1: No he estudiat aquest tema des d'aquesta òptica. Jo crec que sí que l'humor català té una idiosincràsia molt particular i és un humor com pretesament intel·lectual, com pretesament mental. No? Hi ha una capa d'ironia de tu ja em pilles perquè m'estàs pillant, però aleshores no és un humor alegre, generós, que es deixa anar, és un riure a la contra. No?
0: Sí.
1: La ironia, que és un defecte, en el fons, doncs és com el gran motor de l'humor català. Sí.
0: Clar, els catalans anem pel món dient allò de Espanya no ens entendran.
2: Clar, és que aquí us anem a preguntar, perquè a mi m'ha passat que la meva parella, pobret, és espanyol, i penso...
0: I andalús.
2: I dic... És que ell mai no entendrà plats bruts, però no per un tema d'idioma, sinó per un tema de codi.
1: Sí.
2: Jo crec.
1: I si ho entén?
2: No ho sé.
1: Ah.
2: No ho he intentat, però em fa por,
1: sí.
2: Que ho vegi i pensi que és ridícul. Perquè plats bruts té un toc d'aquest, com de... Una cosa molt naïf, molt, molt, per mi és molt català.
1: No ho sé, sí, potser sí. Sí, però al mateix temps, Plasbus també té uns acudits molt, molt ben tramats a nivell de ritme, que estan fets com a mecanisme. Funcionen com una màquina. Mm-hmm.
0: Mira, agafant això dels acudits, dir-vos també, oients, que pel poc que coneixem en Roger, que és ja d'unes quantes entrevistes, sí, de trobar-nos pel món i tal, és veritat que tu, l'humor que gastes, m'atreviria a definir-lo, sí, si no et sap greu, no té l'acudit, no té el remat.
1: Correcte. Sí, està molt ben apreciat.
0: Sí, sí, té però... incomoditat una mica, però tampoc una incomoditat de ha dit una cosa molt grossa, no, sinó de desconcert.
1: Està molt en això que deia, però si quan estava parlant d'aquest humor català referia al meu tipus d'humor, que té a veure amb que m'estàs entenent que això no ho hauria d'estar dient, però ho estic dient. És un humor de situació, sí, però és finet, tampoc és una cosa com molt gruixuda o molt pam, gran impacte, gran èxtasi. No, clar, no.
0: Aquí sempre han sigut molt fans del Miguel Noguera, per exemple, del Carlo Padial, de tota aquesta tropa que fan humor.
1: Jo m'he dit com el major del Padial, perquè el Padial no té remats, no té els tancaments, no, els acudits. No, no, però... I aleshores, clar, estàs una corda fluixa. Jo crec que el que és interessant és aquesta corda fluixa. Et fiques en un lloc que no t'hi hauries d'estar ficant i el no ho hauries d'estar fent és el que fa gràcia. No?
2: Clar, com la incomoditat aquesta de... Ai, d'anar trampejant.
1: Sí, a mi, ric dels acudits verbals, que estan ben fets, ben executats, però hi ha una cosa com diu, estàs protegit darrere un acudit que saps que funciona. Clar. I a mi el que em fa gràcia és a veure si te la fotràs. No?
0: A veure si te la fotràs.
1: Sí, això, i la gent sent molta empatia, perquè la gent et soluciona. La gent riu d'incomoditat. Ai, pobre, ai, no diguis això. No. I llavors és un riure com mica descontrolat i és una tessitura que em crea moltes hormones. Crec que tota la vida fem per crear hormones i a mi en aquest espai se'm creen bastantes hormones.
2: Crec que això, Albert, en vam parlar. M'atreviria que va ser el primer capítol.
0: El segon. T'anava a dir exactament el mateix amb en Magí García, amb en Magí. Parlàvem de l'humor, és a dir, el que ens fa molt riure és allò prohibit. Com un nen petit que sap que no pot fer una cosa, sí, però l'acabarà fent, no?
1: Sí.
0: Aquella sí, corda fluixa.
1: Sí. Exacte. És el no hauries d'estar dient això, no? Jo et veig a tu per primera vegada i sense haver dit hola i et dic, hòstia, t'acompanyo el sentiment que la teva parella estigui amb tu, no? I aleshores, clar, no és el lloc, no és el moment. I aquest, però m'entens que és una broma? És aquesta capa, aquí hi ha una cosa d'un petit atreviment. Sempre demanant perdó i sempre des de la humilitat de Catalunya.
0: T'he dit també, a la vegada que quan ens vam acomiadar davant de la sala de Villarroel, la meva parella no em va dir quin acudit que ha fet el Roger tan incòmode, sinó que em va dir, podries emmirallar-te una mica en ell i tenir l'estil que té vestint? Ojo aquí, eh? Va servir de model per vestir-me en un futur.
2: O sigui, que vas rebre per dues bandes.
0: Sí, vas rebre de Roger i després de la Marta. Una abraçada a tots dos. Escolta, ara, avui he pensat en Les coses grans.
1: Ah, mira.
0: Que és una sèrie que m'agradaria reivindicar i que teniu disponible al 3Cat, yes?
1: No.
0: El Filmin sí. El Filmin sí que hi és. Una sèrie que vas escriure, vas dirigir tu, vas interpretar tu també. No sé si la vas produir, si vas posar la pasta, ho vas fer tot.
1: Bueno, vam arrencar, vam trobar uns esponsos, però ens vam encarregar de produir-la, sí, però el finançament.
0: I era una sèrie, no és ben bé una sitcom, però s'hi podria assimilar, en certa manera. Sí. Hi havia una frase del David Verdaguer, perquè avui he mirat el tràiler, que deia, les coses petites són grans.
1: Sí.
0: Era una mica el punt de partida, no? Sí. El que s'agafava de sèrie. I a tu també t'interessa aquest detall una mica microscòpic, a vegades.
1: Sí, jo crec que un terreny molt fèrtil, o sigui, si hi ha un segrest dins d'una trama, és evident que funcionarà, però si l'única trama és que et fa una mica de massa pudor a l'aixella, però et fa més pudor una aixella que l'altra, hi ha un problema amb això. Per què una aixella em fa més pudor que l'altra? I aconsegueixes construir una neurosi amb això, i aconsegueixes el mateix interès que un segrest, per mi això és un mèrit.
0: Segrest humorístic.
1: Sí, també podríem dir.
0: És veritat, segrest és la persona que es queda allà com amb una idea volant, no? I que s'ha de solucionar també l'espectador ell sol. I anant més endavant, de fet, tan endavant com aquest dimarts vinent a Tàrrega, i fas una nova funció de No hauria de fer.
1: Molt content, sí.
0: Que és el teu primer especial de comèdia.
1: Sí.
0: Que no ni direm ben bé stand-up comedy, no? Ni direm teatre i stand-up.
1: Sí, està a mig camí. És una persona dreta fent...
0: Per tant, stand-up, text, sí, stand-up, aquí hi ha això. Sí.
1: I està dient... Sí, sí. I jo crec que la meva posada en escena, malgrat és molt despullada i tot, té un component de presència que té una mica la pàtina d'un actor que ha treballat molt l'escenari. No és només un guionista que diu unes coses relativament eloqüents. Hi ha una certa implicació teatral en la manera de fer. Per tant, sí, cadascú troba el seu gènere, també. També, si agafes cada stand-up, no tots tenen el mateix to. Tu agafes en Moji i la Maria Sherman i són completament diferents, també la seva manera d'estar a l'escenari i d'implicar-se. Però crec que el que sí que ha de tenir una mica aquesta hora no? O aquest espectacle és una mica de despullament, o que la sensació tingui, que la gent tingui la sensació que ha entrat en la teva intimitat, no? Mm-hmm. I és el que es busca.
0: Li voldries enviar un missatge ara mateix a la Maria Sherman? Tot i perquè és la convidada demà.
1: Ah, sí?
0: Sí, aquest programa és un contínuum de notes de veu i tal, si vols dir-li alguna cosa. Aquest fragment el traurem.
1: Doncs a mi em fa molt feliç de la Maria, la seva manera que té de lligar. És una lligadora, és una cosidora. Sempre la veig com una persona que teixeix idees que estan per allà molt subtils. I la seva subtilesa, com d'orfebre, però que casa l'humor, però no ho ven tot al servei de l'humor, que està molt més al servei d'aquesta poètica atmosfèrica, em fascina, em fa sentir molt bé cada vegada que llegeixo el seu Substack.
0: Doncs, hòstia, és veritat, Substack mola. Quan la Maria vingui demà, li passarem aquest fragment del Roger Coma, el nostre convidat avui. Parlant de gent que diu coses sobre el convidat, ara toca tu.
1: Vale.
0: Vale? I en tenim uns quants avui, que diuen coses sobre tu. La primera persona que apareixerà, treballa a l'altra banda de la Diagonal, no hauria de la ràdio. Ah, ja s'ho faran. Llavors, és una persona que també dirigeix un festival de còmics. És una eminència en el tema, ja saps de què estic parlant, efectivament. I ens explica com va anar l'origen del teu monòleg. Escolteu.
3: Com esteu? Soc Oriol de Balanzó, director del Festival Hilària i un dels instigadors perquè en Roger Coma fes el seu primer monòleg de stand-up. He de dir que ha sigut una experiència fantàstica perquè el Roger, a banda de ser la persona més educada i amable del món i que més dona gust treballar amb ell perquè cada dia veus aquells cabells meravellosos que un dia ens explicarà quin és el seu secret, però sobretot és una persona amb qui és fàcil treballar, que té les idees molt clares, però ara és molt obert a suggeriments, i he de dir que ha sigut un procés xulo perquè el Roger té un cervell que no s'atura mai, i quan li vam proposar de fer aquest monòleg, em va enviar unes primeres pinzellades de les idees que volia fer servir, i van ser, no sé si eren com 45 pàgines d'idees disperses, que allò doncs configurava un monòleg d'unes 3 hores i mitja, i mica en mica vam poder anar repelant fins a cap d'uns mesos poder fer un primer assaig, que a mi una vegada més em va deixar astorat, perquè vam fer un assaig en el que només hi érem dues persones i el Roger a les sales d'assaig de la sala del Molino de Barcelona, i ell simplement ens va dir: jo no us miraré als ulls, miraré en aquell punt d'allà, d'aquella cantonada, i faré tot el monòleg. I el va fer, i ja vam riure moltíssim aquell mateix dia. I com sempre passa amb l'stand-up, a mesura que han anat passant els mesos, doncs ha anat repentinant i passant el rasclet i el sedàs en el text, i ara està en un moment fantàstic i ens dona una visió del nostre país a través de la seva mirada molt xula. L'única cosa dolenta que puc dir és que encara no entenc com s'ho fa cada dia per actuar sempre amb sandàlies. Em sembla que és una cosa que hauríem de millorar, Roger. Per la resta, tot fantàstic.
0: A veure, moltes coses a dir. Oriol, una abraçada forta. Sandàlies em portes avui?
1: Sí.
0: És innegociable,
1: sí, és innegociable,
0: no?
1: Ara.
0: Vale.
1: Sí.
0: Per calor?
1: Perquè pots tenir un nen, no pots tenir un gos i dona molt tema de conversa. Però la sandàlia a l'hivern també dona molt tema de conversa.
2: Això és veritat.
1: M'ha salvat de molts apuros, però de molts ascensors.
2: Sandàlia mitjó?
1: Sense mitjó. Dona molta més conversa.
0: A l'hivern també?
1: Jo tinc tota una llista de notes reactives que tu em dones qualsevol argument, el puc rebatre immediatament per la pell, perquè portes fred, no tens fred, això estimula... O sigui, tinc una conversa de 22 minuts ja pautada.
0: Sí. El tema del pudor d'ensenyar els peus, que hi ha gent que li molesta una mica.
1: El pudor. Doncs trobo, se m'ha dit, jo no opino jo, que tinc uns dits bastant correctes, bastant bonics.
2: De fet, no podries com monetitzar? O sigui, no estàs perdent diners ensenyant els peus?
1: Ah, a veure, m'interessa molt. Haguéssim monetitzar, m'interessa molt.
2: Only fit.
1: També dic molt, la mateixa pell que tens al peu és la pell que tens a la cara, i tampoc vas amb la cara tapada. Aquesta la dic molt, per exemple, i també em serveix. Sí. Mira, parlant d'això de l'Oriol, és que l'Oriol, li vull donar les gràcies, perquè és que va ser ell... O sigui, a la vida et cal gent que et faci com aquesta empenta, no? O que et posin deadlines, no? I crec que l'Oriol va fer les dues coses. I li demano disculpes des d'aquí, perquè és veritat que la primera vomitada que em va dir: no, estic molt al costat de llegir textos. I vaig passar una cosa que era una absoluta merda de un document de 50 pàgines, però que això traslladable de 3 hores i mitja de monòleg.
0: Amb desordre?
1: Amb desordre, amb coses que més em feien gràcia a mi, i va ser molt bo, i em va dir: sí, no, sí, he rigut i tot en algun moment, clar, era una cosa i en el meu cap tenia un ordre, no? Però clar, va ser molt difícil, però ho hem aconseguit fer.
2: Perquè ara pensava, Roger,
0: sí. Jo vull dir dues coses, abans tu pots apuntar i dir les dues coses.
2: Sí, ho tinc apuntadíssim.
0: És que una d'elles és, quan ha dit que ets un tio molt educat i amable,
1: sí,
0: has fet una cara com dient...
1: Ah, no.
0: Sí, ho ets?
1: Sí, molt educatiu, sí. M'esforço molt per ser-ho, sí.
0: Val, perfecte. I l'altra cosa, m'agradaria dir, perquè l'Oriol de Balanzó gasta una tofa també de cabells bastant important. Llavors, a mi l'intrusisme i, sobretot, l'apropiació cultural en aquest tema és una cosa que no porto bé. Ok? Ja està. Dit això, m'envia un missatge també Laia Vidal, ara mateix.
1: Ah.
0: I em diu, estic escoltant l'entrevista, t'ha dit a Roger, me l'he trobat aquí en una botiga, diu, m'ha dit que li agrada molt el que dic als experts.
1: M'encanta molt.
0: Sí, eh? Diu, sí, que diu la Laia molt,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, m'encanta. No sé, sempre trobo que té un punt de vista molt, molt personal. I la trobo que està en un molt bon moment, que s'ha apropiat del seu territori i s'ha apropiat d'aquest desequilibri que demana la ràdio. La ràdio has de molestar una mica, has de tenir algun titular una mica desequilibrat. No pot ser tot correcte i molt bé tot, endavant tot, no. Sempre té una miqueta de molèstia i sempre la comparteixo molt, la molèstia que té.
0: Endavant.
2: I jo crec que si grates una mica, segur que sou cosins llunyans, perquè la Laia té parentiu amb tota Catalunya.
0: Què vols dir amb això?
2: Que la Laia, tothom que ve a la ràdio és... Ah, però jo tinc un cosí que és amic que...
0: No és que tingui parentiu, és que ella s'ha encarregat d'investigar el seu arbre genealògic.
2: Ah.
0: Cosa que els altres potser no hem fet.
1: Pues sí.
0: I ella ho ha fet, ha tirat molt amunt, ella.
1: Ah, mira.
0: 1.600?
1: Ostres, doncs,
0: no sé, Laia, digue'ns-ho.
1: Sí, abans érem 12 només i segur que ens toquem per alguna banda.
0: Doncs mira, anem a preguntar alguna cosa.
2: Sí, recupero el que comentava l'Oriol, que era Roger. Quan creus que és el màxim de durada d'un stand-up? Perquè ja ens ha sorprès que 3 hores clarament no funcionarien.
1: No, el Noguera té aquest d'una hora i mitja, que és molt intens, és llarg, queda esgotat ell. I l'espectador també, jo crec que al final li funciona perquè li trinxa una mica la cerebela, però una hora és una hora molt correcta, és una estona molt correcta, molt natural.
0: Sí.
2: Clar, que fins quin punt no estàs com apretant massa? És a dir, que una hora rient i una hora fent riure...
0: És molt difícil,
2: És difícil.
0: Jo veig el Magí, veig el Monchi, que és...
2: I deu ser cansat.
0: És preferit. Jo penso que...
1: Quan li dura?
0: Fa l'hora, hora 10, potser si s'allarga una mica, hora i 5, però sí. És bastant canònic. Sí.
1: Quedes suat, quedes... Jo m'esgoto moltíssim fent això. Perquè també el meu, jo crec que és una mica com una vomitada de pensaments. No és només de cara que tot el que explico és graciós, sinó que a vegades hi ha més punt de vista, hi ha una narració, explico coses personals de relació amb els meus fills, per exemple, i crec que en el punt on em poso, també esgoto molt a l'espectador, perquè hi ha un canvi d'idees molt ràpid i funcionen únicament perquè són ràpides i perquè una cosa va enganxada amb l'altra i funciona. Per això, clar, una hora setanta no existeix, no?
0: Bueno, depèn.
1: Per això no hi ha espectacles
0: d'una hora setanta. Dues hores deu, però li pots dir una hora setanta. Per això no hi ha espectacles d'una hora setanta. Hem de canviar de tema, perquè aquest programa són moltes coses a la vegada i, a més, és una...
2: Capsa de sorpreses.
0: Vale. Llavors, avui m'he permès un luxe. La primera vegada que tu i jo ens vam trobar, va ser molt divertit perquè, clar, el famós és ell. Convindrem que el famós és Roger Coma. Però va ser el famós que em va aturar a mi. I va ser aquí a prop de la ràdio. Em va dir, Albert, que us escolto molt, els experts i tal. Soc Roger Coma. Dic, bueno, ja ho sé qui ets, clar. Diu, faig pa. Em va dir això. Llavors, jo em vaig quedar amb això del pa... I em va dir, un dia m'agradaria, us escolto els experts, m'agradaria parlar del pa. I no ho hem fet mai del tot, parlar del pa. Sí que ho hem fet.
1: Sí, que ho hem fet.
0: Sí, ho farem
1: però
0: ho farem una altra vegada.
1: Sí.
0: Perquè he parlat amb una persona que per mi és referència. Ell va ser guanyador del millor pa de pagès de Catalunya el 2022. És el millor pa de pagès que he menjat jo a la vida. I tu també em vas menjar.
2: S'ha fet periodisme avui, eh?
0: Va venir a Experts aquell any. Es diu David Hernández. I aquest tio, que ara era el forn Montserrat, el forn on es feia el millor pa de pagès del món, per tant, de Catalunya, entenem-nos. I aquest tio ara és una eminència que va pel món com donant masterclasses. O sigui, ell em va dir que se'n anava a Llatinoamèrica, que el tio ja té com escampat la seva paraula sobre el pa i sobre la massa mare i tal, i no sé què. Ell em va donar una recepta de massa mare que jo faig... i la segueixo increïble i funciona molt bé i es diu doncs d'aquesta manera.
4: Bon dia, el meu nom és David Hernández, sóc forner artesà i el meu moment de pausa normalment es dona cap a les 5 de la matinada. És una hora poc comú perquè sigui la pausa, perquè és l'inici del dia, però és l'estona que jo tinc per mi. Tinc pues, per preparar el dia, per revisar receptes, per pensar en nous sabors, tant pel pa com per la bulleria. És una estona amb la que no hi ha telèfons, no hi ha correus electrònics, no hi ha persones que puguin intervindre amb el que estàs fent, i tot i que potser no és l'hora més habitual per fer la pausa, però és el que a mi entenc com és el meu moment de pausa o el meu moment per mi mateix.

0: efectivament, com que he posat Montserrat per que casuístic amb el nom del forn on sí. treballava aquesta persona, el forn Montserrat, on ja no hi és, i també per recordar que aquest dijous l'última fila torna a actuar a l'Estadi Olímpic i que l'únic que volem nosaltres és que surti el Quimi Portet a dir la seva. També, ens faria molta gràcia. Bé, què et deia? Ah, sí. Això del pa, Roger, a la vegada que una entrevista que vas fer a Planta Baixa, TV3, vas dir fer pa és una mística quotidiana. Segueixen així per tu?
1: És una puta merda quotidiana, ara. No faig res, no faig gens de pa. No faig gens de pa, no.
0: Ja se'm desmunta el guió de 20 minuts.
1: No. Bueno, faig un al mes, que és el que se'm permet a casa. Un al mes. Bueno, i també, és que saps què passa? Que per fer pa has d'estar molt a casa. Sí. El pa és com tenir un animal, perquè té uns processos, i en els moments que toca hi has de ser. Si ja ho frenes perquè ho fiques a la nevera, m'agrada molt, vull dir, tant de bo m'envies.
0: Conserves la massa mare?
1: Sí.
0: La tens?
1: Sí, sí.
0: Està allà guardada a la nevera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Però va molt lenta, caire. La tinc molt adormida. No tinc una massa mare molt activa. L'he d'activar allà en dos dies, pa, l'activo i la torno a...
2: Sí, però sí. Què vols dir això de l'activo? Què
0: fa adormida, exactament la massa mare? La deixes a la nevera i... Bueno, té vida.
1: Sí,
0: vida.
1: Hiverna una mica. Aleshores l'has d'activar. I com l'actives? Doncs donant-li molt menjar. I aleshores es multipliquen el cultiu que hi ha allà dintre de bactèries, s'hi regenera moltíssim molt ràpid i aleshores està a tope.
0: Farina i aigua.
1: Farina.
0: I la massa que hi ha, que està adormida.
2: Bueno, em fa la sensació que és com el tamagotxi dels divorciats.
0: Jo li dic així. Correcte. Bueno, els divorciats.
1: Sí.
0: Jo sí que acabaré divorciat.
1: Que necessites fer-ho en família, perquè és que produeixes molt de pa. No saps què fer-ne tant.
0: És veritat.
1: No t'he sentit fer molt poc pa. Tot el que necessites engegar, el forn mateix i, no? I els tempos i seri, només per fer un pa de 400 grams és ridícul.
2: És que ja que hi ets...
1: Sí.
2: Fa per tota
0: ara,
2: la família.
0: Tens un moment de pausa, però, tu, a la vida?
1: Jo també és de primera hora, eh? Sí.
0: Sí, també, això...
1: Ha
0: sigut constant, també, sí. Entre alguns convidats, llevar-se d'hora, la Dolo, Beltrán ho va dir. Beltrán? No ho sé mai.
1: Beltrán.
0: La Dolo va dir que es lleva molt d'hora per anar a soroll. Tu també?
1: Sí, també. Em llevo molt d'hora perquè a casa tota la feina comença com a les 7. Llavors, jo de 6 a 7 o de 4 a 7 fins a les 7 és l'espai que tinc per mi. És fascinant, no?
0: Pues
1: és com
0: feina,
1: un món,
0: Roger,
1: diferent. De feina? No,
0: és per tu, 100%.
1: Per mi, sí. Bueno, t'organitzes, penses, escrius quatre coses, fes un cafetó, un cafè, que diu que és molt dolent no prendre-lo immediatament perquè ja trenques la capacitat del teu bioritme de generar una mica de benestar, doncs és igual, però hi ha com a algo molt especial. És un fora de món.
0: Val, perquè al llarg del dia menys pausa.
1: És que un dels problemes de la meva feina, també dels avantatges, és que és molt irregular, no tinc cap dia que sigui igual a l'anterior, no? Uh-huh. I aleshores això és especial, però és esgotador, també. I és una mica el que m'ha fet fracassar projectes, com deies, com les coses grans, i això, portar-les fins a l'últim moment, no? Ho faig tan a mitges, tan a trossos, que de cop entra una feina que estic un mes molt absorbit. Ja deixo tota la feina prèvia, queda encallada, no? I en una nova vida demanaria, sisplau, una miqueta d'ordre.
0: Ja. Has dit fracassar les coses grans, però?
1: No, quan començo coses en aquesta línia, fracassen.
0: Quan començo
1: a desenvolupar projectes així, m'he acabat alguns, que després no han sortit per altres raons. Però... es queden a mig camí un excés d'energia i de treball que no arriba a bon port.
0: Les coses grans que us recomano recuperar a Filming, com dèiem abans, és una sèrie que crec que us veu un ondes.
1: Sí.
0: No, vull dir que
1: per això
0: m'estranyava. Ens queda una nota de veu del David Hernández. Com que ell no et coneix a tu, normalment ja sabeu que la gent que apareix al programa parla del convidat, però ell no el coneix. Li vaig dir, no ho coneixes, però pots parlar de pa, si vols. Val? Si vols, parla de pa.
1: Sí.
0: I ens ha sortit amb un poema, amb un statement, defensant el pa de qualitat i amb un agraïment que té el tio. Mira, escolta.
3: Voldria dedicar un moment a dir gràcies. Gràcies a totes aquelles persones que dia a dia trien amb consciència, que valoren el pa fet amb temps, amb cura i ofici. En un món que sovint va massa ràpid, vosaltres decidiu aturar-vos i apostar per allò que és autèntic, per la qualitat, per la feina ben feta. I això per nosaltres no és només un gest, és una empenta enorme per continuar llevant-nos cada matinada amb il·lusió. Fer de forner és molt més que un ofici, és una passió, i saber que hi ha qui ho valora ens omple d'orgull i de sentit. Gràcies per donar valor a l'artesania. Gràcies per confiar en nosaltres. Seguirem treballant amb el cor perquè cada peça de pa expliqui una història que val la pena compartir.
0: Clar, això ja és molt totxo. O sigui, explicar històries a través del pa, això no, només ho fan els que s'hi dediquen de veritat. No? Vull dir, la història que hi ha darrere, els processos, les hores, l'espera, sí. No, també.
1: Sí. Tots tenim un coach a dintre, no? Sí. Tots estem com... Sí, sí. No? Sí. Tenim un guru a dintre cada... cada...
0: Per mi, el David sí. Hernández és el meu coach personal, sí. Pa sí. Personal. I és un tio increïble, em sembla molt, molt bo i crec que hauria d'obrir un negoci algun dia, més que res, ho dic en plan absolutament egoista, per poder comprar el seu pa sí. I tornar-lo a tastar, perquè sí. El tenim, com dèiem, fora una mica d'aquest circuit.
2: I molt a favor del que fa aquest noi, que estarem tots d'acord que és un flipat del que fa, però que em sembla que és hiperromantitzar-ho tot. Sí. Hiperromantitzar el pa, oh. Però és que podem fer això amb totes les coses de la vida.
1: Sí, sí, sí, molt a favor.
0: Home, menjar s'ha de fer. Home, oh. Menjar.
2: És que si
0: t'hi
2: si pares a pensar... Jo crec
1: que és bulímic que tenim d'anar consumint menjar, però també experiències i inputs tota l'estona. Si cada una tingués el seu valor, no ens caldria aquesta acumulació tan que ens esgota, que ens destrueix, no?
0: Mm. Per cert, pel que fa al pa, ja acabem sí. Amb el tema, sé que tu, durant pandèmia...
1: Sí.
0: Vas fer bastant Instagram
1: sí,
0: de pa.
1: Sí, sí, sí, sí. Llavors, faltar.
0: Hi ha una fina línia que separa els que fan pa perquè els mola la cosa, perquè volen aprendre, dels sí. Que fan pa per Instagram. Llavors, Roger, en sí. Quin lloc et situes en aquest sentit?
1: Jo feia un... Era sentit de l'espectacle, Show Must Go On.
0: Això...
1: No, no, tot completament. Jo estava allà amb una copa de vi... Era una experiència com ensenyar les meves analítiques. Allò, el pa era una excusa per viure davant de la gent. Sí, sí, sí.
0: Ho faries una altra vegada?
1: Totalment, ara mateix. Tant de bo tornés una pandèmia grossa de 7 anys...
0: Sense morts.
1: Sense morts, com siguis, igual, no ho sé. Vull dir, a vegades també la mort dona el sentit de la vida, no? També.
0: Mira que anem sempre amb peus a ploma aquí, em dir això de la pandèmia i les morts i tal. I
1: no,
0: Roger, no. Mira, estic veient una creació. Vas aconseguir que gent que s'hi apuntava, que s'hi apuntés, això
1: sí,
0: de fer pa?
1: Sí, sí, sí. Mira, i dels meus mèrits principals és que la major part de gent que va intentar seguir la meva recepta sí. Li sortia un pa llestimós. Sí.
0: Però és que és molt fàcil al principi, home, que et surtin pans llestimosos.
2: Molt, molt. Però que mentre sigui bo... Mentre...
1: No, era dolent, no, era
2: de
1: dolent.
2: Gust.
1: Queda cru.
0: Ja. El pa cru sí, aquell... Sí.
1: Aquella textura de sola de sabata.
0: Sí.
1: Però de sola a sola, no?
0: Com de sola a sola.
1: De cautxú. De cautxú de Victòria, de sabata Victòria d'anar a la platja. Sí.
0: Escolta, vas fer un... vau estar al teatre fent una teràpia integral, que era un sí? Muntatge, amb l'art sí. Del pa com a eix.
1: Sí.
0: Això va anar bé.
1: Va anar molt bé. Sí, sí, va anar també. També s'ha fet a Madrid. És un espectacle que els ha donat molts èxits als autors uh-huh. I que parteix d'aquesta idea. Era, mira, és aquest text, aquest fragment que has passat. Transformar el pa en una mirada holística, macrofilosòfica sobre el dia a dia, però amb humor. També, humor no? Sí, sí, cada personatge tenia una esquerda i era ridícul per alguns defectes, però tots tenien la vocació de transformar-se. I el pa, com que hi ha un exercici de transformació de la matèria alquimista, alquímica, no? De la farina passes a l'or del pa, doncs pivotava sobre això la cosa.
0: El que sí que tenim ara mateix i que no veurem ara mateix és la playlist que ens ha regalat el senyor Roger Coma, el nostre convidat d'avui. Atenció a això que està entrant, que es diu Càmbra de Reflexió. Chamber of Reflection. És Mac DeMarco. Artista preferidíssim, no?
1: Sí, m'agrada molt preferit. Sí, sí.
0: Sí, per alguna cosa
1: mira,
0: en concret?
1: En primer lloc perquè té aquests desafinats
0: sí.
1: que et provoca molt benestar, això. És un... No, ves fent. Mira, què m'està dient aquesta cançó? M'està dient, tu ves fent, tio. Però t'està bé. Ah, vaig intentar un dia, vale. Segueix endavant. Jo passava per aquí i vaig agradar aquesta cançó. No està molt
0: com una mica accent de redneck, una mica yankee.
1: Sí, no està molt bé, però també està bé, també me la compren, tio. No sé si tinc 20 milions d'escoltes i què, me la pela bastant, m'és igual, tio. Tinc problemes amb el meu pare, saps? Deien tot això, saps?
0: Que és que bota tram, ara. Sí. Aquest senyor es diu Mac DeMarco, i per cert, serà el primer de Sound, si no m'equivoco.
1: És probable.
0: Hi aniràs?
1: No.

0: Tu ves fent. Ves fent.
1: Ves fent.
0: Estic tan d'acord amb tot, això, tot, Mac de Marco.
1: Tot està malament, tot està bé.
0: Vull dir, sí, és veritat. Aquest flow, que és molt yanqui, eh? És veritat.
1: És molt yanqui, trobes?
0: Crec que
1: ell
0: sí.
1: És canadenc, eh?
0: Ah, bueno, pues, igualment. Són una mica yanquis, però deixen sí. Les portes obertes a casa seva.
1: Els yanquis, sí.
0: Sí, no? És això. Però són yanquis.
1: No, sí, però com el
0: relaxament. També tenen pistoles. També.
1: Jo trobo que no hi ha cap tema que diguis, buah, és el millor tema de la meva vida. No, no tinc cap hit, però sempre em provoca molt, molt, molt benestar.
0: Està molt,
1: música.
0: Està molt bé. Roger Coma, actor, sí. Intèrpret, director, escriptor, persona que fa pa un cop al mes. Sí, però... persona que també fa tele.
1: Sí.
0: I a més, com dèiem fa una estona, sí. Estàs encapçalant un sí. Programa que deixa clar, i de tant en tant està molt bé que sigui així, que la televisió pública ha de servir per, doncs això, fer gala del seu esperit fundacional, que és el servei públic. Mm. I ho fas amb un programa que es diu Català Fàcil, una mena d'extensió del digui-digui de fa anys 80, perdoneu els que ens escolteu i no teniu la referència, fa molts anys allò.
2: Jo, per exemple?
0: Digui-digui era un programa de divulgar, bueno, d'ensenyar català.
1: Era un curs de català.
0: Era un curs de català per la tele.
1: Per catalanoparlants que no havien tingut, o castellanoparlants, però que coneixien el català. Bé, aquest és diferent, perquè aquest va destinat a gent que no ha sentit parlar català encara.
0: Aquest es diu Català Fàcil.
1: Són nou parlants, el Català Fàcil. I digui-digui tenia un component molt experimental, suposo que la gent que hi havia darrere eren dramaturgs, hi havia com un joc de posada en espai dels personatges, molt, molt, molt, molt delirant i molt divertit. I ara
0: sí,
1: tu trobes imatges del Ramon Madaula, que tenia 22 anys, i només pel valor arqueològic que té, val la pena tornar a YouTube, perquè molts estan penjats a YouTube.
0: I has tornat, però, ho entenc, eh?
1: I digui-digui era aquest curs de català que molta gent... Després hi havia un suport de llibre i la gent aprenia català des d'aquí. La meva mare, per exemple...
2: I que era com una ficció a través de la qual aprenies...
1: Sí, sí, sí, els adverbis. Doncs no, lentament, pausadament... ha fet aquesta acció pausadament, no? I aleshores...
0: Hi havia una
1: dramatització i unes ficcions de gent que estava esperant el bus. Qui és el primer? El primer sóc jo! Saps? I està molt bé.
0: Clar, han canviat els temps. Abans sí. Eren persones que eren nascudes a Catalunya,
1: sí.
0: Que havien sentit parlar català, però perquè unes coses que van passar entre l'any 36
1: sí. Sí.
0: I el 75,
1: sí.
0: Doncs no havien pogut estudiar en català.
1: Sí.
0: I ara són persones nouvingudes, sobretot, podríem dir, al públic.
1: El concepte de nouparlants és el pal de paller també d'aquest projecte.
0: Uh-huh.
1: Concepte nouparlant. I els nouparlants, no nous parlants, nouparlants.
0: Nouparlants. Que, però jo t'ho deia perquè en aquell sí. Moment potser hi havia persones que parlaven català a diari,
1: sí.
0: Però no el sabien escriure,
1: sí.
0: No en sabien les regles, etcètera, sí. Etcètera. Avui dia... aquest target potser és de persones que no l'han sentit mai, ni n'han fet ús de la llengua.
1: Sí, jo m'he trobat moltíssima gent que vol d'una manera ja immediata tenir accés a algun tipus de curs, les llistes estan plenes, els cursos els espais de conversa, doncs també hi ha llista d'espera, aquest de vincles d'Òmnium o del Consorci, els que siguin, i aleshores sí. Un espai on directe, online, poder trobar contingut ja des de zero, que no hagis d'anar a mirar, doncs jo mirava plats bruts, però clar, per entendre plats bruts ja has de tenir un nivell molt alt, no?
0: Sí.
1: Aleshores aquest preliminar, i ho han titulat capítols d'acollida. I són 12 capítols on s'expliquen les nocions més bàsiques del català. Presentar-se, dir hola, dir bon dia, això dels parts del dia... Les hores, per exemple, ja pertany a un segon nivell.
2: Home, i gairebé tercer, jo el fotria.
0: Amb dos quarts i tal, amb els quarts.
1: Serà
0: i tot.
1: Com

0: Més lent. Estic anant molt lent. No estàs anant lent. No. Sí, m'ho he passat malament.
1: Per cert, he dit això dels accents diacrítics al principi del programa, perquè just al primer capítol tu et presentes.
0: Sí.
1: No? Hi ha un Chiron i diu, qui sóc? I clar, el sóc...
0: Ja no em porta.
2: Sense accent.
1: No em porta. I llavors a mi això em segueix provocant molta angoixa.
0: Sí.
3: Comor?
1: Sí. Mestre, sí. Passa això. Llavors, ja està, volia dir això.
0: Sí.
1: Trobes a faltar tu els diacrítics?
0: Ara els dic que tornaràs a estudiar, perquè el meu fill els estudia ara, i són 20 només. Abans no sé si eren 25 o 28.
1: En queden poquíssims.
0: I ara en queden 20. Van caient.
1: Van caient.
0: Perd
1: tot. Sempre moren els millors, tio. En fi, què et preocupa més de la llengua catalana?
0: Els diacrítics, en primer lloc.
1: Sí. El tema de els que tenim fills, crec que ens comença... I sobretot fills.
0: Sí.
1: Com el meu cas, del petit, un petó Martí, que va a futbol, a mi em preocupa el futbol i la substitució lingüística o idiomàtica. El futbol es parla molt en castellà, molt, tota l'estona, entre nens que parlen en català el seu dia a dia.
2: És que jo et diré que el futbol, i fins i tot l'hora del pati i l'hora del menjador,
1: pati,
2: és a dir,
1: no ho sé, no hi soc tant,
2: moments però. en els que potser no hi ha adults, de sobte nens que a casa seva parlen en català, entre ells es comuniquen en castellà.
0: Sí, i això per què?
2: El que
0: ja sedueix més, no?
1: Bé, sedueix,
0: jo,
1: mola.
0: Sí, no sé, jo no intentaré tenir un discurs no fatalista, perquè l'he tingut molt,
1: sí.
0: Però, no sé, algunes coses passen. Al pas de la vida passen sorpreses que no t'esperes. Intentaré ser xipiriflàutic, ¿vale? Jo confio que aquesta gent ho tenen a dintre i ara no se n'adonen del valor que tenen, del tresor que tenen a dins seu, i en algun moment això brollarà, sortirà. Sobretot també en el fet de que el món cada vegada està anant més al valor del que és mil·limètric, personal, íntim, local,
1: sí.
0: No? Perquè estem tan exposats a la venda comercial de tot, no? Hiperglobalitzada, que és de calaix, és que passarà, vull dir, és un pèndol, no? Hem anat moltíssim aquí al molt comercial i ara haurem de tornar moltíssim a l'hort.
1: Clar. Hi ha un punt de sentir-nos...
0: Sí, sí. Ja.
1: Una miqueta... No, sí. És que una miqueta entès, però ho estava processant.
0: Sí, sí.
1: Ens sentim atacats en aquest devessall de continguts i de coses i de missatges,
0: sí,
1: que se'ns envien?
0: Sí, molt.
1: És que estem en aquell moment, Roger, que no ens estem entenent.
0: No, perquè no sempre ens sentim atacats com a catalanoparlants.
1: No només. Sí. En general. És com, ens sentim abrumats.
0: Jo crec que han tingut el talent, els creadors de les plataformes, xarxes, el que sigui, de saber entendre com funciona el cervell i reproduir externament una manera... La IA funciona com funciona el nostre cervell. Instagram funciona com funciona també la nostra neurologia, no? Poses externa i puges tot el volum, no? Llavors, Instagram és com funcionem nosaltres, que és generant, agradant-nos les coses, però quan n'hi ha poques pots tenir aquest nivell d'oxitocina, no? Però quan ja és una, com dius tu, una allau d'informació, és que és realment, és objectivament tòxic, no?
1: Yeah.
0: Però bé, ens hi adaptem, també. Sempre s'ha dit, vull dir, tu llegeixes les meditacions de Marc Aureli i ja diu que ja aquesta generació ja va molt més ràpid que l'anterior.
1: Sí, Marc Aureli, ja ho deia. Imagina.
2: I tornant al tema del programa, sí, del català fàcil, m'havia apuntat aquí el bon català, tipus... És que, clar, és que hi ha aquestes coses de... Bueno, hi ha gent de la meva generació que encara es refereix en castellà quan veu alguna persona que és físicament, evidentment, migrada.
1: Sí.
2: Però que potser ja és la tercera generació de gent que neix aquí.
1: I li entra en castellà directament.
2: I li entra en castellà perquè no fa pinta de ser català.
0: Sí.
2: Clar, com podem... rebatre o trencar aquesta idea mitificada del que és ser un bon català o ser un català perfecte.
0: Sí, per mi, exacte, aquesta és l'única manera, és l'única possibilitat que tenim de que el català sigui previsqui una miqueta, és sostenir-lo en qualsevol circumstància. I això també et serveix com a excusa per dir, ostres, quins introjectes tinc, quins prejudicis tinc, i fer-se les preguntes, igual que ha passat doncs, en mil àrees, no? Des de... temes de feminisme mateix, no? Ostres, us adoneu que a nivell de paritat sempre som molts més guionistes homes que dones? Ai, sí, no m'hi he fixat. Doncs ara tenim tots molt més ficats dintre aquest concepte. Doncs el mateix ha de passar amb aquesta llengua que està sent minoritzada, no?
1: Jo volia dir una cosa, perdó, és molt personal, però no, tan personal no és. Però és que l'altre dia vaig veure un grup de xavals que s'asseuen a les escales del mercat. De mercat Sabadell, és igual. I s'asseuen xavals de, no sé, 15, 16, 17 anys, entre ells, i són, no sé, 15, no? Aquest grup. Estan tots mirant el mòbil en aquell moment,
0: sí,
1: val? I em va preocupar, crec que em preocupa més això, que no pas que parli castellà entre ells.
2: Que parlin d'alguna cosa.
1: Ells havien quedat,
2: ja.
1: Però estaven, si no el 90, sí, el 80% sí, estaven amb el mòbil a la vegada.
0: I no es passa que quan hi ha un metro i no mires el mòbil et sents com un heroi? I jo vull mirar el mòbil,
1: sí,
0: evidentment,
1: sí,
0: però només
1: sí,
0: miro com per... No trobareu un

0: Itàlia. Ja.
1: Sí. No? I vaig superior.
2: I de sobte treus un llibre.
1: Jo vaig llegir i vaig dir... moralment superior. Mariona, ets moralment superior.
2: Però, a més, tu tens l'anunci aquest que recomanes Mercè Rodoreda.
1: Sí, sí, sí.
2: Ho has vist o no?
1: No.
2: Els ferrocarrils. Surt a Mariona llegint.
0: Sí.
2: És aquesta campanya que és de la Gene?
1: Sí.
2: Sí, campanya de la Generalitat de Foment de la Lectura, la Mariona sí. És una d'elles.
1: A part, amb una edició del 36 de l'Home de Mercè Rodoreda, que sí. Clarament no me l'emportaria al metro per llegir-la. Yeah. Però per fer-me el triple d'interessant.
2: Però hi ha gent sí. Com l'Anna Polo, també,
1: hi ha
2: l'Anna
1: Polo, què més hi ha?
2: No sé, hi ha molta gent, i de sobte Mariona Batalla allà, sí. El meu geto, quan vaig... Quan
0: jo intento estar sense fer res, però com una actitud d'insult. Com de prepotència. A mi veureu que no estic fent res i ho puc sostenir. Tu estic així, com allisonant a la gent des del no fer res. Podríeu estar fent això que estic fent jo, que moralment sóc evidentment superior.
2: Hi ha un nervi per dins, però, que t'està dient treu el mòbil
0: sí,
2: ja,
0: evidentment,
2: Roger.
0: Evidentment, clar, aquesta és la... Sí.
1: És que jo sóc incapaç de no fer res. Sí, sí. Perquè quan no fas res, rumiacions tota l'estona.
0: Sí, sí.
1: Clar,
2: nervis.
1: Jo...
2: Nervis.
1: Nervis.
2: D'estar productiu tot el rato.
0: Sí, clar, tens el teu propi Instagram aquí dintre, el teu TikTok aquí dintre, no? I és molt millor traslladar-lo a fora, és més fàcil.
1: Clar.
0: Sí.
2: Escolta, hem de fer una pausa.
0: Vale.
2: Posem una cançó abans de fer la pausa? Va bé o no? Aquesta. És el Dirieix. Aquesta es diu El Japrut de Notre Dame.
0: És boníssima.
2: Tram aquest disc, no?
0: Sí,
2: la cançó
0: sí.
2: I el disc.
0: La cançó aquesta és molt enganxosa, té una melodia.
2: Sí, que és veritat. Dirieix és un músic bastant inclassificable. No sé, no sé per què ho dic, perquè és una etiqueta que no m'agrada.
1: És ell.
2: Ell va sol pel món fent les seves coses que el motiven i tal. I a més, ens ha dit Roger Coma que aquest tio té vincles amb Carles Porta. Llavors, Dirieix ha de ser convidat a pausa. Sí?
0: Sí.
2: Ho fem així? Vinga. Doncs sentim aquesta Japrut de Notre Dame i una pausa publicitària, després més Roger Coma.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
3: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat d'Oliver Lache a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
4: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
5: És, en efecte, el programa amb les millors sintonies
6: de, les sintonies més sexy,
5: de la radiodifusió europea. Com a mínim, es diu Pausa. Som aquí la Mariona Batalla i un servidor, també en Dani Expósito, la Mercè Rigual, en David a les càmeres, que està avui enregistrant l'entrevista que li estem fent al bo d'en Roger, com a actor, guionista, bueno, una persona amb moltes facetes. Diries que ets una persona amb moltes facetes?
7: Sí, molta cara.
5: De molta cara, també, no?
7: No, poca cara. Poca cara.
5: Escolta'm, hi ha una persona que... Tu el pots veure pràcticament des de la finestra de casa.
7: Sí.
5: I que aquesta nit té una feinada espectacular.
7: Oh, és avui, no?
5: És avui. Avui és el Desconcert. I la persona a qui fem referència és ni més ni menys que Pau Guillamet Guillamino, director artístic del Desconcert. Pau, gràcies per fer-ho possible un any més, perquè té una feina.
7: Bueno, sí.
5: Això és, o sigui, muntar el Desconcert...
6: És fort.
5: Si el Guillamino ho ha fet durant tants anys és perquè és un heroi nacional,
7: sí.
5: No?
7: Sí.
5: Llavors el Pau, que sé que sou amics...
7: Molt amics.
5: Li he demanat una nota de veu, també.
7: Ja hi som.
5: Pau, fort.
8: Dues coses sobre en Roger. La primera, és una persona molt estudiosa i que treballa molt, i això jo ho he recollit recentment perquè, doncs, de resultes de veure com creava el seu nou monòleg, vaig estar-hi una mica a prop i em va impactar positiu en recuperar aquesta idea d'estudiar molt, de saber-s'ho molt bé, de treballar-ho molt bé, que és una cosa que jo, mira, amb els anys havia descuidat una mica, també no estava gaire en actiu, i m'ha ajudat molt a això, a tornar a fer música, a tornar a assajar, doncs, aquest valor. L'altra cosa en Roger, que és més eròtico-festiva, és que ens agrada molt anar a esmorzar, a fer el vermutet i aquestes coses, i també som grans improvisadors, és a dir, que, bueno, vivim molt a prop, som veïns, gairebé ens veiem des de la finestra, podríem dir, i sempre que podem anem tramant. A vegades vivim més de la il·lusió de quedar que no pas de quedar en si mateix, però ja això és un fil que ens uneix i que ens dona vidilla, no? Jo penso que sí, no? Tu què en penses, Roger? Ens dona vidilla, això?
9: Tu i jo, agents secrets.
5: Roger.
7: És vidilla, no?
5: És vidilla.
7: Sí, ens tenim això, com que som amics i hi ha molta confiança, ja pots atacar a última hora. Vols sortir ara mateix a fer una birra, ara?
5: Ja.
7: No, de cap manera. I ja estàs, ja és tranquil·la. I és com si l'haguessis fet.
10: Dame usted un Cuba Libre.
5: Efectivament. Avui apareix el mestre, avui està apareixent.
6: Però avui és festa grossa, Albert, avui és el Desconcert.
5: Avui és el Desconcert. Que t'anava a dir que jo he estat a casa d'en Pau i he vist casa teva des de casa d'en Pau. No he estat tan a prop.
7: No, perquè hi ha una valla entremig.
5: Sí,
7: ens veiem en prismàtics com si fos L.A.
5: És veritat que és una mica L.A. de Catalunya.
7: Sí.
5: Sí, el lloc on viviu, que no direm on és, o sí?
7: No.
5: No, no ho diràs. Llavors,
7: a Vallirana.
5: Viuen a la part més rica de Catalunya, costat dels futbolistes del Barça. O sigui, és allà, ben bé, no?
7: Gavà.
5: És allà. Llavors, Gavà, és veritat, viuen a Gavà els futbolistes i a Castelldefels, oi?
7: Sí, els viuen allà. Molt, perquè són molt de platja, són molt solars.
5: Són molt solars, els futbolistes. Què t'anava a dir? Que això, que es veu casa teva, des d'allà. Sí, una casa molt bonica, per cert.
7: Gràcies.
5: Sí, sí. Però que és més complicat. O sigui, per arribar a casa de l'un i de l'altre s'agafa el cotxe a vegades i tot.
7: No, mira, ja et diré una cosa, ara que... En sèrio, això no l'he dit mai a la cara, però, tio, no em vol passar a buscar, tio. Em vol fer baixar una baixada infinita que tinc, perquè això, és, ja ho he dit des d'ahir, he de baixar fins a baix de tot. No et passa a buscar per aquí baix, dic, tio. S'ha de ser... No? Motivat, no? I ell diu que té alguna cosa que li agrada que jo camini.
5: Però si ell no para d'agafar el cotxe, el Pau, tot el dia.
7: Ell va amb cotxe tot el dia. Jo no em pot passar a buscar per davant de casa. Em fa... Jo quan el passo a buscar, quan toca a mi amb el cotxe, passo a casa seva. No li dic, vés fins al semàfor, a no sé on, no. Arribo i pico a la porta.
6: Però jo el que trobo és que és gairebé ofensiu que agafeu el cotxe si us veieu la casa des de la finestra.
7: No, després viu en un lloc que per anar a un bar són 13 quilòmetres i mig.
5: Sí. És que és un lloc increïble. Escolta, el tema de la pausa, ja n'hem parlat una miqueta, però ara m'interessa molt el teu cap. Com funciona el teu cap? Carles, t'anava a dir Carles, imagina com funciona el meu, Roger. Roger Coma, sé que el teu cap no s'atura, no?, creativament. És així?
7: Sí.
5: D'on neix aquesta pulsió?
7: Jo crec que perquè érem caçadors. I aleshores estàs sempre com buscant una presa.
5: Ah,
7: no?
5: O sigui, estàs anant cap enrere en el temps, que la figura del caçador...
7: Crec que la meva manera de funcionar no és desajustada, simplement és una evolució de que, clar, que falta trobar... les preses que estan en moviment perquè ens demanen com el nostre gest de caçador. Ja. No sé.
5: La presa quina és?
7: No sóc antropòleg, vaig això per davant, però la presa és sempre el retorn a l'altra persona, no? L'aplauso. Tu busques a través de la presa, aconsegueixes l'aplauso, que l'aplauso no és altra cosa que és t'assegura un futur d'alimentació. Si t'estan aplaudint en el fons, t'estan comprant com a societat, per tant, en el moment que et faltin les dents, algú et donarà menjar. Per tant, estàs buscant aquesta assegurança de segur caixa.
6: Però el caçador també té riscos. I és que estàs exposat a una jungla...
7: És la gràcia. Exacte. I per això estàs en joc amb aquestes hormones d'endorfines, d'adrenalines, de malestars, de pors, i aleshores que aquí tot un cúmul, i aquí hi ha com la diversió. I també el training del dia a dia se'ns ha abocat, avui venia pensant una miqueta això, amb la pausa, suposo, per això, que se'ns ha abocat estar permanentment en un estat d'alerta, no?, d'hiperproductivitat, que l'hem comprat molt ràpid.
5: Ja.
7: No? Sí. Molt ràpid, se'ns hi ha abocat, se'ns han pes aquí, i ja no hi ha temps. Ho he pensat, mira, perquè justament he vist un jeep que anava amb un remolc amb gossos a dintre. Dic, en quin moment de la meva vida jo em podria permetre agafar ara un fusell i anar-me'n a caçar? Si m'agradés caçar, vale? no és el meu medi, però si m'agradés caçar, quan aniria a caçar? Un dimecres a les 12?
5: Yeah.
7: Em sentiria molt culpable un dimecres, per molt que no tingués feina, perquè tinc bolo a la nit. Encara que tingui bolo a la nit, no me'n vaig a les 12 a caçar. No, m'assec en un bar pensant, generant material que pugui servir perquè a tu, Mariona, t'agradi el que demà he tingut una idea boníssima que posi un post que t'agradarà molt.
5: Com lliga això amb l'ego? Com el vius, aquest ego que tots gastem? Jo no sé si els actors, la gent que pugeu dalt d'un escenari, el gasteu una mica més.
7: Sí. Bueno, és una fase de l'evolució de la psicologia molt, molt primigènia, no? Molt poc evolucionada, no? Un reforç de l'individu. Encara estem atrapats en aquest moment. Jo t'he dit que amb el pas dels anys tens un ego sa, diguéssim, crec. Pots accedir a un ego que et fa valdre i respectar com el teu territori perquè no siguis envaït, no? Que et deixes fer això, et deixes fer allò, no? Et deixes manipular, però al mateix temps, ràpidament el saps abaixar el volum quan toca. Sí.
5: És que és perillós, l'ego. Quan parant pel carrer. Quantes vegades et poden parar pel carrer, a tu?
7: No, moltes. Tampoc.
5: No gaires,
7: tampoc. No, però, bueno, sí, em paren, però no... És un bany d'ego molt fluix.
5: Sí,
7: perquè també l'orgull del que fas és relatiu. No és que pensi, hosti, si realment he tocat un cim fort, potent. Ho visc amb molta normalitat.
5: Clar, dic això de parar-te pel carrer. Potser passa una cosa, que això també és molt tradició nostrada, de la TV3.
7: Sí.
5: La Tele3, que és... estem tan acostumats a tenir una soap opera, un colabrot al migdia.
7: La novel·la.
5: La novel·la que diuen les senyores i els senyors. Que potser hi estem tan acostumats que ens està passant una mica l'efecte Nova York, que és aquest efecte que a Nova York hi ha tan famós per metre quadrat que la gent ja no atura Richard Gere si va pel carrer o qui sigui, no? I aquí a Catalunya estem tan acostumats a veure Roger com a cada dia a la nostra tele que potser ja
7: no
5: normalitzem.
6: Però, Roger, com és el tiet de Catalunya?
7: Eres el gendre.
6: I
7: ser el tiet.
5: El tiet encara no.
7: Sí,
6: el
7: tiet guai. Li ha sortit de dintre, sí, el tiet.
5: Ja.
7: Sí?
6: Però és el tiet guai, el que et dona de provar de fumar. Saps?
5: No és guai, donar de provar de fumar.
6: No, però és aquest que és, com carallita.
5: Sí. Té discos.
6: Discos
5: guais.
7: Sí, posar discos.
5: Sí, va amb moto a vegades.
7: Sí.
5: Té una vespa.
7: Sempre té nòvios i nòvies diferents. No?
5: Nòvios i nòvies diferents, exacte. Sí. Veus una ànima més lliure que el teu pare.
7: Sí, no?
6: Sandàlies, veus?
7: Ah, potser ja.
6: Fa molt de tiet guai amb sandàlies tot l'any.
7: Sí, alguna cosa, sí, de menys formal.
5: Com si fos ahir, segueixes sent el més fucker de la sèrie?
7: No, perquè és una persona que, malgrat tingui molts nòvios i amants, no se'l consideraria un fucker, perquè jo crec que s'ha sabut explicar molt la seva esquerda, no? És una persona que necessita agradar tota l'estona, molt vulnerable, molt reactiu, també, que a la mínima es posa a plorar o es posa a riure excessivament, no? Molt... Suposo que és una proposta que jo com a actor he anat ficant, perquè la tele és diferent del cine, la tele està més a prop del teatre, requereix un nivell d'intensitat muscular una miqueta alta. No és una cosa com sofisticada, no, és una cosa alta.
5: Potser el personatge té a veure amb tu, una miqueta amb tu.
7: Sí.
5: Pel que estàs dient. Sí. És que no he vist, ara,
7: sí.
5: Encara.
7: Sí, jo crec que és una sinergia molt xula amb els guionistes que tu proposes. Ells venen amb una proposta de text. Tu l'agafes i poses el teu material, i com que hi ha temps de tocar guions i han d'escriure molts guions, agafen el que els agrada de tu, que en el fons és lo genuí. Per tant, ells agafen lo genuí i t'escriuen a partir de lo teu. I sí que s'acaba evolucionant. Pot haver-hi una dansa maca junts.
5: Dir-vos, oients, que aquesta persona s'enrotlla amb bastants homes durant els dies que van passant a la sèrie i que puc dir el que necessita avui, si se't notava? Això et pot dir?
7: No,
5: sí. No es pot dir. Bueno, o sí? S'ha dit, se'm nota una mica que avui m'està morrejant amb un tio perquè...
7: Molta estona.
5: En plan...
7: No, que no tingui la... molt, però els que porteu barba, com ho treballeu, això? Clar, no oblido, però com un preservatiu o alguna cosa?
5: Pocs petons. Vale. Fem pocs petons.
7: Això està bé.
5: Perquè som empàtics amb la resta.
7: Sobreixo.
5: Roger, com un bon oient indicat, per cert, avui recordeu que a les 9 de vespre ens trobem al desconcert indicat a la sala Apolo.
7: Sí.
5: Gràcies per ser-hi sempre, Roger,
7: gràcies.
5: Que vagi molt bé.
7: Que us vagi bé.
5: Per cert, he triat Tyler, the Creator, perquè té una coma. És un artista que té coma.
7: Ostres, gràcies.
5: Ja està, mira, he fet això. See you again. Que vagi bé, Roger.
7: Gràcies.
5: Mariona Talla.
6: See you a les 9.
5: A això, a l'Apolo, a Dani Expósito. Adéu, us quedeu amb la gent del Loft.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Molt bé, aquí, chilling-drilling. Amb ganes de que arribi cap de setmana, ja.
1: A veure, les ganes no falten. Això és
3: gens,
1: així, però és només dimarts, eh?
3: Calla, no m'ho recordis.
1: No, no.
3: A més, avui he provat un nou exercici d'apps al gym.
1: Ah, sí?
3: I quasi em desmanyo.
1: Per què? Què has hagut de fer?
3: Perquè un... Mira, quan vaig començar amb el gym, era, vaig obrir tots els hots del meu Instagram i els vaig preguntar la rutina del seu gym.
1: Clar.
3: Perquè vaig dir, vaig a veure algú que li funcioni.
1: Ja.
3: I m'han donat aquest exercici d'apps i m'han dit, et moriràs, vés amb compte.
1: En què consisteix?
3: En penjar-se i pujar els genolls al pit. No, no, no. I jo estava allà penjada enmig del gimnàs.
1: Ho has aconseguit, però.
3: Sí, però mira com estic, que no m'aguanto
1: dret. No passa res, però ets un gran treballador. No, jo molt bé, família. Això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 5 de maig, sabem que... Siempre que voy a bailar. Ahir, la Samantha Hudson i la Maria Barrier van penjar un petit vídeo en format de comunicat explicant que canvien el seu nom del podcast a Bombificades, sí. Això.
4: Oye, ¿qué vemos? ¿Una peli o un podcast o algo?
5: ¿Un podcast de qué, tía? ¿Qué podcast ni qué podcast? Que nadie ve podcast. Que los podcasts son una puta mierda. Oye, tú y yo no teníamos un podcast.
4: Ostras, La bueno, reina del palitroque.
3: És un vídeo molt cutre, gravat en un... gravat així com supercutre al sofà, i han dit que per motius legals que no poden explicar s'han hagut de canviar el nom. Jo entenc, suposo que deu ser alguna cosa.
1: Bimbo ha dit, pareu.
3: Sí,
1: ells han dit. Perquè es deien Bimboficades.
3: No volem que ens relacionin amb la Trani i la Yonki.
1: No volem això.
3: Que avorrit.
1: La Mar Lucas, que jo no sabia que era tan perfecta.
3: Sí, és la millor.
1: Ha esclatat contra el blanquejament constant cap al nany de Reggie, que recordem que la va maltractar durant la relació que van tenir. Que van tenir, perdó. Només faltaria. Tot això ve perquè s'està fent una mena de reality a Mèxic, que no sé si el coneixes, es diu La Mansió VIP.
3: Sí.
1: Jo és la primera vegada de la meva vida que ho escolto.
3: Eres de contenido...
1: Ah, sí?
3: No? A mi em sona que era com de contingut
1: sexual. No he indagat
3: tant. Ara busco.
1: Doncs que desagradable. Bueno, bàsicament allà hi participen diferents influencers, entre els quals hi ha en Nine de Reggie. Es veu que en aquesta casa, en aquesta mansió, va tenir un episodi molt fort perquè es va desesperar per un conflicte relacionat amb un canvi d'habitació, que ja de base és absurd, però bé. Ell volia canviar-se d'habitació, però el benefici hauria anat per un altre participant, i a partir d'aquí ell va perdre el control, va començar a forcejar portes, a picar-les, va trencar-ne una, de fet, també, bla, bla, bla. Total, que la Mar Lucas ha fet 3 instastories dient el que és evident, que no pot ser que aquest noi continuï impune després de les barbaritats que s'han dit, i s'ha demostrat que ha fet, perquè recordem que la maltractava, però no només amb ella, sinó amb altres nòvies que ha tingut, perquè també va estar amb la Yeri Mua.
3: Sí,
1: que jo no la conec, però fins i tot ella es va quedar embarassada i tot i així la maltractava. Una barbaritat. Mar Lucas, ets fantàstica. Diu que està en processos judicials i que tampoc no pot dir massa, però sí, que la justícia va molt lenta perquè fa 5 anys ja.
3: Sí, sí, clar, fa molt de temps que estaven junts, però entre pitos i flotes, clar, va fer una cançó la Mar Lucas.
1: Sí, sí,
3: sobretot,
1: això me'n recordo.
3: Que quan va venir Loft ens ho va explicar.
1: Sí.
3: Que fort. I si tens més de 50 anys, ja has de saber que...
6: Jo vull ser papa, jo vull ser rei, vull ser la nòvia d'un home forrat.
1: Un noi que es diu Jonas Lauener, no ho sé, es va autoproclamar rei de Suïssa el 2019, que és una cosa que al principi semblava només una excentricitat d'internet, però el cas s'ha fet més seriós perquè hauria aprofitat una norma poc coneguda del Codi Civil suís que diu que si un terreny no té cap propietari registrat, una persona pot reclamar-lo. I amb aquest buit legal, el nostre perfecte Jonas ha acumulat 148 parcel·les, que són més de 117.000 metres quadrats en total.
3: I tan xil, ell.
1: Ell tranquil·líssim. Són sobretot trossos de terreny dispersos, alguns fins i tot carreteres o espais petits. Tot i així, les autoritats suïsses estan preocupades.
3: Molt
1: perquè
3: normal.
1: Podria crear precedents i convertir una broma de soc rei en un problema real i legal, en plan legal real.
3: Que em fa gràcia que aquestes coses ni la IA, xaval.
1: No,
3: i
1: ja.
3: L'Organització Mundial de la Salut estudia traslladar un creuer de luxe amb un possible brot de Hantavirus a les Canàries. A bord hi ha 14 espanyols, 5 dels quals són catalans, i tots es troben bé sense símptomes perquè se sap de moment el vaixell és a Cap Verd, on no els han deixat entrar i ara es plantegen portar-lo a territori espanyol per desinfectar-lo i posar en quarantena a les 147 persones que hi viatgen. Fins ara hi ha hagut 3 morts i 5 possibles casos més. L'antivirus aquest es transmet per rosegadors i pot causar problemes respiratoris greus. Tot i això, les autoritats insisteixen que el risc de contagi per la població és baix.
1: A mi em dona això i em moro.
3: Sí, 100%.
1: Perquè jo sóc asmàtica, bla, bla, bla.
3: 100%.
1: Quin mal rotllo que no ho portin aquí, doncs.
3: No,
1: a les Canàries quedem com aïllats nosaltres de les Canàries.
3: No, però l'han de desinfectar i gestionar-ho i llavors ja a veure què passa.
1: Avui és Sant Àngel.
3: Ai, m'encanta!
1: T'agrada el nom Àngel?
3: M'encanta el nom d'Àngel.
1: Doncs mira, en coneixes algun?
3: Sí.
1: Quin?
3: El germà del meu padrí. El vaig veure l'altre dia, el diumenge.
1: Doncs mira, avui el pots felicitar perquè és el seu sant. El seu i el de 22.594 persones més.
3: Ah, no,
1: hi ha
3: i un altre.
1: Doncs mira...
3: Àngel Pardo.
1: 22.593 persones més.
3: Vaig enviar-li ara mateix un WhatsApp.
1: Si us plau, digue-li felicitats. Bueno, felicitats no.
3: Bon sant,
1: bon
3: Cuca.
1: Sant. Sí, bon sant, Cuca. El refrany del dia d'avui diu... El lli, bo o dolent, pel maig floreixent.
3: Que pesats amb el lli.
1: És asquerós, els encanta el lli. Són molt pesats, de veritat. I a més, bo o dolent, pel maig floreixent. Calla ja, m'és igual. No? Bueno, no ho sé.
3: Veus? En canvi, cap refrany serà tan bo com me reporto en tu zona cada dia
1: más
3: colona.
1: Cada dia más colona.
3: Jo estic farta, però bé.
1: Les coses com són.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: El tema del dia avui és, naturalment, la Met Gala. En parlarem de seguida tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, la Mariana Córdoba!
3: Toma ja! I tu de què et xerraràs?
1: Jo, coses que no m'agraden de la IA.
3: Ah, molt bé.
1: Sí, és que avui m'he enfadat i decidit que no faria servir més el ChatGPT.
3: Molt bé. En contra.
1: En contra de no fer-lo servir?
3: En contra del xat.
1: Ah, sí, en contra del xat, que és una eina de la ultradreta que ens menja el cap.
3: És veritat.
1: Sí. Qui vindrà avui?
3: Doncs vindrà l'Àlex Ginés, que és una influencer que va marxar a viure al sud-est asiàtic. Ella s'ha recorregut mig món ja, però bé, tot això ens ho explicarà d'aquí una estona. I també vindrà la Laura Centelles a fer-nos el seu famosíssim i ja típic confessionari. Vosaltres ens envieu els vostres dubtes i tota la pesca.
1: Consultori
3: nosaltres...
1: imminent a la Laura Centelles.
3: Això. I què he dit?
1: Confessionari.
3: Ah, perdó.
1: Confessionari bueno. La Rosalia.
3: Sí, jo l'he confós. Ella al final també és una superestrella.
1: Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres consultes al nostre número de WhatsApp, que és el 667-07-61-16. 667-07-61-16. Si voleu que sigui anònim, ho serà. I si no, no. Es funciona així, ja ho sabeu. Comencem?
3: Som-hi, va.
1: Això és... El Loft. Avui, per recordar-vos que aquesta nit celebrem els 20 anys d'ICAT a la sala Apolo a les 9 del vespre durant el desconcert, que això és molt fort, tens ganes al desconcert?
3: Moltíssimes.
1: Us posarem una mica de Flashy Ice Cream, que els veurem actuar juntament amb Saxenia, Maduixa, Losa, Llum, Jules, Dan Peralbo i el Comboi. Bé, com que les entrades estan exaurides, podeu seguir un directe i per la ràdio, així ningú es perd res. Va, que soni ara una mica de Dora Yakis, la col·laboració de Flashy amb 31 Fam.
0: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
4: Passen 11 minuts de les 3 de la tarda i seguim amb l'Òpticat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: I família, com ja us vam avançar ahir, avui toca el millor commenting de l'any, el dia que és obligatori fer veure que tens un màster en moda i criticar tots els lookets de la Met Gala.
5: És bàsicament com el dia de la final de la Champions, però per les girls i els gays. Perquè oi que els heteros comenten totes les jugades i tot el que ha passat sense haver trepitjat un camp de futbol a la seva vida? Doncs nosaltres fem exactament el mateix, anant vestides del Zara i tan tranquil·les.
4: Epa, hi ha gent del Zara a la Met Gala.
5: També, sí que és veritat. Doncs pues anant vestides de...
4: Xandall, del que sigui, literal. Exacte. Recordem que la temàtica d'aquest any és costume art, i el dress code era fashion is art. Com sempre, és una temàtica àmplia, que dona prou joc, diria jo.
5: Ja vam pronosticar ahir que hi hauria algunes famoses que voldrien tirar-se el rotllo així com d'intel·lectual, tal, fer referències directes a l'art, i podem dir que ha estat bastant la norma general, eh?
4: Sí, oi?
5: 100%.
4: A mi m'ha funcionat una mica, però anem a la comentada que espereu tots, perquè començarem pels pitjors looks. Cal dir, òbviament, que en aquesta categoria hi podríem incloure el 99% dels homes que ni s'esforcen a anar més enllà d'un conjunt i una corbata, però és que, de debò, simplement mencionar-los ja ho trobo ofensiu per la gent que s'ho ha treballat. Per tant, no.
5: Tots els homes necs. Passem per un que potser no és el pitjor, però sí que és veritat que és un dels que ha portat més debat, que és el de la Heidi Klum, que ella bàsicament s'ha disfressat literalment d'escultura grega de marbre, una escultura d'aquestes típiques que portava d'una dona amb roba molla a sobre. El disseny és de Mike Marino, està fet amb làtex i amb molt detall, però alhora sí que és veritat que és un look bastant còmic, o sigui, fa una mica de gràcia això, veure-ho així.
4: A mi m'ha agradat.
5: A mi, o sigui, jo
4: per mi no és el pitjor ni d'altres, per mi és dels millors.
5: Per mi és un shot de cum. Però, tret d'això, sí que és veritat que ha seguit la temàtica. Jo...
4: És veritat que és un shot de cum.
5: És un puto shot de cum,
4: sí, sí, un...
5: en pausa, tio. O sigui, jo vaig fer un dibuix a batxillerat, vaig haver de fer la cançó de... Call me by your name... Vale, doncs hi ha una frase que diu... Shot a child in your mouth. I jo vaig fer una pistola disparant un shot de cum i és exactament igual, perquè era un cum en forma de bebè. Imagina't. Tenia cara i tot.
4: La teva profe...
5: Era la Olga, era una enrotllada, ella va posar un 9 i mig.
4: Molt bé. A mi m'encanta, crec que és dels millors, i al final ha seguit literalment el que es demanava, no? I ella sempre ho porta molt tot a l'Ocam, perquè recordem, si no la coneixeu, que és la persona que es disfressa de té, es disfressa de cuc... Ella les disfresses sempre les porta molt a l'extrem i sempre ho fa molt bé. Per tant, per mi, criticar una disfressa seva és que no en tens ni idea.
5: Ella és divertida. Ara bé, jo mai, o sigui, jo mai aniria a fer a una Met Gala, rotllo, jo m'hauria de sentir guapa. Que potser ella sent guapa així disfressada, però jo no estaria còmoda.
4: Ella va més enllà.
5: No, no, sí, ella és la puta vibra. Tan tranquil·la, vestida de cuc i vestida de...
4: Heidi Klum.
5: De la Heidi Klum màxima.
4: Perfecte. Va, següent, som-hi! La Lauren Sánchez, és a dir, la dona d'en Jeff Bezos, ella anava horrible amb una mena de vestit blau marí d'esquiaparelli que pot ser... la marca que et doni la gana, però llueix hortera, perquè és que ella llueix hortera. Escot infinit, una mica més se li veu el mugró, molt ajustat, tirants amb pedrotes... És una referència a una pintura d'en John Singer Sargent que es diu Madame X, però és que la pintura és elegant i ella no.
5: Pues que
4: aquesta és la diferència. Que aquesta referència a una pintura, la pintura és un vestit negre, per començar.
5: La xavala ha fet foto del vestit quan ella el tenia decidit i li ha dit al chat.
4: A què s'assembla?
5: Busca una obra d'art que tingui aquest vestit, aquest pentinat, el que sigui. I ella ha dit, vale, voy. I li ha fet una llista i ella ha triat el que més li ha agradat. T'he de dir, però, que em fa ràbia que tot aquest tinglado, segurament, del patrocini, tota la pesca que ha fet, que moltes superestrelles com la Zendaya no apareguessin a la Met, han sigut capritxo només perquè ella pogués trepitjar la catifa de la Met Gala vestint i servint absolutament res. Llavors estic en contra.
4: Creus que és per això? Li deu anar bé també amb ell, no?
5: Bueno, sí, a ell també li agradarà, però jo crec que a ella també. Jo és que he decidit que serà El Diablo Viste de Prada 2 en vida real i, per tant, per mi aquesta és la narrativa, tot i que no ho sigui.
4: Sí, sí, sí, és una mica això, jo t'ho compro. Vols que seguim?
5: Vale, va, següent. Jo? Bueno, Anna Wintour i Chloe Mayer, que és la successora.
4: Ah,
5: l'Anna
4: sí?
5: Wintour anava de Chanel amb vestit de plomes verdes degradat a negre.
4: Jo no sabia que era la successora.
5: Més les clàssiques ulleres de sol i el seu bob, que sempre estan allà, sense cap referència, que sapiguem. I la Chloe Malle, un vestit taronja supersenzill, més un collaret metàl·lic, referenciant una obra titulada El sol ardiente de junio.
4: Què et sembla? L'Anna Wintour, deixa'm-ho buscar abans de dir res, Met Gala 2025. Ah, vale, no.
5: No, és la del 2019, on anava exactament igual.
4: Oi que sí?
5: Sí, de fet, crec
4: anava
5: que tenim la foto
4: idèntica
5: del 2019, que va anar exactament igual, però vestida de rosa. O sigui, ella va portar exactament el mateix.
4: La mateixa capa, el mateix vestit.
5: A veure.
4: El mateix bob, perquè aquell puto bob sembla que no se'l talli. No, no, al contrari, sembla que se'l talli cada dia.
5: I a més vam conjunt amb la catifa, si t'hi fixes. Perquè un va de rosa i la catifa és rosa, l'altre va de verd i la catifa és verda.
4: Que penso, si el vestit fos tan bo, entenc que el repeteixis, però si sembles un ocell amb fimosi, potser no cal.
5: És literal un flamenco.
4: Sí, és
5: el flamenco macho i el flamenco femella.
4: A veure, avui estàs molt de rols de gènere, tu, eh?
5: Sí, avui estic consumida.
4: Avui t'estàs passant. Entre que la tia del Jeff Bezos, que és capritxo seu, ara això que és macho i hembra, a veure, eh? Aviam, t'estan consumint el feixisme.
5: Sí, ho sento. A vegades m'he de fotre una clatellot i dir-me tonta, espavila.
4: A veure, fes...
5: Tonta, tonta! Va, me tiro un triple. L'Anna Wintour va conjunt amb la catifa i així de simple per una raó. I és que ella és el lienzo pel qual les obres d'arte caminen.
4: Això és una merda?
5: Però jo què sé, ja que no diu res la Wintour, però almenys penso jo.
4: Però això per mi està a l'alçada de la justificació de la Rosalía dient "When I close my eyes, I see dark".
5: Bueno, però a què ho fan? Amb tot el seu cony. Pues jo t'ho dic.
4: Fantàstic. Per mi és poc pensat.
5: Sí.
4: Ell ha dit, què em funciona? Que penso, tia, tens tot el teu abast. Ets la jefa d'això. Tens tot el teu abast. I l'altra tonta, la Chloe Malle aquesta, Malle, com se'n digui,
5: Malle,
4: va feíssima.
5: Sí.
4: Va dedicar molt lleig, el vestit sembla del Shane.
5: Ja. Yeah. És que veus, ella ha fet el mateix que la de l'Amazon. Enviar foto del vestit al chat i dir-li, a veure, això què?
4: Replica tal obra, aquell... No. No.
5: I que buscar algú més que no sigui copiar-li el vestit a la jamba del quadro.
4: Sí. Esforça't una mica
5: més. Literal.
4: Però bé, següent. This ain't Texas. La Beyoncé, que era la coanfitriona de l'esdeveniment. Ella portava un vestit molt llarg amb una cua voluminosa de plomes. El vestit era transparent, amb unes aplicacions metàl·liques plenes de pedres que potser simulen una mica un esquelet. Sí, no?
5: Sí, no, llueix bastant un esquelet.
4: I una corona també de pedres. I el disseny és d'Oliver Rusting. Bueno, suposadament és la referència d'un quadre d'un esquelet d'una dona de Caroline... de dona de Caroline Dourieux. Una cosa, els noms i els cognoms d'això, esto què és? Es diu Visitor, el cul que imita ella. A mi, ella...
5: Agafada amb pinces,
4: però penso, no és el pitjor ni de tros.
5: No, de fet...
4: És que el pitjor pot ser fàcilment el de l'Anna Wintour, eh?
5: Sí, o el de qualsevol xaval amb una corbata.
4: Sí, bueno, sí, evidentment.
5: T'he de dir, però que la tia a mi em recorda un voltor, no sé per què. Així, esquelètica, amb quatre plomes fotudes a sobre. Ella és un petit colom que no troba una patata del McDonald's per cardar-se la boca. està trista.
4: Ah, ara he vist l'obra original, no m'agrada gens, per mi no està ben fet.
5: Perfecte.
4: Wow. Seguim?
5: Seguim, va, som-hi. Kim Kardashian. Vestit sintètic taronja, com una sola peça de plàstic rígida, completat amb una faldilla de cuir taronja també, disseny d'Allen Jones.
4: Tothom l'ha criticat molt, i ho puc entendre, perquè ella sempre va exactament igual. O sigui, jo crec que ella, la Met Gala, és... Em llevo, busco la peça més petita de roba en la que puc fer cabre el meu cos i aviam si sembla una botifarra o no.
5: A ella li agraden els reptes.
4: Li agrada ofegar-se de debò. En plan, ha de ser tan incòmodo, tan rígid, perquè això és com... O sigui, no és metall, però simula que és com metall una mica. No m'agrada. És taronja, el color m'agrada, està bé, no sé...
5: Sí, de fet, el van fer un taller de cotxes.
4: És divertit, perquè la forma de les tetes és superpunxeguda.
5: Però és
4: que
5: xulo,
4: sembla,
5: eh?
4: Aquella, sembla la perfecta aquella. Sí, a mi m'agrada, però sempre va igual. I no sí. M'agrada gens aquesta faldilla. O sigui, sembla que vagi en banyador i que s'hi hagi fotut una tovallola per sobre.
5: Sí, ella és un pareo. Tot i que crec que hauríem d'innovar amb les formes, Kim.
4: Clar, doncs això, que sempre va igual. És ella intentant cabre en una cosa que no hi cap, de base.
5: I ja està. I fent la seva figura.
4: I a més, totes les Kardashians, no sé si després les comentarem, però van amb aquests sostens que va treure la Kim, que portaven un mugró.
5: Sí, van amb això.
4: Totes.
5: Bueno.
4: Ella no, però la Kendall i la Kylie sí.
5: Creus, però... Bueno, sí, creus que la Kim haurà pagat per això?
4: No.
5: No?
4: Ni de conya.
5: Jo tinc les meves teories, crec que sí. Perquè al final... Pensa que per molt que sigui la teva germana, també és la teva imatge, la.
4: Però són les teves germanes.
5: Però són passateres, aquestes.
4: Ja, però la Kim també surt amb un tequila 818 de la...
5: I no li paga?
4: No crec, tia, tu li faries pagar a teva germana.
5: Clar, és que no estic al seu nivell d'empresària, saps? Llavors, potser soc... Si se regalaven milions amb el
4: no? Amb en Kanye.
5: Això, amb el Kanye.
4: Sí, és veritat que regalar... Que també regalar-te milions, penso, no ho sé.
5: Bueno, clar, però imagina't, llavors, si ets la germana, que a sobre amb la germana no tenen cap problema en forrar-se, si ja. No tenen problema en forrar-se, no tenen problema en demanar-li un xec d'un milió per portar els seus sostens.
4: I ho han fet les dues. Jo crec que elles han dit, bé, igual ha flopejat, Kims, i han dit, ajudem-la.
5: Va.
4: No ho sé.
5: Tant de bo saber-ho.
4: No ho sé. Després seguim comentant, en aquest cas, els millors vestits amb Miss Mariona Córdoba, a veure què ens porta. Per tu, quin ha set el millor?
5: Per mi, el look Eva.
4: De la Emma. Ah, iu.
5: No, petit gay de Broadway. No sé si es diu així, crec que sí, look Evans.
4: Bueno, no sé, posem una mica de música.
5: A tu qui t'ha agradat? La Emma.
4: Sí, a mi sí.
5: Bueno, si és que la Emma...
4: I en Bad Bunny.
5: Ah, i en Bad Bunny també és divertit.
4: Sí. Posem Julieta.
5: Vale, va, sí. Un throwback to al passat.
4: Ah, sí?
5: De quan ella estava en el seu prime.
4: Ah, sí, és veritat, pobra, ella sí que ha flopejat.
5: Una mica de tan xules.

0: El Desconcert 2026 ja és aquí.
1: La boira m'atrapa.
0: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
2: Si te quieres divertir.
0: Això és el Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: Com esteu, família? 3 minuts per 3:45 de la tarda. I seguim amb l'Obdicat, som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I ho he dit al principi del programa, però jo avui he decidit que no faré servir mai més el ChatGPT.
4: Nova era.
3: Nova era, excepte en aquells treballs de la universitat en què m'exigeixin explícitament utilitzar-lo.
4: Ah, explícitament.
3: Perquè no sé si a tu et passa, però a mi sí. Hi ha treballs que m'obliguen a fer-los amb IA, no?
4: Jo encara no... Quan anava a la UAP.
3: A la UAP?
4: Sí, una profe que es va voler fer la moderna va dir aquest treball només el podeu fer amb IA.
3: Jo, sincerament, ho trobo bastant surrealista. Obriré un moment aquest meló perquè jo entenc que la universitat es vulgui posar al dia, que intentin incorporar eines que formen part del present, sobretot la UOC, que és online i que et cobren 8 milions d'euros per fer mitja assignatura.
4: Literal.
3: Crec que és el bare mínimum que s'intentin actualitzar. I siguem honestos, que estigueu a veure que la IA no existeix, tampoc no és la millor de les idees, no acaba de ser una idea molt brillant, però una cosa és aprendre a entrenar-la críticament i una altra molt diferent és convertir-la en un pas obligatori del procés acadèmic per lluir actualitzats, que és almenys el que passa en el meu cas, perquè a mi no és la primera vegada que se'm demana que faci un treball a mi i que després el corregeixi jo personalment.
4: I llavors?
3: Que penso, i quina és la gràcia? No seria al revés en tot cas? Que tampoc. Però en tot cas, no seria al revés. Em sembla una manera de debò molt pobra d'aprendre, que no és que jo vulgui aprendre amb la UOC, la veritat. Ni ganes, ni... En plan, no és el que jo vaig a fer la UOC, em vaig a treure la carrera i prou. Però entenc que hi haurà gent que voldrà aprendre allà, no?
4: Ja. Yeah.
3: Perquè, o sigui, demanar-li a la IA que m'escrigui un treball i jo haver-lo de corregir, a mi no m'obliga ni a pensar millor, si m'obliga a supervisar una màquina, però no em posa davant un repte d'escriure. Recordem que faig humanitats.
4: Literal.
3: No em deixa equivocar-me... No em fa reformular res, no em fa trobar una veu pròpia de res. Em poso davant d'un text mig resolt on la crítica sempre serà la mateixa, perquè tots sabem les falles que té el xat, que és que no té personalitat, que el que no ho sap s'ho inventa. Doncs em fan fer això, però bé. De totes maneres, tanco aquest meló per obrir-ne un de nou, que és que avui us porto les coses que no puc suportar de la IA i ja us aviso que és una secció... Bueno,
4: no, que no.
3: Però és una wokada, Albert. Jo no sé si hem fet mai... Bueno, sí, hem fet moltes wokades aquí. Cada dia som massa wokes. Avui s'esdevé una wokada de manual. I començaré per una cosa molt absurda, que és el que m'ha fet fer aquesta secció, i després m'hi poso de debò, però jo necessito dir que una de les coses que més em molesten de la IA, de la intel·ligència artificial, és que ara els guions llargs que poses com si fos un parèntesi, però que no ho és, que queda més maco, serveixin per determinar si un treball està fet amb intel·ligència artificial o no.
4: Literal.
3: Perquè jo a vegades els faig servir a treballs de la UOC o el que sigui i em diu el profe, és IA. I penso, no amore, els guions llargs s'han fet servir tota la vida. Que ara el ChatGPT decideixi que també els fa servir no vol dir que jo no els pugui fer servir. I em trobes a mi substituint-ho cada vegada per un parell de parèntesis que penso, quin greu.
4: Literal. Però penso... El xat també es podria relaxar, no cal que tot ho cardi entre dos.
3: Li encanta al xat fer servir dos guionets llargs.
4: Jo penso, tia, estàs abusant del guió llarg, deixa'ns en pau.
3: És que no, és impossible fer-ne tants.
4: Carda un parèntesis, a més que tu no cal que siguis seriosa perquè totes passarem per nosaltres. O sigui, el que ens diguis tu, passarem el filtre nostre abans de copiar-ho. Per tant, no cal que posis els guions llargs. I els posaré jo si fa falta.
3: Exacte. Doncs no, ara per culpa seva ja no es poden posar. Però bé, més coses que odio profundament de la IA... que és que la fem servir per poder fer més tasques domèstiques o avorrides. Si ho fem servir perquè la IA substitueixi la capacitat humana essencial, que és crear.
4: Literal.
3: Perquè la IA no crea res, copia diferents coses i les ajunta. Llavors, la nostra capacitat humana, el que ens fa humans, perquè nosaltres estem fets per imaginar, per escriure, per provar, per equivocar-nos, mira que jo no sóc hippie, però de debò, estem fets per això. Que guau, no que... per treballar com dements i deixar les parts creatives a la IA perquè necessitem un temps que no tenim, m'explico.
4: Literal.
3: Que això cardina... sí que em fa molta ràbia.
4: La IA ferma...
3: el rentaplat.
4: El rentaplat.
3: La rentadora. Que la IA em renti, el no lavabo. Sé, el lavabo.
4: Però no pot ser que jo estigui... pugui posar recerca profunda de... Tom i Jerry. I me digui, vale, en 10 minuts ho tens. I en aquests 10 minuts me'n vagi a fer coses.
3: Clar, exacte.
4: Hauria
3: això és el
4: fent
3: que
4: a
3: mi
4: em
3: molesta molt. Jo deixa'm fer-me la recerca i tu fota't a rentar els plats, que és una cosa que a mi no m'aporta absolutament res. Fer una recerca sí que m'aporta una mica més.
4: Literal.
3: Això em molesta, però vamos. I per això la IA és un invent de l'ultradreta. Altres coses que em molesten és haver-la fet servir.
4: Perquè ara no pots tirar enrere, oi?
3: No es pot tirar enrere. Jo reconec que he caigut en la trampa més cutre de totes, que és preguntar-li tot al xat, fins i tot perquè em fa mal el genoll. Però ara em molesta veure fins a quin punt hem començat a substituir l'ajuda humana, que és molt millor, per una resposta que és immediata. Això sí que ho tens. És positiu d'aquella manera, però, bueno, positiu. Neta, molt tranquil·litzadora. Això també em molesta molt, que sigui tan tranquil·litzadora tota l'estona. Perquè no tot s'arregla. Oh, no pateixis, això es pot arreglar així. No, mentida. L'altre dia vaig cardar lleixiu a la taula, ¿vale? Perquè vaig fotre-li lleixiu a l'aigua de les meves flors, perquè ma àvia de tota la vida ha dit que això fa que aguantin més les flors. I és veritat, aguanten més les flors. Què passa? Que em va caure lleixiu a la taula. I vaig netejar-ho per sobre, però també se'm va atacar una altra cosa. Llavors la vaig netejar, se'm va mig oblidar, i s'ha cremat la taula, ¿vale? S'ha tret, s'ha fet la marca de fusta a la taula, es nota que hi ha lleixiu. No pateixis, això s'arregla posant un oli de no sé què. Mentida, no s'arregla. Es notarà sempre que hi ha això. És culpa meva per demanar-li. Però és que em molesta de debò que intenti ser tan tranquil·litzadora, yeah. Perquè penso, no tot s'arregla a la vida. Hi ha coses que no s'arreglen. Clar, hi ha coses que són una merda i prou.
4: I s'inventa un puto consell i penso, no...
3: És que és mentida, això.
4: Jo em vaig carregar unes sabates també demanant-li, com netejo això?
3: I les vas trencar.
4: Sí, les vaig trencar per culpa de la puta IA, i així m'acabo el xat GPT. Tinc una amiga que està completament en contra i la té desactivada a tot arreu i ella, si veu que fas servir IA, t'agafa l'ordinador i te'l llença per la finestra i s'enfada i no torna a parlar amb tu.
3: Sí?
4: No, ella és la més antiga.
3: I que woke, la teva amiga.
4: Super woke. Ella fa les coses de manca.
3: Molt bé, s'ha de tornar a fer això, jo crec. El cas és que no pot ser que qualsevol dubte, bloqueig o inseguretat, no sé, acabi passant abans per una màquina que per una persona. És molt fort. Jo sento posar-me hippie perquè, com ho deia, no ho soc gens, però preguntar a algú no és només obtenir una resposta. És que és veritat, tio! I avui ho estava pensant i em sabia un greu perquè, mira, parles amb aquella persona, potser hasta us feu amics per una tonteria, deixes que t'expliqui una cosa que ell sap i que t'ho expliqui millor que la puta IA. Perquè una persona, si una cosa no s'arregla, t'ho dirà que no s'arregla.
4: Literal.
3: Una IA no. Et dirà, fes-ho així. I si no, et dirà que ho has fet tu malament. No, he seguit els teus passos de merda i els teus consells de merda que m'has donat. I si no en tinc un concepte en una persona, li puc demanar 50 cops que m'ho expliqui de diferents maneres. La IA també, però l'odio.
4: Sí, perquè sempre se recrea la mateixa primera resposta.
3: Exacte. Sempre. I m'ho resumirà en 3 punts i molt bé i tal. Però no em posarà els exemples que em posaria una persona.
4: Ja. Yeah.
3: I no és el mateix. I jo amo les persones, he decidit que sóc hippie ara.
4: Ets super woke, tia.
3: Sóc super woke, tinc una por de transformar... Bueno, no, anava dient The Woke, però ja sabeu que el loft és transversalment més woke.
4: Very.
3: No ho sé, més coses, seguim. També em preocupa que s'estigui perdent el valor de l'error humà i la capacitat de construir una cosa des de zero. Ja veieu que aquí no hi ha res del medi ambient. No és que no em preocupis, que em feia puta mandra posar-ho, la veritat.
4: Gràcies.
3: Ja ho sabem, que gasta aigua, però no?
4: Jo m'esperava això,
3: eh? El recursos natural pels humans. Quin braç he d'aixecar, Jana?
4: There is no planet B.
3: Ah, ja ho he fet bé, l'esquerra, ja ho he fet bé. There is no planet B, això no ho posaré, però és veritat que em molesta que la idea de seure davant d'una pàgina en blanc i no saber per on començar sigui el pitjor que t'ha passat en la teva vida.
4: El problema és que ja veníem d'una època que estàvem totes buides d'idees i llavors va aparèixer la IA i encara ho va aguditzar més, perquè recordo que quan anava a batxi tu anaves a classe de dibuix i deien, heu de fer un dibuix de no sé què.
3: I entraves a Pinterest.
4: I totes traiem el Pinterest i copiàvem una cosa de Pinterest i el profe en plan, algú pot utilitzar el seu cap per fer un dibuix de zero? A veure què passa. Provem de pensar i imaginar.
3: Doncs sí, ja era complicat.
4: Imagina't ara.
3: Imagina't ara que sí que et crea coses que en principi

0: s'ha d'haver una bocada, que hi ha una qüestió d'accessibilitat i que potser una persona no pot pagar un editor i li va bé que una IA ho faci perquè és molt més barat, ¿vale? Jo això ho entenc, però és tan important que no ho fem. Oh, no! És tan important, família, que no fem servir la puta IA. Saps què he fet servir la IA per fer aquesta secció?
1: En sèrio? I llavors?
0: I després, quan ho he fet, perquè ha estat involuntari, he pensat, para ja, et pots equivocar. I llavors he decidit que no li delegaria mai més el primer esborrany de res i que ho pensaria tot jo.
1: Molt bé.
0: I per això aquesta secció és una merda, perquè no l'ha pensat el ChatGPT.
1: Jo a vegades també l'utilitzo perquè m'ajudi.
0: A què?
1: Li dic, dona'm un punt de vista que no hagi tocat amb això i li demano.
0: Que en realitat si ho penses dos minuts.
1: Sí, però hi ha vegades que no, eh? Hi ha vegades que me sorprèn, dic, ah, mira, això no ho havia tret, però penso, pues que realment jo explico les coses i del meu punt de vista, no, pues és igual, si no hi ha aquest puto punt de vista perquè a mi no me surt dels collons o perquè no el tinc present en aquest moment i ja està. I ja si algú el té, pues ja m'entraré jo.
0: I no et passa, et dic l'última, que va molt relacionada amb aquesta, que sents que no aprens les coses de veritat?
1: Sí.
0: Jo li demano i després no se'm queda absolutament res perquè els humans aprenem per repetició. Llavors, no... Sí, m'ho soluciones ara, però en realitat no m'estàs solucionant absolutament res. I jo vaig veure això amb el càlcul mental, tia. Que jo abans sabia sumar i restar de cap i ho feia prou ràpid i se'm donava prou bé. En plan, no se'm donava gens malament el càlcul mental, que no és una cosa per flexear, entén-me, però des de que tinc una barra a Google o chat o qualsevol mierda on ho puc buscar molt més ràpid... He perdut capacitat literal.
1: Hola. És que no he calculat mentalment mai.
0: Però vull dir que t'acostumes a fer coses amb això i llavors quan ho has de fer és una cosa que tu saps que sabies fer ràpid i llavors ja no la saps fer.
1: Però ja
0: i la deixes de... O sigui, ja no la saps fer. No és que et costi més, és que no... En plan, et costa molt més.
1: Però amb els treballs passa el mateix, que abans feies els treballs de zero perquè era com s'havia de fer, era l'única versió...
0: I ara no sabria ni per on començar, en donaria un...
1: Bé. Jo ara agafo l'anunciat, el copio sencer, pujo els PDFs que m'han enviat per fer de referència i li dic, métele duro contra el muro. I llavors agafo allò i començo a fer... I que diuen, llegeix, fes-ho utilitzant els conceptes de la pàgina 40 a la 67. Chat, agafa els conceptes de la pàgina 40 a la 67
0: sí que ho fa tot.
1: I aplica-me'ls en aquest text.
0: I cada cop ho fa millor, perquè les citacions...
1: Està entrenada, mi nena.
0: Les citacions abans te les feia com el cul. Se les inventava, sí. Eren coses d'altres puestos. I ara se posa la pàgina quadrada.
1: No, no, és que ho fa molt bé.
0: Perquè jo sempre ho he de revisar perquè penso, és la típica que per això et pillen que has fet servir el chat. I ho reviso i ara ja, en plan, podria no revisar-ho i estaria bé.
1: Ai, Déu meu, crec que... Pues que llavors això com ho soluciones? Perquè jo crec que la IA ja no tirarà enrere, en plan, ara haurem d'acceptar-la. Què
0: sí,
1: cony cardes?
0: Farem? Serem tontos.
1: Pues sí, ho haurem de buscar una altra forma. Clar, és que haurem de canviar les coses com les coneixem, perquè al final els treballs de classe, per exemple, hauran de ser d'una altra forma, perquè això quedarà obsolet d'aquí dos dies.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè ara estan tothom a veure com cony adaptem tot això. I van pel camí fàcil que és, ens fem les longuis. Sí. Però arribarà un punt que ja no podrem fer-nos les longuis perquè les que estaran fent classe seran les que ens hem fet les longuis. Les longuis no sabrem fer res. És que és veritat.
0: És molt greu. Hi ha un estudi del MIT que recull totes aquestes queixes que tinc que les exemplifica molt bé perquè volíem veure què passava al cervell de les persones quan escrivien amb diferents nivells d'ajuda tecnològica. ¿Vale? La primera persona ho feia amb un paper i un boli. Per tant, zero ajuda tecnològica. La segona podia fer servir Google per buscar informació, contrastar, llegir, que és l'ideal, en plan, abans de parlar, informa't una mica. I la tercera podia fer servir el chat GPT i llavors li demanava que l'ajudés a escriure el text i treballava a partir d'això, però bàsicament li feia el chat. I el resultat és més que evident, però està bé que hi hagi un estudi que ho confirma, que és que les persones que feien la redacció sense ajuda tecnològica mostraven més activitat cerebral i més connexió entre zones del cervell i que, per tant, estaven entrenant el seu cervell, i que si ho fas un parell de vegades que fas servir el chat perquè mira, perquè no tens temps, o jo que sé, qualsevol merda, doncs mira, doncs té sentit. Però és que si no, t'ho juro que és com anar amb patinet elèctric i de sobte haver de fer servir les cames i veure que no tiren, saps?
1: Ja, clar, no, 100%. Si ja només dir, va, una llista de paraules que comencin amb la A.
0: Jo em moro amb això! Em moro, perquè abans em sortien i ara ja no. Ara et dic arbre, avió, abella...
1: Ànec.
0: Ni ho sé.
1: Al·lucinació.
0: Ascensor. I fins aquí. No. Jo jugava això quan era petit i se'm donava molt bé.

0: ara ja no ho sé fer. No. Bueno, doncs això. Per això s'ha de deixar de fer servir ChatGPT. Des d'aquí us animo a que ho feu.
1: Astronauta.
0: Hola, molt bé.
1: M'he tardat molt. Ampolla.
0: Hola, molt bé. Aigua.
1: Alienígena.
0: Molt bé, fins aquí. Posem una mica de music.
1: Vale, a mà?
0: No, a mò.
1: A veure. O guineta.
0: No, o, cu.
1: O, cat, gràcies.
0: Sí. Això és molta tralla.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelldor.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I avui passa pel Love una influencer que va decidir deixar la seva vida de City Girl per marxar al sud-est asiàtic a viure. Si no ho entès, malament ho va fer després d'una ruptura, d'una relació de més de 6 anys. I per nosaltres això ja és motiu de titulació. Però per resoldre tots els dubtes l'hem portat aquí, Àlex Ginés. Benvingudíssima al Love!
3: Hola, hola, hola. Gràcies.
4: Com estàs?
1: Sí, és que...
3: A veure, és veritat que són uns auriculars molt grossos i no queden bé a ningú, però no et preocupis perquè nosaltres sortim cada dia amb aquests auriculars.
4: No, però esteu moníssims.
3: Gràcies, tu també, doncs. Oh.
1: Volem saber, abans de començar, per quins llocs has estat exactament? Perquè, clar, sud-est asiàtic queda molt general.
4: No, no, i m'ha quedat moltíssim per veure. Vaig començar a Malàsia. Vaig fer Malàsia 2 mesos, Tailàndia 2 mesos... i llavors Filipines, 3 mesos.
1: Vale.
4: Una mica més.
1: I és veritat que vas marxar després d'una ruptura?
4: O sigui, la ruptura ja havien passat pràcticament 2 anys.
1: Ah, vale, pensava
4: sí,
1: que...
4: Sí, no, no, estem bé, estem bé, estem bé. Vale. El cor està bé, estic bé, sí, tot bé, tot bé.
1: Sí. Clar, dic, deu fer por, potser, si marxes de viatge, just quan has tancat amb algú, dius, vale, marxo.
4: Bueno, hagués estat perfecte, t'ho dic. O sigui, crec que és un consell que li donaria a qualsevol persona. Marxa, marxa, quedar-te a la ciutat on has viscut mil coses. Si marxes, al final el que estàs fent és crear nous records, un lloc que no et sona de res, que no coneixes a ningú.
3: Clar, és veritat, això.
4: Jo crec que puntazo.
1: Però quan tornes, no et fa por de cop i volta trobar-te amb aquell jo que havies com deixat a la ciutat?
4: És que jo crec que no escapes mai del jo, realment. Sí. O sigui, allò de me voy para conocerme, tonteries. Sí, acabes...
1: Ets la mateixa, l'única...
4: Exacte, ets la mateixa. No pots escapar realment del que ets tu, del que és la teva vida. I al final crec també trobar a faltar, crec que per superar una ruptura... Potser tinc un màster, et diria, tenint superar una ruptura. Però et diria que estar amb les teves amigues i la teva família i rodejar-te bé i fer plans ajuda moltíssim. Llavors, fer-ho en un lloc que no coneixes a ningú i que aquella persona no et pot trobar té molts pros... però també crec que està molt bé això, sanar... O sigui, crec que ho he fet... En el meu cas, crec que deixo una mica de temps i després donar el pas també. Clar, ha estat molt
1: vas
4: positiu.
1: Vas marxar gestionada cap al sud-est
4: asiàtic. Exacte, jo gestionada i vinga.
1: A rebentar-ho tot.
4: Ara no.
1: Perfecte.
4: Exacte.
1: Doncs comencem pel principi. Tu fa uns mesos decideixes anar-te'n a viure al sud-est asiàtic, però pot ser que tu ja tinguessis ganes de sortir de Barcelona i de la teva zona de confort de feia temps?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Sempre ho has notat, sí. No?
4: Per què? Ai, és que m'agrada tant viatjar. M'encanta Barcelona i crec que tenim una sort que no ens ho creiem. O sigui, parlava amb qualsevol persona que a sobre molts espanyols no els coneixen, en general, catalans ja, impossible. Mm. I era pràcticament impossible trobar algú que no li diguessis Spain, i deia Barcelona, I love Barcelona. O sigui, Barcelona, jo sé que soc conscient de la sort que tenim, però crec que quan marxes ho valores encara més. I el menjar, els carrers, trobava a faltar perdre'm pels carrers de Barcelona.
1: Vale.
4: I, però sí que em venia molt de gust i sí que sé que estic feta per volar i per veure coses noves.
3: Sempre has viatjat molt?
4: Sí, he tingut la sort, perquè em sento molt afortunada, de que des de que tenia un any mons pares ja em portaven a voltar. O sigui, jo no recordo... Hi ha viatges que no recordo, de fet.
1: Uau, que fort.
4: De ser tan petita que no te'n recordes, però sé que és un privilegi. I saber que tenia l'oportunitat de viatjar ara més adulta i sola era... De fet, amb la meva exparella, quan parlàvem de que jo li deia que m'agradaria molt voltar, però clar, una parella al final sempre et vincula d'alguna manera. Si no vol fer-ho amb tu, et lliga una mica. O sigui, pots marxar, òbviament. Hi ha 1000 persones que coneixia que tenien relacions i llargues. Però, no sé, sempre et queda aquesta yeah. rancúnia de... I si quan torno ja no està...
1: Ja, yeah. No és el mateix o tal.
4: Sí.
1: I llavors tu deies que... Bueno, ens has comentat ara fa una estona que estaves decidint entre Madrid o l'altra punta del món.
4: Sí.
1: Què fa que tu triïs l'altra punta del món?
3: Sí, perquè, bueno, clar, no és la decisió fàcil, no, de primeres, eh?
1: No és en plan, bueno, dos països que s'assemblen, és que literalment és una ciutat, no, i bueno.
4: És que Madrid al final era un pla estable, no? El que t'ensenyen a fer. O sigui, a tu et diuen, mira, tu acabes els teus estudis, et formes, et fas un màster, et fas... O sigui, el camí A, que era la vida escrita, era, pues, això, amb la meva exparella, pues, el plan de vida era, pues, això, treballar, formar una família, tal, et cases, tal...
3: Perquè tu a Madrid què hi anaves a fer?
4: A Madrid anava a estudiar. Jo volia estudiar un màster.
3: Val.
4: Però jo sempre he tingut... Jo vaig començar a fer unes pràctiques mentre estava a la universitat i d'aquestes pràctiques ja em vaig quedar, em van fitxar a l'empresa. Llavors, jo porto 4 anys a l'empresa. Però hi havia una opció que estava rondant-me pel cap, que era, bueno, com que treballo, faig mitja jornada en aquesta empresa, puc estudiar i compaginar, estudiar i treballar. Però, clar, els pisos a Madrid, bueno, com a Barcelona, era... És que m'havien d'ajudar, o sigui, no que no m'ho pogués pagar, és que m'havien d'ajudar per sobreviure jo a Madrid. Llavors em rondava l'opció, la vaig descartar quan vaig veure aquests preus i em va començar a fer tilint l'opció de teletreballar. I el sud-est asiàtic és que era el meu somni, o sigui, no hi havia un altre. Teletreballar des de qualsevol altre lloc no hagués estat el mateix.
3: Ja hi havies estat allà, però?
4: Sí, amb la meva exparella.
1: Vale. I llavors des de partir d'allà de deies, llavors, hi he d'anar, no?
4: Sí, vaig veure tanta gent treballant, com la vibra aquesta, el mix entre feina però disfrutar, perquè al final l'horari també et permet tenir tot el matí per tu. Jo em connectava a les 4 o 5 de la tarda, que realment el sol se n'anava a les 5 i mitja. O sigui, jo em connectava que tampoc hi havia molt més res a fer allà. Llavors jo passava tot el matí voltant, visitant coses, fent surf, anant a la platja, i després per la tarda tornava després de dinar i em ficava a treballar.
1: I llavors al matí era dedicat a tu, a tranquil·leta.
4: O sigui, te'n vas cap a l'altra banda, a Latinoamèrica, a Centroamèrica, a teletreballar. Clar, no és el mateix, perquè t'has de connectar per la nit. Que també m'intriga molt, eh? Però potser teletreballant al sud-est asiàtic té aquesta màgia de tenir aquest temps per tu mentre treballes.
1: I tu vas veure, o sigui, quan vas marxar, tu estudies i tal, una cosa relacionada també amb tot el món de xarxes, contingut, etc. Tu ja feies contingut d'abans o estàs allà i dius, mira, crec que és un gran moment per poder treure suc de tot això?
4: No, de fet em va fer molta por fer contingut, perquè jo ja feia contingut abans de marxar, però era contingut tenint 3 feines, perquè abans de marxar compaginava 3 feines. Llavors, Hola. Jo vaig començar a fer contingut per això, per ensenyar el que Clar. Era la meva realitat, i vaig començar a tenir molt bon feeling amb les seguidores, tal, de uah, com ho fas, com fas el teu currículum. El meu contingut era treballar. I clar, quan jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb la meva cap i li vaig explicar que si podia teletreballar, jo en aquell moment, clar, jo sentia que era tan afortunada que dic, com puc passar de ensenyar una situació precària, que al final com és tenir 3 feines, a una posició privilegiada sense que se'm tirin a sobre o que de cop i volta tothom deixi de connectar Clar. Amb mi. Ah, vale, estàs venent una situació idíl·lica, ningú serà com tu, ok, no volem seguir-te. I em va fer molta por. I me recordo que vaig fer un vídeo com explicant-ho i explicant per què ho feia i quina era la motivació com de darrere, el trasfons de tot, i vaig rebre moltíssim recolzament, moltíssim, moltíssim. I de fet se'm va afegir molta gent nova de, buah, pues, que guai aquesta altra, volem seguir. I això em va empènyer molt a
3: entenc que des de llavors has crescut molt a xarxes.
4: Molt.
3: Ara ja et pots dedicar única i exclusivament en això? No, eh?
4: No. O sigui, suposo que podria, però soc una cagada. O sigui, hi ha gent que s'atreveix amb menys, jo crec, però em fa... Porto com... Tinc una cultura... La meva ment funciona entenent que donar un pas com aquest no pots recular. O sigui, com que per mi és com el moment en el que doni el pas
3: ja està.
4: I em fa molt
3: segura.
4: Sí.
1: Però crec que precisament el que enganxa de tu és això, que ets molt sincera en pensaments que sembla que tenim tots, perquè al final s'imagina gent que és rotllo, estic de mental breakdown, me piro a Bali.
3: Exacte.
1: I en canvi tu sempre ets molt conscient i expliques moltíssim les coses.
4: Gràcies.
1: De fet, fa relativament poc vas fer uns un vídeo que explicaves que després d'uns mesos fora de casa, doncs simplement t'havies cansat.
2: Sí. Probablemente lo que más me habéis preguntado
1: en estos seis meses es que estoy viajando sola. Era un altre vídeo. Però bàsicament era això, que tu decidies que després de sis mesos te'n tornaves cap a Barcelona. Això, clar, entenc que va ser una reflexió que vas tardar una mica a fer-la, o va ser sí que és de marxo i cap a casa?
4: No, al final... I jo crec que el problema tot radica en quan tu vens. O sigui, quan tu ensenyes el teu estil de vida i et dediques a... Vas ensenyar el que fas i el que deixes de fer, tothom té una opinió i tothom sempre vol dir la seva i no sempre faràs ni contentaràs a tothom, ni tothom estarà d'acord amb el que tu estàs dient. I jo sent que sentia com aquesta pressió de dir, vale, potser jo m'agafo i marxo i no li he de res a ningú, però, ostres, crec que algú que ha seguit tot el meu viatge es mereix entendre o saber per què. I segur que tothom té una opinió de per què estic marxant i de... Jo hi ha el típic comentari de papa s'ha cansado de pagarte el viatge. No tens ni idea, no m'has seguit ni el minut 1. Ni t'has mirat més d'un vídeo, realment. Llavors, intento no fer cas d'aquest tipus de coses, però sí que sentia com, de cara a la gent que sí que em recolza, donar el meu punt de vista de per què ho estava fent o quin era el motiu darrere de que decidís tornar a Barcelona. I pues, hi ha gent que va criticar-ho, gent que no em coneixia, gent que sí.
3: I ara quan fa que vas tornar?
4: Doncs vaig tornar, ara ja farà mes i mig, dos mesos, no? No, quin dia estem?
3: Estem a 5 de maig.
4: Sí, vaig tornar març, finals de març.
3: I tens ganes de tornar a marxar?
4: Sí, sempre.
3: Que fort.
4: Però també tenia moltes ganes de tornar. O sigui, crec que realment una persona que té sort de ser d'on és sempre tindrà aquesta dualitat entre... casa, o sigui, que casa sempre serà casa, però tens ganes de... Hi ha gent que li encanta la rutina i està... i li dona pànic sortir de Barcelona Barcelona o Catalunya, en plan... En el meu cas és molt més, no sé...
1: Més open-minded en aquest sentit.
4: Bueno, és que perquè sento que casa sempre seguirà sent casa, no sé, es fa això veure món i saber que sempre hi haurà...
3: Que tens un safe place. Exacte.
1: Ara, però estàs organitzant viatges amb desconeguts, oi?
4: Ara, bueno, just ho acabo d'anunciar. Si voleu venir a Sri Lanka del 20 al 30 de juliol o del 3 al 13 d'agost, hi ha places, no queden moltes, però hi ha places obertes. I sí, ho acabo d'anunciar, ho vaig anunciar fa dies, perquè ho estava gestant amb la marca aquesta amb la que ho llanço, però no ho havíem confirmat encara, faltaven tancar quatre coses, i ara ja és oficial.
1: És que, de fet, tu t'has fet molt viral, sobretot per una cosa, que és viatjar amb desconeguts. De fet, tens aquesta sèrie de vídeos on fas exactament això, però només amb un desconegut. Uh-huh. A veure si tenim la intro.
5: Os quedáis si os digo que estoy yendo a Manila a buscar al aeropuerto a un tío que yo no conozco de nada, un desconocido.
1: Marxes 20 dies amb un noi amb el qual us havies connectadíssim. D'on surt aquest noi? Era 100% que no us coneixeu de res.
4: 100%, t'ho prometo.
1: Wow.
4: T'ho prometo per ma mare, o sigui, t'ho prometo, no ens coneixíem. I estava cagada, o sigui, realment la gent em diu, ai, és que estaves molt nerviosa al principi. Sí, perquè no el coneixia
3: normal,
4: de res.
3: Normal, també normal.
1: I els comentaris no ajudaven, se tarden 7 dies a saber si algú és... si és un psicòpata, he vist que te posaven i jo pensava, quina por.
4: No, com a tios que estava ma mare, que se li dona un jari quan li vaig dir... Perquè a sobre ma mare, que és super... O sigui, ma mare no volia que tingués xarxes obertes per començar. O sigui, ja quan li vaig dir que marxava lluny, també li va donar una... I quan li vaig dir, no, mama, és que ve un noi a conèixer... Bueno, que estàs boja, on vas...
3: Com veu començar a parlar?
4: Em va escriure ell. Perquè ell tenia les xarxes obertes... O sigui, ell feia xarxes, feia el seu contingut perquè ell va estar vivint a Austràlia i, clar, quan em va començar a seguir em va sortir com la seva notificació a dalt. I jo vaig dir... Ah, clic, seguir canviant. I llavors, quan em va començar a escriure, o sigui, em va escriure un missatge, pues, li havia de contestar, no?
1: Anda!
4: No?
1: Que divertida!
3: I el que vol saber tothom, esteu junts o no?
4: No.
1: Però tornareu a anar de viatge junts?
4: No li diria que no.
1: Anda, vale. Que divertit.
3: Què?
1: També t'he dit que deu ser com fàcil també connectar en un viatge, etcètera, no? O què? Que és com una mica un lloc, una illa, enmig d'una illa, deu ser fàcil connectar amb algú, o què?
4: O sigui, al final sí i no. No connectes amb qualsevol. La connexió que he tingut amb l'Ale no la tens amb qualsevol.
1: Vale.
4: No crec que sigui un... No ho sé, però per tot, perquè són moltes coincidències. Bueno, sempre ens passem... M'he passat 7 mesos coneixent gent nova constantment i no, yeah, no ha estat de la mateixa manera. No, no.
1: De fet, vau anar a la fèria de Sevilla junts, oi?
4: És sevillà, no? Així que havia de conèixer la seva cultura el màxim.
1: Perfecte, és la millor. I ara recuperem el tema de viatges així rapidet. Creus que viatjar és per tothom?
4: No. Crec que es passa el mateix amb les maratons, no? Ara tothom pot córrer una marató, no té per què, o sigui, no... Crec que ara s'ha fet tant... Quan fa el boom una cosa, de cop i volta tothom ho vol fer i no, realment no t'has parat a pensar si realment tu ho vols fer. O sigui, potser sempre m'ho estàs fent per la inèrcia de... Ah, tothom ho fa, doncs me'n vaig jo sola a Bali. Sí, potser no és el que necessites, si necessites anar-te'n a Montserrat caminant des de Barcelona, bueno, jo què sé. O sigui, crec que falta com molt... O sigui, bueno, quan ho proves ho saps. O sigui, a tothom que no ho sap, jo li diria...
1: I si algú s'està plantejant fer aquest primer solo trip, on recomanes anar?
4: És que el món és enorme. Però et diria que... Jo vaig començar a prop. Vaig començar a Madrid, de fet. Mentida. Com es diu? Bordeus, a França.
1: Vale.
4: Vaig fer un solo trip a Bordeus, una a França, una a Madrid, una a Londres... I ja el següent va ser sud-est asiàtic.
1: I així perds com una mica la por,
4: però
1: no?
4: Però és que, clar, recomanar-li a una persona que de primera se'n vagi a Tailàndia on no ha agafat un vol sol i donarà un atac d'angoixa d'avió.
3: Sí, no toca.
1: I tots aquests viatges, alguna vegada t'han timat?
4: Timat?
1: Sí, perquè, clar, al final sempre diuen aquestes coses de, jo què sé, no te fies de tal, no sé quantos...
4: És que crec que fa falta tenir una mica de sentit comú, també. Sí que vaig tenir una experiència a Filipines amb un noi que ens va mig enganyar, robar uns diners, va ser una mica llarga, per un altre loft, potser. Però això, va ser...
3: Jo sento que m'intimarien segur.
1: A mi també. Jo sóc més tonta que, vamos...
4: No, perquè he sentit... O sigui, realment... No et poses en situacions on saps...
3: Ja, no, és veritat, supervivència. Però és que
4: has d'anar amb un mes que quan estàs aquí.
1: Però sou la típica empanada, que jo aniria flying free, pensant en les meves merdes, i de com m'acardaria on no m'hauria de cardar. Em diria, no, epa. I jo, vinga, pues ole. Pues aquí me quedo amb calces.
4: Pot passar. Però jo crec que és això. Crec que, de fet, jo em pensava que era menys espavilada fins que vaig marxar, eh? Me'n vaig adonar que era més resolutiva.
3: Ah, mira, que bé.
4: Estàs com una tesona de confort aquí, tal, parlant el teu idioma, tot molt flower power, i de cop i volta...
1: Pumba.
4: Però quan te'n vas, t'espaviles. Jo em sentia més espavilada lluny. Ara he tornat una altra vegada com a ser com...
3: Bueno, també toca de tant en tant, eh? Escolta. Hi ha un vídeo teu on dius que durant els 3 mesos a les Filipines has tingut 5, quasi moro. Què va passar?
1: Perquè aquí tenim una captura i, clar, de cop, quasi muero 5. I penso, bueno, aquesta nena...
4: Bueno, és que hi ha petits inconvenients que una no té en compte, com que, per exemple, fer surf quan has fet... 3 vegades surf a la teva vida, té els seus riscos, no? Però vaig acabar... Aquí crec que no se'n veu, però tinc un tall. O sigui, em va donar literalment una taula a la cara. Va començar a sagnar tota.
1: Ai, quina agonia.
4: Ja. Després, les motos són un perill constant. Les motos... Hi ha tanta gent sense carnet. Vaig estar a una illa a Koh Tao, a Tailàndia, on, no t'exagero, no veies una persona que no l'és amb anada. O sigui, tothom ple de venes de que havien tingut tothom accidents, perquè és una illa que té moltes pujades i baixades, molt empinades i molt rocoses. Tothom tenia accidents.
3: Oh, quin mal.
1: Tu et vas estimbar?
4: Jo no.
1: Vaya crack de racing, no, tu? Ella fent cavalleros al mig de l'illa, literal.
4: Però sí, al final és una... són experiències on tens sustos, diguem-ho. Quasi.
1: Quasi moro.
4: Quasi.
1: I alguna cosa que sigui típica marranada, més bé ser que hagis fet en plan, jo què sé, reutilitzar un tanga de cop i volta, saps?
4: Bueno, però això és una marranada perquè llavors... O sigui, constantment. Allà, pues, pensa que portava 8 quilos per 7 mesos.
1: Hòstia.
4: O sigui, jo la roba que hi havia era la que hi havia. I almenys quan va venir l'Ale encara em va regalar alguna samarreta que dic, bueno, aquesta no està tan linxada com les que jo portava.
1: Ala, que maco.
4: Però sí, horrorós. O sigui, la part que... més sentia que havia canviat. Jo era bastant consumista i m'agradava molt vestir-me, arreglar-me, el maquillatge, el tal... Back to zero, o sigui, res. Era jo amb la meva samarreteta hasta el fin del mundo. Tenia tota la roba super, super trillada, perquè a sobre de rentar-la mai tant la fas malbé. La tenia unes borles, tot, però bueno, és el que hi ha.
3: És la vibra.
4: Exacte, ho has d'entendre.
1: Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per passar pel Loft. Esperem, bueno, estarem pendents de la teva pròxima destinació i a veure com et van tots aquests viatges. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
1: Ja tornaràs un dia a explicar-nos més aventures. Ara, però per despedir-te, una mica de Batman i també de gust.
4: Ai, m'encanta.
1: Doncs vinga, va, devia tirar-me fotos.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
2: Com en diu?
3: Ja em dic Juliet.
4: D'on ets?
3: Jo sóc xinesa.
2: Jo sóc del Marroc.
5: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
6: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
5: Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3CAT Campus i a les xarxes socials.

0: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Ai, perdoneu, se m'ha oblidat que ho havia de dir jo. Tarda, vale, que estamos hablando. Seguim el Loft.
2: Estàs tenint un dia...
1: Mira, saps per què estàs sent tan complicat?
2: Duro de verdad. Perquè tinc ganes que arribin les 9 del vespre per anar a la sala Apolo al desconcert i desmalar-me.
1: Jo també sento que està sent un dia molt duro, de verdad. I és de debò perquè estic guardant energia pel desconcert. Aquesta noia fantàstica, l'Àlex Gines, que acaba de passar per aquí, deu haver pensat, la nena aquesta no parla, i de debò que estic reservant energia, que avui hi haurà d'en Peralbo, ja saps que jo els amo.
2: Ella avui ha fet un monòleg fantàstic.
1: Ai, ho ha fet molt bé, és una gran treballadora, tant de bo la contractéssim.
2: Àlex, el meu tot, gràcies.
1: Si vols presentar mai el Loft, nosaltres marxem.
2: Tu no cols?
1: Ni te ralles.
2: De Tailàndia o des d'on cony calgui, te fotem un...
1: Un quantum?
2: Un quantum d'aquests, i vinga.
1: Un dalet?
2: I vinga, i flying.
1: I un botonet per anar a donar-li a l'Oneu i a xupar-la. Però tornem al tema del dia, l'esdeveniment de moda de l'any, i una jornada on tothom es creu expert, entre tothom i a nosaltres, clar, en moda. Tot això per comentar-ho.
2: Nosaltres ens hem posat les ulleres de les més crítiques i ja hem comentat les famosos més mal vestides de tota la gala.
1: Ara toca que arribi la nostra dona de negocis, que cada dia va vestida igual, per parlar de qui anava ben vestit. Té collons la cosa, eh? Benvinguda, Sandra Polí!
3: Avui no vaig igual, avui vaig de gris.
1: Avui vas com avui una mica desnuda.
2: Sí.
3: Bueno, perquè vull seduir-te, Gala. Vale, com el que no em tires la canya, i he pensat, mira...
1: Des de camp vaig prohibir parlar de les teves tetes.
3: Bueno, és que clar, massatjaves pràcticament. Llavors, clar, he anat tapada durant mesos perquè se't passés.
2: T'has posat
1: no
2: un top.
1: No ha funcionat, que ho sàpigues.
2: T'has posat un top amb un ombro a l'aire per dir moda.
3: Sí, exacte. Avui he dit, mira, esforça't una mica si has de parlar de la Met Gala, no? Que sembli que tens una mica d'idea, però l'únic que he fet realment és llegir Twitter.
2: I posar-te una màniga cap avall.
3: Bueno, i a més és una samarreta que volia tornar perquè era molt diferent.
1: Hola.
3: Però se'm va passar el tíquet.
1: Hola. Ara s'ha d'aprofitar.
2: Si és xula.
3: Avui, no, sí, l'Albert em va dir que estava i vaig dir, bueno, doncs me la posaré. Efectivament, el que farem serà comentar modelets. Per sort, no els meus, però ja heu comentat els pitjors, per tant, toquen els millors. Us porto primer el meu top 3 de vestits de la Met Gala. I... De què rius, Alberto?
2: Un moment, una micropausa, vale? Però micro.
3: Estàs avui?
2: La Gala s'ha comprat un espiritrompa, guitarra, ukelele, que no sé què collons és això, i quan toques... Les cordes són igual que el Grindr. I de tant en tant ho fa, i a mi se m'activa un sentido aràcnito i me poso un mode alerta.
3: No ho ha fet, ara.
2: Sí, ho ha fet.
1: No ho ha fet, Albert.
2: Sí, estava la cosa aquella allà i tu has fet cric.
1: Hola, sí que som exactament igual. A veure, Sam, tira-ho tu ara. I ara jo. Hola.
2: Són igual!
1: Això és del Grindr.
2: Clar, jo me poso nerviosa i miro el mòbil.
3: És com... Com es deia?
1: I no m'he comprat una tronca. Què has dit? Una tronca, eh?
2: Espiritrompa o que era la guitarra...
1: Es diu guitarlele, va dir que m'ha fet una vergonya anar a la botiga i dir que volia un guitarlele.
3: I a més no tens ni idea de tocar-la.
2: Que sí, que fa el soroll de Grindr.
1: Que bé que ho faig. Ai, ai, ai. Quin goig que fas.
3: Vinga, va, deixa la guitarra. Anem a comentar el top 3 de la Met Gala, perquè clar, no avancem. Llavors, jo he escollit els 3 modelets que més m'agradaven en funció del dress code, és a dir, que fossin una mica en acord amb el que es deia que s'havia d'anar, que és fashion is art, i també els que s'adaptaven a l'esdeveniment i que per mi eren vestits com més de gala.
1: Val.
3: És a dir, per això no hi ha Heidi Klum, per exemple. Tot i que ho hagi fet molt bé perquè va amb la temàtica... No és de gala, és una disfressa.
2: La que era un shot de cum, per si algú s'ha desubicat.
3: Exacte.
1: Esteu sent molt durs amb ella.
2: Que no, no passa res.
3: Per mi, el més performatiu del top 3, però la idea m'ha encantat i crec que la gala també, és Madonna.
1: A mi m'ha agradat.
3: Madonna.
1: Ah, sí, m'ha agradat molt.
3: Si ho has enviat tu, de fet, aquest no l'havia vist encara, i de cop i volta me l'has enviat, i Madonna anava de Saint Laurent, i a més és un vestit negre amb un barret en forma... de vaixell pirata, pràcticament.
1: Sí.
3: I llavors té 3 trossos de tela que surten del barret i de la seva esquena, i aquesta tela grisa l'agafen 7 persones que desfilaven amb ella a mida que anaven passant per llarga catifa. Fa por, però alhora és molt performatiu i, a més, recrea una obra surrealista que és The Temptation of St. Anthony, de Leonora Carrington, i és literalment el mateix, vull dir, el quadre és com més gran, però hi ha en un punt del quadre una imatge on es veu literalment a Madonna i sus secuaces.
2: Hola.
1: És fantàstic.
3: És realment
1: també
3: fantàstic.
1: També porta aquesta trompeta, molt bé, molt bé.
3: Sí, sí, ho ha fet genial, la veritat. I a mi m'ha fet molta gràcia que hi hagi 7 persones darrere Madonna tota l'estona desfilant amb ella.
1: Sí, fent que el vestit tingui la forma que ha de tenir.
3: I tingui sentit.
2: Hauran cobrat.
3: Segur.
2: Home,
1: clar.
2: Sí, no sé, no sé.
3: Segur. Bueno, o potser anar a la Met Gala és premi suficient, aquestes coses, vés a saber.
2: I aquests també els ha hagut de provar l'Anna Wintour?
3: Jo crec que sí, perquè clar, han d'estar per llista.
2: I tenen taula i sopa.
3: Però potser Madonna ha contactat amb l'Anna Wintour i li ha dit, senyora, que per la meva performance necessito 7 persones més.
2: Necessito 7 bocadillos de Shopper i 7 Coca-Cola Little Light. Vale.
1: Una Coca-Cola Little Light.
3: Després hi ha un altre look que m'ha agradat molt i que entra dins d'aquest top 3, que és Kendall Jenner. Ella anava vestida de Gap Studio i portava un vestit blanc cenyit que simulava la victòria de Samotràcia, que és l'estàtua amb ales i sense cap que dona la benvinguda a la gent quan arribes al Louvre.
1: Pell de gallina, tu.
3: És increïble i, a més, s'assembla moltíssim.
1: Sí, però les ales no m'agraden gens a mi.
3: Bueno, li sobra el cap, per començar. I després les ales també li faltaven en el moment de la catifa. Però després el que passa és que ja s'han publicat fotos d'ella fora de la catifa com posant i tal, i es veu com portava, a més, unes ales gegantines, que jo crec que potser per això no les portava, perquè no hi devien
1: caber. I el divertit que hagués fet que ella s'hagués presentat a l'alfombra i de cop haguessin aparegut aquell llamp d'ales.
2: Ella crec que...
3: No sé per què ho han fet.
2: Li costaria, eh? No vibra... Crec que és rotllo Mariana Córdoba.
1: Ella vibra
3: més tímida. Sí. Jo, mira, és veritat que jo hagués fet això.
1: És veritat que jo ho hagués portat.
3: Sí, tu ho hagués portat i jo el que hagués fet és fer-me la foto després.
1: Clar, no.
3: I la catifa vermella només porta el vestit maco.
2: Clar.
3: Sí, és veritat, això. I a més, hi ha, o sigui, la part superior del vestit és el que dèiem, que recorda una mica els bodys d'esquims que simulen com que tens el mugró marcat.
1: Perquè té un tros de sostén cosit.
3: Clar. O sigui, realment el vestit és tota una cosa i després hi ha com aquest body per sota que es veu.
1: De color carn, a més.
3: Sí, i la seva germana Kylie anava amb un chaparelli que era bastant similar, també. Vull dir, era una mica la mateixa estructura, portava un body de color carn i llavors després de la part de baix, l'altra part del vestit. És veritat que a mi el vestit no m'ha funcionat gaire, però quan he vist que recrea la Venus de Milo,
1: sí,
3: m'ha funcionat molt.
1: Sí, i a més la recrea literal, perquè no és que hagi posat aquesta mena de tela que té la Venus de Milo, que li tapa el xumino.
3: Exacte.
1: És el vestit que ell en principi hauria de portar, vull dir que no és una tela i prou. Llavors penso, bueno, mira, està com... se li ha donat una mica de volta que està bé.
3: Exacte, que per qui no ho vigui, la Venus de Milo bàsicament és aquesta estàtua sense braços, sí. I a més que és nua de la part de dalt del cos i després de la part de baix, com deia la Gala, una espècie de llançó sol, no?, que l'envolta, sí. O un vestit que l'envolta. Però és el que deies tu abans, que no sé si això serà una promo d'esquims o no, o simplement ha sigut una picadeta d'ull i qui ho entengui, ho entès, i punt.
1: Jo crec que sí, no? Jo no crec que hagin pagat, eh? Bueno, això potser està a internet, però no, perquè tot queda entre família, no?
3: Sí. A mi el que m'ha funcionat és que les dues germanes anessin com bastant coordinades.
1: Sí, a mi m'ha agradat molt això també.
3: M'ha agradat bastant. Però la meva preferida, i la teva també, Gala, amb molta, molta diferència, i de fet una de les primeres a desfilar, és Emma Chamberlain, que anava vestida de Mugler, un vestit pintat a mà, espectacular, que he llegit que aquest vestit, o sigui, es va pintar a mà i després va passar 4 dies ventilant en una habitació amb ventilació, perquè s'havia de secar és que, clar, o sigui, això porta
1: quilos,
3: eh?
1: Amb què ho ha pintat?
3: No he llegit exactament quin tipus de pintura és, però és tot pintat a mà, és un vestit així en forma sirena, la part de dalt sí que és més com un... podríem dir com un body i llavors tot per sobre que té relleu, que és la pintura, i a mida que va baixant aquesta pintura pel seu cos, es fan una espècie... No són plomes, però té relleu al vestit,
1: sí, sí.
3: I llavors està pintada la tela. Ja no és tant com la pintura que és el que fa el relleu, sinó que és la tela el que fa el relleu. I a més porta unes mànigues on li pengen uns serrells llarguíssims, també pintats, que dona un efecte així com una mica de...
1: Això és cruel. Molt Mugler Codet, aquest vestit. Mira que a mi aquesta marca no m'agrada gens.
3: A mi tampoc, però aquest
1: perquè
3: vestit m'ha funcionat.
1: Perquè em fa com por, exacte.
3: Bueno, perquè són una mica tètrics.
2: És que ella ja li enganxa, això.
1: Sí, no, li queda fantàstic.
3: I, de fet, el maquillatge ja és una mica això, perquè ella porta aquests maquillatges que a mi no m'agraden gens, que és bàsicament com si portessis ojeres.
1: No, que sembla un cadàver.
3: Sí, com si t'haguessin fotut dos cops de puny a l'ull.
1: Sí, sí.
3: I ja està. I, a més, amb el cabell molt blanc, tal. Bueno, o sigui, ella li funciona.
2: Ho ha fet bé, la tia, aquest any.
1: Ho ha fet
2: bueno, és que normalment fa molt bé, però és que aquest any... O sigui, ho fa molt bé, però dintre el seu Emma Chamberlain Codet. I ara, aquest any ha dit, ah, sí, pues, amb el corona com de les millors vestides.
3: 100%. I a més que també té, o sigui, té referències en l'art, vull dir, les referències cromàtiques són, efectivament, de Van Gogh i Munch, i a banda d'això, es veu que també s'han inspirat, cosa que jo no trobo massa, però diuen que és així, ho ha explicat ell així, en un vestit d'arxiu de Mugler, que és del 97, que és un vestit de papallona, que és bastant conegut. A mi no m'ha semblat que s'assembli en res.
1: Ho deu dir.
3: Sí, però bé, està bé, la veritat.
1: Sí, està bé. M'agradaria saber quins quadres són els que han agafat. Perquè hi ha gent que diu que és la nit estrellada.
2: És que
3: sí, ella crec
2: bastant,
3: que ho diu,
2: no?
3: Perquè em vaig tragar un vídeo de Vogue on ella explicava algunes coses que havien parlat amb el seu estilista, sí. I anava per aquí.
1: Jo, però la part de baix no ho sembla gens, ho sembla només la part aquesta, la lluna, no?
3: Sí, bé,
1: hi
3: ha diverses referències, però bé. A repassar les tres perfectes per mi, i segons el meu criteri, òbviament, comentarem algunes de les celebritats que han entès els deures i potser no anaven tan dins de la temàtica, però que anaven molt guapos.
1: Vale, ben. Aquest perfecte que passa per Barcelona d'aquí un dia i mig, pràcticament.
3: Sí, no queda res, és veritat.
1: Queda poquíssim pel concert del Bad Bunny a Barcelona.
3: A mitjans de maig, no era, o així?
1: Sí, sí.
3: Va venir un dels pocs homes que anava...
2: Que vingui el love.
3: Divertit.
1: Ojalà, t'imagines, jo em moro.
3: Sí, seria increïble.
1: Seria com quan va venir el Davy.
3: Sí, només que el triple que el Davy.
1: Bueno, clar.
3: Sí, és...
1: Fa molt bona olor.
3: Sí, fa molta pinta de fer bona olor. A més, Bad Bunny anava... Sí que és veritat que anava vestit bastant insípid, un típic de vestit negre.
1: Bueno, però ja portava un llaç gros i és diferent.
3: I a més, el que em molava és que, amb motiu d'una de les seccions de l'exposició de Fashion is Art, que es titulava The Aging Body, és a dir, el cos que envelleix, el maquillatge era com si fos caracteritzat d'un avi. Llavors sembla, Bad Bunny d'aquí 30 anys, bueno, 30 o potser més, 40 anys.
1: Ell ha dit 53.
3: 53 anys? Doncs 53 anys. I sembla que sigui Bad Bunny de gran.
2: A ell li encanta ser viejo,
3: No és broma, que llueix bé,
1: Llueix hot.
2: Però que ell li encanta.
3: Sí, sí, sí, sí. I a més anava també amb un bastonet, amb un barret.
1: Les mans pintades de viejo que és, vamos... Doncs que jo trobo complicadíssim imitar unes mans de vell, doncs li quedaven perfectes.
3: S'ha hagut de passar hores, caracteritzant-se. I a més, un detall que m'ha funcionat molt és que el vestit, o sigui, el vestit és de Zara.
1: És del Zara.
2: Que perquè ell està a la seva... Zara era.
3: Bueno, haurà signat un contracte de milions, aquest tio.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Però bé, un altre perfecte que m'ha agradat moltíssim és Hunter Schafer.
1: No.
3: M'ha funcionat molt. Sabia que aquí no estaríem d'acord, Però és, per qui no l'ubiqui, és l'actriu
1: trans. Semblen dos draps bruts de cuina junts.
3: No, però a mi m'ha funcionat molt. O sigui, per qui no l'ubiqui, és l'actriu trans d'Eufòria, que sempre va
2: espectacular. No cal dir l'actriu trans d'Eufòria.
3: L'actriu que fa de... Quin personatge és?
2: La...
3: No és la Casey, la Maddie, no.
2: Com es diu ara, conyo? La que va en bicicleta tot el dia?
3: Jana, sisplau, ajuda'ns.
1: Jules.
2: La Jules, hòstia.
3: Exacte. La Jules. I que a més diuen que va estar liada amb Rosalía, que a mi això sempre m'ha encantat recordar-ho.
1: Bueno, és que hi havia totes les nòvies i nòvios de Rosalía i la Met Gala menys ella.
3: I del Harry Styles.
1: També.
3: Sí, els dos tenien com tres ex.
2: Que bonica.
3: Allà dins. Sí.
1: Que marranos.
3: La Hunter Schafer ha escollit un vestit bastant senzill pel que fa a que no és gaire gran, simplement és un vestit que té com dues capes i està com esquinçat i llavors per sota es veu la referència del quadre que està intentant imitar, que és un quadre de Klim, que és el Mà de Primavera, que és un quadre d'una nena amb un vestit lila de floretes. Ella va similar amb una flor al cabell, igual que la nena, un vestit que sembla que es desfà, tal. A mi m'ha funcionat perquè és maco.
1: El quadre és maco, el vestit que porta és un esperpento.
3: A mi m'ha funcionat. Alberto, tu també?
2: A mi res de les dues coses.
3: A mi el quadre no m'agrada.
1: A mi sí. Però bueno, els colors m'agraden.
3: I qui m'ha funcionat molt, però crec que no anava... O sigui, no tenia gaire sentit per la temàtica.
1: A mi no m'agrada gens el que estàs a punt de dir.
3: És Sabrina Carpenter. no t'ha funcionat.
1: Ella ha dit, me la suda. És que ella va anar i va dir, me la suda.
3: És cert sentit, en principi. Vull dir, el que, bàsicament, per qui no hagi vist Sabrina Carpenter, va vestida de Dior, molt old Hollywood, amb un vestit fet de negatius de la pel·lícula Sabrina, i gent l'ha criticat, òbviament, per no estar dins la temàtica, però a mi ha funcionat prou. Sí que és veritat que, si ho agafes amb pinces, el cinema també és art, no sé què, no sé quant.
1: Yeah, shut the fuck up, no.
3: Yeah.
1: I a més, el vestit és horrorós perquè són tot de cintes fotudes allà. És que el trobo de debò escarós.
2: Ai, a mi m'ha agradat aquest.
3: A mi el vestit m'agrada molt.
2: I el cabell i tot.
1: El cabell molt. El cabell m'ha encantat.
2: És la Audrey Hepburn.
3: I la corona que porta, el casquet aquest que porta, com de joies.
1: Això també, però el vestit no. A mi no.
3: A mi m'ha funcionat, però sé que no està dins la temàtica.
2: Per què no està dins la temàtica?
3: Sí, perquè ho agafes amb pinces, perquè tothom el que pensava més és en temes d'art, amb escultures, pintures... Ja.
2: Però és que el cine també és fashion, en plan... O sigui, crec que el fashion entra més en el món de del cine que l'art.
3: Sí, 100%. Sí, jo estic a favor d'aquest look totalment, però la gent no l'ha valorat prou perquè considera que no està dins la temàtica.
2: Bueno.
1: Però molt durs amb ella.
2: Jo la valoro.
1: Jo no.
2: Sabrina, molt bé, ets la millor, pobreta. Amb els seus tirabuixons al cap.
1: Sí. Ah, no, els cabells m'encanten com es porta.
3: I per últim, com a elecció personal, una de les meves preferides, super, super elegant, i dins del dress code, l'actriu Chase Infinity.
1: No sé qui, a veure.
3: És una de les protagonistes de One Battle After Another, la que fa de filla de Leonardo DiCaprio, i va espectacular amb un Tom Brown que s'inspira en la Venus de Milo, també, si us hi fixeu. És com
1: sí.
3: La forma dels lluentons el que fa és simular la Venus de Milo, però en versió colorida.
1: M'agrada.
3: I a més té uns serrells que cauen de la cintura que simulen una mica les pinzellades de pintura. A mi m'ha encantat i, de fet, porta, o sigui, de lluentons d'aquests, més d'un milió i mig.
2: Hola. Són cars,
3: cosits, eh?
2: Són caríssims, els putos lluentons.
3: A mi m'ha semblat increïble. Jo crec que si hagués de portar alguna cosa no gaire extravagant, però elegant, seria aquesta.
2: Tu així no hi aniries, ni de
3: conya.
2: Sí,
3: però si és la Met Gala t'animes.
2: Sí.
3: Vaig anar rosa l'altre dia a una boda, eh?
2: Rosa, però d'un color.
3: Però rosa...
1: No, allò, és vermell, allò.
3: No, és que és un rosa frambuesa, que li diuen. A la web poseu
2: això. Hi ha més d'un color, Mariona, no sé si ho has vist.
3: Sí, ja ho sé, jo m'he tabalat una mica.
2: Però... Són colors primaris, que no és un rosa.
3: Però jo m'esforçaria perquè estic a la Met Gala. Llavors diria, bueno, mira, no. el fitting del vestit, el fit, o sigui, com et queda el cos, és prou elegant i no és gaire original, llavors ja em funciona. Saps el que vull dir?
1: Tu com aniries?
2: Com el Luke Evans.
3: Que anava com de cowboy, pràcticament.
1: Que no, que... Ah, que asco, era
2: que,
1: aquest. Tio,
2: que és una
1: fàstic,
2: referència.
1: Albert.
3: No m'ha agradat gens a mi.
1: Jo tampoc, la referència, que la referència porta un culló fora, cosa que ell no porta.
3: No, l'Alberto aniria nu completament.
2: No.
3: A la Met Gala.
1: Ho vas dir ahir.
3: Sí, i tant.
2: Amb un gomet, el pito. Jo aniria com la perfecta. Com es deia?
3: Quina perfecta.
2: Ara no me'n recordo, tia.
3: La Taila.
2: No.
1: Oh, la Taila, que guapa.
2: La Taila.
3: Aquesta no m'agradava.
1: Jo aniria com la Heidi, mi tampoc.
3: Dit això.
2: La Rachel Stenot.
3: Ui, anava horrorosa.
2: Ja, però ella anava... I semblava que anava borratxa per les entrevistes i tot.
3: Sí. Anava amb un vestit de lluentons també, com molt curt.
2: La que té uns collons com una catedral era Charlie XCX, que s'ha quedat una lavandita per aquí les tetes i ha dit, vinga, vaig...
3: Adentro, negre.
2: No sé què, de Van Gogh.
3: Això ho podria fer jo també, la Mentgala, eh?
2: Però... Series així?
3: No, perquè m'hi esforçaria.
2: Hi ha un vídeo de la Charlie XCX marxant amb no sé qui...
3: Fumant.
2: Pitipausa. I jo, bueno... Aquesta tia...
1: Que no la convidin més, no m'agrada gens el vestit de la Charlie.
3: És horrorós.
2: Doncs podria haver donat alguna més.
3: Amb un actor de Heated Rivalry.
2: Això, parlant de que no hi ha gais a l'equip de la Charlie com perquè li cardin aquest vestit tan cutre.
3: És que és horrorós. No, és maco, però vull dir-te, no està dins la temàtica.
2: No, però bueno, jo aniria de Paloma Spain.
3: Molt bé, perquè ha anat el look abans de Paloma
1: Spain. Jo de Urban Outfitters.
3: I jo no ho sé.
1: És com vaig sempre.
3: Alguna classe corre. En Dior, Chanel, totes aquestes. Sant Laurent.
2: De la tia.
3: Però que de debò que jo em posaria el vestit de Chase Infinity. No. És el que més m'ha agradat.
2: Que maco, Mariona Córdoba. Moltes gràcies per venir a dir-nos el que t'ha semblat la Met Gala.
3: Gràcies.
2: Addicte al teu petit armari de Zara. Ara, però, et posem por ti per marxar. Et sembla bé?
3: Vinga, va.
2: Pues venga, por ti, Mariona.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
1: Your husband is coming.
2: Com esteu? Passen 5 minuts a 4:45 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort. I avui torna al Love, com ja és tradició mensual, la Laura Centelles amb el seu consultori.
4: Gràcies.
3: Que abans, sense voler, l'he anomenat confessionari. T'he confós amb la Rosalia durant una estona.
4: Mira, també està bé.
3: Com estàs, Laura?
4: Estic bé, a tope, com sempre. Sempre us dic el mateix, oi?
3: Bueno, sí. Però ja està bé.
4: Però bueno, sí.
3: Ja és el teu
4: és salut. És la dinàmica habitual.
3: 100%. Què ens portes avui? Quines consultes tens?
4: Avui em porto tres que crec que us agradaran molt i que m'agradaria moltíssim que participeu, com sempre feu. Jo ara amb la primera us vull donar un titular, vale? I que penseu vosaltres de què va la consulta.
3: Vale. Vale?
4: Fa uns dies vaig entrar al consultori i veig una... perquè sempre veiem com un assunto, no? Com si fos un correu allà, vale, el resum. I veig, vulva Barbie. Sí. Què penseu?
3: Vulva
4: no,
3: Barbie.
4: Vulva Barbie.
5: Pressió estètica de cony,
3: sí,
5: no? Entenc.
3: Jo també ho entendria així.
5: Quina és barbaritat.
4: Això. És això.

0: són així, què fem, no? Llavors, voleu dir alguna cosa?
1: És que és una conversa que jo tinc molt poques vegades a la meva vida perquè mai m'ho he parat a pensar. Penso, és que no ho canviaré, en plan, m'és igual.
2: Però sí que és veritat que hi ha gent que fa barbaritat, no? Fan,
0: però
2: fan
0: jo amb les meves amigues ens havíem mirat les vulves, eh?
2: Hi ha una operació estètica, no?
0: Sí, sí.
2: Que és per retallar els llavis, o alguna cosa així.
0: De fet, s'estan posant de moda les operacions o intervencions genitals, en general.
1: Què fan?
0: Moltes dones es fan sobretot blanquejament de vulva, perquè la vulva amb el temps es torna més fosca a la pell.
2: Vale.
0: Pues se la blanquegen. I al final, lo pervers una mica de tot això, i que era una mica la reflexió que volia...
1: Blanquejament?
0: Sí, sí.
1: Estic flipant.
0: Com les dents, pues igual.
1: Estic flipant.
0: Llavors,
2: que fort.
0: La reflexió és... Vale, un moment. Per què la que se suposa que és la vulva perfecta, o més canònica, o la més representada, és una vulva que s'assembla a una vulva infantil?
2: Bueno, ja.
0: És preocupant.
2: És que això ja és un
1: gran
2: tema.
1: És molt desagradable. Bueno.
0: És que per què? O sigui, si estem agafant com a referència una vulva que el més semblant serà la d'una nena petita, no? Ja. Simètrica, sense pèl, no sé què, fineta, blanca... perdona.
2: Però perquè també...
0: Has vist mai una dona adulta amb la vulva així? De natural, no. No existeix.
2: Però com a molt el que passarà és que la gent agafarà... Bueno, que la gent agafa els referents del porno, que al final és on va tot, i s'emporten això perquè les dones del porno estan infantilitzades, que flipes, sense pèl, que me deixin 1,20, que pesin un gram i que tinguin el cony impolut. I penses, bueno...
0: Ja,
2: clar,
0: i que semblin menors d'edat o que ho siguin directament,
2: clar,
0: moltes vegades.
2: Clar, i tots els rols són... l'estudiant i el profe, la no sé què i el padrastre i no sé quina, que dius, mare de Déu, senyor, pues que això està, bueno, la pedofilia està normalitzadíssima.
0: Totalment.
2: Estem en una
0: llavors, jo penso,
2: hosti,
0: és que és molt pervers realment, sí, quan t'ho pares a pensar, no? Llavors és com, ei, gent, val la pena parlar-ne? I això, o sigui, jo de veritat, jo tinc el record de, potser és que no sé quants anys teníem, potser 14, però amb les meves amigues, no sé si érem 3 o 4, un dia, lo típic que estàs a la dutxa, no sé si era un càmping o no sé, i per curiositat ens van mirar les vulves, saps? En plan, i com és la teva? I no sé què, perquè sí que és veritat que els nois, pues, teniu els genitals molt visibles. És a dir,
2: clar,
0: el veus tot el rato, però moltes noies no s'han vist mai la vulva, no saben com és.
2: Sí que és veritat, però que, o sigui, entenc que hi ha una pressió estètica molt més forta a les dones i això és evident,
0: sí,
2: però cap als homes amb el tema genitals també hi ha moltes vegades pressió,
0: també,
2: perquè... O sigui, parlant-ho com a amics i tal, és com que tots sempre se senten que la seva polla és massa petita pel mínim que hi ha a la idea.
0: De fet, penso, vosaltres en parleu massa i nosaltres massa poc, saps? Perquè potser té a veure amb això, també, de que vosaltres ja podeu anar intentant amagar, que és que allò està allà i es veu, i si tu et vas a canviar amb els teus companys del col·le, doncs et veus els genitals als altres, vull dir, és evident. Però quantes noies no saben com és la seva vulva? Clar, o sigui, jo recordo igual, no? Pues quan t'has de posar un tampó per primera vegada. Moltes vegades és com, vale, pues agafa un mirall, perquè és que a vegades no saps ni un pare tot plegat. Saps?
2: Però, i vosaltres us insulteu, bueno, us insulteu, com que us podeu posar etiquetes amb lo de la vulva?
1: Què?
0: No.
1: Estic tan incòmode. Estic molt incòmode. Bueno, m'esteu escandalitzant molt.
2: Per què?
1: Perquè jo no puc ser tan woke tota l'estona. A mi hi ha coses que m'han d'impactar, entén-me.
0: Jo és que ja estic curada,
1: coses,
0: ja puc parlar
1: això
0: de tot.
2: Jo tinc el dubte. Rotllo, per exemple, entre les ties s'insulta per a partir de la vulva?
0: No.
1: Què vols dir s'insulta?
2: Jo què sé, els tios... Si hi havia un nen
0: petita,
2: que la tenia petita, yeah, pues era el micropolla de la classe i, en canvi, el que la tenia enorme...
0: Ens pues... passa amb les tetes, per exemple.
2: Ah, vale.
0: És per això, per aquesta cosa de lo que és visible i està sexualitzat.
1: Els insults a les vulves només els fan els homes cap a les dones quan una persona ha follat amb moltes i no entenen que... per moltes vegades que hagis follat amb gent diferent no se't fa gran el cony.
2: Ja, això és molt bèstia.
1: És en plan...
0: Tenen un problema gros amb això de no entendre com funciona el cos. Bueno, en fi...
2: I per què? Perquè el volen... de nena petita.
0: Que dius que per allà hi surten i poden sortir bebès, em refereixo. Vull dir que és un múscul que pot dilatar molt i tornar al seu lloc. Vull dir,
2: clar, veure...
0: És igual. Dit això, només com a resum, que evidentment estem bombardejats d'imatges tot el rato que estan molt lluny de ser la realitat... o de ser lo natural, no? I que hem de tenir en compte que al final lo esperable és que durant la pubertat la vulva canviï, que canviï de color, que li surti pèl, que no sé què, que a vegades els llavis són més grans, més petits, llavors és igual. El problema és que tenim falta de referents. Llavors, si algú els necessita, també doncs, que ens escrigui al consultori, que a vegades també inclús posem imatges, no? De la sexòloga té recursos de, doncs, mira, si vols veure imatges,

0: Aquí en tens unes quantes.
1: Calaix de vulves, tingui. Mood board.
0: Llavors, res.
1: Bueno. Perfecte. Doncs espero que quedi consultadíssima.
0: Ja està, següent, sisplau. Vinga, va. Va, aquesta us agradarà. Ens va escriure un noi que diu que té parella estable, però que feia setmanes que tenia somnis eròtics amb altres noies. És a dir, va, tinc parella i estic somiant tot el rato amb altres noies, tenint somnis eròtics. Diu que algunes les coneix, altres no, però que això li va generar dubtes i por i que es pregunta si és normal i si vol dir alguna cosa sobre la seva relació.
1: Hòstia, això no tinc ni puta idea, eh?
2: Jo mai he tingut un somni eròtic amb algú que no sigui la meva parella sexual en aquell moment.
1: És broma.
0: No, en sèrio?
2: T'ho puc jurar. No, no, que és que no, jo sóc molt woke, però també sóc una trad wife al final del dia.
1: Joder.
2: No es puc parlar de vulves,
0: no
2: sóc,
0: sóc
2: fidel i monògama, bueno, tinc aquestes petites contradiccions.
1: Jo tinc molts pocs somnis eròtics a la meva vida.
2: Jo també, molt pocs, eh?
1: Molt pocs.
0: Oh, ostres, m'ha sorprès.
2: Ella cada dia.
0: No, no, cada dia no, però és que és algo com molt normal.
1: Ja no sé si els meus amics ho diuen.
2: No, no, ojalà tenir-ne, eh?
0: Tenir-los, eh? Entenc, vull
2: jo
0: dir...
2: Jo penso, ojalà no tenir-ne, però...
1: Els meus amics, per exemple... És una conversa bastant comuna. Després, buah, doncs m'he somiat que me liàvem tal i ens follàvem i no sé què.
0: Que també penso, ara, oh, mentre us escolto, estic pensant una cosa. També pot ser que a vegades... És a dir, et pot passar per molts motius, però hi haurà gent que potser, mentre tens una parella sexual i esteu més actius, doncs ja no hi somies, perquè com que aquesta energia ja està canalitzada allà, i potser, en canvi, si tens una parella estable i fa molt temps i no sé què, i aquesta energia sexual ha baixat, pot ser que llavors comencis a tenir somnis eròtics amb altres persones o el que sigui, perquè aquesta energia hi és i s'ha de canalitzar d'alguna manera.
1: Però i quina justificació tindria? O sigui, s'ha de preocupar aquesta persona? Es pensa que té algú, el subconscient li diu alguna cosa o com va?
0: D'entrada, no. O sigui, és dir, vale, tenim moltes creences, no, allò, superestablertes, de que perquè tens parella, a la mínima sembla que estàs sent infidel, no? I inclús amb això, amb els pensaments, amb els somnis, no. O sigui, el desig va per la seva banda i els somnis també. Per tant, el que passi a la nit és com un món paral·lel que no controlem, llavors no passa absolutament res, és normal. O sigui, en aquesta persona, doncs, li vam dir això, no passa res. I que somiar amb algú o desitjar algú que no és la teva parella no té res a veure amb el que acabis fent després, tampoc.
1: Clar.
0: És a dir, hem de saber diferenciar. Una cosa és,
2: sí,
0: desitjar
2: algú
0: o somiar-hi.
2: Una cosa és somiar-hi i xingar amb aquella persona.
0: Exacte, tu pots decidir després què fas, no? Segons la relació que tingueu o segons la teva pròpia moral, no? Però una cosa no té a veure amb l'altra, llavors no hauríem de sentir culpa per això, perquè som humans. O sigui, això és el primer.
1: Així tot, jo no sé vosaltres, però quan somio amb algú, després em costa treure amb aquella persona al cap durant uns dies. Rotllo, m'arronda molt la idea de la persona allà, penso, collons, tu, se m'ha carnat aquí dintre, ja no em surt.
0: Clar, a veure, una altra cosa seria aquí, evidentment ens falta molta informació i cada cas és un món. Si fos sempre la mateixa persona, doncs potser és que sí que hi ha un tema amb aquella persona i llavors pots analitzar què està passant, no?
1: Vale, vale.
0: Però si és de manera aleatòria, doncs de tant en tant tinc un somni eròtic amb un tal i llavors amb un altre que potser ni conec. Pues tranqui, és el teu cervell que està allà volant sol i canalitzant els seus desitjos, saps? Llavors, el que passi durant el dia no passa res. I llavors també és reflexionar, de dir, vale, aprofitar... Jo soc molt fan, del món dels somnis i penso que ens donen realment molts missatges. Llavors, també podem interpretar-los una mica, de dir, vale, em llevo al matí i com em sento? Em passa gaires vegades?
2: Tio, com us en recordeu?
1: Sí.
2: Jo mai...
1: Sí.
2: L'únic somni que m'ha servit a la meva vida... És una vegada, després de deixar-ho amb la meva parella com al cap de 4 mesos, que vaig somiar que tornàvem i em vaig llevar amb ansietat pensant, no m'ho puc creure, no, això no, home, ha de ser mentida. I vaig pensar, ah, vale, que bé, ja està. I llavors vaig passar a estar millor. És l'única vegada que jo recordo un somni que m'hagi servit i que recordi.
0: Ui, jo, si us expliques els meus, però llavors ens posaríem místics, ja.
1: Carai.
2: Ah, la, jo, tinc, jo no me'n recordo.
0: Somnis i coses molt heavies.
1: Ja,
0: jo em puc recordar 3 d'una mateixa nit.
2: Què?
1: Però t'aduren molt a la memòria. Perquè a mi el que passa
0: alguns
1: és que
0: sí,
1: alguns
0: no
1: queden, però llavors te despertes, te'n recordes i al cap d'una estona, amb el que passa al matí, dius, ai, doncs pues no recordo que he somiat.
0: Si són molt heavies, molt transcendentals, te'n recordes.
1: Sí, sí.
0: Si no, no. Llavors, bueno, és dir, vale, pues, com em sento jo amb això? I llavors que serveixi per analitzar si és que hi ha alguna cosa que et fa estar incòmode en la teva relació i prendre-t'ho com una informació, però no com culpa, no com una sentència de és que això és que estem fatal, no, no necessàriament. És a dir, el cervell va per lliure moltíssimes vegades, la majoria, de fet.
1: Fantàstic. Doncs passem a l'última consulta,
0: sí,
1: del dia.
0: Vale, vinga. Aquesta és d'un altre noi cosa que no sol passar, veus? Avui n'hi havien dues de nois. Que ens va explicar que havia tingut experiències sexuals amb un altre noi al vestuari i diu que per l'altre noi només va ser una cosa del moment, però que ell ara dubta sobre la seva orientació sexual.
1: Vale.
0: I es pregunta si això vol dir que és gay. És a dir, només s'ha liat una vegada amb un altre noi, que és un amic seu, que l'altre li diu no, no, per mi va ser allò i ja està, però ell ara té dubtes. No? Mm. Llavors, què diríeu?
1: Jo crec que, vale, potser el títol de gay no, però una certa bisexualitat sí que hi ha, perquè al final, si t'ha tret aquella persona i en aquell moment ho has sentit, que potser no t'agrada les etiquetes i pots estar tota la vida liant-te amb dones, però si en el moment t'has sentit atret per aquella persona, és el que hi ha, i t'agraden també els homes. No que t'agradin tots, òbviament, però t'has sentit atret per un altre home, no? Mm. Bueno, almenys aquesta és la meva teoria.
2: Sí.
0: Bueno, jo crec que és que aquí també hi ha un debat sobre si realment hi ha tanta gent que sigui 100% hetero. Segurament no, no? Però més enllà d'això, dir també que al final una experiència sexual concreta d'un moment tampoc pot definir la nostra identitat o la nostra orientació sexual, perquè la realitat és que tu et pots sentir atret per una persona en un moment concret o per una experiència sexual concreta en un moment donat, i això no té per què ser molt transcendental necessàriament. Que l'adolescència alhora és una etapa per explorar, descobrir, provar coses, llavors no correm a posar-nos etiquetes, perquè la sexualitat és una cosa que es va desplegant i que anem descobrint amb el temps, i que fins que no ha passat més temps i has viscut més experiències és com molt difícil poder-te posar etiquetes, no? I no és el més desitjable tampoc. Llavors, dir també que quan parlem d'orientació sexual és important tenir en compte que més enllà de l'atracció sexual pura i dura, no? Física o més carnal, és important tenir en compte de qui ens enamorem, o sigui, aquesta atracció més emocional, més vincular,
1: vale,
0: no? Que no n'hi ha prou amb dir, és que jo puc tenir relacions amb qui sigui perquè em posen les persones i ja està, vale, pot ser. Però de qui t'enamores, no?
1: Clar,
0: si sempre t'enamores de persones del mateix sexe, és probable que sí, que ets homosexual.
1: Vale.
0: Vale. Però és com algo a tenir en compte, perquè realment la sexualitat et pots posar calent en moltes situacions.
1: Clar.
0: I ja està, no? Llavors és dir, vale, realment, qui t'enamora? De qui t'enamores? De qui sents com una atracció emocional de dir, voldria construir alguna cosa amb aquesta persona?
1: Vale, que fort. Uau, clar, no ho havia pensat en això, de que el fet aquest, clar, enamorar-se i tenir relacions sexuals amb una altra persona és completament, completament diferent al final, que pot ser que sigui això, que sigui un calentón tonto i ja està, o que vagi més enllà. Uau, carai, Laura, doncs moltes gràcies per...
2: Sempre a favor d'aquest consultori.
1: Sí, sempre és divertit que portis coses noves, és guai, mola. Doncs
0: gràcies.
1: Laura, moltíssimes gràcies, et despedim amb una novetat musical, d'acord? Això és Placer de Vivir, de Cara Durant i Natàlia, i ens veiem d'aquí un mes, més o menys.
2: Uala,
0: gràcies.
2: Bueno, va, que soni, gràcies per venir.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al LOF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Mare de Déu, família, avui no tenim temps de fer ni vista ni tonteries.
2: Només tenim temps de dir-vos que el divendres, com sempre, farem un petit DJ set fantàstic i ens heu d'enviar cançons que haurien d'estar exposades en un museu perquè són obres d'art. Al 660-707-61-16, as always.
1: Així aprofitem una mica i allarguem la temàtica de la Met Gala, que internet va inundat.
2: Literal, és horrible.
1: Ja sabeu com funciona. Ens podeu buscar a les xarxes socials. Busqueu-nos, de fet, no ens podeu. Busqueu-nos a les xarxes socials. @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
2: I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format vídeo podcast a Spotify, a 3Cat, a YouTube, everywhere.
1: Estem a tot arreu. Avui, desconcert d'ICAT, sobretot. Nosaltres estem cada tarda en directe de 5 a 7. I ara anem marxant. Ens veiem d'aquí un rato, perquè ja sabeu que heu de sintonitzar la ràdio, avui.
2: Vinga, va, ens anem a l'Apolo.
1: Adéu! Adéu.

la Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per ICAT.

0: Butaca de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimarts 5 de maig. Dia estrany, dia especial, dia xulo, dia de tenir molts nervis a la panxa. Aquí al meu costat, com sempre, fidel a la cita, la meva estimada Aina Ostrell, a.k.a. Aino.
2: Bona tarda, Frank, jo estic nerviosa, eh?
1: Com estàs?
2: En tinc moltes ganes, però em fa respecte també, perquè al final avui és un dia molt important pel desconcert i també per ICAT.
1: Avui celebrem 20 anys d'ICAT, avui celebrem el desconcert, que és la nostra festa d'aniversari, que a més bufarà 10 espelmes, desena edició, i a més l'Aina i jo tindrem l'immens honor de ser els presentadors d'aquest desconcert.
2: Mira, jo tinc la meva muda aquí guardada, planxadeta, a punt per posar-me ja, eh?
1: Al final portes la que tenies pensada o m'has fet cas?
2: T'he fet cas.
1: L'has canviada?
2: Sí.
1: Gràcies.
2: És que...
1: Catalunya, de res.
2: Però és que trobo que hem d'anar de conjunt, saps? M'agradava el meu altre look,
1: jo
2: però crec que quedem més bé si anem d'acord.
1: I crec que és molt millor que anem amb calça curta, tots dos, perquè ja fa molta calor, sí. I si a l'altra banda del vidre i tenim en Ferran Badia, que, te'n recordes? Principis d'abril, fa un mes, i el tio ja corria amb calça curta.
2: Imagina't.
1: Doncs com no hem de presentar el desconcert en pantalons curts?
2: Doncs sí. Home, ja estem a les portes de l'estiu.
1: El mallot també t'hi apuntes, eh?
2: No, el mallot no sé si ho tinc tan clar,
1: com
2: eh?
1: Com que no?
2: En tot cas, serà un factor sorpresa que veureu aquesta tarda al desconcert. Jo no puc avançar res més.
1: El desconcert és avui a la Sala Apolo i avui, evidentment, aquí al Nota de Veu, l'únic que farem és sucar pa a la festassa. Per tant, de seguida, repassarem el cartell. Quins artistes i quins grups seran avui a l'escenari de la Sala Apolo en el desconcert 2026. I també farem allò clàssic d'obrir el retrovisor i anar a buscar alguns moments icònics d'aquests 10 anys de desconcert, del 2017, del 2022, del 2023, del 2024... Vaja, tenim una mica de tot.
2: Si n'haguessis d'escollir un i només un, amb quin et quedaries?
1: Mira, sóc a punt d'explicar una cosa que no he explicat mai abans.
2: Què?
1: Tampoc és tan important, val?
2: Va.
1: Sóc jo, tampoc és...
2: Digues.
1: Però mira, jo, abans de treballar a ICAT,
2: sí,
1: treballava a 8TV.
2: D'acord.
1: D'acord. I recordo un dia que, tornant de 8TV cap a casa, cap a Sant Celoni, 8TV ja no existeix, però era a Sant Just, a prop de TV3.
2: Mm-hmm.
1: I llavors jo creuava a Barcelona i m'anava cap a Sant Celoni. I, sense jo saber-ho, era una nit de desconcert.
2: Ah.
1: I jo era oient d'ICAT com de tota la vida.
2: Sí,
1: he escoltat molt ICAT. Gairebé he escoltat més ICAT quan no hi treballava que no pas ara treballant i coses d'aquestes que passen.
2: Això ja ho té, perquè treballes en hores de ràdio, també.
1: Doncs recordo aquell dia de posar la ràdio i sentir la prèvia del desconcert i l'inici del desconcert.
2: Que fort!
1: I pensar, que xulo, que guapo, com m'agradaria treballar aquí.
2: Qui t'hagués dit en aquell moment...
1: T'ho juro fortíssim,
2: que anys després no només treballaries a ICAT, sinó que presentaries el desconcert.
1: Doncs,
2: és que és grossíssim.
1: És d'aquelles coses de dimensionar que més d'una vegada m'he aturat a pensar-ho. I te'n recordes aquell dia que eres amb la furgoneta, a la ronda, mig embossat, sentint la prèvia del desconcert? Recordo perfectament en David Talleda,
2: sí?
1: Que jo no el coneixia.
2: No, clar.
1: En Josep Martín sí que el coneixia. El recordo allà com corrent en el backstage, entrevistant a grups, en Roger i l'Albert, que en aquells moments feien els experts, en Roger Seró, l'Albert Miralles, que sí, que els coneixia també. El recordo entrevistant a grups, sentir l'inici del show, pensar, ostres, que guapo això que munten. En Guillemino sí que el coneixia llavors, i dir, uau, com s'ho curra en Pau, amb aquest sarau del desconcert. I clar, el que dius tu, ara, no només viure'l, no només formar part d'ICAT, sinó ser amb tu dalt de l'escenari presentant-ho.
2: Que fort. De fet, en la mateixa línia, jo et diria que a mi em segueix impressionant una mica trobar-me els artistes al backstage, saps? Perquè, clar, jo he estat fan d'aquests grups i ho segueixo sent des de fa molts i molts anys, saps? I penso, ostres, o sigui, els tenim aquí al costat, els veiem actuar, veiem les interioritats i això és màgic. I tot això ho expliquem a la prèvia del desconcert, que és el que farem avui i al llarg de tota la tarda.
1: Home, tu tens un moment xulo, no és tant de desconcert, és més de premis d'enderrock. Quan vam fer aquell programa especial com de Nota de Loft, barrejant-nos nosaltres,
2: sí,
1: l'Alberto, la gala del Loft, que vas estar amb en Joan Dausà.
2: Sí, sí, clar, és que...
1: Hi havia un moment que en Joan Dausà anava a buscar una cervesa i anàveu els dos caminant cap a la barra.
2: Sí, sí.
1: I ell s'anava girant, em segueixes, i tu pensar, uau, a quants concerts d'aquest paio he anat?
2: No, clar, és que és així. O sigui, jo no deixo de ser fan mentre sóc periodista que entrevista el Joan Dausà, saps? Llavors és com que conviuen aquestes dues eines dins meu i em fa valorar cada dia i agrair la sort que tenim de poder ser aquí.
1: Tremenda xapa, amb la sintonia del programa. És que avui és un dia estrany, ens heu de perdonar.
2: Estem clar, nostàlgics.
1: I nerviosos.
2: Clar.
1: És que, clar, acabem el Nota de Veu i ens n'anem pitant cap a l'Apolo. Suposo que tenim la carrossa ja aparcada al davant de la ràdio. Perdona, presentadors del desconcert, eh?
2: Però m'encanta anar amb carrossa. Deixa't estar de limusines ni històries.
1: No acceptaré menys que una carrossa a la porta, que ens deixi també a la porta de l'Apolo, carrer 9 de la Rambla, allà al Paral·lel, i presentar el que vindria a ser la festa major de l'escena musical catalana. Per tant, avui, full desconcert, serem allà ja a partir de les 9 del vespre, però abans, aquesta prèvia que voldríeu que hagués arrencat ja. Em sembla que ara ja sí. En Ferran ens tirarà la sèrie G.
2: Oh!
1: Moment estel·lar.
2: Brutal. Vols dir que ho superarem aquest any?
1: M'imagino que sí. Alguna cosa em diu que sí.
2: Va ser molt gros, eh?

0: KitKat celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
12: 20 anys d'història.
13: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
14: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
15: Laura, si tu arribes a casa d'una persona i té un pòster de Jean-Luc Godard,
16: què? Bé o malament?
17: Ha passat això, ja.
16: Ha passat.
15: Quan ja arribes a casa d'algú, encara que no tingui llibres, mira, ja has passat, ja estàs al rebador.
17: Exacte, sí, vull dir, ja has acceptat aquella persona. Home, sí. Amb les coses bones i les dolentes.
16: Sí.
15: Com tothom.
16: Una bandera espanyola allà. Exacte. Ja.
18: Ja? Això és una pregunta del dia.
17: Objectes,
18: claríssim. Vale,
17: apunteu, objectes estranys que has vist a casa. Exacte, de gent. Sí, que
19: què és el que et fa marxar, sí, un cop ets al rebador?
20: Me'n vaig ja. No vull saber què res.
14: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
21: Una mirada diferent als videojocs.
22: Per aprendre, pensar i somiar.
23: Here's to many more exciting adventures.
24: Em dic Salvatore Marino.
25: You and me are the best.
26: Mama, m'encanta, m'encanta.
22: Passió pels videojocs.
21: Generació Digital, amb Albert Murillo.
27: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
14: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
28: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
14: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: Nota de veu, Aicat, ens hi hem posat a les 5, com cada tarda, i anirem fins a les 7. Això vol dir que hem agafat el relleu del loft i el passarem a la gent de l'Independents. Avui també aquí al peu del canó, eh?
3: Sí, tant. Vull no es perden cap sarau.
2: Que ningú, no, no, i nosaltres, dic. Ah. Que ningú es pensi que perquè presentem el desconcert, avui no hi ha nota de veu.
3: No, clar que n'hi ha.
2: Som aquí.
3: De fet, ens en morim de ganes de xerrar una miqueta del desconcert, no trobes?
2: Jo també moro de ganes de descansar, eh?
3: Sí.
2: No et pensis, eh?
3: Però primer la festa i després el descans.
2: Correcte, va. Anem a recuperar alguns dels moments de retrovisor que dèiem de l'arxiu de dies icònics del desconcert. Jo crec que el primer ha de ser clarament 2017. Aquell que jo sentia a la ràdio aquell dia, te'n recordes, oi?
3: Era el 2017?
2: Era el 2017.
3: Que fort! O sigui, és que a més vas sentir el millor, la millor actuació de la història del desconcert, podríem dir, o què?
2: És
3: així. Creus que n'hi ha algun altre que la supera?
2: És així, 100%.
3: Doncs mira, sentim-la una miqueta, no?
2: N'hi ha moltes de molt xules, però la Paungeng i Manel i el bif més gros de la història de la música catalana dalt de l'escenari de l'Apolo, això només pot passar al desconcert.

i de desafiació d'adonar-se que només us fa gràcia a vosaltres el vostre diccionari de paraules inventades i amb quina rapidesa passaríeu del trap i la jove rimeta si sentíssiu la meitat del que se sent el petar us banya en

0: Quantes barres aquí, eh? Quantes veritats.
1: És espectacular. Costa de creure, o sigui, sentim-t'ho ara, i mira que ho he sentit vegades, eh? Costa de creure que això passés.
0: El moment en què els de Manel diuen a Paungueng d'aquí uns anys mig calvos tots, i l'acabaven. Anem a buscar fotos de la Paungueng a dia d'avui, 2026.
1: Llei de vida. És així.
0: També et diré, però, que la Paung segueix fent, traient discos, traient EPs, fent concerts, i Manel els tenim a guaret.
1: És cert, però bé, veurem si d'aquí un temps tornem a tenir Manel al desconcert, per què no?
0: Home, molaria tornar-los a reunir...
1: I fer peun Manel un altre cop.
0: Per exemple, l'any que ve, 2027.
1: Home, seria brutal.
0: Que serien 10 anys rodons.
1: I si no, per què no amb alguns dels integrants de Manel?
0: Molaria bastant. Vinga, va, avui el Nota de 10. Estem sucant pa en el desconcert, perquè això és una prèvia i també és una mena de remember. I un altre tros, un altre fragment que volem rescatar sí o sí, és el d'un terrassenc, en Lil Dami, ballant amb qui?
1: Amb Cuca Pi.

0: Ballarucas Impossibles a la Sala Apolo de Barcelona passarà avui segur també a l'edició del 2026 i ja passava amb dues bèsties, dos monstres dalt de l'escenari com en Cucapí i en Lil Dami.
1: Són els reis de la festa aquesta gent, eh? Però és que tinc la sensació que, mira que tu i jo hem vist el guió, fins i tot l'hem escrit, sabem les actuacions, sabem què passarà.
0: I, no m'ho diguis, tens unes ganes boges de que arribin els moments ja.
1: 100%, però és que a més, penso que el desconcert d'aquesta màgia, que encara que sàpigues per on van els trets, coneguis el cartell i així, tothom et sorprèn.
0: Clar, és que a més, jo d'alguna manera ho assimilo al fet que tu prepares, per exemple, una cursa
1: sí?
0: en un equip ciclista, o prepares un partit en un esport d'equip.
1: Per exemple.
0: I llavors la realitat et surt per on vol.
1: No, no, clar. Però és que a més tinc la sensació que hi ha com una màgia, com una vibra que es respira al desconcert.
0: Com t'agrada dir vibra, eh?
1: M'encanta, però és que quan els artistes pugen damunt de l'escenari es transformen, perquè hem vist autèntiques barbaritats, t'he de dir.
0: Per exemple, la Venus, que és de Sabadell,
1: sí.
0: com tot aquest equip del Nota de Veu.
1: Fantàstic.
0: Amb les al·lèrgiques al pol·len.
1: Sí.
0: Entomant ni més ni menys
1: no, és que
0: una cançó bàsica per entendre la música popular feta a Catalunya, Paraules d'amor, amb en Joan Manuel Serrat allà,
1: no,
0: present a l'Apolo,
1: fortíssim,
0: sent públic el desconcert i veient-ho tot.

0: Momentar-los del desconcert. Avui és el que toca, perquè som dimarts, 5 de maig, i el Nota de Veu aquí a ICAT. No podíem fer una altra cosa, entre d'altres històries, perquè és que no podem pas pensar en res més.
1: Hi ha un altre moment que jo crec, Frank, que a tu t'agrada especialment, i és que el protagonitzaven la Julieta i Joan Miquel Oliver.
0: Parelles impossibles.
1: Any 2023.
0: Això només passa al desconcert.
1: Cantant Atlantis.
0: Moment màgic, me'n recordo perfectament. Oh. Jo hi era. Tu hi eres?
1: No.
0: Tu vas venir l'any passat.
1: Jo vaig venir l'any passat, sí.
0: Debutaves al desconcert.
1: És que saps què passa? Que molts anys en horari de desconcert he treballat.
0: Clar. I al matí de Catalunya Ràdio, per exemple, et llevaves molt d'hora.
1: També. M'ho he perdut i ho he recuperat sempre l'endemà.
0: Llavors, s'està parlant que el teu segon desconcert...
1: No, t'ho prometo.
0: Ja el presentes?
1: Sí, sí.
0: Barres, eh?

0: vibrant fortíssim el 2023 amb en Joan Miquel Oliver i la Julieta dalt de l'escenari. Mira, el 23 va molar especialment. Jo en recuperaria algun altre fragment.
1: Quin altre?
0: Per exemple, Dan Peralbo.
1: Oh, sí.
0: Que som Dampers, som Don Pedrolo.
1: Va ser increïble.
0: Don Mortirolo, els Dan Peralbers de tota la vida, amb en Xavi de la Iglesia de Blaumut.
1: Brutal.
0: Van fer una mena de pambol i sal, però que també era el simpatí fort de dèbil dels Rolling Stones. Era una mena de moment d'aquells que si no el vius en un desconcert, no el vagis a buscar enlloc més.

una foto del terrat, que des d'aquí es pot veure mar. Ha. La roba estesa al meu agost, un camp de

0: Ostres, Frankie, del 2023, no te'n recordes de l'actuació?
1: Home, me'n recordo.
0: Dels tiets.
1: És que va ser l'any del...
0: Del Coti per Coti.
1: Clar, tota Catalunya cantava i ballava 24/7 al Coti per Coti, llavors el desconcert...
0: Havia de sortir.
1: No se'n podia quedar al marge d'això.
0: El que passa és que no ens esperàvem, o sigui, sabíem que faríem una sardana, sabíem que cantaríem a ple pulmó, però no ens esperàvem que també pugés a l'escenari l'Elèctrica d'Arma i fessin una versió que, per mi, s'ha de gravar i s'ha de tornar a regravar el disc d'Epic Solete per afegir-hi aquesta versió.
1: Dels creadors de Tot el camp és un clam, arriba Tot l'Apolo, Tot el desconcert és una sardana.

on tocarà obrir unes sardanetes per aquí, que tothom tingui sardana, vale? Que tothom tingui una rotllana particular. Sí? Tothom preparat? Preparades?

0: sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
0: No sé quan durarà.
1: Cançó vols que punxem el nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Ah!

0: això.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.
5: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
8: Com a meravelles, tu i jo som...
4: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: ara per fi estem sols.
1: Nota de veu, Aicat, avui sucant pa en el desconcert, que és ja. Aquesta nit no és d'aquí 10 dies, no és d'aquí una setmana, no és demà, és avui, aquest vespre, a les 9, a la Sala Apolo, a Barcelona, al Paral·lel, al Desconcert 2026. I, Aina, si et sembla bé, com que hem estat recordant molts moments icònics,
2: sí,
1: d'altres edicions,
2: correcte,
1: posem ja el focus en aquesta nit.
2: Va, sí, sisplau, en tinc ganes.
1: Sé que a segona hora, a partir de les 6, ho farem també amb en Pau Guillemet, que a més és el director artístic del Desconcert, i que ens explicarà mandangues, interioritats...
2: Del desconcert.
1: Safreig, em pensava que anaves a dir.
2: Dic, no sé què vols que digui.
1: T'he mirat perquè donava per fet que diries doncs
2: no,
1: safreig.
2: No t'he llegit la ment, em sap greu la telepatia, però no passa res.
1: De tant en tant falla, també.
2: Exacte, aquest vespre la tindrem ben connectada per presentar el desconcert plegats.
1: 100%.
2: I t'he de dir que tinc moltes ganes que vingui en Pau Guillemino.
1: Sí?
2: Perquè l'hem estat apretant moltíssim des que sabem que es va començar a posar a treballar amb aquest desconcert.
1: I no ha badat boca.
2: I el tio no hi ha manera que digui res.
1: Un malparit de cap a peus.
2: Jo crec que quan faltin això, 3 horetes i poc pel desconcert, que serà quan vindrà ell, ens ha de dir titulars. Volem saber la mandanga.
1: Va, doncs anem ja amb alguns dels grups que ens morim de ganes de veure. Per exemple, coincidiràs amb mi segur que Dan, Peralbo i el Comboi...
2: No em diguis res més.
1: Amb l'energia que gasten...
2: Ja m'han comprat.
1: Són assegurança de vida a l'escenari del desconcert.

0: Dan Peralbo i el Comboi, que no fallaran avui una vegada més a la cita de l'Apolo, i hi ha un parell de noies...
1: protagonistes de l'any passat, m'atreviria a dir.
0: Que sé que t'agraden molt, que ho van rebentar prou l'any passat. De fet,
1: moltíssim.
0: Va anar també el seu pas pel desconcert, que allò es va acabar convertint en la cançó de l'estiu d'ICAT.
1: És grossíssim. Veurem si aquest any repeteixen, per què no? Però són les Alosa, i tinc moltes ganes de veure-les. Tot

0: A l'Osa, que s'apunten també a la festassa d'aquest vespre d'Esconcert Dicat 2026. Si no tens entrades, saps quan dèiem allò de no vadis, que al final seran tot plors?
1: Avui és el dia dels plors.
0: Aixuga't les llàgrimes. Aixuga't les llàgrimes, carinyo.
1: Ostres, Déu-n'hi-do que dur. Tot i així, recordar que ho emetrem aquí en directe,
0: sí,
1: iCat, i tant que sí.
0: Evidentment, iCat en directe, i també pel que ens diuen a la plataforma 3Cat en diferit, ja informarem quan arribi el dia i així ens veuran les cares també i veuran els nostres outfits.
1: Ostres.
0: Molt important, això.
1: No esteu preparats, eh?
0: No. Catalunya no... Catalunya no sap el que l'espera.
1: És que quan dèiem que els presentadors del desconcert seran els presentadors més guapos de la història del desconcert, no era broma.
0: No, no, és així. És una realitat com una casa de pagès.
1: Exacte.
0: Va, anem amb més gent que passarà aquesta nit per l'Apolo i aquí et faig un 2x1, si et sembla
1: Vinga.
0: Bé. Tenim a persiana baixada,
1: sí.
0: I això vol dir sexeni més...

0: Desastre.
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
2: Tot va fatal, col·lems i fanals, vaig estar els ullets, va tot a
1: ser. Envia'ns la teva nota de veu.
2: Balcons i cabells, vaig estar els ullets, va tot a la ciutat.
3: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
4: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
3: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
5: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
3: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
6: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
3: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
7: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
8: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Hola, Aina, Frank Lluís.
1: Som la Mus.
0: I ens fa moltíssima il·lusió presentar-vos el nostre àlbum debut, Cants.
1: Hem partit de poetes que van des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Hem activat aquests poemes i els hem portat al present amb unes bases supercontemporànies.
0: L'àlbum consta de 5 idiomes, català, castellà, francès, anglès i àrab.
1: Hem comptat amb la col·laboració de la poeta Maram Almasri, que és una poeta meravellosa i millor persona, que ens ha gravat el poema en àrab.
0: Avui us presentarem el Tot està per fer, que és un dance obscur, una peça que realment reflexa molt bé el tarannà de l'àlbum, una base electrònica que creiem que us encantarà.
1: Hem partit del poema Ara mateix, de Miquel Martí Pol, i agafant les dues frases famoses de que tot és possible i tot està per fer, hem fet una mica aquesta doble lectura, no?, de que tant pot ser que sí com que no, que realment no tot és possible i vivim en una falsa meritocràcia.
0: Si voleu saber més sobre l'àlbum, podeu entrar a www.somlamus.com i allà trobareu tota la informació.
1: Esperem.

0: recte final d'aquesta primera hora del Nota de Veu dedicat amb la Mus, que ens han explicat tot està per fer. M'ha agradat molt la seva nota de veu.
1: Sí? Crec
0: que
1: fa?
0: Perquè crec que hi havia com molta complicitat, és a dir, m'ha fet pensar amb tu i amb mi fent el nota de veu. Saps allò de pim, pam, pum, pam, ara una, ara l'altra.
1: Clar, és que pensa que ells treuen avui el seu EP debut i, clar, quan tu treus un EP de debut, portes tanta feina a les espatlles que després gravar una nota de veu ja és com pràcticament una tonteria, saps?
0: I a més tens com moltes ganes d'explicar el que tens entre mans.
1: Exactament, doncs ells han fet aquest EP que està en 5 llengües, com ens deien a la nota de veu: català, castellà, francès, anglès i àrab, inspirat en el poema de Miquel Martí Pol, i la cançó que ens destaquen és Tot està per fer, que és aquesta que sentim, i també volia dir-te que tenim un parell de dates agendades.
0: Home, avui mateix veig, eh?
1: Avui mateix, presentació d'aquest EP a l'Encanta Festival al Teatre Eliseu a Roda de Ter.
0: Mira, ens fan una mica la contraprogramació del desconcert dedicat, però vaja, Roda de Ter és prou lluny com perquè hi hagi gent per anar al desconcert i gent per anar al concert de la Mus.
1: I a més t'he de dir que ells ho fan a les 7 de la tarda, per tant jo crec que cap a les 9 ja estaran i podran posar-se al desconcert a la ràdio.
0: Estàs proposant el doble pla d'anar primer al Festival Encanta al Teatre Eliseu de Roda de Ter i després empalmar-ho amb el desconcert?
1: Correcte.
0: No en tens mai prou, eh?
1: No, mai. I després també el 26 de juny al Jardí dels Francolins de l'Espluga de Francolí, a l'Orgull Rural, que també hi tocaran.
0: Molt bé, doncs m'ha agradat molt conèixer aquesta gent de la Mus, que no els tenia fitxats, i per això serveix també aquesta pàgina d'emergents que obrim dia rere dia al Nota de Veu dedicat per donar veu i focus a propostes que, si no, doncs costa que acabin surant a la superfície.
1: I també et porto una altra proposta d'un artista que jo crec que sí que et sonarà. Mm-hmm. Perquè resulta que l'hem anat seguint i ja tenim aquí el seu disc.
0: De qui parlem?
1: De la Carlota Giró.
0: Evidentment, la meva cosina. Si no,
1: broma,
0: no la punxaríem,
1: oi?
0: A la ràdio.
1: Ah, val, d'acord.
0: No, clar que no és de la meva cosina.
1: Sé, ja.
0: No, compartim cognom, però no la conec de res.
1: Doncs ella és de l'Alt Empordà i té una EP que es titula A poc a poc. És un disc on la Carlota s'ha volgut aturar i donar espai a tot allò que sovint ens passa desapercebut. De fet, ella s'obre en canal i ens relata com se sent i com ha anat canviant al llarg dels anys, amb l'objectiu que qui l'escolti s'hi pugui sentir també identificat.
0: A més, crec que té molt clar el significat del seu recorregut artístic, perquè, clar, l'EP, el disc, es titula A poc, i la cançó Sense pressa.
1: Sí, ens ha destacat aquesta cançó, que és Sense
0: que no,
1: pressa.
0: A poc, sense pressa.
1: És una persona coherent,
0: clar,
1: ja ho veus.
0: Té les idees molt, molt clares.
1: I té un munt de dates amb concerts, que són, te les relato perquè tenim una feina d'aquí, eh?
0: Com que són un munt, et sembla bé si jo dic el dia i tu dius el lloc.
1: Vinga, va.
0: I a la sala?
1: Fet.
0: Vinga. Carlota Giró on tour, començant el 7 de maig.
1: Serà un giro.
0: Oh! Per favor, tu has de presentar el desconcert. Ens ho podem repensar, això?
1: Sí, pensem-nos-ho.
0: Centrem-nos en el que toca.
1: D'acord.
0: Vinga, va.
1: Som-hi.
0: El Giro
1: 7 de maig.
0: Tour de la Carlota Giró. 7 de maig.
1: La Contra, Barcelona.
0: 10 de maig.
1: Pont de Molins.
0: El 24 de maig.
1: Montcada Sons, a Montcada i Reixac.
0: 31 de maig.
1: A Sant Llorenç de la Muga.
0: 12 de juny.
1: Al Festival Badart, a Vilajuïga.
0: I 20 de juny.
1: A Vilabertran.
0: Veus?
1: I això és només el que en sabem a data d'avui, 5 de maig. Imagina't tot el que està per venir a la carrera de la Carlota. Ja veuràs que és una artista molt prometedora i que la veurem a molts cartells.
0: Clar, ara falta que corri el boca a orella, perquè això és com el que ella té de sortida, com tu deies.
1: Exacte.
0: I només pot anar cap amunt, fins a l'infinit i més enllà.
1: Doncs sentim Sense pressa.
0: Moltes ganes.
1: Som-hi.
2: Hola, sóc la Carlota Giró i avui us presento el meu tercer single, Sense pressa, la cançó que defineixo com la germana gran del meu primer single, A poc, perquè també fa referència a agafar-se la vida en calma, respectar els teus tempos sense comparar-se amb altres persones i permetre't d'alguna manera conèixer parts de tu que tenies oblidades o que ni tan sols sabies que existien. Em recorda que tinc molt temps per fer les coses que m'agraden i que tot es pot acabar fent, però sense pressa. Espero que us agradi molt. Adeu! Surt

0: sense pressa.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Ens tornarem a veure. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
1: No, no ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Aquesta Aina és la Monique que ens va donar unes quantes nits de glòria a tu, a mi i a tota la gent que hem estat gaudint de la quarta edició d'Eufòria.
1: És una mica la nostra guanyadora, en el sentit que nosaltres anàvem amb ella, no?
0: Jo recordo molt aquell dia que vam demanar notes de veu a la gent de qui us agrada més, qui creieu que guanyarà. Recordo una gent que ens va fer una nota de veu des del cotxe, que estaven de ruta per l'Ebre, i van deixar anar la barra de no a la millor, Monique guanyadora. Era com que estava molt assentat el concepte Monique guanyadora i al final veus les coses que té el destí, eh?
1: És que l'Aina Matxuca és molt bona, també. Però és cert que la Monique va fer els tres favorits, les tres actuacions favorites, que clar, això també apuntava maneres una mica de que podia guanyar el concurs.
0: S'han portat uns quants premis, sí, la Monique, i podríem dir que aquesta nit a la Sala Apolo de Barcelona se n'emportarà una altra?
1: Podria ser.
0: La Monique és la última incorporació al flamant cartell del Desconcert 2026, el desconcert que ha de servir per celebrar els 20 anys d'ICAT. Això serà d'aquí unes hores. Mira, ja som a la segona hora del Nota de Veu. Això vol dir que, dues hores i s'obren les portes de l'Apolo.
1: Estàs nerviós, Frank?
0: No estic nerviós, perquè això és una gravació que estem fent uns quants dies abans, perquè tu i jo, òbviament, ara som a l'Apolo. I també hi és en Pau Guillemeta, a.k.a. Guillemino!
2: Hola, des de la setmana passada. Pau? Com esteu?
0: Clar, a veure, jo crec que a la gent del Nota de Veu ja és com de la família, no? Són casa, són col·legues i no els podem mentir a la cara.
1: És que aquesta gent, que són els notetes majors, correcte, del Nota de Veu, correcte, són de camí, també, cap, clar, a l'Apolo ara mateix.
0: Oi que vosaltres ara sou al cotxe o al transport públic o caminant camí de la Sala Apolo de Barcelona? Doncs l'Aina, en Pau i jo també. I, de fet, ja fa hores que correm per l'Apolo.
2: Jo he dormit aquí.
0: Tu quan has començat les proves de so avui, Pau?
2: A les 10, a les 10 del matí.
1: Un horari
2: bastant correcte. Podria ser molt pitjor.
0: A veure, no em sembla tan correcte, tenint en compte que això s'acabarà com a gairebé a les 12.
2: Sí, bueno, però això és una jornada, aquestes maratonianes, aquestes que hi ha a la vida a vegades, sí, cada any, bueno.
0: I fem una mena d'exercici de ciència-ficció.
2: A veure.
0: Tu, ara mateix, que som dimarts, 6:45 de la tarda, què creus que és el que més et preocupa? En el Pau del present, que per tu ara és el Pau del futur, no està sonant gaire embolicat, Aina, s'entén,
1: oi? No, s'entén.
2: No s'entén. O sigui, ara quan la meva resposta era encara pitjor.
0: És a dir, quan falten dues hores perquè s'obrin les portes de la Sala Apolo...
1: Què sents?
0: Per vibrar amb el desconcert, a tu què és el que més et preocupa?
2: Jo ara mateix, realment, el que estic fent és coordinant les proves de so... I tinc una escaleta que s'ha de complir perquè a les 8:00
1: s'obren portes
2: i aquí ja tinc unes jefes a la ràdio que són molt estrictes i no em deixen passar-me ni un minut. I això és una de la meva gran preocupació.
1: Jo no sé què estic fent ara mateix. És que estava pensant. Imagino que tu i jo tindrem un moment de break una miqueta, no? O sigui, això sempre passa. Quan s'obren portes, que s'atura tot, tens aquest moment de sopar una micona, saps? Acabar-te de canviar, acabar-te de maquillar...
0: Molt a favor del concepte sopar una micona.
1: Sí, perquè tampoc no fas un gran sopar.
0: No, no és el dia per fotre't un tiberi.
1: Però això passa també quan vas a jugar un partit de futbol, jo què sé. Vull dir, no fas el gran tiberi.
2: El sopar que posem als artistes, cada any s'obre menjar.
1: Ah, sí?
2: S'obre menjar.
1: Està bé de saber.
2: El que falten són cerveses.
0: Apuntadíssim.
2: No, les cerveses sempre em manquen. Sempre anem curts.
0: S'acaben les cerveses,
2: exacte,
0: i s'obre menjar.
2: Sempre s'obre una mica menjar perquè és això, la gent no acaba d'omplir-se. O sigui, vol picar una mica i bàsicament estan treballant.
0: Convindreu amb mi que és una mala combinació, així de sortida, que s'obri menjar i faltin cerveses. 100%. Perquè vol dir que hi ha un desequilibri en els cossos de totes aquestes persones, eh?
1: Que, per cert, Frank, jo el que ja m'he agenciat és un got del desconcert, eh?
0: Ben tirat, eh? Que ben tirat. Gots exclusius que podreu aconseguir avui a la Sala Apolo de Barcelona. Mai més n'hi haurà d'aquests gots. Avui és el dia d'emportar-se'n un cap a casa.
2: El podreu fer una revenda o a la pop guapa, eh? Aquest
0: Wow.
2: es pot treure pasta.
0: A veure, que el director artístic...
2: Got commemoratiu.
0: Del desconcert d'ICAT. Ens animi.
3: Estic donant valor al desconcert vintage.
0: Passaran coses molt xules. Mira, jo em pregunto, de 8 a 9, ara que hem dit que obrim portes a les 8, què passa de 8 a 9? Va entrant la gent?
2: El sopar.
0: Sí, però...
2: A Bambolines és sopar.
0: Pel públic.
2: Pel públic és anar entrant. No, és que...
0: I què sona?
2: Està aquí saurit.
0: Hi ha algun DJ?
2: No.
0: Hi ha un warm-up?
2: És veritat, no, normalment no hi ha música de sala, que la posa el tècnic de so, però no té més complicació que aquesta. Perquè bàsicament la gent va entrant a poc a poc, el control d'accés, doncs, ja sabeu, amb el QR o la invitació tal, vull dir, es va fent, s'ha d'omplir tot l'Apolo i és una estoneta que és anar passant, no hi ha cap gran cosa.
0: Doncs avui, Nota de Veu, d'ICAT, ens hi hem posat a les 5, anem fins a les 7, ja ens perdonareu, és el dia, estem nerviosos, ens n'anem cap a l'Apolo a gaudir amb el desconcert. Gaudí, fort. Rotllo, gaudim-nos, Aina.
2: Rotllo Antoni Gaudí.

0: Venus, a.k.a. Valèria Saurí, sabadellenca, que avui pujarà a l'escenari de la Sala Apolo en el Desconcert 2026. Val a dir que no serà pas el seu primer desconcert.
1: No, clar. Ostres, l'any passat...
0: Va
1: fer paraules d'amor.
0: Però diria que eren fa dos,
2: ja. Però l'any passat... El desconcert també, però a l'edició que vam fer a...
3: A Olot.
2: A la Seu d'Urgell.
1: Ah,
2: a la Pobla Segur.
3: Ah, és veritat, a la Pobla.
1: I aquest any, Pau, canta sola?
2: No, canta acompanyada. I a més fa un... Abans n'hi deien medley, ara n'hi diuen mashup, que comença per Ima igual, però és més modern, sembla, la paraula. Fa un mashup amb un altre artista, que jo crec que fan molt bona parella, molt bon match.
0: Totalment, jo crec que la Venus i en Max de Gavina ponem a P3.
2: Ah, llavors ja es podia dir.
0: Jo ho he deixat anar. Jo ho he deixat anar, perquè és el premi per estar escoltant ara el nota de veu prèvia, la millor prèvia possible del desconcert.
2: Hi ha com dos moments de tranquil·litat o de baixar una mica les revolucions en l'escaleta del concert, i un d'ells és la Venus. Bé, baixar perquè la música... Sí que van fer una prèvia també, van fer una connexió amb la tarda de Catalunya Ràdio, amb Max i la Valèria, fa cosa de dues o tres setmanes, i estaven assajant això. Sí, i van fer play a la proposta. Però avui ho veurem. I serà un dels moments, després n'hi haurà un altre, que serà un moment una mica més chill també, que podem imaginar-vos quin és. El podem dir, aquest, també, si voleu.
0: Digue'l.
2: El de Ferran Palau i Alosa.
0: Uau!
1: Oh, és que aquesta combinació...
0: Ferran Palau i Alosa.
1: Mare de Déu.
2: I la cançó que canten és bastant curiosa. No és una cançó... És una cançó del segon disc, perquè en Ferran, el segon disc, que és el... ja t'ho diré demà. El Kevin, no?
0: El d'abans de Kevin.
2: El Ferida, el Santa Ferida és el primer, no?
0: Sí.
2: I després el segon era el de Univers? No, m'estic fotent un embolic.
0: Sí.
2: No sé, no me'n recordo. Com
0: Kevin és el de després. Blanc, no?
2: Blanc.
0: Blanc, era Blanc.
2: Del disc Blanc, del Ferran Palau, que és on fa aquest canvi d'estil una mica.
0: Sí,
2: no?
0: on ens introdueix en el pop metafísic.
2: Exacte, doncs en aquest disc hi ha una cançó molt i molt curiosa i molt xula, que és la que fan a Malosa.
0: No us queixareu, eh? La gent, Aina, pot estar contenta.
1: Em sorprèn també en Pau, després de l'any que ens ha donat, que l'hem estat perseguint perquè ens digués coses.
2: Avui ja canto,
1: s'obren canal, eh?
0: No hi havia manera, i avui com un canari
1: està
0: aquí.
1: Està tovet, avui. Està tovet, el Pau.
2: M'ha donat la droga de la risa.
0: Repassem tot això que us emporteu cap a casa, que comenci a córrer així la missatgeria instantània. Foteu-li canya al mòbil. Moment Venus amb Gavina punem a P3, moment Ferran Palau amb Alosa, i atenció.
2: I Alosa fan un trio, ja us ho vaig dir la setmana passada.
0: Esperis, que anava a dir jo que és important.
2: Molt promiscua.
0: La gent ha de saber que ha de venir d'hora.
1: Sí.
0: La puntualitat avui té premi.
1: Sí.
0: Val, passarà una cosa just a les 9, quan comenci el desconcert, que no us l'espereu.
2: Fora de carta.
0: Sí, no és cap persona que surti al cartell. De fet, no són músics.
2: No estan anunciats.
0: No són artistes.
2: Ni anunciades.
0: Ni anunciades ni anunciats.
1: No
0: són els bellíssims i bellíssimes persones presentadores.
2: És com un conill que surt d'un barret de copa o una cosa així, ja veuràs.
0: Doncs un altre dels moments
2: màgics.
0: Anava
2: a dir pastís, però, bueno, per què no, també.
0: Clar, de fet, fent 20 anys hi haurà pastís.
2: Hi haurà pastís.
1: Sí.
2: I es podrà menjar.
0: Ostres, però si ens ho està dient tot.
1: M'encanta.
2: Bueno, es podrà llepar, només.
0: A veure, què vol dir, que no es pot menjar? Es pot llepar?
2: Una miqueta. Pots tastar així.
1: Clar, perquè n'hi ha d'haver per tothom.
2: Una miqueta. Poqueta cosa.
0: 20 anys dicat, eh? Avui, el desconcert a la Sala Apolo de Barcelona. És l'edició del 2026. És el desè any de desconcert.

0: ara pensareu, per què punxeu Lola, la que sempre va sola por Barcelona buscando follón, aquí en Caim i en Pauet Riba i també la Dolo Beltrán, això és Pastora? Doncs perquè Pastora aquesta nit seran a la Sala Apolo de Barcelona i el més normal, Pau, confirma'ns-ho sisplau, és que soni aquesta cançó.
1: És molt probable.
0: El que passa que no serà ben bé aquesta.
1: Hi haurà una mica de novetat. Perquè
0: serà una estrena?
2: És que és el desconcert. Sí,
1: com que Pastora torna en el... De fet, és una tornada tota regla. I tornen, i clar, torna amb el seu tema emblemàtic, però remesclat per algú d'aquesta casa.
2: Ah, sí?
0: Remesclat per una persona que
1: no
0: fa un,
1: nota de veu,
0: un programa diari a ICAT.
1: Lluís Gavaldà, no. Ja ho sabeu, ja no és el Lluís Gavaldà, és en Miqui Puig.
2: Avui el Pau, o sigui, sí, no, no. Què ha passat?
0: Em s'està emprenyant, jo crec, ja l'Aina.
2: És que ja m'està semblant no. Increïble.
0: Okay, o sigui, mesos
2: tot l'any remant. I ara ve el Pau i diu, espera, que us ho llegiré tot.
1: Moment, dijous 18 de gener de 2026. Ja m'estava preguntant pel descontent. No estava feta la cosa. Què volíeu que us digués? I anava dient que sí.
2: Jo tinc una pregunta, Pau, també, que és... Estàs patint per algun grup? Perquè sabem que hi ha gent que va molt a última hora, que triguen a assajar, saps? Hi ha algun grup que diguis, Déu meu senyor, no sé què passarà avui.
0: Vinga, Piuli,
1: ara
0: que
1: ja
0: anar-hi
1: no.
0: Guillemino.
1: Ara ja estem, estem el dimarts, no? Per tant, ara ja està tot ok. Però si preguntes si el meu jo de dijous de la setmana passada sí que es pateix una mica a vegades.
0: Sí? I el jo de dijous per qui patia?
1: És que millor que no ho digui. Millor que no ho digui.
0: Això no, eh?
1: No.
2: Però més
1: que... No, perquè o sigui... entra en la privacitat de l'artista.
0: Va, doncs t'ajudo i et tiro un cable. Hi haurà aquesta estrena d'una nova versió de la Lola de Pastora. Hi haurà un total de 3 estrenes? Això és una dada correcta?
1: 3 estrenes.
0: 3, eh?
1: Sí.
0: Uau, són moltes.
1: Sí. Sí, sí, són 3 artistes que han volgut estrenar el desconcert, i a més que coincideix en la data. I a més, són cançons que realment... No és una estrena, dius, no, ahir va sortir, no, és que no ha sortit.
2: No ha sonat mai enlloc, eh?
1: Sortirà d'aquí unes hores, és una estrena en tota regla.
0: Juguem a intentar endevinar-ho, això. Aina, en tenim una, que és la de Pastora. Ens en queden 2 d'estrenes.
2: Mira, jo tinc, digues. Una idea, tinc una idea.
0: Jo tinc una altra, però primer tu.
2: Que és, hi ha un artista de Girona que fa molts de dies que està dient pel seu Instagram... Que té una cançó
0: ben tirada.
2: Té una cançó que ha de treure, ha anat penjant algun reel amb algun fragment i tal, però no l'acaba de publicar. I jo crec que pot ser que estiguis parant el moment desconcert perquè és un artista que hi serà el desconcert.
0: Amunt i avall, corre i puja papallones, eh?
2: Per exemple...
0: Estaria parlant de les Jules.
1: I acaba per Uls.
0: Jo, l'altra idea que tinc, que també em quadraria, és en Max de Gavina.mp3.
2: Sí?
0: Sí.
1: Home, podria això em trencaria a mi les oracions, eh? També no,
0: a mi em quadraria que estrenés una cançó.
2: 100%, perquè ara ja fa un temps de l'àlbum fa mig anyet, una
0: per
2: mica més.
0: Per això t'ho dic, i sabem que ha estat tancat a l'estudi.
2: I una altra cosa, que amb la Venus casen molt, eh? Vull dir que podrien fer una cançó junts perfectament.
0: Que vols dir que sigui una col·lab que llavors acaben traient, eh?
1: Si és això, jo, ni el Pau del passat ni el del present, no ho sap. És a dir, podria passar cada
2: cop... Has fet aigua, eh?
1: No, però és veritat que passen coses com a última hora, l'any passat em va passar amb un grup, cuyo nombre no diré, per respecte també, però que a l'última hora em van colar un altre tema. A la prova de so van dir també farem aquest. I vaig dir, ah? I llavors vaig posar cara, a la ràdio em veure la cara, vaig posar cara, com? I vaig dir, no. Diu, no pararem de tocar, anem tocant i ens mirem a fer 1, 2, 3, 4 i seguim tocant. I així van fer-ho.
0: Qui va ser? Ah, has dit que per respecte no podies dir. Val. Em sona, eh? Clar, jo hi era, tu també hi eres.
2: Sí, estic anant a pensar qui era, però...
0: Te'n recordes que no ens trobàvem?
1: Era un grup que feien una versió.
2: Pot
1: ser? I després van col·locar la seva cançó. No passa res.
2: Recordo el moment Svetlana, però previ, el Grecotecno...
0: Dan Peralbo i el Comboi.
1: No diguem noms a la Babalà, perquè llavors quedarà vinculat i treuen el tall fora de context i ja l'hem cagat.
0: Te'n recordes que ens va costar molt trobar-nos l'any passat? Jo recordo de veure'ns al final quan van obrir llums de l'Apolo, ja.
2: La veritat és que no ens vam trobar.
0: Sí, al final.
2: Sí, però ja havia acabat el desconcert.
0: Ja, clar, durant el
2: desconcert. Va marxar la gent, va arribar un moment...
1: Quan us trobareu bé, eh?
0: Sí, és veritat. Jo estava molt belluguet i tu estaves com mirant a l'escenari a la dreta.
2: Frank, digues la veritat.
0: Què?
2: Tu vas viure el desconcert des del darrere, des del backstage, que és el que t'agrada a tu, els passadissos...
0: Vaig ser més al backstage que no pas a la pista.
2: Quantes actuacions vas veure, en realitat?
0: No, des de darrere, però poques.
1: Sort que no fumes, noi. Una altra cosa que podem dir és que enguany passareu... Estareu per tot arreu.
0: Ah, és veritat.
1: El Frank i l'Aina estareu per tot arreu.
0: Sí.
2: Per això va bé arribar d'hora, perquè t'has de posar ben endavant, perquè passaran moltes coses a peu de pista.
1: Clar, jo el que em pregunto... Si vols sortir la ràdio al públic, li serà fàcil.
2: Sí.
0: Jo el que em pregunto és, si havíem de ser a la Sala Apolo de Barcelona, tu i jo, a les 4, i ara som 6:45, La màgia de la ràdio arriba fins on arriba, saps?
1: La ràdio és fortíssima.
0: Oi que sí, eh?
1: Ja està passant una màgia ara mateix.
2: A la sala Apolo, aquí on som, tenim un gran muntatge radiofònic preparat per fer programa.
0: Ah, l'estem fent en directe des de l'Apolo.
2: Sí.
0: No t'ho creus ni tu.
1: Però t'estàs contradint completament. Fa 10 minuts era el passat o era... Quina setmana era la...
2: Anem i venim.
0: Pau, et deixem descansar?
2: Això és Interestel·lar.
0: Seguim ara veient-nos a l'Apolo.
1: Això, continuem.
0: Queda mitja hora de nota de veu així mal comptada. Recordeu que aquesta nit ens hi posem a les 8 ja, eh? A les 8, comandada per en Josep Martín, la prèvia del desconcert, i llavors tot ho podreu seguir, evidentment, a iCat.
1: Entrades exaurides, per cert, i no intenteu venir, no, perquè el que millor que podeu fer és posar la ràdio,
0: clar,
1: posar el desconcert per la ràdio, o el 3CAT, l'streaming, el trieu.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots trobo treure. Divertit un fueguito? No, és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
8: A mi m'encanteu vosaltres.
11: A cavall de dos llocs.
0: ICAT celebra 20 anys d'història.
8: 20 anys descobrint nous grups.
12: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
13: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger.
14: La gran corona.
8: Música i cultura per a tots els gustos.
15: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
16: I això és només l'inici.
17: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
18: Doble celebració.
19: Doble festa.
20: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
21: 20 anys d'història.
22: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
8: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
23: Que guai, que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigó dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.
8: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
24: Jo la total, som els vostres amics de sa terra.
8: 677 50 61 53.

0: Estic flipant, Aina. Recordes bloquejat? Jo em pensava que no era capaç de ballar la coreo de l'Eva i la Jana, que la tenia oblidada. I has vist? L'he reviscuda, eh?
1: Doncs sí, m'has sorprès. Enhorabona, sí? Frank.
0: A tu no t'he vist tan bé.
1: No, és que t'he de dir que últimament m'estic viciant molt al disc nou i he oblidat una mica les cançons antigues. Les he de recuperar.
0: Clar, jo estic patint perquè avui tu i jo tenim desconcert d'ICAT, ens toca presentar-ho i no sé si ara he fet una despesa d'energia una mica per damunt de les meves possibilitats.
1: No, ja està bé, és escalfament.
0: Sí, doncs va, vinga, més oients, més peticions, més cançons sonant el Nota de Veu d'ICAT.
2: Hola, sóc l'àvia Dolors. Aviam si em podíeu posar la cançó del mar, quan els manels. Molt bé, moltes gràcies.

Hola, nota de veuers. Hola, Frank, hola, Aina, què tal? Soc en Joan, suposo i espero que em recordareu. A veure, jo us volia demanar una mica de rock anticapitalista i amb mala llet. I el primer grup que m'ha vingut al cap és Remei de Quela Fresca. I per mi una de les seves millors cançons, que és Fusta d'artista, que té una mala llet que m'hi fot molt les piles. Va, a veure si me la punxeu. Vinga, gràcies, adeu.

0: sempre és bon moment per sentir Remei de Cala Fresca, que, per cert, no oblidem que van ser el grup més votat per la crítica als Premis Enderroc, el grup amb el millor disc.
1: Disc de l'any 2025, ben tirada, aquesta, per l'am de la pregunta, que hi ha aquesta cançó Fusta d'Artista que ha sonat molt al Nota de Veu i la que ve ara al darrere, jo crec que ha sonat molt i potser encara hauria de sonar més.
0: Sí? Per què?
1: Perquè ens demanen, atenció, tinc informació confidencial privilegiada, sort de tu, d'Oques Grasses.
0: Oh, que bé, quina il·lusió.
1: Sort de tu, Aina.
0: Igualment.
2: Hola, gent de Nota de Veu, sóc la Mar i m'agradaria que poséssiu la cançó Sort de tu, d'Oques Grasses, perquè la vull dedicar a la meva mare.

0: tu.
1: Hola, gent del Nota de Veu, sóc l'Aina i m'agradaria molt que poséssiu Tot i Res de la Naina. Per què? Doncs perquè no me la puc traure del cap i no puc parar de cantar-la a totes hores.

0: A veure, jo ja no puc més. És a dir, tu et passes tot el dia, tu que et dius Aina, cantant Naina. I ara tenim un oient que també es diu Aina com tu i que també ens demana Naina com tu. Què està passant?
1: És que les Aines ens hem d'unir. És un equip, això.
0: Clar, de fet, recordeu que Naina és Aina. En realitat, és el N' Aina, que és el nom que s'ha quedat com a artista.
1: De fet, juraria que Naina es diu Aina Escrivà.
0: Ah, és veritat? Sí, sí, sí, sí. És el que ponen su DNI, és Aina Escrivà.
1: És que em sap greu, perquè quan ens la trobem, no sé si dir-li Aina o dir-li Naina, i sovint sí, tu i jo ja li parlem com a Naina directament, saps?
0: Directament. Va, escolta, parlant de directament, baixem cap a l'Apolo.
1: Vinga, va.
0: Que fotrem tard un parell d'oients demanant-nos cançons, rematem el Nota de Veu, demà hi tornem amb Renaldo i Clara, i sobretot, avui dia gros, avui dia de desconcert.
1: Demà vindrem amb ulleres de sol a la ràdio, crec.
0: Per un tema.
1: Sí.
2: Hola, som Francesc Bert i som de Mallorca. I m'agradaria que posessiu Terra Vida de Babajos i Fa, que és un grup del meu poble, d'Artà, que ara estan començant i són molt bons, molt bons. M'agradaria que posessiu. Moltes gràcies.

El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta la ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT. Escoltes ICAT.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Aquí la pista de fusta, cridant al planeta Terra. Aquí la pista de fusta, cridant els pista de fusters. Sigueu benvinguts, balleu, balleu. Avui fem 1.700 programes. La pista de fusta de dilluns a dijous. Sempre Trescat Cultura. I a partir de migdia els servidors de streaming. Avui ha volgut el 1.700 caure primer de mes. Per això el programa 1.700 serà una repassada a cançons boniques, a petites perles, a joies, a la música de ball en el seu sentit més ampli, i allò que fem de baixar els bagols. Recupera'ns quans vulguis, fes el boca orella, perquè aquí arrenca el 1.700 en format

la britànica Gabriel en el disco Always del 2007. Estrella de la mànica Get Why, una cançó que David McAlmon va composar a partir d'un sampler de Paul Weller, i la idea va ser rodona: que vinguin Paul, que hi posi veus i tot quadre amb l'increïble so de l'orquestra de Londres. Clàssic, What You See Is What You Heard. Tirso Cruz III.

Tirso Cruz III. Era un músic filipí, habitual de la televisió. Humorista, però que quan feia discos esbrenava els clàssics de soul. D'aquesta manera, el seu Butterfly del 73, entre d'altri, tenia aquesta nivellada de versió del gran clàssic dels Dramàtics. Oh, what you see, it's what you get. Percussionista i líder de banda, Herman Kelly, amb la seva Life i aquest Show You Love. Ets aïcat, ets a la pista. Avui en fem 1.700.

0: La maquinària sònica de Herman Kelly i els Live, al servei d'una cançó d'amor, Share Your Love. La pista de fusta baixa un cop al mes, ho saps. A mirar que tenim els nostres baguls, els nostres contardiments secrets.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo tú te apellas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Funcioné?
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del pista de fusta.
0: La versió tropical Calypso del mític Ain't No Stopping Us Now. Amb aquesta barbaritat, Dead Watson and His Broad Circle. Músiques fetes als 70, sentides avui

vull quedar-me a viure en aquest break. Ple de percussions i d'additius psicodèlics. Ed Watson i la Brass Circle feien música Trinidad i Tobago durant els 70. I aquesta seva versió del mític Ain't No Stop Us Now. Petita perla. Més tropicalisme són els Twinkle Stars.

0: Apunta't el nom. Es deien The Twinkle Stars. Aquest disco Trotil 2 va sortir l'any 1976, editat a Espanya per Zafiro. I era una barreja increïble de calypso, Dixieland, rock and roll i funky music. Un estil que des de Surinam es deia Caseco. Llavors van fer carrera a Europa i la resta és història. I avui, Summer Party, una de les perles que t'hem deixat anar en aquest programa de baguls, en aquesta capbussada, en els nostres arxius.
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
0: Perquè també celebrem que en fem 1.700 de capítols. Turn it on you. Nova Casper. Una cantant de soul perduda a la història, que avui sona a casa.

0: No sabíem res de Nova Casper fins que fent el clàssic d'Angie Cole vam anar amb la seva pista, allà feia coros i l'any 86 havia gravat aquesta Turn It On To You, una peça escrita per Edward Wilson i Roy Ayers, dos clàssics del soul que van posar-li aquesta partitura al seu servei. I tu ets ara mateix aïcat a la Ràdio Inquieta.
1: Aquesta és la pista de fusta d'aïcat amb Miqui Puig.
2: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: I cançons i un programa 1700 que ha volgut que caigués a primers de mes i que les espelmes siguin clàssics de clàssics, alguns coneguts, d'altres perduts, per sempre, bonics. Es feia dir Michel, i això era el seu faguí.

La història de la música n'és plena. Es deia Michel i no hi ha ni fotos. Senzillament una referència, un maxi amb la versió instrumental i la vocal, gravat el 1987 a Itàlia, i ja està. Ballarini i Massimo Filippi la van fer, devien invitar una cantant, que hi va posar-hi la veu. Ara és una peça preuada, com ho són de preuades les peces, que en diuen de pensatge privat. Gent que s'anava a un estudi, es feia el seu discurs, se'l planxava amb un vinil i desapareixien. Ara se'n van a Spotify i es pensen que són artistes com d'altres. Aquest es deia Junior O'Neill i aquest Smile de 1986 avui és buscat pels connoisseurs.

Celebrem el dia que Junior Alley va llogar un estudi i se'n va anar a gravar. És boogie, és disco, és meravellós, és del 86. I còpies úniques els que tenen els seus col·leccionistes. La pista busca, entre la bessura a vegades i sempre buscant. Vall del Bo, els Tan Bandits tenien un peu a l'hortera i l'altre a les coses boniques. I am specialized in you. M'he fet un especialista amb tu.

0: i pujada de to final amb esperit comercial. Els Time Bandits, els holandesos del 82, tenien un peu a la New Wave i l'altre al pop xiclet. Aquest era un maxi d'un euro, de poc més, i que avui sona la pista per celebrar-ne 1700.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil. És diabòlica. Sempre hi ha lloc per ballar. És la música. Pista de fusta. What kind of girl?

eren escocesos. Aquell pop escocès amb un pop que tenia tocs de funk. Es deien APB, All Points Bulletin. I entre moltes màgiques cançons tenien aquest What Kind of Girl. I això m'ho vaig comprar en una botiga de segona mà, Almeria, i no els coneixia.

0: nit i boira. Nigel Neville i el seu Beats of Love, un hit europeu des de la Bèlgica més tocant Alemanya i que avui són el 1700 de la pista.
1: Ladies and gentlemen, popular demand.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Mickey Puig.

Moreno Bergami. Així ens deia l'àlies. Perdó, el nom real de Tommy Moore. Tonight, una altra peça perduda en el llinc de les moltes peces d'Italo que es van fer en el món. Trobar peces d'aquestes, posar-les al dia i compartir-les amb vosaltres és gairebé un esport que m'he plantejat fer cada primer de mes. I aquest primer de mes coincideix que fem 1.700 capítols. I em cremen els dits, els vinils, que vull ballar amb vosaltres.

0: Això va ser un èxit a discoteques, a clubs i a ràdios alternatives. Eren de Manchester, es feien dir de Passage. El seu àlbum de Generates del 82 els havia convertit ja en uns artistes reputats per la seva part experimental. Aquí trobaràs moltes pistes del que llavors va ser la música electrònica comercial i no comercial. Shoyo, escrit així, amics, amb Y i amb mayúscules, The Passage, electrònica de l'any 82. Uns anys després va arribar l'Inditrònica amb artistes d'arreu d'Europa que feien servir aquest llegat amb un so ja més modern. Aquests es deien Soviet i la peça Candy Girl. Recordo, aquests a la pista de fusta que avui en fem 1700 i hem baixat una estona als vagons.
1: Pista de fusta Dance Club. Pista de fusta Dance Club.

0: feia en Soviet. El seu disc de debut contenia aquesta càntica i els ecos del pop dels 80 hi era tot. Jo em dic Miqui Puig, els plats conegut per alguns. I la pista de fusta és el programa de ball, que avui fa 1.700 emissions, 1.700 capítols, 1.700 balls de tarda. I anem cada tarda a les 8, amb la nova situació horària d'aquesta temporada, però sempre ens pots tenir amb digital, quan vulguis, a l'hora que vulguis i on vulguis. Pista de fusta avui ha baixat els baguls per celebrar-ne 1.700. I va per vosaltres.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Ja sabeu que per nosaltres no hi ha llista, que tots sou benvinguts i tots sou pistes de fusters. Recupereu el programa perquè sempre un programa de baguls és bonic. Power Bass feien House a la Britànica. La Alison Limerick, I Am Bright. I Robinson, una peça del 90. Someday we'll be together. Nosaltres hi som cada tarda. Sigueu feliços, balleu, que el house sigui amb vosaltres.

0: escoltes ICAT.
1: El desconcert d'ICAT.
2: A tots els oients d'ICAT, benvinguts a aquest especial que és la prèvia del desconcert. Avui és un dia molt especial per tota la gent que fem ICAT i segurament per bona part dels que ens escolteu des de fa ja 20 anys, perquè el 23 d'abril del 2006 va començar a emetre ICAT i avui celebrem que també fa 10 anys que es va fer el primer desconcert, aquesta bogeria que surt una miqueta del cap del Pau Guillamet, de Guillemino, amb un seguit de convidats. Ja sabeu que això tendeix al caos i ja ens agrada. Aniran passant un munt d'artistes per l'escenari i ja veureu que avui gaudirem, com sempre, de l'inesperat, que és el que es tracta en aquest desconcert. Avui som molts aquí a la Sala Apolo de Barcelona per fer aquest especial i, home, hem de donar les gràcies, doncs, començant des del control central fins a la Conchi Vecino, que és a l'estudi dedicat aquí tota la qüestió tècnica, el Xavier Cussó, Josep Forn, Ricard Luque, la Rosa Massa Seguer, a la producció, a la Mercè Rigual també, i un seguit de companys que us anirem parlant durant aquesta hora, que estan repartits per la Sala Apolo. Tots ells són part de la història, del passat, del present i del futur d'aquesta emissora d'ICAT. Anem a fer aquesta primera ronda i així coneixerem a tota la gent que us acompanyarem durant aquesta hora. Tenim rondant i veient una miqueta com va això de l'obertura de portes i tot plegat, el Sergi Ruiz, per exemple. Sergi, què tal, com estàs?
3: Molt bona tarda, què tal?
2: Com ha anat això? Ja estan obertes les portes de l'Apolo, ens ho confirmes, o està a punt d'obrir?
3: Acaben d'obrir les portes, però la tanca, que separa la cua de la porta, encara no, però li queda res. Escassos segons i ja veiem gent, ara intentarem parlar amb ells, que ja porta molta estona fent cua per venir a aquest desconcert dels 20 anys.
2: És que el desconcert aixeca passions, eh? També voltant per aquí, per la Sala Apolo i copsant l'ambient, entrevistant els oients, que són una part imprescindible, esclar, d'aquests 20 anys d'història dedicat. L'Anna Closa, què tal, Anna, com estàs?
4: Bona tarda, companys. Doncs mira, jo us he de dir que és el meu primer desconcert,
2: ei,
4: que bé. I hem vist gent molt neguitosa aquí fora al carrer, però és que jo ho estic més, eh? Perquè és que el cartell que tenim per aquesta nit, déu-n'hi-do, eh? Fa patxoca.
2: I tant, i tant. Aquest cartell que s'omplirà d'estrelles sobre l'escenari i perseguint aquestes estrelles, els nostres companys, també Albert Miralles. Què tal, com estàs?
5: Què dieu, companys?
2: Molt bé, aquí un desconcert més. Tu ja en portes uns quants, eh?
5: Jo en porto uns quants. Sí, me'n vaig perdre un per causes, diguéssim, mèdiques. La resta els hem viscut tots amb alegria i molta passió. Us he de dir que ara mateix jo sóc a peu d'escenari. Estic veient... Saps això que fem alguns, els que ens agrada la música, de quan acaba el concert, a veure quin és l'amplificador, quins pedals de guitarra porten? Doncs ara sóc un privilegiat, perquè estic veient les pedaleres dels guitarristes, que no us he explicat tampoc, i seria una cosa massa tècnica, però el que sí que veig és que dalt de l'escenari hi ha l'altre company que et falta per saludar, que el tio no s'està de res i s'ha posat a dalt de tot, està al costat de la bateria.
2: David Talleda, què tal? Bona nit.
6: Bona nit. Doncs sí, mira, una cosa que no havia fet mai, que és pujar a l'escenari on hi ha els músics, de moment no hi ha ningú a la sala, per això estic jo aquí, perquè si no em faria molta vergonya, però és maco això, d'estar aquí dalt de l'escenari i veus tot allò que s'ha d'omplir d'oients d'ICAT per veure aquest desè desconcert, que serà, doncs, segurament, jo diria que serà el millor de tots.
5: El millor de tots, sí. Per cert, David, deixa-m'ho dir, perquè estic veient jo el David mirant el buit, és a dir, aquesta platea buida, fa patxoca, però fa vertigen. T'imagines ser aquí dalt amb un baix, calçant un baix i tocant una bona cançó?
6: En els meus somnis, sí.
5: En els teus somnis,
6: però
5: sí.
6: Però només amb els somnis.
5: Però els nervis t'aturen de fer-ho, això.
6: De tot.
2: Sí. Impressiona pujar un escenari de la Sala Apolo. Avui pujaran també dos companys nostres, el Frank Lluís i l'Aina Ostrell, que faran de mestre de cerimònies, presentaran aquest desconcert. Però hi haurà moltes sorpreses, molts convidats, molta gent que passarà per l'escenari, com és habitual en aquest concepte del desconcert, on tot és pràcticament possible i tendim una miqueta al caos, però diríem que això ja forma part també del guió. Anem a saludar, i ho fem sempre que fem una de transmissió, al cap d'ICAT, el Carles Aledo, que, home, avui més que mai volem parlar amb ell, perquè, Carles, 10 anys organitzant el desconcert. Quan va començar ja semblava una idea boja. Ara és una bogeria, diríem, que esperem cada any nosaltres i els oients.
7: Doncs sí, la veritat és que vam començar fa 10 anys com una festa del desè aniversari que s'havia de quedar aquí, però ens vam animar a fer-ho un any i un altre i un altre, i jo penso que s'ha convertit ja en una tradició això, per nosaltres, però també per l'escena musical catalana i pels oients d'ICAT.
2: Bé, nosaltres sabem més coses, fins i tot dels que hem fet públiques als oients, evidentment, però sense entrar en detalls. La nit promet, aquest pot ser un dels desconcerts més potents que hem fet mai, eh?
7: De durada, segur. Perquè aquest any el Pau Guillemet se li ha anat l'olla i ha convidat a molta gent. Hi ha moltíssima gent avui aquí a la sala Apolo, però jo penso que també veurem actuacions brillants, inesperades, creuaments de músics també que ens faran petar el cap.
2: Doncs els noms els anirem coneixent perquè els companys segur que se'ls aniran trobant per aquí i els anirem entrevistant. Bé, 20 anys d'ICAT, 10 anys de desconcert, una manera de veure com ha canviat la música d'aquest país és també resseguint aquesta història d'ICAT i els desconcerts, el tipus d'artistes que es convidava fa 10 anys enrere, el tipus d'artistes que veurem avui i a les últimes edicions a l'escenari, ha canviat molt. ICAT ha tingut també un repte, no?, d'anar-se actualitzant per, segons anava, transformar-se també l'escena musical i la música catalana.
7: Això jo diria que ho saps millor tu que jo, eh? Perquè tu estàs fent un informatiu diari sobre l'escena musical, la catalana i la de fora, i per tant ho segueixes minut a minut. Però evidentment, si tu et mires el cartell de fa 10 anys i et mires el cartell d'ara, i bueno, el d'avui potser sí que té algú en comú, perquè hem recuperat algun artista d'aquella època, eh? Per celebrar els 20 anys. Però realment no tenen res a veure, ni les escenes, Jo diria també una cosa que potser no se'n parla tant, ni el volum. Hi ha molta més gent ara mateix a l'escena musical catalana que fa 10 anys, o que fa 20, ja, 20 segur. I a més, molt, molt diversa. Estem parlant molt de l'urban i del pop urban, però realment ara torna a sortir una generació de guitarres que t'hi cagues, eh? Sí, és que és brutal.
2: I ho comprovarem avui amb alguns d'aquests artistes plenament guitarreros, diríem, i ja veureu que hi ha una miqueta de representació de tota la música que d'aquests 20 anys d'ICAT, que són 20 anys també de la història de la música catalana. I bé, no sé, ara t'anava a dir quin artista tens més ganes de veure, però quedarà molt malament, no, Carles, que triïs un per sobre dels altres?
7: Home, jo, hi ha alguna actuació que realment, per mi, penso que no és que l'espero més perquè penso que serà explosiva, no perquè m'agradi més o menys, sinó que realment veurem dalt de l'escenari alguna cosa molt, molt bèstia. I una és el final del desconcert, que ja sol ser explosiu, evidentment, cada any, però cap al principi també tenim alguna cosa que jo penso que la gent fliparà bastant.
2: Crec que el principal encert del desconcert és el nom, perquè llavors amb això estem coberts. Qualsevol imprevist que passi ja entra dins el guió d'un desconcert.
7: Pues jo penso que aquesta és la gràcia, no? És portar aquí a l'escena catalana, cada any artistes diferents, alguns que van repetint, però barrejar-los d'una manera natural, però també, diguéssim, inesperada. I que, a més, no posem per davant d'un altre un artista, perquè si us fixeu en el cartell, l'ordre és alfabètic. Mai hi ha els caps de cartell, no hi ha caps de cartell, diguéssim, en un desconcert. I això penso que l'escena ens ho agraeix molt i penso que també és un acte de generositat brutal per artistes molt consolidats que venen aquí sense cap pretensió de ser els protagonistes, no?
2: Sí, sí, i alguns van començar a actuar aquí quan eren uns desconeguts i ara ja comencen a ser realment molt famosos, en part, crec que gràcies a la difusió que en fem cada dia nosaltres a ICAT, també, que alguns d'aquests artistes ens han reconegut, home, sense ICAT, Masoni, per exemple, en el seu inici, o grups molt més actuals d'ara, des del Ferran Palau fins a l'Osa, o el Kelly, o l'Ecoc, són artistes que reconeixen que ICAT els ha acompanyat.
7: Jo penso que és la principal funció d'ICAT en aquests 20 anys i penso que l'hem fet força bé, és a dir, ajudar a l'escena emergent a que pugi cap amunt, a donar-se a conèixer, a fer d'altaveu, entrevistar-los, a programar-los al desconcert, a fer-los sonar a l'antena perquè la gent els conegui i jo el gran, diguéssim, orgull que tinc és que quan sento oients per antena que diuen, ostres, aquest grup jo l'he descobert a ICAT, dic, ostres, fantàstic.
2: Doncs Carles, gràcies per atendre'ns com cada any, que vagi molt bé el desconcert i ara anirem a escoltar oients, que és el que ens agrada, que avui els tenim al davant, els hi podem veure la cara.
7: Molt bé, fins ara.
2: Gràcies, Carles Aledo, director d'ICAT. Anem amb el Sergi Ruiz, que crec que té una gent que porta d'aquests fans, perquè els veig ja en primera fila.
3: Sí, de fet, els volíem agafar a la porta amb l'Anna i no ens ha donat temps d'aturar-les, perquè ens han dit, no, volem pujar ràpidament a agafar lloc, estan aquí a primera fila de l'Apolo. Ens acompanya en Pedro. Bona tarda.
0: Hola, guapo.
3: la Cristina.
0: Bona tarda.
3: I la Júlia.
8: Hola, bona tarda.
3: A veure, ho dèiem, porteu molta estona fent cua. Des de quina hora?
8: Jo des de les 5.
0: Jo no ho sé, crec que des de les 7 aproximadament, tampoc és tant, però bueno.
9: Ah, però jo 5 minuts més que la meva companyera, 7 i algo.
3: I us hem vist entrar això directíssims, que no us hem pogut ni parar. A qui teniu més ganes de veure avui?
8: A la Jules, òbviament.
3: Crec que per la samarreta que portes t'ho havíem encertat una mica, eh? L'has pogut veure entrar, que abans ens deies, no sé si ha entrat... Si...
8: Sí, sí, sí, l'he vist. I li hem fet el ball de la nova cançó i, bueno, ens ha fet una cara en plan vergüenza ajena.
3: I tu, Cristina?
0: A la Venus i al Gavina.
3: Creus que cantaran junts?
0: Sí, ho porto dient una hora, dues hores, de que han de cantar junts perquè sí, no sé.
3: I què creus que cantaran si canten junts?
0: Hòstia, doncs pues no ho sé.
3: O què t'agradaria?
0: A veure, és que jo estic obsessionada amb una cançó del Gavina, que és Tot va fatal, bueno, de Gavina i Al·lèrgiques, llavors molaria, però no ho sé.
3: Ens ho apuntem i d'aquí una estona ho sabrem. I tu, Pedro, què has vingut a veure avui?
9: A veure, no vaig enganyar, jo he vingut perquè m'agrada el Convoy, soc valencià, però no tinc ni idea de qui canta. Jo he vingut per fer de figurante i ja està, poc més.
3: Bueno, però sí, potser descobreixes avui algun grup que t'enganxes, no?
9: No sé, que segurament es coneix tot, però és que no és el cartell. O sigui, que ni em venies d'euros, és que sóc un poc a vergonya.
3: Si et dic a l'Os, et sona?
9: Home, claro, sí, és de la ciutat.
3: Doncs avui seran...
9: Ah, pues vergonya.
3: Dan per al Boi al Convoi.
9: Sé qui és, però no l'escolta. Sé que té una versió d'una cançó de Julieta i és super random que ho sàpiga, però ja sé massa. No sé res d'això, home.
3: Mamaduixa?
9: Ah, o sigui, canta, però no ho sabia, però és que guai, sí que el conec.
3: Doncs mira, ja coneixes tres noms que hi haurà aquí.
9: No sé, fent això que és més listo de tots. Si és que ja no sap res.
3: Jo estic en públic, que ha entrat ràpid, però l'Anna aquí al meu costat també té gent que ha entrat aquí directament.
4: Sí, jo estic aquí amb la Marta, que de fet, quan nosaltres hem entrat, ella era la primera de la fila. Marta, des de quina hora portes aquí?
10: A les 5.
4: Des de les 5 de la tarda, déu-n'hi-do, des d'on vens?
10: De Barcelona, ciutat.
4: Ah, mira, doncs encara ho tenies bé. Sí. Escolta'm, em sembla que tu tens moltes ganes de veure un artista en concret.
10: El Mamaduixa, em fa molt.
4: Mamaduixa, eh? I què creus que cantarà Mamaduixa?
10: Pues ara ho estava pensant, igual fa una col·laboració amb Dan per al Boi al Convoi.
4: Ah, mira.
10: Perquè som molt semblants i m'encantaria que existís aquesta col·labo.
4: Sí, eh? T'agradaria una cançó d'ells dos junts. Molt bé. Escolta'm, tu ja havies vingut aquí al desconcert.
10: Sí, l'any passat vaig venir.
4: I què tal?
10: Em va encantar.
4: Què més et va agradar?
10: Doncs pues mira, l'actuació de Dan per Albo amb els Tiets em va encantar.
4: Sí, em sembla que ets molt fan de Dan per Albo, eh?
10: No, sóc més fan dels Tiets.
4: Dels Tiets, molt bé,
10: però
4: molt bé.
10: Però també del desconcert, òbviament.
4: Perfecte, i què t'esperes per aquesta nit?
10: Doncs pues passar-ho molt bé i que hi hagi col·laboracions molt xules.
4: Molt bé, molt bé. Mira, també estem aquí amb una companya de la Marta, com et dius?
11: Irene.
4: Irene. A qui has vingut a veure, Irene?
11: A la Jules i a Mamaduixa.
4: Ah, mira, tu també t'esperes alguna cançó com la de la Marta?
11: Pot ser, sí, sí. No sé, encara estic fent aquí que vols.
4: Molt bé, ja veus aquí, Josep, que tenen moltes ganes d'escoltar sí, els artistes, perquè és que el cartell que teniu és que déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, avui ja els hi podem garantir que s'ho passaran bé, jo crec que sí, i que hi haurà col·laboracions i duets inesperats. A la zona de músics tenim l'Albert amb un home que és història viva d'aquesta emissora, perquè vam començar pràcticament a l'hora, gairebé.
5: Sí. Ara ho dèiem, de fet ho estàvem parlant mentre recordàveu aquests noms històrics d'ICAT, i estàvem dient que si hi ha dues cançons que relacionem amb aquests 20 anys que estem celebrant avui a l'Apolo, són d'una banda una cançó de Herman Dune, boníssima, supertendra, que es diu I Wish That I Could See You Soon, que va sonar molt, però sobretot, m'he de referir a No Tinc Temps, una cançó de Masoni, Jaume Pla, aquest senyor de la Bisbal que tant estimem i que tant temps feia que no veiem. Jaume Pla, bon dia, com estàs? Ai, bon dia, dic, estic acostumat als horaris. Bona nit, com estàs?
12: Bona nit, què tal?
5: No Tinc Temps i Cat són indissolubles.
12: Sí, sí, indissoluble de la meva carrera, perquè va ser com la primera vegada que una cançó meva va sonar tan sovint a la ràdio, i això em va portar a tenir gairebé... va ser l'inici de tot plegat. I ho recordo molt, amb molt d'estima, evidentment.
5: Clar, és un inici de tot. Quan tu venies a grups, cantaves en anglès. De fet, Masoni, el primer disc és en anglès. Arribes amb aquest primer disc en català i Cates està naixent en aquell moment i detectem que a la Bisbal hi ha un grupuscle de persones fent bones cançons, i la Bisbal jo trobo que amb la història de Cat és com el primer lloc, el primer municipi que hi veiem una efervescència absoluta, perquè no ens oblidarem d'en Sant Cossecs, per exemple, i de tanta altra gent que estava fent coses.
12: Sí, sí, ara Miquel Abres també és gramofon a les tards, una mica més tard, I ara la recent guanyadora del Sona Nou, Chloe Riambau, també és de la Bisbal.
5: Que més té a veure amb el segell que va abraçar la música de Mazzoni en els seus orígens, Bank Rover, perquè un dels seus fundadors, en Xavi Riambau, estava allà, i en Xavi és el tiet de la Chloe.
12: El tiet de la Chloe, per tant, continua, les generacions continuen bisbalenques, fent coses amb música i triomfant.
5: Jaume, què fareu? Es pot dir que faran... Josep, tu ets el capo de tot plegat avui.
13: Jo? No.
5: Llavors, no. Jo necessito permisos, perquè jo ho sé tot, tots ho sabem tot, perquè tenim l'escaleta davant, però ara la qüestió és, jo he dit fa un moment, no tinc temps, i trobo que per uns 20 anys dedicat, un no tinc temps ben tirat...
13: Clar, tocaria, oi?
5: Tocaria. Jaume, podríem mig confirmar que aquesta cançó històrica avui podria sonar?
12: Podríem dir que si ens donen permís, podríem dir que la farem.
5: Vale, doncs els donem permís o no, Mazzoni?
13: Oh, i tant!
5: El que no podem desvelar és la parella, vale? La parella.
14: Deixem alguna cosa.
5: I una altra cosa molt important, i ja per acabar ràpidament, la carrera de Mazzoni continua activa. Noves cançons, la inspiració et visita de tant en tant?
12: Bueno, estic molt content amb aquest disc Banderes per Daltònics que vaig fer al setembre, perquè va ser com una mica una tornada als orígens i tot plegat. I ara estic ja pensant el proper... No tinc cançons, però sí allò que ja estic... Torno d'estar engrescat, que és el que feia falta.
5: No pot parar, Jaume Pla, ja ho sabem. Jaume, t'estimem, moltes gràcies.
12: Vinga, va, que vagi molt bé.
5: Josep, et torna la connexió, hi ha molta gent per aquí. No sé si en David Talleda, qui hi ha... Sí, mira, en David, de fet, té un protagonista al seu costat.
6: Sí, efectivament. Estem, mira, s'ha d'explicar una mica. Estem tot just... Passa, endavant. Estem tot just en el lloc on els músics en aquest moment estan menjant, però tenim aquí un músic que ja ha menjat, que està ara aquí amb la cerveseta, i que és un músic, Josep, que coneixem molt bé perquè fa poc temps, poques setmanes vam parlar amb ell, és Le Coq. Què tal, Le Coq, com estàs?
15: Hola, bona tarda, molt bé. Després d'haver sobat encara millor.
6: Sí, no? Hem de dir que Le Coq, per aquells que potser es van perdre el programa que li vam dedicar, ha tret un disc que es diu Sucre, i que és un disc que és una autèntica meravella, això ja li vam dir, és a dir, no perquè ara estic aquí li vull fer la pilota, i és un disc que podríem afirmar categòricament que és un disc que no provoca ni càries ni engreixa.
15: Sí, per res, i de fet contentíssim ja de poder tenir avui l'oportunitat de cantar un dels temes de Sucre. Llavors, moltes ganes de començar també la gira i ensenyar a tothom el que hem estat cuinant aquest últim any. No?
6: Una gira que encara no ha començat, estàs a punt?
15: Vam començar l'altre dia a Sant Feliu de Guíxols i ara ja anem cap a Tarragona el 23 i el 28 aquí a la Sala Laud. I llavors hi ha uns quants concerts més aquest estiu i de veritat, amb moltíssimes ganes de vendre aquest sucre a tothom.
6: Aquesta és la primera vegada, jo diria, no? Em sembla que fas un desconcert a ICAT d'aquests 10 anys. Normalment has seguit els altres 9 edicions anteriors?
15: Alguna vegada sí que he mirat alguna cosa, però... I aquesta cosa que a vegades per la tele no et sona gaire bé i com a música a vegades és com... Tenco, però estic molt content d'avui estar aquí, a més amb en Jaume, no? Amb en Mazzoni, a veure si estan a prop d'ell també. M'encomano una mica de la seva màgia.
6: Home, aquí hi ha... És el lloc on més es concentren músics per metre quadrat, eh? O centímetre quadrat, podríem dir, perquè això és bastant petit. Quan et van proposar de fer el desconcert, et va agafar una mica així de por escènica? Perquè ja saps que el desconcert sempre esteu el músic una mica fora de context.
15: A veure, és veritat que 80 persones en 10 metres quadrats fa una mica de mandra, però alhora crec que són moments també de... que té més protagonisme la celebració que no pas la feina en si que fem cada dia. Llavors, bueno, és una oportunitat per fer unes birres amb la gent que estimem, no?
6: Home, aquí m'imagino que estar en contacte amb músics sempre es creen vincles, no? I de vegades d'aquests vincles poden sortir col·laboracions.
15: Sí, també és veritat que jo personalment prefereixo fer col·laboracions de forma més orgànica, no? Però està clar que al final a Catalunya som sempre els mateixos, no? que anem xocant, llavors amb molts ja ens coneixem d'abans i sí, potser amb algú després d'After ens coneixem millor avui aquesta nit.
6: Molt bé, doncs escolta, Le Coq, que estarem atents a aquesta cançó que dius que interpretes, que és del teu últim disc, per aquells que no el coneguin, doncs que no es perdin aquesta cançó, i també la col·laboració que faràs amb una persona que, com ha dit l'Albert, no et desvetllarem.
13: Bé. Tenim alguna pista, potser, eh? Però bé, ja ens hem fet una idea. Molts bons músics, David, avui a l'escenari, repassem, Alosa, Dan Peralbo, Ferran Palau, Flashy Ice Cream, Gavina, Punt MP3, Gravo, Jules, Kelly Saia, Le Coq, Lil Dami, Senyor Chen, Llum, Mamadouche, Mazzoni, Monique Macon, Pastora, Pau Gang, Saxeni, Sidoní, Venus, Hipnosi i Llum Rajola. Ara me n'adono que, com deia el Carles Aledo, estan ordenats per ordre alfabètic, efectivament. Déu-n'hi-do. I per si faltava més estrelles en aquesta sala Apolo, David, que sé que m'estàs escoltant.
6: Sí.
13: A la sala 2, qui toca avui? A la sala 2 de la Polo.
6: A la sala 2 toca un d'aquells casos que podríem dir que se'l coneix bàsicament com a actor, però que també li ha agafat el gustet a gravar cançons, a publicar discos i a sortir de gira, el Kiefer Sutherland.
13: Sí, Sergio, comentaves abans, no?, que t'havies fixat que hi havia abans una cua també, una segona cua, que anava per a Kiefer Sutherland.
3: Sí, estàvem aquí a la porta i veiem una cua del desconcert i al costat hem vist una altra cua i aquí que hi ha. De fet, estàvem aquí esperant, fent la reunió prèvia de començar aquesta prèvia i ens ha entrat algú dient, una cosa, és aquí el concert de Kiefer Sutherland? I ens hem quedat com? I sí, és que a la 2 d'aquí de l'Apolo hi ha l'actor i cantant Kiefer Sutherland, que per cert també fa anys com a cantant, perquè el 2016 va començar la seva carrera en solitari fent així una mica de country i el tenim just aquí al costat, que crec que a més ens vol fer una mica, no sé si la competència, perquè comença a la mateixa hora que el desconcert, això li haurem d'anar a tocar la porta i dir-li, home, un altre dia mira tu i vine al desconcert abans, passa'm si vols a fer una cançó.
13: Sí, sí, escolta, nosaltres avui ens el perdrem, ja t'ho dic ara, perquè tenim altra feina, oi?
3: T'imagines que surt enmig del desconcert?
13: Oh, espera, aquí, no ho sé, com que es diu desconcert, aquí tot és possible. I tenim l'home més desconcertat, diríem aquí al costat, que és el Pau Guillamet, Guillemino, que és el director artístic d'aquesta bogeria anual, que és el desconcert, i el podem saludar una miqueta abans que comenci tot plegat. Pau, què tal, com estàs?
14: Mira, doncs aquí, gestionant cosetes.
13: Enviem-vos missatges d'última hora. No sé si has sopat. Què fas un dia així? Sopes o ja ni sopes o
14: un
13: què?
14: Tallet de pizza, un tallet de pizza per aguantar, bàsicament, perquè una cosa.
13: Què veurem avui sobre l'escenari? Fins allà on es pugui explicar. Els que hem vist ja 10 desconcerts ens podem fer una idea, però no hi ha dos desconcerts igual, tampoc mai.
14: Mira, és un desconcert que, bueno, és molt celebratori, perquè són aquests 20 anys, i, bueno, és aquesta cosa que dius tu, cada any pot ser igual, però cada any és diferent. Aquests petits matisos. I sobretot el que, bueno, potser la missió última, o principal, perdó, no sé com es diu exactament, però recordant aquest 2016 on vam començar, hi havia aquesta cosa que ho vam muntar molt ràpid i corrents, però vam unir l'escena, no? I al final això és una cosa que és molt genuïna i molt pròpia d'aquest esdeveniment, que altres festivals també ho fan, però crec que aquí, una vegada en Triquella em va dir, m'agrada molt el desconcert perquè és molt horitzontal. Vale? Noms alfabètics, tothom es barreja amb tothom, els grans, els petits, els consolidats, els emergents. Jo crec que aquesta missió és la principal. I jo personalment m'hi sento molt identificat perquè sempre també he fet coses així musicalment, d'unir escenes, d'unir generacions, una cosa que, ja et dic, m'hi sento identificat.
13: Alguns músics juguen amb un petit avantatge perquè ja repeteixen. Alguns ens encanta que repeteixin, eh? Vull dir que no hi ha cap problema. Però que, per exemple, la Pound Gang va protagonitzar un moment històric del desconcert, segurament el més històric, aquell duet amb Manel.
14: La Pound Gang havia de ser-hi, perquè així com tu dius, hi ha gent que repeteix i que ha passat, o sigui, que repeteix potser més sovint, no? Més, però realment hi ha grups que han deixat petja, i aquest duet no era repetible, perquè clar, Manel estan fora de combat, és a dir, que van plegar fa temps, i aleshores havíem de trobar un altre company de ball. El company de ball que hi haurà avui, que crec que encara no s'ha acabat de desvelar, és espectacular. És un altre registre de la Pound Gang. Jo crec que és una cosa de futur, perquè la Pound Gang, em centro molt amb ells, però resulta que l'any que ve també fan 10 anys.
13: Epa! Aquests són pioners del trap de debò, eh?
14: Totalment. I ja per buscar més noms, doncs, òbviament, hi ha grups que repeteixen. Per exemple, un grup que jo destacaria, que són repetidors, però que ens van donar una gran sorpresa i molt agradable, jo diria que era el 2022 o 23, era d'en Peralbo i el Comboi. Cada cop van aparèixer aquí en Blau Mut i, ostres, va ser espectacular. I l'any passat també hi van ser amb els Tiets, i jo crec que enguany és molt important que hi siguin, perquè han tret un discàs nou molt xulo i els auguro un gran futur.
13: Nosaltres que entrevistem a la gent que treu discos aquí a Catalunya, déu-n'hi-do, darrere d'aquests artistes hi ha discos boníssims. Abans parlàvem amb Lecoq, que ha fet un disc brutal, Sucre, que el recomanem molt. Històrics que estan en forma com a Masoni, per exemple.
14: Perdona, Masoni havia de ser-hi perquè la seva cançó, No tinc temps, va ser una de les primeres cançons radiades, no la primera, però sí una de les primeres cançons en rotació que van petar-ho, com diríem ara, en quant a repercussió, no?
13: Sí, fins i tot me'n recordo que hi havia un adhesiu al disc d'Amazoni que posava cançó oficial d'ICAT.
14: És que estem fent història encara, eh? Ja n'hem feta, però encara en fem més, eh?
13: Sí, sí, anar resseguint, perquè en aquell moment Amazoni era superexcitant perquè era un artista nou que tot just començàvem a conèixer, que cantava en català per primera vegada i tot plegat, i ara la mateixa emoció, no?, en descobrir uns Hipnosis, per exemple, o un Lecoq, com dèiem, o Gravo, o Jules. La música catalana no li falta relleu.
14: No, i a més, com recullo el que dius, concentrar aquests valors que eren emergents i ara més consolidats, però hi ha aquesta cosa de la pervivència de les cançons, és a dir, quan hi ha bones cançons, si escoltes avui el No tinc temps, que ja us dic que sonarà, diràs, ostres, quin tros de cançó, eh? Com aguanta el pas del temps. Això és molt important, també, destacar això i recollir això i que sigui part de la proposta, no?, del desconcert.
13: Sí, sí, i tant. I, escolta, avui venim disposats a passar-nos-ho superbé. No sé si tu pateixes o què, quan estàs fent el desconcert, perquè jo penso en tu i penso, aquest home o ja, diríem que abraça el caos, o ha de patir molt.
14: Bueno, diguéssim que el nom aquí no ens juga a favor, perquè diguéssim que si ha de ser desconcertant ha d'haver-hi aquesta dosi que comentes tu de caos, que jo crec que hi és i cada cop més controlada. El patiment és... Ara estic com a... Saps aquelles muntanyes russes que estàs fent la corba aquella prèvia a la baixada? Estàs com... Has pujat, no? I estàs en aquella corba que gira la muntanya russa, punt, d'anar cap avall. I és, crec que és el moment més excitant de tots.
13: Molt bé, molt bé. Els viurem, com sempre, intensament. Guillemino, gràcies per muntar aquesta bogeria cada any i amb moltes ganes de veure com ens desconcerta un cop més el desconcert. Gràcies.
14: Que vagi molt bé, gràcies.
13: Aquest cartell és espectacular i s'han anat incorporant gent, diríem, de mica en mica. L'últim nom que es va incorporar al cartell del desconcert és el de la Monique. Albert, estàs amb ella, oi?
5: Efectivament, estic amb la Monique, que és, si abans he tingut el privilegi, deixa'm-ho dir, de parlar amb en Jaume Pla Amazoni, que és gat vell de l'escena, la persona que, com deia Josep, s'acaba d'incorporar és la Monique Macon, que la tinc aquí al costat amb mi. Monique, com estàs?
16: Molt bé, molt bé.
5: Has estat última incorporació al desconcert.
16: Bastant sorprenent i molt agraïda, la veritat.
5: Eufòria s'ha finiquitat.
16: Eufòria s'ha finiquitat, però sempre estarà en les nostres ànimes.
5: No, això segur.
16: És difícil d'oblidar perquè encara hi ha un Sant Jordi bastant potent.
5: Quan és el Sant Jordi, per cert?
16: 31 de març.
5: Val. Nervis, nivell de nervis?
16: Nivell de nervis crec que seran en el moment que comenci el Sant Jordi, i perquè no em faig a la idea de que tocarem el Palau Sant Jordi. És heavy, això.
5: És molt heavy i n'hem parlat molt amb gent que ha sortit d'Eufòria, la Mariona, en Triquell, etc, que el moment és bastant... Espera, que m'estan robant unes coses, que el moment és bastant impactant, no? Llavors, Monique, avui què es pot saber de la teva actuació al desconcert? Podem desvelar coses, però sent subtils.
16: Bueno, tocaré amb una persona molt potent.
5: De Lleida?
16: De Lleida. De Lleida, i que podria ser perfectament germà de pell.
5: Podria ser germà nigerià, en aquest cas, malgrat tu tens antecedents
16: cameronesos.
5: D'on ets tu? Tu ets nascuda a Barcelona, però reivindiques ser de Camerun.
16: Soc nascuda a Barcelona.
5: A Camerun, quina seria la ciutat on ens hauríem de situar?
16: Bueno, és diferent perquè ma mare és de ciutat i mon pare és de poble, llavors... Deixem-ho en que sóc de Camerun, en general.
5: Vale, vale, vale. Monique, acabes de sortir d'Eufòria. Tenim moltes ganes que vinguis a pausa un dia. Deixeu-me reivindicar un programa que es fa cada dia a les dues del migdia i que presenta un servidor. Llavors, això sigui dit de passada. Quin és el proper pas?
16: El proper pas és tancar-me a l'estudi, fer molt de material i que la gent no s'oblidi de que Monique Macon mola mogollón.
5: La rima està feta. L'altra cosa, Monique, quin estil ens hem d'imaginar que... Tu imagina't, projecta un primer tema teu, una primera cançó. Quin estil? Avui ve el Kelly, que està amb l'Afrobeats, ja ho sabem.
16: Està amb l'Afrobeat i està amb gèneres que crec que és molt fàcil que connectis amb ell. Jo encara també he d'experimentar una mica de quina manera connectem, perquè tinc molta versatilitat i hem de reajustar tota aquesta versatilitat, que mola, però hem de mirar cap a on tirem. Llavors, no podria dir-te amb exactitud cap a on anirà els tirs. Hi haurà molta música i molta versatilitat, això segur.
5: Vale, podem posar una deadline. Un dia, un mes.
16: No ho sé. No
5: un single, sé. Un mes, un single.
16: Bueno, aquest divendres.
5: Aquest divendres, single?
16: Aquest divendres surt un tema original que vam cantar a la final d'Eufòria, bastant potent. i fins aquí puc llegir.
5: Vale. Jo això no ho sabia, i ens ho acaba de dir la Monique. Es que la Monique... Ah, no s'havia dit, Monique. Doncs, sí que s'havia dit. Ah, vale. La Monique, aquest divendres treu single, que estarem molt atents, òbviament, des d'ICAT. Monique, benvinguda a la família d'ICAT. Gràcies per venir avui. Fa molta il·lusió.
16: Ai, a mi també, la veritat. Estic molt emocionada i tinc moltes ganes.
5: Molta sort.
16: Gràcies.
5: Josep, aquí estem. Ara t'asseguro que el rebombori d'artistes que hi ha ara mateix aquí als Camerinos, la gent menjant unes pizzas increïbles i fent les primeres converses, és espectacular i a falta de res, de menys de mitja hora perquè comencin els concerts.
2: Exacte, ara són exactament 8:45, per tant estem a mitja hora que comenci aquest desconcert, que és el que volem tots, que comenci aquest caos deliciós sobre l'escenari, a veure què passa en aquesta edició de 20è aniversari d'ICAT i també fa 10 anys que vam començar a organitzar això del desconcert. L'Albert i el David amb els músics i aquí a la sala doncs tenim a l'Anna. Anna, això es va començant a omplir. Jo estic aquí al costat de l'escenari i home, com a mínim veig que les primeres files ja comencen a estar ocupadetes.
4: Sí, escolta'm, és que ja hem vist aquí gent corrent per agafar aquí a primera fila al seu lloc per poder gaudir d'aquests artistassos que vénen avui aquí al desconcert. Estic amb dues noies, amb la Sara i la Ivet, que vénen de Vic.
17: Hola!
18: Hola!
4: Què tal, com esteu, noies?
18: Molt bé, nervioses.
19: Molt bé, molts de nervis, quines ganes.
18: Ganes.
4: És el vostre primer desconcert?
18: Sí.
17: Sí.
4: Vale, aquí veniu a veure?
18: Jo a Gavina.
19: Jo a l'Osa, i d'en Pere Albo i el Combioi, que som d'Osona.
18: La Peu Gang.
19: També.
4: Vale, quines cançons espereu escoltar avui?
18: Ostres.
19: Ciutat de Gavina.
18: Ciutat de Gavina. Balcons i cavalls seria top, també. King Goig, de Pere Albo.
4: Abans em sembla que m'heu explicat alguna fusió d'alguns artistes. Què us imaginàveu?
19: O sigui, sabem que a l'Oso cantarà en Ferran Palau, llavors ganes, però ens hauria agradat molt.
4: O sigui, això ho sabeu, vosaltres?
19: M'he escoltat la ràdio.
4: Ah, molt bé, així m'agrada.
18: I seria top d'en Pere Albo amb la Peu Gang. Seria heavy, heavy màgic.
4: Molt bé, noies, moltes gràcies. Mira, també estic aquí amb el Dani. Dani, què tal?
20: Molt bé.
4: A qui vens a veure?
20: Sobretot a l'Osa i a la Peu Gang.
4: A l'Osa també, és que Josep, aquí hi ha moltes ganes de veure a l'Osa i Peu Gang. Em sembla que s'estan esperant alguna cançoneta junts.
2: Ai, que bé.
20: Uf, tant de bo.
4: Home, és que...
20: Ferran
4: Palau també.
20: Sí, estaria molt bé.
4: Molt bé, és el teu primer desconcert?
20: Sí, és el primer cop que venim i estem molt contents, a veure què tal.
4: I què t'esperes per avui?
20: Doncs no ho tinc molt clar, imagino que molta connexió de grups i a veure, no sé, una mica d'inventar, a veure què tal.
4: Alguna cosa així passarà, em sembla que sí. Doncs ja veus, Josep, aquí moltes ganes de que comenci ja aquest desconcert.
2: I tant, i a més, la gent que ve per primer cop al desconcert ho viu amb una especial emoció, parlem de l'Anna mateix, però també de la gent que es va trobant i segur que ho viuran intensament.
4: Totalment.
2: Estic al costat d'una persona que no és el primer desconcert que veu, ni molt menys, que és el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, què tal? Com estàs?
21: Què tal? Bon estem, molt bé.
2: Molt bé. Et saludem sovint a la feina, però ens fa molta il·lusió saludar-te aquí cada any i que no fallis.
21: No fallo, i ara estem... Mira, ara entrava a la sala de l'Apolo i la Rosa Massaguer i la Montse Riu han ensenyat la retrospectiva de cartells anunciants dels 10 anys, i clar, fa patxoca, o sigui, fa 10 anys el primer desconcert on vam... O sigui, la gent cridava FM, FM, perquè en aquell moment ICAT estava només digital, i el segon desconcert ja va haver el compromís de l'aleshores vicepresident Oriol Junqueras i l'aleshores conseller Santi Vila de Cultura, i aquí han viscut el retorn a l'FM en aquesta dècada, és fantàstic.
2: Hem viscut moments molt emocionants aquí en aquest desconcert i aquest és especial. 10 anys el primer desconcert, 20 anys d'ICAT. Escolta, això a vegades es diu molt ràpid, però recorre un camí de 20 anys per una emissora de ràdio que el que vol és tractar la cultura des d'un punt de vista, diguem-ne, alternatiu, per dir-ho així, té mèrit.
21: Jo crec que no es valora prou el servei que fa ICAT a la cultura i a la música d'aquest país, i a la música en català. Vosaltres ho coneixeu més, que jo sóc un gairebé analfabet musical, però amb tots els grups del país, amb totes les bandes, quan parles amb ells sempre diuen que el primer lloc on va sonar la seva maqueta o el protoprojecte sempre va ser ICAT. I crec que quan els Manel diuen això, o alguns dels altres grups diuen això, dius, doncs mira, ICAT des del principi va tenir clar quin era l'objectiu.
2: I clar, i amb l'olfacte, no?, d'intentar fer les primeres entrevistes a la Rosalía, les primeres entrevistes a la Judeline, a gent que ara és molt i molt, molt i molt famosa, i volem creure que, en part, és famosa perquè també ICAT hi ha afegit alguna granet de sorra.
21: I també que sonin temes i cançons que no sonen a les grans emissores de ràdio, que això també és servei públic, donar altaveu, promoció, digue-li com vulguis, a creadors i creadores que potser necessiten aquest espai abans d'arribar als llocs més mainstream.
2: Sí, d'això es queixen molt els músics que entrevistem, que és molt difícil per un grup entrar, per exemple, al cartell d'un festival, sonar a la ràdio, perquè hi ha, diríem, moltes barreres que superar fins que acaba sonant a la ràdio, i aquesta crec que és una cosa que fa bé ICAT, que és posar menys barreres, diríem, perquè, home, no soni tot, però sona molta de la producció que es fa al país, que s'ha disparat en els últims anys. Ens costa molt estar al dia de què surt i nosaltres ens hi dediquem.
21: Sí, jo que sóc gran, encara recordo aquell concert del Palau Sant Jordi, el del rock català, i ara, clar, la meva canalla, que són petits, ara escolten, hi ha bandes que jo no he sentit mai, però clar, els viatges amb cotxes van amb podcast de Catalunya Ràdio Super 3 o amb grups que han conegut a ells. Aleshores, crec que és fantàstic i que per molts anys duri això.
2: Sempre pregunto si hi ha algun grup que tens ganes especialment de veure.
21: T'ho explicaré.
2: Aquest any no hi ha Valle Valle.
21: No. Que tens memòria, Valle
2: Valle. Sí, que t'agrada, Però hi ha una miqueta de tot. Tornen les guitarres, una miqueta, que sé que tu les guitarres també et molen, doncs sí. Guitarres amb Dan Peralbo, amb Masoni, amb Sidoní...
21: Mira, tinc ganes de veure el que vaig veure a Lleida, perquè com a bon lleidatà, ara estic repassant el Kelly, sí. El vaig veure...
2: Quina veu?
21: El vaig veure a l'entrega de les medalles de la ciutat a Lleida, la Seu Vella, en un entorn fantàstic, i era molt emocionant perquè li estan donant la medalla de la ciutat, entre altres, al Dani Badia, que era el company nostre d'esports que va morir fa uns anys, i ostres, tinc moltes ganes de veure-la en aquest context. Però avui vinc amb un encàrrec que em fa molta vergonya reconèixer, i això, aquí he d'anar a veure-la a Monique per demanar-li un autògraf, que no he demanat mai una de vida d'un autògraf per la meva filla Ares i pel meu fill Arnau. Llavors, bueno, si veieu que la Monique per aquí, em veureu fer el ridícul demanant un autògraf.
2: Doncs mira, just abans que tu estava parlant per antena la Monique per ICAT, perquè estava amb l'Albert Miralles, o sigui que sí. Volta per aquí.
21: Doncs ja li diré, a veure si aquesta missió suïcida que m'han enviat els meus fills.
2: Sí, home, sí. Jordi, a partir d'ara passar-ho bé, eh?
21: Sí, sempre. La veritat és que, a banda de l'expressió creativa, l'expressió musical, tinc la sensació que la gent s'ho passa bé. L'any passat, recorda que hi havia la semifinal del Barça, que quan vam dir, mort, de bo, aquí no vindrà ningú, es va omplir la sala, la gent ho va disfrutar i després es va sentir els últims minuts de la TTT. Vull dir que és allò, el ràdio al 100%.
2: Doncs avui farem ràdio un cop més des de la sala Apolo. Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, gràcies per el suport en aquest temps i avui també especialment.
21: Gràcies a vosaltres i a disfrutar-ho, i per 20 anys dedicat més i 10 anys més de desconcert segur.
2: Jo ja signo, ja m'apunto. Gràcies, Jordi. Molt bé, doncs ja veieu, aquí es va animant, i també volem donar micròfon a la gent que habitualment no parla tant per la ràdio, com el Jordi Borda, que ha fet molta ràdio, però com a director no parla tant, i també amb els companys ICAT que ens anem trobant. Sergi, estàs amb l'Alberto i la Gala del Loft?
3: Sí, però ens haurem d'esperar un moment perquè ara mateix estan entrevistant a un dels protagonistes del desconcert. Estan aquí entrevistant ara mateix a Mamaduixa, que de fet, doncs, si tenen una estoneta, intentarem agafar-los ara a tots tres, però estan, per cert, si esteu venint cap al desconcert, agafeu per aigua, perquè estic aquí a la porta i estan començant a caure algunes gotes, no gaire, però el trajecte del metro a l'Apolo és curt, però per si les mosques, agafeu per aigua.
2: Val, Sergi, quan tinguis l'Alberto i la Gala, ens avises, perquè també serà interessant parlar amb ells, perquè ells han sigut presentadors del desconcert, i a veure com ho viuen aquest any sense fer aquesta feina, diríem, més tranquil, segurament. Els presentadors d'aquest any, ho recordem una vegada més, són el Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell. Albert i David, si us els trobeu per aquí, també els volem entrevistar, perquè per nosaltres també són unes estrelles en el dia d'avui.
5: Sí, jo els estic buscant, no sé tu, David.
6: Jo he trobat, de moment... Perdoneu, ara vinc.
5: Sí.
6: He trobat el Frank.
2: Home.
6: El Frank i l'Aina, tots dos aquí que s'estan canviant, no mirarem.
5: Tu pots mirar el que vulguis, David.
6: Molt bé, miraré. Escolta, tu ja has fet de presentador del desconcert.

0: jo tinc bastanta memòria de peix, però jo diria que l'altra vegada que vas fer de presentador, va esclatar un pastís a la teva cara?
1: Mira, avui serà la tercera vegada que presento. Fa 4 anys va ser amb la Mariona Batalla, va ser el dia del pastís. Fa 2 anys amb la Berta Aroca no hi va haver pastís. I avui amb l'Aina no en tinc ni la més remota idea del que pot passar.
0: Però alguna sorpresa sí que hi haurà.
1: Se'ns ha dit que sí, que hi ha sorpresa al principi, sorpresa al final i sorpresa pel mig, per tant, us heu de quedar enganxades a ICAT tota l'estona.
0: Hi ha molta gent que potser no ho sap, d'altres sí, que tu, a més de tenir un gran programa de ràdio a ICAT, que és el Nota de Veu, tens una gran afició pel ciclisme.
1: Guaita els mitjons que porto.
0: No, ja ho veig, ja.
1: Mitjons de bicicletes. I també amb el rotllo de la bici hi haurà alguna sorpresa.
0: Val, jo ho deia per aquí.
1: Doncs hi haurà algun moment d'aparició de cultura ciclista a l'escenari. I fins aquí podem llegir.
0: Sí, no desvetllem més coses. I, evidentment, el Nota de Veu són dues persones, dues veus, i el Frank i també hi ha l'Aina. Com estàs, Aina?
2: Molt bé, molt feliç de ser aquí.
0: Ahir et vam preguntar, estàs nerviosa? Vas dir, no. I ara?
2: Una mica més, perquè al final crec que és una gran responsabilitat presentar el desconcert, però no, perquè em fa tanta il·lusió i m'hi sento tan còmoda també amb en Frank i també hem tingut en Sergi Ruiz, que ens ha ajudat molt, la Lucía,
1: ara,
2: en Carles...
1: Ara, shoutouts per en Sergi Ruiz, eh?
2: Tota la gent que ens ha ajudat també a fer el guió i a pensar-ho tot, que està tot tan previst i tot tan estudiat i ens ho hem mirat tant que tinc com la tranquil·litat de saber que sortirà genial.
0: Que sortirà genial segur, el que passa és que, clar, tot tan previst, tenint en compte que és el desconcert, segurament hi pot haver alguna cosa imprevista.
1: Però saps que la millor improvisació és la que es prepara.
2: Exacte.
1: És una mica aquest rotllo.
2: I també, al final, no podem patir per les coses que no podem controlar. Per tant, tot el que tenim clar sortirà increïble i la resta encara millor perquè serà sorpresa.
0: Molt bé. Tu havies vingut ja, suposo, alguna vegada, però com a públic, no?
2: Sí, tant. Per exemple, l'any passat.
0: Què et va agradar més de l'any passat?
2: Mira, l'any passat recordo especialment l'actuació de Svetlana amb l'Osa, que l'Osa repeteixen aquest any. Aquest any crec que les veurem en un registre molt diferent, però és que és la gràcia de l'Osa també, que són capaces d'enfrontar-se a qualsevol repte. I de l'any passat recordo molt aquesta cançó, que de fet al final va acabar sent cançó de l'estiu dedicat.
0: Efectivament, sí. Doncs escolta, us deixo perquè queda res, em sembla que un quart d'hora perquè sortiu a escena. Per tant, us deixo que us canvieu a gust i tranquils.
1: Seguim canviant-nos davant de tota l'escena musical catalana.
0: Sort que estan menjant i bevent i no es veuen.
1: Increïble,
3: veus?
1: Això.
3: Sort que és ràdio, també, perquè si no, ja estaríem veient potser intimitats. De seguida anirem a parlar amb uns ex-presentadors, diríem, que van presentar l'any passat el desconcert, però l'Albert Miralles té convidat.
4: Tinc convidat, efectivament, companys. I és un convidat que, deixeu-me dir, amics i amigues que esteu escoltant ICAT, que el 2018, quan jo vaig presentar el desconcert dalt de l'escenari de l'Apolo, em va llançar la millor trolejada i la més simpàtica que m'han fet mai dalt de l'escenari. Jo els vaig preguntar, què us passa al de Lleida? Què feu als de Lleida? Que sou uns flipats. I aquesta persona, que és en Kelly Azaia, que tinc aquí amb mi, Kelly, bona nit.
5: Molt bona nit.
4: Em va dir, què em vas dir? Em vas venir a dir alguna cosa tipus?
5: Sí, perquè com que el show anava de Guilty Pleasures, vas dir, ostres, aquesta cançó s'ha quedat molt bé, però no té res de guilty. I et vaig dir, bueno, és que som de Lleida i els de Lleida fem el que volem i ja està.
4: I a partir d'aquí el senyor Posto, és a dir, Postureig Lleida, en compte de Twitter i Instagram, que heu de seguir, perquè a més té un component social important i fa coses molt xules, em va fer un mem i va ser el primer mem que jo vaig protagonitzar, cosa que, Kelly, t'agraeixo. Amb els anys hem anat fent camí, des de Coers en aquell moment, fins avui. Ara fa un moment hem parlat amb la Monique Macon, que ella té arrel camerunesa, tu tens arrel nigeriana, per tant, podem parlar d'afrobeat i afrobeats amb tu. Avui, què hem d'esperar, Kelly, de tu a l'escenari? Així per donar una pista.
5: Bona energia, com sempre. Energia i veritat. A veure, i molta qualitat, però no per part meva, perquè us porto a la Monique. O sigui que...
4: Quina veu la Monique, no?
5: Sí, sí, jo he flipat a les proves. Tu te creus que ella abans d'ahir me diu una cosa, quan assagem? I li dic, tu no necessites assajar. I després de fer el passe de les proves, li dic que tu volies assajar i s'ha ficat a riure. Hombre, no et cal assajar. No.
4: De fet, Josep, tu m'ho confirmaràs o no, però l'entrevista que l'hem fet fa una estona a Monique. Penseu que la Monique és una persona que acaba de sortir d'Eufòria. És a dir, és novella, no té molta experiència. I l'hem vist molt sencera. I de fet, això ho comentàvem amb el Kelly també, que la Monique és d'aquestes persones que tinc la sensació que trepitgen fort, Kelly. Sí, sí. Que és una cosa que comparteix molt amb tu, també.
5: I té els peus molt, molt ben posats al terra, perquè li dic... Bueno, lo típic que es diu, no? Després d'un show, ella ha sigut finalista d'Eufòria, i li he dit, bueno, podies haver guanyat tu, la veritat, perquè éreu molt bones. M'ha dit, bueno, és que no necessitava guanyar, la veritat. Seria ja, per mi, era un honor. O sigui, no molta gent diu això.

0: hi ha aquella cosa, aquella humilitat que, pel que començo a entendre, caracteritza la Mònic, que sí, confirmem, pujarà a l'escenari avui amb en Kelly Azaia, el nostre amic dels Coers, que amb els anys, després d'uns bons passos de guanyar la Voz, aquest talent, has començat a construir una carrera sòlida en solitari. Cap on ens porta aquesta carrera, ja per acabar, Kelly? Digue'ns cap on creus que vas.
1: No sé cap on vaig, sincerament, és impossible saber-ho, però espereu que en dos anys o menys us estaré dient que compreu entrades pel Palau Sant Jordi.
0: Kelly Azaia, drop the mic ara mateix. I una cosa última. Espera, un moment, Josep, un moment.
2: A veure.
0: Espera un moment. Bruno de Fabrizis, Mamaduixa. Estem en directe, Bruno?
3: Ah, fantasia. Fantasia, jo aquí.
0: Home, i és més, Gigi Ross, com està?
4: Molt bé, bona nit, com esteu?
0: Tenim artistes que estan arribant ara mateix aquí. Bruno, què fareu avui? Digue'ns alguna cosa, una pista. No donis tots els detalls, una pista.
3: Perfil baix.
0: No, mai, tu, mai.
3: Sí que per això, com mai, avui el perfil baix serà el contrast de que jo mai. Saps? Això o tu pujaràs a l'escenari a cantar?
0: No, jo no, segur no. Sí. No sé si l'entenc el Kelly. Ai, el Kelly, ja no sé qui és qui. Jo no. Gigi, pel teu part.
4: Passar-m'ho bé. Jo avui vinc a disfrutar. Disfrutona.
0: Josep, ja veus que això comença a bullir fort. Sí. Adéu, bonics. I vaja, ja ho sentireu d'aquí una estona dalt de l'escenari. Kelly, moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres, vagi bé.
0: I molta força amb tot. Josep, et torno a la connexió. Seria no parar, eh? O sigui, tu, si vols, demana, que jo tinc mitja polo per aquí.
2: Escolta, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, vol un autògraf a la Mònic, eh? Ara vindrà
0: ara,
2: cap aquí.
0: Ara li demanem.
2: Ara vindrà cap aquí, ja ho arregleu. Ara pensava en la Gigi. Que bé que es veia el desconcert sense haver de cantar també, super relaxat, o no havent de presentar la gala, que això serà una feina i serà un orgull, per l'Aina i el Fran Lluís, però avui estaran enfeinats. En canvi, Sergi, crec que estàs amb una gent que avui venen més tranquils.
5: Venen una mica més tranquils, però no paren des de que els heu entrat per la porta. Gala, Alberto, del Love, què tal, com esteu?
6: Home, estem fantàsticament i molt il·lusionats aquest petit desconcert!
7: Estàvem aquí fora, hem trobat ja tots els artistes i nosaltres estem amb ganes de veure'ls sobre l'escenari, la veritat.
5: Ara esteu ja aquí a la sala, però fa un moment, que estava sent la vostra ombra jo ara mateix, heu repassat tots els cartells del desconcert. Quin us ha agradat més? Què us ha cridat l'atenció dels antics? Què recuperaríeu d'aquells desconcerts?
6: Evidentment, com a Gala Castelltort, he de dir que recuperaria Oques Grasses. No sé de quin cartell és, perquè com a Gala Castelltort també tinc TDAH. Llavors, hi ha aquest petit punt de que no me'n recordo, però 100% Oques Grasses, tot i que ja sabeu que a mi d'en Peralbo m'encanta. I, per tant, estic molt contenta que hi fossin. Aquest any, el passat, també hi van ser...
7: L'altre. Sí. Si no, el del 2023, que va ser el primer any que van venir junts, i va ser també una de les primeres vegades que vivíem un concert a l'Apolo. I això crec que és un moment molt memorable i molt icònic. Sempre, a sobre, Julieta, Figaflau, Estalls, que estaven al seu puto prime. Bueno, pelos, que diríem.
6: Tothom recorda el seu primer concert a l'Apolo. I nosaltres, doncs, va ser un desconcert, el desconcert, perquè al final del dia som unes ICAT girls.
7: Des de que vam néixer gairebé, perquè vam néixer la vegada que ICAT, més o menys.
5: L'any passat vosaltres estàveu sobre l'escenari, aquest any ja amb Frank i l'Aina. Algun consell per ells dos?
6: Home, jo crec que els consells els ens haurien de donar ells a nosaltres cada dia de la nostra vida.
7: De fet, més que consells, tindrem FOMO.
6: Una mica sí. Jo recordo l'any passat cridar molt perquè estàvem jugant la Champions.
5: Sí, per un tema, aquest any no ens contraprogramen, eh?
6: No, pel que sigui, no? Que tampoc no cal mencionar-ho gaire.
5: Dèieu que teníeu FOMO. No sé si intentareu pujar en algun moment a l'escenari, no sé si intentareu fer una mica d'usurpació del show d'en Frank i l'Aina.
7: Es pot dir que podem pujar a l'escenari?
6: No sé, jo crec que en algun moment ells ens cridaran, perquè ja saps que som veïns de programa. Primer anem nosaltres, després van ells, de 3 a 5 i després de 5 a 7. Per tant, jo crec que en algun moment ens trobaran a faltar.
5: Podem confirmar que l'Algala i l'Alberto pujaran a l'escenari del Loft?
6: Sí, som-hi.
5: Doncs aquí tenim una de les exclusives d'aquest desconcert. Merci, nois, i acabar de gaudir del desconcert.
7: Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies.
2: Que bé. Doncs la gran família d'ICAT, que avui també estem d'enhorabona, és la nostra festa també. És una festa compartida amb tots aquests músics i compartida amb els oients. La sala Apolo es comença a omplir, mica en mica. Anna, sempre passa que cada any passa això, ja t'aviso, que sembla que no s'acabi d'omplir i després, els últims minuts, s'omple de... totalment.
8: Home, és que això ara aquí ja fa patxoca, eh? Ara deia la Gala, comentava que, clar, tothom que arriba a l'Apolo se'n recorda del seu primer concert. Doncs estic aquí amb un parell de dones, que és la seva primera vegada a l'Apolo. Què tal? Com estàs, Núria?
9: Pues molt bé, mira, contenta de venir, que sóc del barri, no havia estat mai aquí a l'Apolo.
8: veus? Doncs vens pel desconcert, vens a veure alguns artistes. Em sembla que ets molt fan de la Moni com el Jordi Borda, com el nostre president.
9: Soc seguidora de l'Eufòria i bueno, va arribar fins a la final.
8: I la vas anar a veure?
9: Sí, vam anar un dia a TV3 a veure la segona gala vam anar.
8: Molt bé, t'esperes que la Moni, per exemple, actuï amb algun artista, que hagis vist el cartell?
9: No en tinc ni idea. Podria... Potser amb la Llum, que també va sortir a l'Eufòria.
8: Ah, mira, doncs no estaria malament, aquesta fusió. Ah, no està malament.
9: Podria ser, perquè també era de no sé quina edició d'Eufòria.
8: Veus? Doncs mira, no està malament. També estic amb un parell de noies que estan estudiant periodisme. Com esteu, noies?
10: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de veure què passa aquí avui.
8: A qui veniu a veure, expliqueu-me.
10: Home, la Venus, clarament, i també Flashy Ice Cream.
8: Flashy Ice Cream i la Venus, eh? Hi ha alguna cançó aquí al mig, potser?
10: A mi m'agradaria que cantessin Nena, la veritat. Perquè crec que és un rotllo que Flashy al final potser no estan acostumats i que seria molt guai veure com actuen.
8: Molt bé, i tu, Clàudia, què t'esperes?
11: Jo vinc a veure el Mamaduixa i el Lil Dami. M'agradaria que el Mamaduixa cantés La millor gent del planeta, que la vaig veure que la va cantar Eufòria, que era de Jurat aquest any, i m'agradaria veure-la aquí cantar.
8: Molt bé, és la vostra primera vegada aquí al desconcert, eh? I a l'Apolo?
11: També, el meu, sí.
8: Doncs mira, molt bé. I quin ambient veieu?
10: Bueno, està guai, s'està emplenant ara. Sembla que està vinguent més gent i tot, i jo crec que d'aquí poc estarà tot molt ple.
8: Sí, clar, és que ja només queden 10 minuts, Josep, i és que clar, aquí la gent té moltes ganes de que comenci el desconcert.
2: Que bo que trobar gent que és el primer desconcert que ve a veure, que això potser és difícil, però ja en trobaríem, eh? Però que sigui la primera vegada que ve l'Apolo, una persona del barri. Home, doncs ja tocava, home.
8: Sí, ja tocava que vinguessin per aquí.
2: Una de les sales més actives d'Europa, segurament, la sala Apolo, que ens acull cada any en aquest desconcert. I dins el desconcert, segurament, el lloc més desconcertant a hores d'ara és darrere de l'escenari. Albert?
0: Sí. És que no sé ni què dir ja, Josep. O sigui, això és un caos. La gent menja pizza, beu cervesa, beu aigua, beu Coca-Cola i peten la xerrada, sobretot, entre gent que detecto que no estan tan lluny generacionalment, però que potser feia temps que no es veien. He vist el Caïm Riba parlar amb diverses persones i ara el Caïm Riba el reclamo i ve cap a nosaltres, cap a ICAT. Caïm, com estàs?
12: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, esteu de celebració, tu i la Dolo, Pastora, esteu de celebració, acabeu de publicar un disc antològic amb un farcit de col·laboracions que tomben bastant d'esquena, per tant, felicitats, deixa'm-ho dir, que li vaig dir a la Dolo quan va venir a l'entrevista a Pausa, programa que insisteixo que escolteu. Perdó, paro de fer la promo ja. Caïm, estem una miqueta aquí avui amb la celebració conjunta, no? Pastora, avui crec que us marcareu una cançó que espera tothom i que és una cançó... Espera, que hi ha gent que... Senyor Chen, que m'estava atabalant ara. Què t'estava dient? Això, que avui una cançó que espera tothom, no?
12: Sí. Sí, el que passa és que farem un... Aquesta nit, a partir de les 12 de la nit, s'estrenarà el remix d'aquesta cançó i tocarem aquí una remescla del Miqui Puig.
0: Espera't un moment. Josep Martín, companys, estem parlant que tenim una primícia avui dalt de l'escenari de l'Apolo. Llàstima que avui el Miqui Puig no ha pogut venir.
12: No ha pogut venir, però...
0: Per agenda. Però us ha fet un remix de Lola.
12: Correcte.
0: Albert, meva. Digue'm.
13: Puc dir una cosa?
0: Pots dir una cosa, David Talleda.
13: Jo crec que hi ha dues cançons que es diuen Lola, que són les més famoses. Una és dels Kings i l'altra és Pastora.
0: Lola dels Kings, exacte, els germans Davis, i l'altra Pastora. Hi ha dues Loles a la història de la música. Sí, exacte, dels Kings, els germans. Vull dir, n'eres conscient, no?
12: Sí, i tant.
0: Jo crec que si preguntem a Catalunya, la famosa és la vostra.
12: De fet, la frase "no me llames Dolores, llámame Lola" ja surt amb alguna folclòrica molt antiga.
0: Vale,
12: però...
0: Llavors, això vol dir que avui tu i la Dolo defenseu aquest remix del Miqui Puig a l'escenari, que és una primícia que es publica a les 12 de la nit. Com esteu amb aquesta cançó després d'anys de no tocar-la? Us hi heu reconciliat d'alguna manera, Caïm?
12: Sí, no ens hem barallat mai. El que passa és que és una cançó que en directe sempre ens ha costat perquè és una volta d'acords que no para. I...
0: Ja, per tu, sobretot.
12: Sí. Ara faré coses diferents, però... que sempre li hem de trobar el què en directe, no? Perquè per no estar allà com un robot tocant la mateixa volta durant 3 o 4 o 5 minuts. Però bé, li estem trobant el rotllet, sí.
0: Home, doncs Josep, això que ens està dient en Caim Riba, gat vell de l'escena, que abans ho dèiem, avui estem feliços perquè compartim aquesta festa amb gent que fa molts anys que entrevistem i amb gent com la Monique, que acaba d'aterrar, doncs amb en Caim avui rememorarem temps que van ser feliços i que encara ho són avui en dia amb aquestes reversions. Caim, moltes gràcies.
12: A vosaltres.
0: Molta emoció, avui aquí a l'Apolo, Josep Martín.
2: Com mola, perquè aquest cartell és possiblement el més transversal generacionalment, perquè hem tingut cartells del desconcert, diríem, amb gent molt jove i alguns amb gent més veterana, però trobo que aquí, suposo que és a l'efecte 20è aniversari, no? De la Lola, diríem, el No tinc temps, però després grups d'últimíssima fornada, vaja, la Monique, que fins fa 4 dies doncs no la coneixíem nosaltres ni gairebé ningú a Catalunya, no? I així, avui jo crec que viurem també com una mena de compactat de 20 anys d'història de la música catalana, Aquesta és la sensació que tinc.
0: Bé. Ja, saps qui tinc aquí davant ara mateix?
2: A veure.
0: Perdó, Josep,
2: no sé
0: què tenies al cap ara mateix.
2: Endavant.
0: Però acaba d'arribar la que en Cesc Triquell li diu Xum. Llum, com estàs?
14: Bé, a veure, en realitat hi ha dos trossos de pizza i la Llum a darrere.
0: Ja, la Llum té un tros de sengles trossos de pizza, una cada mà. Són tots dos per tu?
14: Són totes per mi.
0: Estàs degustant un i l'altre així aleatòriament.
14: Sí, perquè jo no em conformo, jo vaig a totes bandes.
0: La Llum, que és una persona que, ara dèiem, la Monique, acaba de sortir a Eufòria, espera que m'entortolligo amb els teus cabells, amb els meus no, que la Llum va sortir a Eufòria ara fa un parell o tres de temporades?
14: O quatre.
0: Quatre ja? Mare meva.
14: Però jo soc de la primera.
0: Ets de la primera, tens raó. Llum, què li dius a la...
14: Jo soc la primera.
0: Què li diries a la Monique avui? Debut al desconcert.
14: Oh, que guai! Li diria que s'ho passés molt bé i sobretot que gaudís. I que gaudeixi també d'aquest moment amb les seves companyes d'edició.
0: Vale, i una última cosa. Quan t'esperem, discogràficament parlant?
14: Mira, aquesta setmana trec un remix de 92 amb un artista increïble, productor, que es diu Chico Blanco, que és de Granada.
0: Molts nervis.
14: I és un banger.
0: Molts nervis de sobte amb Chico Blanco i la Llum fent equip. Llum, gràcies. Moltes felicitats per tot.
14: Que va.
0: Josep, ara sí que et deixo, perquè mira, els músics comencen a baixar perquè això s'acosta ja.
2: Home, esclar, estem a 4 minuts, en principi, que comenci el desconcert. Ara, sabeu que hi ha una regla no escrita, i és que els concerts no comencen fins que no ha pogut entrar tota la gent que està fent cua per anar a aquell concert. Això, els que anem a concerts des de fa anys, ja sabem que és una mica així. I crec que aquest desconcert començarà una miqueta tard perquè tenim encara gent a fora intentant accedir a la sala Apolo, oi, Sergi?
5: Sí, ara mateix aquí baix hi ha una cua bastant llarga de gent. S'ha esvaït una miqueta aquests últims 20 segons, però realment hi havia gent des de les valles de l'entrada fins aquí a les on hi ha la gent apuntant el nom. I tenim una d'aquestes persones que avui també, un d'aquests oients i avui públic del desconcert, que avui ve el seu primer desconcert, que ha hagut de fer també la cua, però ja el tenim aquí dintre. Diego, bona tarda.
15: Bona tarda.
5: Bé, teu primer desconcert, em comentaves, què et sembla la iniciativa i què et sembla també el cartell? Has vingut a veure algú en concret?
15: Jo entenc català, no crec que
5: endavant,
15: català bé, però entenc molt bé català. No, crec que és una iniciativa molt interessant. Sempre és important tenir escenaris donde uno puede encontrarse y conectarse con las bandas, con la cultura, con lo que uno en verdad quiere conocer, que es la música que se hace aquí y que se consume aquí y que se vive aquí. Y creo, por lo que veo en el cartel, que no hay mejor forma de tener una muy buena aproximación a la cultura catalana musical.
5: Porque en Diego es de Colombia. Muy rápido, ¿has venido a ver algún grupo en concreto?
15: No, yo vengo de la música, me gusta la música, no tengo una banda en concreto, estoy muy abierto a escuchar lo que va a pasar hoy.
5: Doncs et deixem gaudir del desconcert.
15: Moltes gràcies.
2: Que bo, perquè, clar, darrere de cada persona que entrevistis del públic hi ha una història diferent. Fixeu-vos que ha parlat oients amb situacions doncs, totalment diferents, d'edats diferents, que venen a grups a veure grups diferents, gent que no coneix grups en concret, però que té interès en la música catalana, com aquest últim entrevistat. La veritat és que és un públic molt divers i la gent que passarà per l'escenari també. Recordem que estem a les portes ja de que comenci aquest desconcert amb, entre altres, Alosa, Dan Peralbo i el Convoy, Ferran Palau, Flashy Ice Cream, Gavina, Punt MP3, Gravo, Jules, Kelisaia, Le Coq, Lil Dami, Senyor Chen, Llum, Mamaduixa, Mazzoni, Monique Macon, Pastora, Pound Gang, Sexeni, Sidoni, Venus, Hipnosi i Jung Rajola. Aquí hi haurà combinacions entre aquests músics que segurament no us espereu. Cançons que potser us sorprendran, que no són les que previsibles. I, per tant, qualsevol cosa és possible en els propers minuts d'aquest desconcert que us recordem que us oferirem íntegrament. És clar que sí. A ICAT, durant els propers minuts, fins a les 11 aproximadament de la nit, estarem en directe amb vosaltres fins que comenci aquest desconcert del 2026. És una edició especial, 20 anys d'ICAT, 10 anys del primer desconcert, i avui això crec que serà una d'aquelles nits històriques. Veurem quin és el moment també que queda per la història d'aquest desconcert. Cada any hi ha un, i probablement quan, abans que comenci, podríem aventurar, serà aquest moment, quan passi això, i normalment no és aquest, és sempre un altre moment inesperat que s'emporta la palma i que queda en el record com el moment estel·lar del desconcert 2026. M'imagino que a hores d'ara, que són les 9 en punt i que era l'hora que estava previst que comencés el concert, doncs ja no sé si ha entrat tothom, Sergi?
5: Encara està acabant d'entrar algunes persones molt comptades, però estem veient ja que estan començant a tancar algunes portes, però ara m'estic aproximant a veure la sortida i encara hi ha, i torna a haver-hi cua, encara més cua, i fa la volta, sabeu, l'entrada a l'Apolo, que fa així com una mica de passeig, doncs fa la volta com direcció, el paral·lel direcció a mar. Per tant, veurem si comença una mica amb retard, però feia un moment que no hi havia ningú, que semblava que havia entrat tothom, i ara mateix no, torna a haver-hi moltíssima cua aquí per entrar al desconcert d'aquest any.
2: Que bé, i la sala Apolo que es va omplint,
16: Sí, Josep, està omplint-se, això.
2: Que sí, ara sí,
16: hi ha moltíssima gent, i tant. Mira, estic aquí amb un parell de noies. Mira, amb una que és gallega, per exemple.
17: Sí, jo sóc gallega, però visc a Barcelona.
16: Veus, a qui vens a veure?
17: A Kelly Azaia.
16: Tens claríssim, eh? Sí. I tu qui vens a veure?
18: Jo igual, al Kelly Azaia, sí.
16: Molt bé, amb què creieu que cantarà Kelly Azaia?
18: Amb la Losa, maybe, no ho sé. Amb la Losa, penso.
16: Molt bé, i tu què creus?
17: Jo crec el mateix, a Losa, sí.
16: Amb la Losa també, eh? Ho teniu claríssim. Molt bé. Tu què vens a veure?
19: Jo a la Losa.
16: Escolta'm, Josep, m'estic trobant un munt de gent que vol
2: que
16: veure.
2: Que bé, no, a Losa?
16: A Losa, sí. Escolta'm, és un gran reclam.
2: Sí, perquè, clar, reclam. Això no és una enquesta representativa, però t'has trobat molta gent, realment, a Losa.
16: M'he trobat moltíssima
2: està
16: gent.
2: Està bé? Fantàstic. No, me n'alegro moltíssim.
16: Escolta'm, això s'està omplint, eh?
2: Sí,
16: ja t'ho
2: oi?
16: Dic. Vull dir, hi ha moltes ganes de que comenci ja el desconcert.
2: Doncs nosaltres també tenim moltíssimes ganes que comenci. Estem a escassos minuts i si som molt breus encara podem saludar algú més, Albert, oi?
0: Podem saludar algú més, efectivament, molt breus, i aquesta persona no té una carrera breu, la comença a tenir llarga, la carrera és el senyor... Perdó, ho sento, demano perdó per aquest acudit. Lil Dami, com estàs, amic?
20: Bona nit i bona hora.
0: Dami, no és el primer desconcert que fas, eh?
20: Estava comptant. Jo crec que és el quart o el cinquè.
0: No.
20: Llavors, què porteu, 20?
0: No, 10. 20 ICAT, 10 de desconcert.
20: Ah, hòstia. Més, fa més por, l'estadística.
0: El 40% de desconcerts, Lil Dami ha estat a l'escenari, eh?
20: Desconcertant com a poc, sí.
0: Com estàs?
20: Molt bé, tio, la veritat. No em puc queixar. Tu com estàs, tio?
0: Jo estic fantàstic, però no sóc... Gràcies.
20: Feliç.
0: No sóc jo el protagonista i aquí la Flashy Ice Cream veiem en Kelly Azaia, que és un dels reclamats aquesta nit, i en Dami, que pots donar una pista, petita pista, va, sense dir-ho tot. De què faràs avui?
20: Ah, farem un tema amb el senyor Chen de l'últim EP que hem tret.
0: Val, doncs la pista ja està feta.
20: Vale. Agafo el micròfon, que hem tret d'un EP que està, puta mare, 5 minutets més ja disponible.
0: T'estimo, David. Josep, et torno la connexió perquè això és insuportable ja.
2: Bé, doncs no s'entendria ICAT sense el Lil Dami, i Lil Dami crec que tampoc ell no s'entendria a si mateix sense ICAT, perquè algun cop ho ha dit que aquesta és casa seva i ens encanta. Ho tenim tot a punt. Sala Apolo de Barcelona en directe. 20 anys ICAT, ho volem celebrar com és habitual en aquesta cita que s'està convertint ja en un clàssic i mereix ser un clàssic del desconcert. La reunió de la plana major de la música del país al voltant d'un repertori impossible i d'un concert desconcertant. Comença, doncs, el desconcert 2026. Prepareu-vos perquè... podeu esperar el que menys us podeu esperar. Això és sempre el desconcert. Sense guió i a l'expectativa de veure què passa. Comencem, doncs, aquesta edició del Desconcert 2026. 20 anys ICAT, 10 anys del primer Desconcert. Això serà històric, companys. Gràcies a tots els que heu estat parlant durant aquest especial. A l'Albert Miralles, al David Tallet, al Sergi i a l'Anna. Gràcies.
16: Gaudiu molt, companys.
5: Gràcies, gaudiu.
2: I ara tots,
0: bona festa major.
2: Ulls cap a l'escenari, perquè ens havien dit que començàvem immediatament i segurament...
13: Estan aquí amb molts nervis,
2: està a punt, Josep. A punt de començar,
13: que,
2: això.
13: Jo sé que aquí al costat seu, i escolta, són les últimes instruccions.
0: Jo t'he de dir, Josep, que això, el que acabes de dir fa una estona, m'ha semblat superben tirat, això de sense guió.
2: Sí.
0: No estan sense guió, eh? Tampoc descobrirem ara les bambolines de tot plegat, però sí que és veritat que hi ha aquest desconcert constant, perquè són moltes parelles que s'han de trobar, que és molt divertit veure-ho des de darrere. Els que ens estigueu escoltant des de casa, ens podeu envejar una miqueta si voleu, perquè veus moltes corredisses, és maco de veure, perquè la gent té ganes d'abraçar-se al final, perquè insistim molt, són 20 anys i cap, són gent que està molt lligada a aquesta emissora i són gent que s'ha conegut moltes vegades a partir de, doncs això, d'una sala Apolo, un desconcert, o a partir d'una entrevista o d'una col·laboració. A mi em sembla superinspirador veure que hem, humilment, crec que podem parlar, Icat, que hem generat coses boniques.
2: Sí, tant,
0: I per tant, veure tot això aquí darrere a mi m'omple d'orgull.
2: Doncs comencem, si us sembla. Això és el Desconcert 2026 des de la sala Apolo durant les pròximes dues hores. Molta música a Icat, com sempre, és clar.
19: Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, t'ofereix el millor concert del moment. El Desconcert d'ICAT des de la sala Apolo.
2: Ara sí que ja estem esperant que comencin a passar coses. Anava a dir que passessin coses a l'escenari, però no té per què ser així, perquè un desconcert pot ser desconcertat des d'aquest punt de vista, que no comenci tampoc des de l'escenari. Ja us avisem, passaran coses que no us podem explicar i algunes que segurament els mateixos responsables de tot plegat no saben que passaran. Aquesta és la gràcia del desconcert. La sala plena, expectant, els instruments a punt. I com us dèiem, avui el desconcert comença, però no des de l'escenari, ja veureu. Començareu a escoltar segurament una veu, unes veus que apareixeran entre el públic i que donaran ara sí l'inici a aquest desconcert que us estem oferint a ICAT. De fet, fa una hora que estem fent aquesta prèvia, escalfant els motors, i amb moltíssimes ganes que això comenci. Estava previst que fos a les 9 del vespre i ara portem ja doncs uns quants minuts de retard, però diríem que entra dins del previsible. Imaginem que això està a punt de començar i que la música començarà a sonar. Potser no començarà a sonar la música. Ja us adverteixo que potser el primer que escoltarem no és exactament una música. Començaran a passar coses a la platea. I a la platea veig que encara hi ha el Sergi.
5: Hola, què tal?
2: No sé si... Què està passant? Si es pot explicar.
5: Què es pot explicar? Crec que no començaran en Frank i l'Aina presentant.
2: Que no.
5: És tot el que puc saber. Hi haurà algú que apareixerà en principi d'aquí del públic. Tres persones, crec. A veure si apareixen ja o no. I crec que venen una mica d'esturotar els plans de l'Aina i d'en Frank, que també us dic, pel que sé, suaran bastant aquest vespre l'Aina i en Frank.
2: Clar, és que aquesta és una clàssic també del desconcert, que es boicoteja ell mateix, diríem. Que sempre...
5: I potser alguns han contribuït a boicotejar l'Aina i en Frank una miqueta.
2: És possible. Ja veurem. Ells suposo que la sabran entomar, que tenen també moltes taules i moltes hores de vol. Però sí, aquí quan presentes aquest acte has d'estar obert a que passi qualsevol cosa. Com nosaltres, que estàvem esperant l'inici del concert i sembla que es retarda encara uns minuts més.
5: Però ja es va fent fosc aquí a la sala Apolo.
2: Sí, han baixat, començat a baixar una mica els llums, no?
5: Una miqueta, i tot vermell, passió, aquí, vermell i cat, a l'espera, això, que hi hagi tres persones que, quan vulguin, a veure si ens sorprenen una miqueta amb aquest inici diferent del desconcert.
2: Doncs sí.
0: Josep, Josep, és que tinc una persona aquí, no sé si us puc trepitjar o no, però ara mateix sóc amb Abraham Urriols, company del TV Notícies de TV3, dels informatius. Com estàs, Abraham?
3: Molt bé, encantadíssim. 20 anys, eh? Esteu
0: 20 anys
3: fent aquí.
0: És fort, Abraham.
3: És molt bèstia.
0: Escolta, esteu expectants? Esteu nerviosos?
3: Sí, mira, perquè jo fins i tot aquí hi ha un dels meus grups preferits, que és Sidoní. En segueixo molts, eh? Vull dir, és un cartellarro. Però jo a Sidoní pensa que tinc samarreta, tinc dessuadora, tinc, és a dir, la samarreta d'esport. Sóc un boig. I per tant, veure'ls amb aquesta cosa que feu aquí al desconcert, que és treure'ls de la zona una mica de que habitual, a mi em sembla meravellós.
0: Avui l'Abraham Urriols, company de la casa, company d'informatius, ho disfrutarà moltíssim. Abraham, gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Una abraçada.
0: A tu. Ja veieu que hi ha expectació molt forta de gent que són estrelles ja directament de la comunicació.
2: I tant.
0: Aquí. Fans de Sidoní. Reclamar que Sidoní es mereixen el seu tro d'honor perquè són un grup solvent, boníssim, històric, amb unes cançons, unes lletres, ho tenen tota aquesta gent.
13: Jo diria, Albert, que hi ha hagut una mica gustos per tot, eh? És a dir, que hi ha molta gent que ha dit Alosa, molta gent que ha dit Sidoní, també molta gent d'en Peralbo, jo crec que no s'han deixat ningú, i això el que significa, des del meu punt de vista, és que aquest any el cartell del desconcert és 100% el millor que podíem trobar.
0: Esperem una cosa, companys. Podríem estar parlant del millor cartell del desconcert de la història. Així crec que ho certifiquen unes persones que ara mateix estan embogint i esteu sentint segurament de fons a través dels micròfons d'en David i meu, que són davant de l'escenari i ho estan vibrant moltíssim, eh? Moltíssim. Ara sí que veig la sala Apolo, que fa molt goig, està planíssima, fins i tot a dalt, eh? Fins i tot a dalt veig gent amb els seus mòbils esperant captar aquest moment, que trobo que és força històric de la ràdio pública catalana.
2: Escolta, al final ens posarem nerviosos nosaltres també, perquè és clar...
5: Ai.
0: Jo ho estic molt, eh? Ho estic infinit. Jo estic com l'Abraham Urriols per 3, ara mateix.
2: Perquè aquest és un moment que sempre és de tens, diríem, de ara comença, però és que aquest moment s'està allargant i bé, la gent té molta paciència, nosaltres també.
5: Una mica de hype, no? Per una mica d'atenció, sí. Per fer...
13: S'acostuma a dir que allò que és bo es fa esperar, però tampoc potser no tant.
0: A veure. Estic veient cares conegudes, també. Mira, acabo de veure una persona que està molt vinculada, el que passa que no sóc a temps ara mateix, ni tinc un braç suficientment llarg, però està molt vinculada al segell Loop Records, que sabreu que és el segell que publica els discos dels Tietz, per exemple, de Danny Sixisky, de tanta altra gent, que també no s'ha volgut perdre aquesta festa, perquè aquesta festa del desconcert també és una festa important, no només pel públic, no només pels que ens escolten cada dia i ens fan costat, sinó també per la gent que està en això de la indústria, no? Perquè el que dèiem abans, quan tu estàs al backstage i gaudeixes de veure les converses d'aquest artista que diries, ostres, no me l'imaginava de cap manera conversant amb aquest altre perquè estilísticament estan lluny, doncs bé, a nosaltres això ens inspira molt i veig que la gent que està aquí a la indústria i veient com va la cosa també.
2: Doncs a l'espera que ja comenci aquest desconcert, dèiem que...
0: Doncs bé, a nosaltres això ens inspira molt i veig que la gent que està aquí a la indústria i veient com va la cosa també.
2: Doncs a l'espera que ja comenci aquest desconcert, dèiem que tot era imprevisible, l'hora d'inici també, o sigui que no us preocupeu, perquè aquí ho tenim tot, el Pau Guillamet, el Guillamino, que porta temps treballant aquest repertori. Tenim els músics, la plana major, o bona part de la plana major de la música actual i dels aquests últims 20 anys de Catalunya.
21: I Josep, i saps que tenim també aquí
2: uns
21: oients dels experts. Home. Molt fidels que han vingut avui aquí al desconcert, que no és la primera vegada que veniu, eh?
22: Bé, n'hi ha que sí, n'hi ha alguns que repetim o altres que han anat a desconcerts descentralitzats.
21: Molt bé, aquí veniu a veure, per exemple?
22: En Dan Peralbo, per favor.
21: Tu tens claríssim que has vingut amb la samarreta de Dan Peralbo, eh?
22: Home, vam anar dilluns, no, divendres estrenes també a veure'l.
21: Amb qui t'esperes que canti Dan Peralbo?
22: No ho sé. Amb Alosa? No. A mi m'encantaria, perquè també Alosa és el que vinc a veure, o sigui, que seria superguai, però no ho sé. Canti qui ho vulgui.
21: Vale, tu què vens a veure?
23: Jo vinc a veure els del Club de les 7, que feia molt temps que no ens trobàvem tots. Bé, no hi som tots, però que molts feia molt temps que no.
21: Ja tanquen els llums, Josep?
2: Ara sí, sento unes veus. La sentiu vosaltres? Això és que comença el desconcert.
24: Gina, estoy aquí. Hija mía. Aquí. Eta, por aquí.
25: Escolta, esteu allà?
24: Ets ahí.
25: A veure...
24: Vamos, venga, l'altre.
1: Vente pa aquí.
4: No, estic molt desconcertada.
1: Pa donde, que jo me pierdo, ets... A ver.
4: Vine, Gina, vine cap aquí. On és?
1: Pa ahí. Gina!
4: A veure, on és? Que està perdut?
1: Està perdido, mira. Ets un caso perdido.
4: A veure. Ai.
1: Ai,
4: nenes. Ai, nenes.
1: Ducha,
6: ¿no?
1: ¿Dónde está?
6: Yo
1: la ducha.
6: Estaba yo buscando a la Moni. La Moni, la de euforia que a mí esa.
1: La luz está que no caga la Moni.
6: Esto es que no cago, hija mía. Esta canta y a mí se me abre la pierna como un paraguas, tú lo sabes. Pero bueno, esto yo pienso fan, que la han amañado. Que la han amañado como la tómbola de una fiera, ya te lo digo ya. La pobre. Ah, Simón está por aquí, nos vemos en el backstage. No sé si me escucha.
1: Yo bueno, también voy a ver al señor Ross, al Chien, al Chien aquest, el Ross en francés, el Chien, llavors, dic, no sé, potser aquest senyor ens ha de dir on compra el menjar.
4: Jo tinc un problema, que és que no trobo on han posat la senyera.
1: Home, això és un problema, eh?
4: Hi ha una bandera allà molt grossa d'una altra cosa.
1: Mira on està la... Amaga-la, que aquí te la fa...
6: Saca-la, va. No, per arriba, per arriba.
4: No es pot posar, diuen, eh?
1: Això no pot ser, però tu porta l'emburrull. Visca! Mira-la com sol, com puja a l'escenari.
4: Hem de pujar.
1: Escolta! Però bueno! Jo no sé si puc pujar així, tira luz.
6: Jo subo, venga.
1: A veure la luz com ho fa. Puja! És que no tenim edat, eh? Això és maltracte. Tira cap allà. Jo faré un salt, d'acord? Gràcies.
4: Oh, visca.
6: Vaya-te-la, Lai.
1: Doncs ja estem aquí. Hola. Visca.
6: Vámonos.
1: A veure, on estan aquí els presentadors? On està aquí la gent? S'han amagat? Estan no jugant aquí, estan fent un quart oscuro, segurament.
6: Sabe que podria salir també el Lil Dami.
1: Pot venir el Lil Dami?
4: Mira, estan aquí els presentadors.
1: Si ve el Lil Dami, li traiem la llet.
4: A veure, un moment, un aplaudiment pels presentadors.
7: Bona nit.
1: Bona nit.
7: La Gina, la Luz i la Consol. Vaja, vaja.
9: És el vostre primer desconcert?
4: Sí, home, he estat desconcertada molt sovint, però com desconcert així, sí, és el primer.
1: Sí, és això, com a esdeveniment, és el nostre primer.
9: Per tant, molta il·lusió, suposo.
1: Sempre estem il·lusionades.
6: Tengo la braga como un charco, vaya. Soy ya...
25: Us quedareu fins al final?
7: Oh. Us quedareu... Sí, us quedareu fins al final?
4: Home, ens quedarem fins al final perquè si no et quedes fins al final no val la pena.
1: No, això... l'orgasme arriba al final, no? Doncs com nosaltres.
6: La cosa hay que acabarla, si no es machismo, eso es ahí.
7: Un fort aplaudiment per les guarres, sisplau.
1: Gràcies, nois, us adorem. Gràcies. I ens veiem aquí a tots els punts que anirem de veritat, d'acord? Sense filtres. Au. Gràcies. I tornem després, eh?
9: Fins ara.
7: Fins ara. Aina Ostrell, bona nit.
9: Bona nit, Frank Lluís Giró.
7: Benvingudes, benvingut.
9: Benvinguts, benvingudes al desconcert.
7: Quanta gent mal alçada, quanta gent ha estat alguna vegada en un desconcert?
9: Déu-n'hi-do!
7: Per tant, aquí hi ha molta gent avui a l'Apolo que ja sap que és a punt de viure moments únics, màgics, mítics, icònics.
9: Irrepetibles!
7: Tu te'n recordes d'algun que et vingui així a l'atzar, que no tinguis apuntat al targetó?
9: Home, per exemple, l'any passat, l'actuació de Svetlana i Alosa amb la CRG...
7: La cançó de l'estiu dicat.
9: Poca broma, eh? I tu en recordes algun?
7: Jo recordo Al·lèrgiques al pol·len amb la Venus i en Joan Manuel Serrat allà fent paraules d'amor.
9: Per no parlar del moment Pound Gang Manel.
7: Home, és el més buscat a YouTube, clarament.
9: Doncs sí.
7: I el moment Joan Dausà Ginestar.
9: Déu-n'hi-do, també, eh?
7: Amb en Pau i la Júlia saltant de l'escenari i en Joan Dausà així com enguixat encara.
9: Què passarà aquesta nit? Qui tenim avui aquí?
7: A veure, ara necessitem molt fort la vostra col·laboració. Molt de soroll pel meu micro, sisplau, que necessita ajuda. I també pel cartell del desconcert 2026. Fem allò que diem un nom i crideu UE, deixant-vos-hi l'ànima.
9: Vinga, som-hi.
7: Comença tu.
9: La Jules.
7: Ferran Palau.
8: Sí. Flashy Ice Cream.
7: Sí. Llum.
8: Sí. Saxeni. Sí.
7: Pastora.
8: Sí. Alosa.
7: Sí. Lil Dami i el senyor Chen.
8: Sí. Masoni. Sí.
7: D'en Pere Albo i el Comboi.
8: Sí. Pere. Hipnosi.
7: Ah, és veritat. Aturem-ho, canviem. És que estic pensant que això ho és, val? Ho canviem per un fuà.
8: Ara,
7: us hi veieu en cor? És un xic més difícil. Heu de treure molta força interior. Vinga, va. Som-hi amb la Pound Gang. Boníssim fuà, eh?
8: Sí,
7: boníssim.
8: Sí, sí, sí. La Venus.
7: Le Coq.
8: Gavina MP3.
7: Mamaduixa.
8: La Monique Macon.
7: Sidoní.
8: I un rajola.
7: I atenció, el primer de tots ells a punt de sortir ja a l'escenari del desconcert. Fora aplaudiment per Kelly Azaya.
10: Yeah, yeah, yeah.

0: I ens hem oblidat, Aina, d'un factor important d'aquesta festa.
1: Doncs sí, uns imprescindibles del desconcert d'ICAT, com són...
0: La banda del desconcert! Fort aplaudiment per ell, sisplau. Trobo que en Kelly estava com molt sol aquí a l'escenari. Crec que hauríem de fer jugar ja la primera parella impossible de la nit.
1: Què et sembla si convidem a un artista que ha baixat de l'escenari d'Eufòria per pujar i ser avui aquí a l'escenari del desconcert d'ICAT? Ella és la Monique Macon!

0: Amb tots i totes vosaltres, Múnich!
1: Gràcies, gràcies, desconcert.
2: I ara a l'escenari del desconcert amb tots nosaltres, un artista que ve de Girona i que ens porta una cançó que es diu Tot va tirant, una cançó que és inèdita, que encara no s'ha publicat enlloc, que surt aquesta nit a les 12 de la nit, i ella és la Jun!

0: Frank, estàs preparat per veure actuar un dels duets més mítics de Catalunya?
1: De qui nassos m'estàs parlant?
0: D'un duet que fan rap. No sé si els voldries presentar rapejant una mica.
1: Ara jo m'he de tirar aquí unes barres.
0: Va, anima't.
1: M'estàs parlant del típic rap que jo ara entro com un guant, tot i que en el fons em torno a sentir com un farsant?
0: Molt bé!
1: Com que m'ho imaginava, m'he escrit una cosa.
0: Ah, t'ho has escrit, eh?
1: A l'Apolo tot s'hi val. Tot és rauxa i passió. I jo, de veritat, que ara mateix imploro el vostre perdó. Què et sembla, com vaig?
0: Molt bé.
1: Anem bé o no?
0: Com segueix això?
1: En tinc més, no pateixis. Ara m'empodero, alço el micro al vol. El que no celebris avui, demà, potser serà tot dol.
0: Bé.
1: Molta profunditat aquí. Ves buscant, Aleix, ves buscant. Hi ha molta profunditat.
0: Més barres. Vinga.
1: Lil Dami i el senyor Chen. El duet que tots sabem que està bastant fetent. Fora aplaudiment per Lil Dami i el senyor Chen. Deixem a la gent que en sap de debò que rapegi aquí a l'escenari. Molt de soroll!
2: No sé què vindrà, és que clar, jo també canvio molt d'opinions en el sentit de que potser el següent disc que faig és totalment
3: diferent. Desconcert.
2: Llavors, ara mateix a nivell musical, no sé, simplement que estic obert a tot.

0: soroll per la llum.
1: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el desconcert d'ICAT des de la sala Apolo.

0: minuts al rellotge. Ara ve un número que tinc moltes ganes de veure, perquè són dos artistes que crec que tenen molt en comú.
1: Ei.
0: D'una banda és en Max, que es fa digavina.mp3. De l'altra és la Valèria, que es fa dir Ben-nus. I tinc moltes ganes de veure'ls plegats ara aquí a l'escenari del desconcert, perquè són dos artistes que tenen com molta sensibilitat i alhora fan florir tota la seva força dalt de l'escenari. Per tant, jo crec que estava escrit en alguna estrella que havien d'acabar actuant plegats. Ara, fort, aquí, sisplau, aplaudiment per Gavina.mp3 i Ben-nus. Faran un mashup.

0: Moltes gràcies.
1: Fora aplaudiment, sisplau, per Gavina.mp3 i Venus. Som aquí a la barra, penya. Som a la barra. Som a la barra.
2: Som a la barra perquè resulta que a la barra hi ha uns gots fantàstics del desconcert que són col·leccionables.
1: A veure, calci el got qui ja té aquesta meravella dissenyada per la
2: Meritxell Garriga. Que per cert, Frank, he vingut aquí a la barra i m'he trobat a les guarres.
3: Hola. A la barra, amb els gots de la Meritxell. Me escarte la Meritxell.
4: Este sí que va, nosotros estamos en la barra, vamos, yo duermo en la barra del bar, prácticamente.
5: Aquests gots són, com diuen els joves, estètic.
3: Doncs res. Anem a fer un brindis, no?
2: Vinga, va, fem una mica de brindis, ja que estem d'aniversari, no?
1: Ja que hi som, ja que celebrem 20 anys d'ICAT, fem un jo mai mai.
2: Ai, sí. Vinga, va.
1: Guarres?
2: Us apunteu al jo mai mai?
3: D'acord.
2: Vinga, va. Fem primer un jo mai mai de jo mai mai he anat al desconcert. Tothom qui hagi estat que begui.
1: Podeu veure sense por, eh? No, no us farem un control a la sortida, eh?
2: Alguna proposta de jo mai mai?
6: Sí, està peligrosa. Bé, jo nunca... Jo mai mai he donat un bes negro i m'ha sortit regalé.
3: En el desconcert.
6: En el desconcert.
1: M'ha agradat molt l'afegit de en el desconcert. Sí, una altra idea de jo mai mai.
3: Jo mai mai he desitjat baixar-li els pantalons d'algun consentiment al desconcert.
1: I ho completem, oi?
2: Vinga, va.
3: Jo mai mai he trencat aigües al desconcert.
2: Déu-n'hi-do.
1: Home, això no ha passat mai, molaria fortíssim que passés una vegada. I que tot acabés bé, evidentment.
2: Això sí, jo mai mai he celebrat els 20 anys d'ICAT al desconcert.
1: Barres bones aquí. Escolta, em deixes que t'expliqui una història?
2: Com que m'expliques una història?
1: Doncs, de la gent que ha de sortir ara a l'escenari, m'agradaria explicar-te la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris.
2: No m'estaràs parlant de la història de quatre matats que amb molt pocs estris van muntar un imperi?
1: En efecte, Aina, un imperi molt més gran que no pas l'imperi romà.
2: I pot ser que tots els ciutadans van quedar bocabadats en sentir...
1: Hip-hip-nasi! Hip-hip-nasi! Hip-hip-nasi! Hip-hip-nasi! Hip-hip-nasi! Hip-hip-nasi! Hip-hip-nasi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi!

0: La Peung Gang!
1: Ai, ai. Ai, ai. Bona nit, Apolo!
2: Com li diuen, com li diuen? Ai.
0: Ai, ai, ai! Barcelona, com estem? Estem bé o no? Sisplau, un saludo per Hipnosi i un saludo per la puta Peung Gang, sisplau. Moltíssimes gràcies.

0: Escolta el puto dia, el que és!
1: Escolta el dia, el que és!
2: Genchi!
0: Una puta meravella, me cago en Déu.
3: Mare meva, quina festassa!
2: Què, gent, com està anant això? Bé, eh? Que és que no portem ni una hora i és com una sacsejada, no?, que et deixa mig girat, això, eh?
3: I el que ens queda?
2: El que ens queda. Qui us agradaria veure ara mateix? He sentit a l'Osa? Uau, la gent amb moltes ganes de demanar, eh? M'agrada això.
3: I a mi m'ha semblat sentir també en Ferran Palau.
2: A veure, en Ferran Palau ha publicat fa ben poc, Aniversari Feliç, el seu últim disc, que el va treure justament el dia del seu aniversari. És un dels capos del pop metafísic, si és que mai va arribar a existir, això del pop metafísic.
3: I les aloses super premiades als Premis Enderroc, i que a més l'any passat van ser en aquest mateix escenari cantant la CDG amb Svetlana, cançó que es va convertir en la cançó de l'estiu d'ICAT.
2: Per tant, a saber què pot passar ara amb Ferran Palau i a l'Osa!
4: Hem de trobar un micròfon. Que han deixat per aquí la peu.
5: Ei, sí. No és aquest micro el meu, però no passa res.
6: Ahí está, sí.
5: No, o sigui, segueix faltant un micro per després, sobretot. No, aquest és l'1, falta el 3. Bona nit. Falta un micro, hola, però ho farem.
7: Ja sé que

0: Molt soroll per a l'Osa.
1: Fort aplaudiment per dos duets icònics, l'Osa i la Flashy. De fet, sou tan icònics, tan icòniques, que tenim un joc per vosaltres.
2: Ui, ui, cuidado.
1: Aina, sisplau, Rollmaster.
3: Anem a veure com sou de compatibles cada una de les parelles. Per tant, el que farem, si us sembla bé, ens posem tots aquí al mig, esquena contra esquena, a l'Osa, esquena contra
1: aquí,
3: esquena.
1: Aquí, us poseu així, la Irene cap allà sí. I tu, Giu, cap aquí.
2: Però
1: que
2: difícil.
1: Exacte, com, sí, sí, i tu, com esquena elles, contra esquena. I vosaltres en paral·lel al seu costat. Sneaky i Pol.
2: Però no se'ls veu, ells.
1: Esquena contra esquena.
3: Ara ens escalarem.
1: I ara feu cada un tres passos cap a banda i banda.
3: Com? Vinga,
1: sí,
3: un.
1: No, no, no, no, però endavant.
3: Dos i tres.
1: I tres. Ara els repartim unes pissarres.
2: Ui, ui, ui.
3: Una pissarra cadascú, ja us podeu donar la volta. I us farem unes
1: tremenda
3: preguntes.
1: Tremenda liada, tremenda liada.
3: Us farem unes preguntes que heu de respondre i comprovarem la vostra compatibilitat. A veure com es porten les de l'Osa i la Flashy.
1: La cosa és, quants anys porteu junts, tu i l'Arnau, Pol?
4: 10.
1: 10 anys.
5: Sí, des de 10, sí.
1: Per tant, us coneixeu molt bé. Sí.
4: Sí, sí. Sí.
3: I vosaltres, Irene?
6: O sigui, fa 5 anys que ens coneixem i no, 2 o 3 de l'Osa.
1: Sí. Llavors, mira, doncs, nosaltres llancem una pregunta, heu d'apuntar a la pissarra, comprovem pissarres, qui l'endevini fa una passa enrere en direcció a la seva companya. La parella que es trobi abans és la parella...
4: I al final un petó o què?
1: Evidentment, sempre. Sempre una bona història sempre s'acaba amb un petó.
3: Què, primera pregunta?
1: Va, llança la tovaina.
3: Sou més de gos o de gat?
1: Guió corredíssim d'en Sergi Ruiz. Shoutouts des d'aquí per en Sergi.
3: Cadascú respon...
1: Gos o gat? Atenció. S'ha preguntat això, eh?
3: A veure, girem les pissarres.
1: I aquí ja ho tenen, eh? Endavant.
3: Les de l'Osa diuen...
1: Ole! L'han clavada! Gos, gos, gat, gat. Vinga, passa enrere.
3: Passa endavant.
1: Acosteu-vos a la vostra parella. Segona pregunta. Per comprovar la compatibilitat de l'Osa i de la Flashy Ice Cream. Platja o muntanya? Catalunya, sabeu que és un país màgic. Ho tenim tot a tocar.
3: Què hi diuen els de la Flashy?
5: El què?
3: Què has respost?
5: Platja.
3: Platja per aquí?
1: Molt bé, també ha apuntat en Pol Platja.
3: Molt
1: bravo.
3: Bé. Una passa que us apropa.
1: Sou a punt de tocar-vos ja. Us podeu quedar ja gratant-vos el culet.
3: I a veure les
1: la Giu...
2: Jo he posat muntanya, Irene.
1: Muntanya. Muntanya! Uau! Anem a l'última, tenim el petó a tocar.
3: Vinga, va. Sou més de pla improvisat o pla planificat?
1: És a dir, impro o plani? Impro o Excel?
3: Ho teniu clar, veig, eh? A veure per aquí.
1: Molt bé, aquí ho han apuntat ja.
5: Impro, impro.
3: Impro.
1: Pol, aixeca la pissarra, Pol. Mostra impro. Abraçada, petó! Estan fets l'un per l'altre! Us podeu abraçar sense por. Trenqueu aquestes barreres. Molt bé.
4: Petó de màfia.
3: I a veure què diuen les de l'Osa.
2: Que bé, que ens podrem fer un petó també nosaltres.
1: Ole! Les reines de l'Excel! Petonarro, petonarro. Oh!
3: Frank, t'has fixat que les dues parelles han respost al contrari a totes les preguntes?
1: Al contrari, entre parelles i el mateix dins d'elles.
3: Sou com la nit i el dia, eh? Comprovat.
2: Però molt bé, no? Plegats els quatre.
3: Sí, sí, increïble.
1: Ah. Ideal. Pels oposats sempre s'atrauen. Doncs gràcies a l'Osa, gràcies Irene, gràcies Giu. Ens quedem amb la Flashy, que ens fan una altra cançó, recollint pissarramenta. Gràcies, Pol. Dorayakis!
7: Yo. Vamos, Barna, vamos, que lo que... Ja, amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa...

0: Activats o no?
1: Let's go!
0: Des de la Flashy, des de Sabadell, going up, aquest any arribem a segona!
1: Moltíssimes gràcies, Aikat. Gràcies per venir, família.
0: Moltíssimes gràcies, de veritat. Molt amor per vosaltres.
2: Gràcies, nois.
3: Gràcies a en Pol i a l'Sneaky, la Flashy Ice Cream. Guanyadors amb la Zalosa d'aquest test de compatibilitat. L'haguéssiu passat per aquí, també, el test de compatibilitat? Clarament, eh? Fets l'un per l'altre, eh? Tota la vida junts. Molt bé. A veure, jo ara, la meva parella de presentadora del Desconcert d'ICAT, clarament, eh? Fets l'un per l'altre, eh? Tota la vida junts. Molt bé. A veure, jo ara, la meva parella de presentadora del Desconcert d'ICAT, clarament, eh? Fets l'un per l'altre, eh? Tota la vida junts. Molt bé. A veure, jo ara, la meva parella de presentadora del Desconcert d'ICAT, clarament, eh? Fets l'un per l'altre, eh? Tota la vida junts. Molt bé. A veure, jo ara, la meva parella de presentadora del Desconcert d'ICAT, clarament, eh? Fets l'un per l'altre, eh? Tota la vida junts. Molt bé. A veure, jo ara, la meva parella de presentadora del Desconcert d'ICAT, la tinc perduda.
4: Nosaltres hem fet 25 anys com vosaltres, se'ns nota, no? Aquesta nit surt aquest tema, 25 anys després, amb una remescla, el podreu ja a partir de les 12 de la nit, però el volem presentar aquí, avui, al Desconcert. Per vosaltres, la nova Lola. Mm.

0: Buscando Follón. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona cantando follón. No me llames Dolores, llámame Lola. Fora aplaudiment per la Gala i per l'Alberto. La gent més perfecta d'ICAT, presentant el Love.
3: Bueno, res, i tu?
4: Ja, com ho dius, també.
2: Com estàs, Gala? Tu que l'any passat eres aquí, presentant amb la samarreta del Barça.
5: No vull parlar de l'any passat i com va acabar el Barça. Moltes gràcies, tu també. No vull parlar de com va acabar el Barça l'any passat perquè jo vaig acabar plorant. Tot semblava que anava bé i al final no, fins aquí.
2: Doncs avui potser també acabes plorant perquè tenim un altre... Mira, en Gravo, què fas, Gravo?
6: Preparant coses.
2: Ah, preparant coses, eh?
6: No... Venen coses, venen coses.
2: No me llames Arnau, llama-me Gravo. A veure... Gala, per què pots acabar plorant? Perquè tenim un altre concurs, com el que hem fet amb l'Osa i la Flashy, pensat per la gent més jove d'ICAT.
5: I és que resulta que estem d'aniversari, celebrem 20 anys i us hem preparat unes preguntes sobre què passava fa 20 anys a Catalunya.
3: Petit incís, la Gala tenia un any i jo en tenia dos, vale? Llavors... Potser encara estava... És que jo no em, ni em xupava el dit.
2: Petit incís, no hi ha cap excusa, és cultura general.
5: No, no, prepareu-vos perquè guanyarem. No sé ni què es guanya, ni si competim amb algú, guanyarem.
2: La Gala és tan competitiva, m'encanta.
5: Ja ho saps que jo funciono així.
2: Va,
5: Aina. Ens hi posem? Teniu una pissarra per respondre?
2: Sí, s'ha d'ensenyar, s'ha d'escriure ben gros, eh? Que no hi hagi trampa.
5: Jugueu plegats?
3: Sí, som un equip. Som un equip, ella i jo, sempre.
5: Vinga, la primera pregunta. Penseu-hi vosaltres també, eh? Però no s'hi val a revelar la resposta.
2: Sí, per favor, eh? Que ningú comenci a cridar bojament la resposta, eh?
5: Qui era el president de la Generalitat quan va néixer ICAT?
2: És a dir, el president de la Generalitat l'any 2006.
5: Penseu, penseu. Psst.
2: La callació, eh? Per favor. Que ningú aixequi la veu més del compte.
5: A veure què ens respost
2: no sé, per aquí. No sé, s'estan tronxant, no sé què apunten.
5: Perquè nosaltres no només sabem la resposta, sinó que a sobre la tunegem perquè sigui divertida.
3: Som unes jacificadores pro max.
2: A veure.
5: Quina és la resposta?
2: Em fa molta por això.
5: Tu la dius en veu alta i ho ensenyo.
3: Vale. Pasqual Maragall.
2: Au. Va, ara una de futbol. Podem esborrar la pissarra. Una de futbol, que la Gala és molt, molt, molt futbolera, molt culer, molt del Barça. Quan va néixer ICAT, fa 20 anys, 23 d'abril de l'any 2006, qui duia el número 10 al primer equip masculí del Futbol Club Barcelona? El número 10 del Barça masculí fa 10 anys.
5: Aquell any era samarreta groc fosforito, pot ser?
2: Ah, ni idea. Era blaugrana, m'imagino, aquell any.
5: La segona,
2: una mica
5: la
2: com
5: segona.
2: A tota la història, no?
5: A veure, a veure.
3: Espera.
2: La Gala s'està tronxant una vegada més.
5: Esteu fent un dibuix, veig.
7: Ho tenim, ho tenim, ho tenim. No et preocupeu.
2: Oh, he vist la resposta. Són perfectes.
3: Tu dius el
7: nom. Vale, va. 3, 2, 1... Ronaldinho!
2: Però Ronaldinho, molt ben jugat.
5: Un nou còctel, veig.
3: Sí, no, i al final si era un 10 havia de ser un bon còctel, saps?
5: Nova pregunta. Quants anys tenia Aitana Bonmatí l'any 2006?
2: A veure, que ningú ho faci... Què està fent? A veure, què? Amb el mòbil aquí, no? Mirant-ho, molt malament. Mira, Maxeret, molt malament. Molt malament. Endavant, menys 4 estan apuntant. Menys 4, segur que és un 7?
7: Ens ho han dit!
2: Mm-hmm. 2006, l'any que va néixer ICAT. Quants anys tenia l'Aitana Bonmatí?
7: A veure, jo sóc futbolera, però tant com per... Mira, mira, 8 diuen, eh?
2: Feu-li cas al noi de la barba.
5: Quants anys?
7: Estic sent una
5: quants
7: mica misògina, crec, perquè li ha fet cas a l'home.
2: 8! Bravo! Va, anem a les dues últimes. No, l'última, de fet, no? Hem dit que en faríem 5.
5: Vinga, fem l'última.
2: Va. Quina consola, que sou molt de videojocs, va treure Nintendo l'any que va néixer iCat, és a dir, el 2006? És l'última. La consola que va treure Nintendo per celebrar el naixement d'iCat.
5: Us la sabeu o què?
3: I jo giro, tu dius?
5: Vale. 3, 2, 1, el Satisfyer!
2: Segona opció.
5: La Wii.
2: Molt bé! Fort aplaudiment.
3: La segona opció avorrida.
2: Va, aplaudiment fort per l'Alberto i la Gala. Cada dia al capdavant del loft. I ara us deixem amb més música, amb Lecoq i Masoni. Fort aplaudiment per ells.
1: Ei.
2: Què passa, pollastres?

0: Mare meva!
1: Fort aplaudiment per aquesta connexió bisbalenca i generacional entre Mazzoni i Lecoq. Jaume, ens agradaria molt demanar-te una cosa.
0: Sí, veure, això és un atracament en directe, ho haig de dir, eh?
1: Més o menys. La cosa és que tenim un programa informàtic a la ràdio que ens dona molta data, molta informació. I ara, com que hem fet 20 anys, li vam demanar a l'ordinador: digue'ns quines han estat les cançons que hem punxat més vegades a ICAT des del 23 d'abril del 2006 fins al 23 d'abril del 2026. I no diries mai quina cançó ens ha dit.
2: Quina cançó ha sortit?
1: Una teva, tio.
2: No, perquè és molt vella.
1: Bueno, i perquè l'hem punxat moltes vegades.
2: També, també.
1: Perquè clar, això és un històric, eh? Comptant tots els discos, tots els EPs, totes les cançons.
2: Bueno, és que estic molt agraït a ICAT perquè realment va ser la primera cançó que va sonar meva i m'ha donat vida aquesta cançó a mi.
1: Un aplaudiment, sisplau.
2: Gràcies.
1: Gràcies també a tu. Una abraçada, fins i tot. Jo crec que, a més, la gent se la sap, aquesta cançó. I qui no se la sàpiga, se la pren en 30 segons.
2: Sí, la primera tornada ja ho teniu.
1: L'arrenquem una miqueta?
0: Vinga, va.

0: necessitat.
1: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el desconcert d'ICAT des de la sala Apolo.
2: Uau. Mare meva!
3: I això ho feu sempre, eh? Uah, quina descàrrega, tu.
2: Escolta'm, Frank...
3: Ara... Jo estic, perdudíssim, no, el següent. Ara mateix no en tinc ni idea de cap on anem, només sé que som el desconcert d'ICAT.
2: Tinc una idea.
3: Espera, jo tinc una idea també, que és saludar... Fem una cosa, fem una cosa. Vosaltres ara sou aquí a l'Apolo, oi? Però hi ha molta gent que no ha vingut, no ha pogut venir, pel que sigui, són a la ràdio. Tenim aquí en Josep Martín, en Josep Forns, molta gent treballant perquè el desconcert se senti a la ràdio, a la FM, que es va cantar aquí, que ICAT tornés a la FM, i ara per sort hi som. Llavors, fem un aplaudiment i molt de soroll per la gent que ens sent a la ràdio. La màgia de l'Apolo. Gràcies.
2: Frank, ara ve una actuació.
3: Sí.
2: D'un artista.
3: Ahà, que no sé qui és.
2: Que l'hem vist també a la tele recentment.
3: Ah, ja sé de qui m'estàs parlant.
2: I saps què passa?
3: Ja sé qui és.
2: He pensat.
3: Sí.
2: He pensat.
3: Has pensat.
2: He pensat.
3: Penses molt últimament,
2: eh? He pensat.
3: Penses molt i cultives més.
2: He pensat.
3: Sí.
2: Que potser ens hauria d'ajudar algú a presentar aquest artista.
3: A veure, sempre endavant a sumar esforços. Hi ha un noi allà que s'està oferint. Mira, una altra noia, també. Hi ha algú que vulgui pujar a presentar una actuació del desconcert d'ICAT? Sí? Fem pujar algú? Ens matarà tothom, però molt millor demanar perdó que no demanar permís. Pugeu, sisplau. Oh, la Monique!
2: La Monique.
4: Hola.
3: Hola.
2: I és que resulta...
3: Espera, que... la saludo perquè a la Monique ja la coneixem,
2: com en
3: elles dues no.
5: Jo em dic Alba. Jo em dic Joana.
3: Molt bé, Alba i Joana. Molt bé. Ella és la Monique Macon, mola mogollón.
2: Monique, cada divendres t'hem vist a la tele. Cada divendres t'hem vist a la tele, Eufòria.
4: Segur.
2: I hi havia un artista que feia de jurat.
4: Totalment, totalment.
2: I jo crec que potser després de tant de temps sent jutjada per aquesta persona, potser tens ganes de tornar-t'hi una mica.
4: Moltes, moltes, moltes!
3: Vinga, que surti a donar la cara, sí o no?
2: Però fem un compte enrere,
3: ah,
2: no?
3: Ah, clar, és que la cançó que ens farà Mama Duixa...
2: Sí, sí.
3: Es diu 15 segons.
2: Per tant, fem un compte enrere des de 15 i el farem entrar a la còmica. Vinga. 15!
3: 14! 13! 12! 11! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mama Duixa!
6: Però què és aquesta?
3: Mira, mira, mira la Monique. Té unes ganes de fer-te de jurat a la cara.
4: Hola, Mama Duixa.
6: Hola, Monique.
4: It's time to revenge.
6: Oh, sí. Si és real, estic acabat, eh? Sí, estic acabat, estic acabat. Real que sí. Tu, molta gent a l'escenari.
3: Clar que sí, això és una festa.
6: Clar, saps? Jo no sé per què, si estàs trist, estic sol avui.
3: Què vol dir que estàs sol?
6: Que... Ah, sí, no, però
3: tens a la Gigi, tens en Guillem, tens a l'Abel, a l'Escoti...
6: Però no canto amb algú.
3: I com se soluciona això?

0: Sí, no?
1: S'intentarà, s'intentarà.
2: Quina festassa, mare meva.
1: He estat 15 anys per pillar una carrera. És aquesta, oi? Oi que sí que és aquesta? Pillar-me de tu.
0: Exacte.
1: Pillar-me de tu.
0: No ho sé. Ah, això sí. Vale, DJ, kick the shooting.
3: He estat 5

0: Increïble, increïble, tio.
1: Molt bé.
0: Un fort aplaudiment, sisplau, per en Bruno de Fabrizis. I per la Gigi, per l'Abel, per en Guillem, per la banda de desconcert i per la Joana i l'Alba, que encara són aquí. Noies, una abraçada forta. Us ho esteu passant bé? Sí, ens estem quedant sense veu, eh? Demà teniu col·le? Què esteu estudiant?
2: Primer de batxillerat a la llotja.
0: Primer de batxillerat. Endavant amb les classes. Vinga, va, ressaca de la bona demà. Fora aplaudiment per elles, per l'Alba i la Joana. Digue'm.
3: És que ara teníem un moment previst.
0: Ah, ja sé de què m'estàs parlant.
3: Ens hem quedat aquí ballant i ens hem saltat una mica el guió.
0: Clar, és que ara tocava un canvi de vestuari, oi?
3: Correcte.
0: Doncs vaig a fer-lo ràpid.
3: Una cosa, o fem passar el grup i fem el canvi de vestuari mentre canten?
0: Sí, voleu canvi de vestuari, sí o no? Volen canvi de vestuari.
3: Va, doncs escolta, fem entrar el grup i ens anem a canviar.
0: Doncs vinga, jo presento en Llunc Rajola.
3: I jo a Saxeni!
0: Famós català! Som-hi, Desconcert!

0: ja pare no pa fer. Gràcies.
1: Gràcies, Barcelona.
0: Merci. Visca Lleida.
2: Recordeu que és important tenir bateries, tenir guitarres, tenir baixistes i tenir un munt de músics per tocar, perquè no depenguem d'una base que de vegades se'n va.
3: No, no, no, Xavi, Xavi, espera, espera, no marxeu,
2: d'acord amb aquests principis.
3: Veure, tio,
2: gràcies!
3: No us marxeu. Mira, mira, m'he anat a canviar expressament. Mallot oficial de la Volta Ciclista a Catalunya. Perquè hi ha algú aquí que ha fet la cançó oficial de la Volta.
4: Escolta'm, Frank, vols dir que no et va una mica petit aquest mallot?
3: Una mica, és més, és per ser més aerodinàmic.
4: Ah, d'acord.
3: Tallen molt just els ciclistes, eh? Sí, no m'ho facis fer. Andrés, Andrés, vine cap aquí, sisplau. Vosaltres també vau fer la cançó oficial de la Volta?
2: Sí, Houston, Houston.
3: Houston, el 2023.
5: Vale,
2: sí, com ha passat el temps.
3: I tu, ara, addicte a la serotonina, el 2026. Perquè una altra cosa guapa que fem a ICAT és triar la cançó oficial de la Volta.
6: De Lleida.
3: Amb molta força de Lleida.
2: Hi ha una espècie de... Sí, hi ha una espècie de... O sigui, a la gent de Lleida hem guanyat les últimes, de les últimes quatre, dues. No, de, la gent de Lleida de les últimes quatre coses a Catalunya normalment són zero. En
3: aquí,
2: general.
3: Aquí us ha quedat prou bé la cosa.
2: Sí, ens ha quedat bé, ens ha quedat bé.
3: Quintí, tu te'n vas?
7: Jo me n'he d'anar, sí.
3: Però els Sexeni es queden. I amb qui actua en Sexeni?
7: Crec que amb Sidoní, no?
3: Voleu Sidoní amb Sexeni?
2: Si donem Sexeni, us sembla bé o us sembla malament?
3: Sí o no?
4: Vinga,
2: si no, si no, us deixeu amb Sidoní sol, eh? Vull dir, està bé.
3: No puc respirar.
2: Però si donem Sexeni, està bé o no? Sí? No veus cap pulgar cap a baix? No hi ha haters al públic. Si us plau, un bon hater sempre va bé, però bueno, veig que tot és gent positiva, està de puta mare. Som-hi!
8: Que ens estan acabant de muntar alguna cosa a l'escenari, eh? Pensau-ho en cap de guitarra? Sí?
3: Ho tens a punt, això?
9: Fa molt temps que no toco la guitarra, jo. Avui vinc en plan intrus.
3: Alguna cosa em diu que te'n sortiràs, no pateixis.
10: No,
3: tenim en Jordi Bastida muntant també, la pedalera, l'Àxel Pi Caballero, de sobte retransmetent aquí
2: sisplau,
3: el muntatge.
2: Sisplau, un aplaudiment pels instruments de veritat, sisplau, per aplaudiment, sisplau!
3: Que clar, s'han de muntar, desmuntar, connectar, afinar... Andrés, quina cançó fareu? Es pot dir això o no?
11: Sí, es pot dir, no? Cançó... Sí, Sidoní, quanta gent el coneixeu?
3: Ah, per favor!
11: Cançó preferida de Sidoní, així com un crit. Igual si esteu tots d'acord, sona una cançó perfecta. 3, 2, 1... No salgo más. Al final, si no crida ningú, el que més crida guanya. Això és la democràcia. Visca Lleida, sí. Sí. Els hauríem de dir als de TV3, visca Lleida una mica. No ens fiquen mai als esports, quan tenim un equip de bàsquet que juga a la CB, no ens fiquen mai. I guanyem partits, que sí? Bueno, no. No m'haig fet molt neologista, així que espero que comenci això relativament aviat.
3: Ara, teníem una pilota per fer tocs, no? Podríem fer.
11: Saben aquel que diu?
12: Sí.
3: Andrés, explica alguna cosa. Novetats de Sexeni.
11: Dis-me?
3: Novetats de Sexeni.
2: Doncs mireu. Mireu, mireu. És molt important que aquest cap de setmana tota la gent de les Terres de Lleida s'apropi a Vilaseca, que toquem allà a la Costa Daurada. I tota la gent de la Costa Daurada també que s'apropi. Al film de Vilaseca.
13: Vilaseca, la Targa,
2: la Inca. Hi ha algú de Mallorca aquí, així que estudia a Barna?
14: On estan la gent de les Illes a la Sala Polo? Algú de les Illes per aquí? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Fora aplaudiment per Sidoní!
14: Espera, que tenim aquí la gent de Sidoní.

Saxeni, Pep Saula, l'Andrés, gràcies, amores. Una de Catalan Graffiti, no? Sí, sí, sí, sí. Amb... venim de Lleida, passem per... molt bé. Passem per Torelló. Dan Peralbo i el Congo, sisplau! Oh, yeah! Axel, ho tenim, eh? Anem-hi? All right. Que se us vegi, que se us vegi. Sí!

0: Com d'oi! I vosaltres, tio, anem. Felicitats. Amor, Ricard.
1: Fort aplaudiment. Fort, fort, fort.
2: Un fort.
1: Fort, fort. Fort aplaudiment per la gent de Sidoní. I que vinguin cap aquí els Dampes. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Veniu cap aquí, a veure.
2: Veniu tots cap aquí un moment.
1: Avui, Dan, som aquí vinguts per resoldre un greuge que Catalunya té amb tu.
3: Què passa?
2: Mira, ah. anem a fer un repàs, anem a posar en context. No?
1: Farem un repàs, correcte, context, sí. Fot-li, Aina.
2: A veure, en Jimmy també el coneixem com a Chapot el Bruixot.
1: Que de fet és el bateria que es diu Aleix. Que pon en su DNI posa Aleix, d'acord? Llavors, en Pol, que és el baixista, se li diu Piti. Per no parlar d'en Red a la guitarra.
2: En Red, que a més és la Pepi, o l'últim nom que tens és...
4: Hòstia, ja no tinc un altre nom.
2: La nena, no?
4: Ah, sí, bueno, clar.
1: Llavors, l'altre dia en Dan es queixava que és l'únic del grup que no té sobrenom i això, avui, el desconcert, se soluciona. Sí o no? Sí. Tenim opcions, les voteu amb nosaltres. A veure,
2: vinga.
1: Primera opció de sobrenom que proposem per en Dan Peralbo. Com que és el líder del grup, com que és el que dona nom al grup, doncs el Capi.
2: El Capi.
1: Com de capità.
3: El, ca... no,
1: no. El Capi. No?
2: Val. Segona opció.
1: La segona.
2: Ens ha arribat que no t'agrada gens el pernil salat, és així?
3: No, no m'agrada el pernil salat.
2: Per tant, proposem que sigui en Potes.
1: El Potes, com que Potes. No li agrada el pernil salat, el Potes.
5: Potes.
1: Atenció, que entre Potes. Capi i Potes ens
2: Capi
1: queda
2: Potes.
1: Un bon nom també. El Capi Potes.
3: El tercer quin és?
2: Hi ha un tema, i és que en Dan,
1: sí.
2: Sovint el veiem vestit de ratlles.
3: De runners?
1: Sí.
2: De ratlles.
3: Ah, sí.
1: Treballes molt el tema de la ratlla en la vestimenta.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I això ens ha fet pensar en Venècia i les gòndoles. I per tant, una proposta de sobrenom per tu seria, digue-la, Frank.
1: Il gondoliere?
3: Il gondoliere.
1: O il gondo, si vols. Gondoliere. Gondo.
3: Jo crec que a mi és el que m'ha agradat més. Si el públic també, tenim nom.
1: Quina? Quin?
3: Dan.
1: Doncs... ho deixem estar, no ens hi esforcem més. Dan Peralbo i el Comboi. Quin goig que fan!
6: One, two, three.

0: que fas.
1: Baixem o no baixem, va!

Oh!

Grandiós final de festa. Espereu aquí, no us moveu, si us plau. Com que això és el desconcert, que és una festa d'aniversari, endavant les guarres amb el pastís!

0: Atenció, que farem un compte enrere de 20 perquè es dispararà aquí un confeti i ho farem les espelmes, d'acord? Músics, quedin-se a l'escenari. No baixin de l'escenari. Sí? Mira, cap allà, cap allà. Sí? Al davant, al davant. Que es vegi bé el pastís.
1: Nena, que se quema, se quema.
0: 20,
1: se quema, se quema.
0: 19,
1: se quema.
0: 18, se quema. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, per molts anys! Se'ns ha dit que es menja el pastís, eh? Si algú es vol atrevir. A veure... Prou bo. Gràcies als músics, gràcies a tothom. Ens fem la foto de família.
2: Ens fem una foto tots des d'aquí.
0: Vinga, va, fem la típica. Tot el públic enfervorit, alçant les mans. Músics,
2: braços
0: artistes.
2: Amunt, braços amunt.
0: Tota la gent que ha participat, gent d'ICAT també, gent d'ICAT que vulgui pujar aquí a l'escenari. Som 20 anys. És una festa.
3: Què és això?
0: Puto Pep. Va. Som-hi.
4: Occident. L'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida t'ofereix el millor concert del moment. El desconcert d'ICAT des de la Sala Apolo.
5: Escoltes ICAT.

0: time.
1: Escoltes, ICAT.
2: Sí?
3: Yo.
4: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
5: Li vaig dir, Camila, tia,

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: digue'm on para. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: Escolta, Zicat.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mama, m'encanta,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots trobo treure, divertit, un fueguito? No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual la Sergi ens en tiren cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Escoltes ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.